0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella em dona cap cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap

0: Són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
8: Que com una mena de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escuchar el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que se sumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
3: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3cat Info que caldrà repensar algunes actuacions a la xarxa.
4: No es poden fer actuacions de reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
3: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
3: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
6: Bon dia.
5: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anava amb la canoa, i no irà a Sant Lobau Llarga a l'Almato. Em vaig sentir així sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos. I també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
6: No,
7: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entre mig que vam explicar al programa, però...
5: Vaig acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, em va dir: pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
5: Esperem que poguéssiu tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11 hores i 48 minuts.
0: Lara García, també, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra, que no ens deixen indiferents, segur que té molt a dir-hi d'aquesta frase, o sobre aquesta frase, Maiol Roger. Molt bon dia, Maiol.
3: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
3: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu.
0: També tens raó.
3: I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per tant, als joves, als adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem les rèpliques de l'oposició, parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va aprovar ahir el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Urtasun i també farem després secció de benestar animal amable i insegura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, Laura de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal i com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser.

0: Començar el matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en to d'humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Ui, que tard que anem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, què ha passat el món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara el gir de guió s'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, oh, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. I... És a dir, que encara estarà sota vigilància policial. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
0: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
0: Jo, el primer que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
3: Et banyes al mar.
0: L'altre.
4: Sí, estava pensant
0: en
4: el mar.
0: Ah, sí?
4: Home,
2: sí, jo te quedo una mica lluny.
0: Sí, és la que va venir.
4: Sí? Allà no li queda gaire bé. Doncs pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies. Va, fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
5: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de 6 del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
3: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966 i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
6: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
7: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
6: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
4: Oh! A l'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives...
0: Què?
4: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí.
4: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del matí. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit. Marta.
3: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobant la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi s'ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una premsa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida, no?
3: Redescobrint la vida, doncs gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir i conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil, no. I mare ha de meva. Sacrificar les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap. Per tant, celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inxau Rondo i Míriam Nogueras van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ja està incluido en ese real decreto. Pues si ya hemos visto,
6: no, no es
5: si ya hemos visto
6: no
5: lo que están negociando.
6: No,
5: en todo caso, señora Nogueras, le emplazo en otro momento, a otra entrevista, donde de verdad, porque si no me lo tomaría como una falta de respeto, donde usted responde a las preguntas que yo le planteo.
6: Me gustaría explicarle que no es así la afirmación.
5: Disculpe un segundo.
6: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría
5: explicarle,
6: ojalá algún día pueda hacerlo, porque este Real Decreto no incluye esto. Le
5: gracias por
6: estar 3 minutos hablando.
5: Presencia.
6: Y usted la respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: gracias
6: buen
5: por haber participado aquí en la hora de
6: a
5: la 1. Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
7: Graduado escolar y pa casa.
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los de los 80, ¿sabes? No.
7: ¿Cómo era?
8: Los que...
7: ¿Qué hiciste
8: allí? Nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños. De
8: ahora,
7: pero mayor, Ferran.
8: ¿Ahora Eivissa? Es un juego de niños.
7: ¿Tú ibas?
8: En el año 80, bueno, que yo elegí que era serio.
7: ¿Un calzoncillo todo el día?
8: La gente no dormía.
7: ¿Orgías?
8: La gente que trabajaba, ¿eh?
7: ¿Orgías gordas?
8: También había. Sí, para que te voy a mentir.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía? ¿Eh?
8: Ocurría cada día, pero...
7: Pero perdón,
8: depende del... El de eso me dejaban entrar, ¿no?
7: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a follis que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya.
8: No, no.
7: 6 meses, ¿eh?
8: Sí, pero...
7: Te fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, Murgies a Eivissa, ¿eh?
2: Déjalo.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap. Hi ha algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga. I allà amb personetes, podríem fer una orgia aquí a l'estudi un dia.
2: Per l'amor de Déu, què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Potser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres una orgia, Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí, no, no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts, arribem a 2:15.
2: No tenia res.
1: Vinga, va, que és tard i vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners, la minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet. Como una ola, l'amor llegó a mi vida, l'ara explica. Una
2: ola. Si vols, t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà, doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado, i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie compta, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
9: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, que està molt bé també.
1: No, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
9: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys. Després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu. Han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager, i aquesta ha estat la resposta que ha donat Latre.
10: Sí. Llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem a 6:15, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
12: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim, i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això, i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
11: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
13: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, Maria Fernández Noguera.
14: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVEs...
11: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Om. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
15: Sí, com va ser això de trobar-te un ex-company de feina?
16: Es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell, es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic... Hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes, tu, al cotxe, eh?
17: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge, allò, després de cada capítol.
16: I llavors es va morir el meu pare, i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
17: Ara ja puc pujar el cotxe.
15: Això al tanatori, eh?
16: Sí.
17: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls.
15: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
17: Potent, sí.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
18: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Son una colección de imbéciles.
0: Els matiners.
1: Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
1: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
9: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
20: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
9: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també bufa espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
1: I com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Maripau Huguet.
21: Com esteu?
22: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
21: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín. En la disciplina de clipboard vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort, bon dia a tothom.
0: Els més matiners.

0: Us que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen i volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicàvem aprovats avui pel govern espanyol serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de Plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023 i en té bona part de culpa el preu dels carburants disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalviïn electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fàtima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratòries.
1: L'informe també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica, que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
1: El grup Manresa l'arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Platja de Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada, la premsa de Madrid, i veiem els reis d'Espanya, Macron i la seva dona, en la trobada d'ahir, en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable.
6: I l'Ara explica que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
0: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió.
6: La Vanguardia titula l'editorial Pla de xoc en habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema.
5: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
6: L'editorial de l'Ara coincideix que els decrets aprovats donen solucions d'emergència per evitar més casos, com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
5: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
6: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
5: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
6: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
5: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
6: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
5: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
0: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Bon dia.
0: Què segueix ancorat al passat? Ui, tantes coses. Oh, no.
7: Últimament encara més. Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
0: Que bé, que bé. Sí, anem a millor, anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
7: Doncs ja portem-hi. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
0: Ah, quina sorpresa.
7: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
0: Què no ha despertat l'interès de ningú?
7: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La pèrdua no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
7: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també punt d'observació astronòmica, ho recull el diari d'Andorra.
0: I en canvi, qui vol ser basc?
7: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Ponessa.
0: Vola el Sílvia, que és dimecres.
7: Vinga.
0: Estàvem comentant fa res, pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
0: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
7: Sí, perquè tornarà Gossos. Corren, corren pels carrers, corren,
0: paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. No és nou, em sembla. Sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
7: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos. Ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc. El primer concert que faran de retorn serà a Girona. El festival estrenes el 30 d'abril i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
8: Bon dia, matiners. Sóc el Nacho Tarrés dels Gossos. Un dia t'espertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia. I ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
0: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
7: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data. Serà demà, dijous 1 d'octubre, a les 7 del vespre, al web del Festival Estrelles, si entre,
0: i cap a
7: Gossos.
0: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Pels matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
7: Número 1, tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és així que porta tatuat a un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
7: Sí,
0: tot,
7: sí,
0: dit,
7: sí.
0: Tot dit.
7: Li vaig dir ahir, que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí, Lara.
0: Doncs haurem de comprar les entrades.
7: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027 i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
0: Vinga, més coses per avui.
7: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
0: Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
7: Oh.
0: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
7: Avui pilles, eh?
0: Home, no, cada dia.
7: Ah, vale, perfecte.
0: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
6: Avui toca parlar de diners.
0: Molt bé, són unes monedetes.
6: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fuetada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també el de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
0: Sí, tant.
6: Avui, la dada, Maria, és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
0: Wow.
7: Mare de Déu!
0: Bon dia, Catalunya!
7: Vinga,
0: bon
7: dia! Vinga, amb aquella alegria!
0: Endavant! Què?
6: Per això avui us pregunto...
0: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
7: Això és un trivial duríssim.
0: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
6: Sí, cert.
0: Perquè a ella li encanta tot això.
6: Quina era la taxa de l'Euríbor el gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
0: Molt poc, no? Molt poc. Inauguri, sisplau, el marcador Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
9: 2.500!
7: Uf!
0: 2.502. No ho digues, digues.
6: Ara estan al 3,2%. Hem de dir un percentatge.
0: Macià,
6: eh?
0: 1 amb 2.
6: Un, dos...
0: Macià diu, jo dic... Jo dic... U.
10: Jo anava a dir 0,8.
0: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
10: Ara és quan és un pet.
0: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no contem amb ell.
10: Ui, la cara de la
0: Maria. 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
10: Macià!
0: Macià! Ai, nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
6: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%, 3,062%.
10: Déu-n'hi-do.
6: Sí, sí,
0: moltíssim.
6: Sí, sí. Sí, sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge, era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca sí. variable. De fet, van ser uns temps molt durs per moltes famílies perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden perquè pagaven molt menys cara.
10: I tant.
0: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent, però vaja.
6: Sí, sí,
0: apagar.
6: Sorprenent, eh?
0: No, i això no s'acaba. És que, mira, Marta, tu i jo som innocents. Sí, tu i jo som innocents, perquè tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canvia.
10: Macià, és la sort del principiant, pot ser?
0: Sí, exacte. Tranquil·let,
10: Macià. Tu tranquil·let.
0: Gràcies, Maria. Fins demà.
6: Fins demà.
0: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui... us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
1: Ara sí, bon dia.
0: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
1: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada que ja està vent-hi a Barcelona per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la meva insegura, i tindrem aquí Ferrer a la secció de telesèries que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin

0: farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
1: No.
0: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
2: It's the moment to believe in the project.
0: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li hem dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
2: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
5: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
6: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
8: Eloi Cordomí, molt bon dia.
9: Bon dia, bona hora, com anem?
8: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu.
9: Que tela, eh?
8: Home, vaig veure...
9: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
8: Però
9: a quina hora
8: tota,
9: vas marxar?
8: No saps com. Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a quarts d'una, 12... Sí, a les 12. Però, escolta, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua i vaig anar a acompanyar una mica a Badalona i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
9: I això que després al Maresme encara es va salvar una miqueta perquè
8: sí,
9: la tempesta se'n va anar sobre el mar...
8: Sí.
9: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
8: brutal
9: de pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3. Eh?
8: Increïble. I a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular.
9: Ui,
8: no, no, perquè vaig pensar, com si
9: molt
8: comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona... El meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
9: Sí, sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Aniran arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs, quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, zones de muntanya a les comarques de Tarragona, podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, eh? Divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
8: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
9: Fins ara, adéu-siau.
8: Que vagi bé, adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
8: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalateatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu, que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Teniu un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós i també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El gran inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
10: Hola, bon dia.
8: Com ens hem despertat avui?
10: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
8: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
10: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico el llit d'hora i matino.
8: Ho has fet tota la vida, això?

0: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, sí, en general molts anys sí.
1: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
0: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i sí, sí.
1: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners si ho fas tant d'hora i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
0: Sí, si no us escolto vosaltres, poso informació, cap informació poso.
1: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, Eva? Com ens han despertat?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí?
2: Escoltar-vos.
1: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
2: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
1: Molt bé. Encara fas una mica de veu de dormida, eh?
2: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat encara una estona.
1: Encara no hem escalfat la veu, Eva.
2: Sí.
1: Doncs escolta, em tens el número 2, moltíssima sort.
2: Vale, gràcies.
1: Una abraçada, adéu, que bon vagi dia. Bé, adéu. Paulina, bon molt bon dia.
3: Ai, hola, bon dia.
1: Ai,
3: matiners.
1: Pauli, però escolta'm, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina, no, que m'encanta.
3: No, perdona, saps què m'ha passat? Que estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc somni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
1: Sí.
3: He agafat el telèfon de seguida i us he trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
1: Home, escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
3: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc d'allò, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
1: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor, no sé si ho aconseguim.
3: Som molt simpàtics. Som molt simpàtics.
1: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
3: sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tenim que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja tenia el despertador a les 6, però m'he aixecat abans, i me'n vaig a Lliçà a fer una excursió una mica especial.
1: A moure una mica el cos, que sempre és important.
3: I tant.
1: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
3: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
1: No, bueno. Però dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar i de cop i volta... O...
3: No, jo, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
1: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, t'envio una forta abraçada des de la ràdio.
3: Igualment.
1: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Número 3, Paulina, un petonet.
3: D'acord, bon dia. Adéu,
1: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
4: Hola, bon dia, família, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
4: No, però mira, vam començar a aixecar una mica al pis abans d'anar a treballar.
1: A quina hora t'has despertat, Pere?
4: Mira, em desperto sol uns 4 minuts abans de que comenceu vosaltres.
1: Et despertes sense despertador?
4: Jo sempre.
1: Això és una meravella, Pere, tens el cos més acostumat.
4: No, és una vegada que m'he fet servir i no sé si jo penso, em tinc que despertar a les 3, a les 4 de la matinada o més tard. I, bueno, sol, em desperto i fora.
1: Sempre t'ha passat això, Pere?
4: Sí, des de sempre. Mira que he treballat de nit, de dia, de... Bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, em desperto i ja està.
1: A mi això m'acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns el despertador, 2 minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
4: Entenc que... Això són els nervis d'abans de començar el programa.
1: És per començar la setmana, que dic, hem de començar-ho a arrencar, això.
4: Sí, escolta'm, fer un programa molt guai i el nou tècnic, mira, molta sort, eh?
1: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
4: Vale, perfecte.
1: Que vagi molt bé.
4: Bon dia.
1: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
5: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Orús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la Intel·ligència Artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Anthropic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament, ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer. tot sovint. Doncs per què no? Em quedo amb, amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
1: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
6: Hola, què tal?
1: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir. Digue'm un número de l'1 al 4, Ricard.
6: El 4.
1: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
6: No, el 3, el 3.
1: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
6: No, el 2.
1: Què?
6: El 4, el 4.
1: Número 4. En Pere, no tinc temps, hem de deixar més temps per saludar-nos. Que vagi molt bé el dimecres, Ricard.
6: Fins ara.
1: Engega l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio. Tornem demà. Bon dimecres, matiners.
7: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Però que fa en bas. Saun, saun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
4: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: avui ens preocupem per si piqueu entre hores. I si ho feu, de què és allò que més abuseu? Tot plegat, fruit d'un estudi que assegura que els joves catalans piquen més entre hores que no pas els seus pares o avis. Oh. Laia, per què? Potser és perquè beuen menys alcohol?
1: No ho sé, jo crec que té a veure amb una tendència. Mireu, el 73% dels catalans pica entre hores.
2: 3 sembla... de cada 4, eh?
1: Exacte, sembla que es consolida aquesta conducta, la de fer un snack, una mica de pica-pica, encara que sigui tot sol mentre no arriba l'àpat principal, o també, per exemple, mentre es cuina, eh? També és una tendència a fer-ho mentre es cuina. En un extrem tindríem aquells que només mengen en els àpats tradicionals, no tasten absolutament res fora d'això, i en l'altre, que aquí potser és la novetat, aquells que gairebé no fan àpats tradicionals, perquè van picant tota l'estona, és a dir, ja no és només mica picar entre àpats, sinó fins i tot anar picant com a moda d'alimentació i no fer àpats dels antics, diguéssim, dels tradicionals.
2: A mi em posa molt nerviós que la meva parella piqui mentre jo ja té el plat a taula.
1: Mireu, doncs l'estudi que us deia parla d'un 40% dels joves d'entre 18 i 24 anys que pica entre hores diverses vegades al dia, eh? Davant d'un 15% només dels més grans de 65 anys que tenen aquest hàbit. Un biaix que reflecteix una mica com les generacions més joves prioritzen aquesta flexibilitat de menjar petites porcions on vulguin, quan vulguin, sense dependre d'horaris o de sobretot haver-se de planificar o haver preparat un menjar. Jo per part meva conec diversos exemples de gent més gran que també pica abans de començar a menjar, per allò d'entretenir la gana. Sobretot, cuiners o cuineres, allò que dèiem, que mentre preparen l'àpat fan una copa de vi i un tret de formatge. Això passa, segur que us hi heu trobat a la cuina. O què me'n dieu de les olives, la fruita seca? Mon pare mateix, a la seva edat, tota la vida, quan té gana de menjar i encara no hi ha el dinar a taula, agafa el pot d'olives i va fent. Vull dir, ja pots... És una qüestió també d'hàbits, al final. Una cosa és entretenir la gana i l'altra és obrir sol una bossa de patates, que això sí que és veritat que fa que ja et tregui tota la gana de l'àpat principal. I aquí és on jugaria un rol més important la gent més jove, que potser té conductes alimentàries menys saludables, en què pot arribar a substituir un àpat per una bossa de patates. Que aquí sí que una mica això... O aquella canya de xocolata que dèiem abans en lloc d'un esmorzar, perquè una canya de xocolata convindríem que no acaba de ser picar entre àpats. Sí. De fet, associem el fet de picar entre hores a un estigma de pràctica poc saludable, però sí que és veritat que hi ha qui només pica doncs, coses ja més sanes, una fruita, o també es pica entre àpats menjar-te una poma fora d'hores, una fruita seca, una mica d'humus, fins i tot gent que em faig una torradeta de paté vegetal, i això no és pas que no sigui saludable, però és senzillament fora d'hores. Mira, les dades diuen que el 20% dels catalans es decanta per snacks dolços o salats, mentre que n'hi ha que opten per aquests aperitius més saludables, que serien un 23%. O sigui que la cosa està mig-mig. Una opció, aquesta del més saludable, que s'associa a un consum més planificat, més conscient. Tu has comprat aquell producte saludable per tenir-lo a la nevera preveient que picaràs entre hores. Tu no compres bosses de patates.
2: Per tant, no ho compris, no ho compreu i no ho tindreu.
1: Clar,
2: tot que i després que... és veritat que tens la frustració aquella de no trobar res. Però
1: exacte.
2: Tot això que
1: almenys si compres coses saludables, davant de la temptació de picar, picaràs alguna cosa saludable.
2: Sí.
1: De fet, com et dic, això deixa de ser una opció necessàriament fruit de la improvisació o el consum compulsiu, perquè... Hi ha gent que ja planifica, diu, mira, com que voldré picar entre hores, ja compro això i amb aquesta previsió. No?
2: I quin és el moment del dia que més piquem
1: mira,
2: entre hores?
1: El moment del dia, gairebé un terç dels catalans es decanta per mig matí. I sobretot això que dèiem, treballant o estudiant. Les màquines de vending aquí són molt temptadores. I és una manera de fer una pausa, d'entretenir-se, una mica també de procrastinar. Dius, estic fent una tasca que no em ve gens de gust, vaig a picar alguna cosa i així mentre em distrec una estona. I l'altre moment del dia en què més gent menja entre hores és la tarda, que seria com un substitut del berenar més tradicional. Sigui com sigui, la tendència de les nostres latituds de sopar tard, això que deia un oient també, fa que hi hagi menys gent que potser després de sopar es decanti pel ressopó, que també seria una mica com aquest picar entre hores.

0: els experts. ICAT. La peli a la carta.
1: Have you ever heard of female friendly porn?
2: Yeah. Do you watch it?
1: I prefer not getting fed sexuality through the experience of others.
3: Vull recomanar una pel·li que he vist a Filmin, que és novetat en aquest portal, i m'ha emocionat molt. I, a més, té el porno al centre, cosa que la fa encara potser més emocionant i que toca molts temes. Us explico.
4: A veure.
3: És un drama familiar d'història pare-fill. Un drama familiar, costumista, intimista, el tema de la família està al centre,
4: sí.
3: Però són aquests a pare i fill, que viuen, són aquesta família tan petita, que el pare és actor porno. Un actor porno que té una habitació de la casa, el seu estudi, i d'això viuen, i amb això s'esforça per doncs, alimentar el seu fill, donar-li una bona educació. Un fill així com esprimatxat, blanquet...
4: El fill ho sap?
3: Sí, el fill és més, és el que roda i el que munta. És a dir, és el negoci familiar. Clar, la primera escena...
4: És menor d'edat?
3: Balinsti. Clar, la primera escena xoca perquè veus el pare, que és una mica Nacho Vidal, fa un porno agressiu, diguem-ho bé, porno del camí no m'agrada, però vaja, que és la feina de les actrius. I aquest jove, doncs, clar, la primera escena el veus rodant els primers plans, donant consells, després ell munta, perquè és un jove que li agrada muntar vídeo, li agrada rodar, li agradaria de dedicar-se al cinema i està començant amb aquesta feina del pare i té molt bona relació amb totes les noies actrius pornos que venen a casa. De fet, fins i tot es preocupa per

0: elles, les cuida bé. Clar, aquí hi ha una cosa que grinyola, perquè el Sergi fa cara de grinyolar.
1: Sí, home, ja, sí. M'està incomodant moltíssim, bé, tot plegat.
0: Hi ha molts temes. Primer hi ha un tema, mira, Laia, t'agradarà. Tema laboral, que és que el pare, ell sap que no sap fer altra cosa a la vida, ell sap que el seu fill és responsabilitat seva, ell sap que necessita visites i clics per tenir diners i poder portar-lo al col·le, un col·le guai que el porta.
2: Però també pot canviar de feina, no? Vull dir que sempre es pot triar.
0: Bé, doncs mira, és una de les respostes. No és que sigui una pel·li de bat, et mostra uns fets en concret. Un altre fet que mola molt, aquest noi, que sembla el Xalamet, desprimejat i blanquet, sí, i sensible i maco, us agradarà molt, doncs té com aquesta primera nòvia, santa paciència, aquesta noia també, una noia també com molt empoderada i molt feminista i molt xula, és la més guai de la classe perquè és més alternativa, els dos els agrada llegir, el cinema i tal, i clar, el primer cop van molt pas a pas, pam a pam, i el primer cop que ja van com a fer sexe, clar, ell té uns referents que no és que els hagi vist al mòbil, els ha vist
1: a la realitat.
0: Ell els munta, ell els munta, i ja dic jo que quina paciència que té ella, perquè sempre diuen de vegades molts discursos feministes que diuen no estem aquí per educar-vos homes, no? Podia, intenteu venir una mica presos de casa.
1: Exacte.
0: Clar, aquest noi també està com desaprès.
1: Sí, aquest ve viciat de casa, clar.
0: Bueno, no sé si seria la paraula viciat, és el que ha vist, la seva mare doncs va morir, quasi no la va conèixer, el seu pare. Clar, és que és un tio que és com, a la vegada, sembla un Nacho Vidal, però és un tio com molt obrer, com molt, ho dic, ell com que fa el que pot i que la paia diu, podria fer una altra cosa, ja, doncs és el que fa, saps?
2: Sí.
0: És curiós la relació amb el pare, la relació amb les altres noies, amb les actrius porno que arriben. També hi ha un altre tema que m'ha molat molt, que és la majoria doncs els agrada i estan més que convençuts a fer això, és les seves paraules, però n'hi ha una que veus que arriba allà, que és que sembla que no ha trobat altra feina, que està una mica desesperada i es troba en aquest context, tot i que el protagonista la cuida aquest noi jove, doncs
1: clar.
0: Hi ha molts temes d'aquí. Feu cara com de fàstic quan la pel·li
1: sí. No, saps què passa?
0: En els sentiments i en les emocions.
1: Ja, no és cara de fàstic, és cara d'incomoditat de... Jo me'n recordo quan tenia 16 o 17 anys que veure escenes pujades de to al costat dels meus pares feia una incomoditat brutal i pensar, no, és que jo munto les imatges d'unes escenes protagonitzades pel pare.
0: Com que la primera escena, i trobo que perquè no et passi això, a la primera escena ja hi ha el primer faci el cumshot davant del teu fill, ja el veus la primera escena, t'ho treus de sobre i intentes fer la història una mica més complexa i visualitzar altres coses.
1: Tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula.
0: A mi em va emocionar moltíssim, i a més la història d'amor dels dos joves és superbonica, Laia, i a més, clar, també veuràs com la nòvia, la que arriba a aquesta llar, com es comença a relacionar amb les altres actrius porno, els clar, comença clar. A parlar tu, per què ho fas, com, per què, quina relació té amb aquest sogre, com intenta també el sogre deixar-li certs missatges, que tampoc són de porno conscient, no? Però són de podries anar més aviat per aquí, més aviat cap allà, i més, els actors, per mi, tots descobriments, eh? És el primer llargmetratge de la cineasta, la directora és la Muriel Dassenburg, i és el primer paper d'ell, d'aquest jovencell, que es diu Kaulan O'Gorman, i d'ella, que també m'ha encantat, que es diu Safiya Benadi. Tots debutants, cineasta en primera pel·li, i actor i actriu en primer llargmetratge en el qual treballen. Es diu Truly Naked, i us asseguro, estreu atents tota l'estona a tot el que passi, a cada element, a cada detall, i segurament us donarà per a reflexionar sobre moltes coses en aquest film que, insisteixo, és sobretot un drama familiar. El tema principal és la família.
1: A mi m'ha creat moltíssima atenció.
0: I les relacions entre personatges. El teniu a Filmin.

0: els experts. ICAT.
1: El punt de partida, Laia, avui des d'on partim? Quina xifra?
2: Mira, avui ens fixem en que l'esperança de vida de les persones blanques als Estats Units és de 4 anys més que la de les negres. Segons les dades del mateix govern dels Estats Units, l'esperança de vida al néixer reflecteix un biaix racial persistent. Si la població blanca té de mitjana una esperança de vida al voltant dels 78,4 anys, la població negra no viurà, sempre de mitjana, més de 74 anys. Això són més de 4 anys de diferència. Aquesta escletxa va patir, a més, un eixamplament encara més exagerat durant la pandèmia de la Covid, tot i que posteriorment s'ha recuperat en part gràcies a la disminució de la mortalitat per aquesta malaltia. Les mares negres tenen 3 vegades més probabilitats que les mares blanques de morir en l'any posterior al part, i els seus nadons tenen taxes més altes de prematuritat i baix pes en néixer. Sembla que la xacra de l'esclavitud encara projecta una ombra ben llarga sobre el benestar del país, més de 150 anys després de l'abolició. I a més s'acaba de publicar una nova anàlisi que conclou que entre el 2010 i el 2020 les taxes de mortalitat van augmentar significativament als comtats d'Estats Units que més depenien de l'esclavitud just abans de la Guerra Civil. De fet, la diferència entre les taxes de mortalitat de negres i blanques durant aquesta dècada va ser 20 vegades més gran en aquests comtats en comparació amb els que no tenien esclavitud registrada al cens d'Estats Units de l'any 1860. Molts estudis han intentat identificar les causes d'aquestes disparitats, com el viatge en la riquesa, l'habitatge, l'educació, l'accés en atenció sanitària...
3: Clar, de la riquesa mana una mica tot, no?
2: Sí, però fins ara poc s'havien fixat en aquest fet, com l'esclavitud històrica influeix en les diferències actuals en les taxes de mortalitat entre persones negres i blanques als Estats Units, perquè sembla que aniria més enllà d'aquestes coses tan pragmàtiques com això que tu dius, no? Els diners que tens a la butxaca. El que s'ha descobert ara és que com més gran era la proporció de persones esclavitzades en un comtat l'any 1860, més gran és la diferència de mortalitat entre blancs i negres a la dècada de 2010.
3: Això és molt fort, no?
2: Sí, sí. Els comtats on el 92% de la població havia estat esclavitzada, hi va haver més de 200 morts addicionals per cada 100.000 persones entre les persones negres, però a la dècada de 2010, estem parlant, en comparació amb les persones blanques, una diferència d'unes 20 vegades més gran que la que s'observa als comtats on no hi havia esclavitud. Les conclusions dels investigadors són que les desigualtats heretades de l'esclavitud es manifesten sobretot en 3 potes, en la segregació residencial, és a dir, on els toca viure, en les desigualtats econòmiques i en les diferències a l'accés a l'educació universitària.

0: avui, que, de què ens hem de queixar, trobo que seguirem pel fil de l'habitatge, oi?
1: Aviam, jo vaig punt per punt de coses sí. que m'han anat preocupant durant tot aquest cap de setmana, perquè ja des de divendres que arrosseguem aquest debat i que veig que està fent un canvi de xip en la mentalitat del meu entorn, com a mínim, i del que crec que és la classe treballadora del país, però està costant. Jo, el divendres, em sembla que va ser que vaig arribar aquí a la ràdio dient-vos que el dijous al vespre m'havia discutit amb una noia fins a la una de la matinada,
2: sí.
1: per xat, una absoluta desconeguda. Però perquè vaig entrar al seu perfil i vaig veure que era una tia infermera de comarques de Lleida, que a més em va explicar ella mateixa que vivia amb els seus pares, que té 27 o 28 anys, i vaig pensar, com pots estar-me dient que la Mari Carmen, en aquest cas, perquè és el cas que estàvem parlant, es mereix que la facin fora de casa perquè amb el temps que fa que viu en aquest pis es podria haver comprat un habitatge. Vull dir que el seu argument era totalment el de la dreta, no? De, no, no, aquí meritocràcia a tope, i si no t'has espavilat sabent que et farien fora de casa, doncs és el teu problema, aquí qui té raó és el propietari perquè té tot el seu legítim dret a fer-te fora de casa si la propietat és seva, tal, i jo pensant, tia, que estàs molt més a prop de... Sí, la Mari Carmen, que de tenir tu una propietat en lloguer, que és el que em deia que era el seu somni, no? Que ella m'explicava, perquè jo li preguntava, m'interessa de veritat, que quina era la seva intenció en el futur, perquè si ara estava vivint amb els seus pares, doncs com es veia, no? D'aquí 10 o 15 anys, i ella deia que el seu objectiu era tenir una propietat per viure i una propietat per llogar-la, i que quan la tingués per llogar-la, que posaria el preu que li donés la gana que per alguna cosa és seva.
3: Però ara, de moment, reiterem, no en té cap.
1: No, no, no. I si no aquest fa... és el tema.
3: I el més complicat és que segurament ho té molt pelu per tenir-ne mai cap seva.
1: Que una Clar. Persona de classe treballadora t'estigui argumentant que els propietaris tenen dret a fer fora la gent de casa seva perquè ella aspira algun dia, que ella, bueno, deu veure molt a prop, jo ja t'asseguro que crec que està molt lluny, com a propietària, tenint llogaters, i que, clar, que ella està com protegint els seus drets del futur, saps? I és com, a més, mare de Déu, esteu totalment dissociats.
0: Tota la gent que diu això de posar el preu que vulgui perquè per una cosa és meva o no sé què, perquè per això és meu, sempre m'està semblant a mi que d'Esquit Llevit estan criticant la propietat privada, o estan dient, sí, és que el problema és aquest, és la propietat privada. O sigui, al final...
1: No, clar, clar, estan com auto-boicotejant ells mateixos.
0: Que t'empenyen, el marxisme, aquesta gent, amb els seus somnis absurds d'aquesta noia que vol tenir dues cases.
1: No, clar, i al final li havia de fer comparacions absurdes, que penso que és el que haurem de recórrer, i de fet, Gabriel Rufián ja ho ha fet més d'una vegada al Congrés dels Diputats i se l'ha criticat perquè no ha sigut del tot rigorós, però a mi la metàfora no em sembla dolenta.
3: Quina?
1: Si el Rufián ho deia amb el preu del pa, no? Deia, clar, és que si el preu del pa, que és un bé bàsic, creixés tan ràpid com el de l'habitatge, ara mateix una baguet valdria 13 euros. Ningú pagaria 13 euros per una baguette, saps?
2: Bueno, i que a més estem posant uns béns essencials, no? Com són l'alimentació de primera necessitat, com és una barra de pa, o un habitatge, que és una primera necessitat, al mercat. I clar. Si no corregim els errors del mercat, ens podem trobar sense aquest bé de primera necessitat. Clar. I per això era l'administració, no?, per corregir això.
1: Sí, la metàfora és bona, però la gent li criticava que realment les baguettes, primer de tot, sí que han pujat de preu, i després que el cereal, que és la matèria primera del pa, és amb el que més s'especula a tota Europa a nivell de béns. Llavors és com, bueno, informa't una mica.
2: No, però per tant, si també s'hi especula, doncs també és un problema, no? Tot, és a dir, jo penso que és el mateix problema les dues coses.
0: Diré el mateix de tota la gent que diu, és que és el mercat. Jo penso, ah, m'estàs dient que el problema és que el mercat sigui lliure. M'estàs empenyent més el marxisme, l'animisme.
2: Sí.
0: És que quan ho diuen, és que és el mercat,
2: sí,
0: ho diuen.
2: Sí que és veritat que penso que criticar l'habitatge sense criticar el capitalisme és un error, en el sentit de que, en el fons, són el sistema que ens hem donat i hem acceptat entre tots, i potser el que hauríem de fer és canviar de sistema.
1: Clar,
2: perquè el sistema
1: dir...
2: t'empenya això. El sistema demana que hi hagi això, que qui pugui es faci més ric que l'altre.
1: Lamentablement, Laia, si tu vas amb aquesta premissa, que és supervàlida, ja saps que estem d'acord amb tot aquí en aquest estudi, gràcies a Déu, amb una persona que pensa com aquesta infermera de comarques de Lleida, ja d'entrada ja desconnecten. Tu
2: clar,
1: dius,
2: clar,
1: la paraula capitalisme,
2: veritat.
1: Ja ells ja no saben de què estem parlant.
3: Yeah.
1: I després que crec que has d'anar a coses molt bàsiques, com substituir, no?, l'habitatge per la sanitat, i que ells vegin que si ells... com que no serà culpa seva estar malalts o no, igual que no és culpa teva néixer pobre en una família on no era de res o no, tens dret a anar al CAP i que t'atenguin, a un hospital que t'atenguin, i gràcies a Déu hem construït això també gràcies a la lluita de molts anys, de la gent aquí.
2: Bueno, es diu estat de dret i paguem impostos per això i hem decidit
1: Exacte.
2: Que sigui així.
1: Però que hi hagi símils que puguin ajudar a entendre aquesta gent de classe treballadora, que no és una professió. Ser rendista i extreure béns que facin que la teva qualitat de vida millori a costa de que uns altres et paguin uns diners perquè tu no facis res, No està bé, vull dir, que no és just, no?
0: I,
1: per
0: si,
1: ningú.
0: I si ve algú i et diu que tens enveja, Laura, perquè
1: sí,
0: no tens...
1: Sí, efectivament, tinc enveja.
0: No tens 5 cases.
1: Jo perquè he de treballar i tu no, perquè de cop has heredat 8 pisos de la teva família rica.
2: I recordar que ahir llegíem l'article de la Constitució, més enllà de l'habitatge digne, el que diu és que la política existeix per corregir l'especulació. És a dir, que els polítics tenen l'obligació de corregir els vicis del mercat i que si s'especula amb l'habitatge han d'intervenir. Això ho diu la Constitució.
1: Un altre punt que penso que també és important han d'anar remarcant aquests dies o fent entendre a aquesta gent que ho veu tan malament, això que estem fent de sortir al carrer per demanar que no es vagi negoci amb l'habitatge, és que no és un atac contra qualsevol propietari. Si tu ets propietari d'una casa que la tens per viure-hi, evidentment, cap problema, les cases són per viure-hi. Tingues una casa d'un milió d'euros, si els tens, o tingues una casa de 100.000 euros, si l'has trobat en algun moment de la història d'aquest planeta, que ja no existeix, no? Que hi ha el típic gris, que penso que és el que fa que molta gent rebutgi el moviment de lluita per l'habitatge, que és que la meva família té un pis de la meva àvia llogat a una veïna del poble. Soc dolent.
3: No.
1: Soc l'antiheroi d'aquesta...
3: Ni molt menys.
1: Per l'amor de Déu, si tu tens el teu pis de la teva àvia...
0: Si ho diu és per a algú, perquè segurament té la ment convertir-ho en una casa turística en un futur.
2: O potser no, potser té gent indignament i ja està.
1: No sé, perquè la gent que no està del tot informada o que no té aquesta consciència de classe... sent que l'estàs atacant pel simple fet de ser propietari de dos pisos, però no és de qualsevol dos pisos. O sigui, si és un pis que has heredat i que estàs llogant de manera justa a una veïna del poble a un preu assequible, doncs perfecte.
2: És que el problema que s'ha d'explicar què és l'especulació i un cop tu expliques què és l'especulació ja està.
1: Clar, però costa molt.
2: No ho estàs.
1: Si la gent es queda molt amb el titular, no, és que clar, jo sóc propietari perquè la meva família té un parell de pisets que clar, que els avis ens van deixar tal, no sé què. Home, doncs depèn de què estiguis fent amb aquests pisos. Si els has convertit, efectivament, com diuen Roger, en un pis turístic, un co-living i estàs llogant les habitacions a 800 euros cada una,
2: ets dolent.
1: Ets
2: sí.
1: Especulador. Efectivament, ets dolent. Si ets una persona que ha llogat a algú que si vol estar allà durant molt temps per
3: exacte.
1: Viure i per treballar-hi i pagant un preu
3: del barri,
1: raonable,
3: un preu digne, exacte.
1: Doncs no ets d'aquesta banda de
2: al revés,
1: de
2: més n'hi hagués, no? Més n'hi hagués d'aquests.
3: No, és que segurament no hi hauria ni molt menys aquests problemes.
0: Recordeu que sempre es pot donar, no? Que no se'n parla molt. Tinc un pis i el dono a l'administració pública.
2: Sí, però
0: pública.
2: Com que això no passa, ja, doncs també pots llogar-lo a un preu just. Que a vegades sembla que si no, o dones, la gent diu, jo no sóc una germeta de la caritat, no, sí. Pots llogar un preu just. Tranquil.
0: Mira, la Cristina diu, la gent que té com a objectiu a la vida, com aquest, ara, avui que m'ho fes el col·lectiu de sanitàries de Lleida...
1: No, home, no, però perdoneu, gent... era un exemple clar, perquè sapiguéssiu de què treballa, no perquè tot es penseu així.
0: Diu, la gent que té com a objectiu tenir pisos en propietat per llogar-los a prou que vulguin, és que una cosa emocionalment els està fallant, és una cosa del cor.
1: Home, doncs probablement, tot té rels amb la cosa emocional, és així, sí. Perquè tu tens una necessitat de seguretat i si no la tens al teu entorn efectiu i sents que qualsevol dia que tinguis una desgràcia et quedaràs sol i desemparat, doncs necessites com
2: jo
1: aquesta acumulació
2: és,
1: de béns.
2: És senzill que això, són egoistes i no miren pel bé comú i ja està.
0: Bé,
2: no
0: en Bernat, jo em discuteixo cada dia amb companys de feina, m'agrada que la gent es baralli i a més per temes...
1: Bueno, és que s'ha de debatre perquè
0: diu,
1: és que és
0: diu,
1: important.
0: Diu, em discuteixo amb els companys per feina, migració, habitatge, és esgotador i la fredor en què arriba la gent fa por. Jo ja no sé si tinc arguments per discutir amb aquesta gent, segur que en tens, Bernat, en tens mil. Se'm comença a fer difícil, em preocupa molt. Bueno, segurament la Laura t'ajudarà i t'ha llençat
1: no, bueno, aquí estem tots igual, Bernat. Aquí estem tots igual, discutint amb els nostres tiets, els nostres amics i tot Cristo, però crec que és una discussió necessària. I també és una discussió necessària a l'esfera pública, que abans de marxar volia posar-vos un tallet que segur que ja us ha arribat per X, per Twitter o per algun altre lloc, però crec que és molt representatiu del moment en què estem, en què comença a fer vergonya, i jo estic molt a favor del xantatge emocional, que la gent que té un altaveu públic decideixi que no va amb ells, aquest tema.
4: Aquest estiu també hi ha hagut un debat sobre els influencers, sobre el paper que jugueu, no? Hi ha hagut aquesta crisi, o alguns han anomenat la gran crisi dels influencers. Tu com t'has sentit i com has viscut tot aquest debat que hi ha hagut?
5: Jo crec que és un debat molt interessant, de fet l'he agraït fins i tot. Jo crec que és important que alguns creadors de contingut o influencers o com es vulguin dir, se'ls vagi caient una mica la careta.
4: Però, per exemple, el que està passant ara a Madrid, no? Amb la Puerta del Sol, com t'interpel·la tu la crisi de l'habitatge? Creus que tens una responsabilitat també en això? D'explicar, de denunciar el que està passant?
5: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
1: Molt bé,
2: no
1: que caiguin
2: no
1: les caretes.
2: Més, no
1: que caiguin les caretes, Laura Escanis. Vull dir, tal com ha dit ella, literal, cauen les caretes, ets una persona que es dedica a ensenyar per xarxes socials què es posa de roba i on ha anat a dinar, poder no hem de treballar a la televisió pública de Catalunya. No ho sé, pregunto. Potser la gent que treballa en aquesta casa ha de tenir una mica més de discurs. Perfecte que facis aquesta feina de, no ho sé, tanca publicitària, perquè al final...
2: Sí,
1: això,
2: és evident,
1: dient,
2: és
1: no?
2: Evident.
1: Però o comences a informar-te una mica i a tenir una opinió amb cara i ulls, que no ha de ser l'opinió de tothom, evidentment, hi haurà gent que estigui en contra teva.
2: També alhora és interessant per la gent però... que la segueix, no? Per dir, atenció, perquè estàs, no esperis... No, sàpigues que és una persona que no té contingut i que s'està explicant com es pentina. Bueno, no sé, tu decideixes a qui vols seguir.
1: És una persona per... també que té, tipus, 3 o 4 habitatges. Clar.
2: Clar.
1: Parlem-ne.
2: Sí, sí, saps? Que tu no tindràs, ja ho sàpigues. Ja.
1: No ho sé. A mi,
2: per molt que et pentinis com ella.
1: Em sembla que ara mateix no hi ha res més important al món a comunicar que una crisi que està afectant a absolutament tothom. Per tant, o ens posem les piles o jo no sé què estem fent ja. Estem perdent el cap.

0: dels experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs a veure, avui us porto un casament que va començar amb un cibull i va acabar amb la Guàrdia Civil a Gomesende, a Ourense, d'acord? Abans de res, un avís, perquè aquesta història doncs, té tants girs que sembla una sèrie. Hi ha coses que s'han publicat sobre els nuvis que ells mateixos neguen. Per tant, anem pas a pas,
3: d'acord.
2: La celebració es feia en una casa rural. Cerimònia, banquet, pastís, festa... I, de fet, en el moment del ball i amb la barra lliure doncs, oberta, allí van passar coses. Tot va començar perquè la núvia li va reclamar al nuvi 40.000 euros d'un suposat pacte nupcial que era el que havien calculat que rebrien per part dels convidats al casament. Ell li va dir que no tenia aquests diners i llavors és quan ella es va posar doncs, a cridar i en aquest moment van intervenir els germans de la parella que en lloc de calmar la situació la van tensar encara més perquè va començar una batalla campal on també s'hi van afegir cunyats, tiets, sogres, convidats, vaja, tothom. El germà de la núvia admet que va ser ell qui va començar a llançar plats. De fet, tota la vaixella va quedar... O sigui, no em va quedar res de la vaixella, la van xapar tota. I en aquest moment de batalla campal, la núvia va aprofitar per anar-se'n al lavabo, suposadament, amb un treballador del càtering.
3: A sobre!
2: Perquè es veu que ja s'havien fet ullets. Hòstia. Quan va acabar la feina...
1: O sigui, no només li demana al nuvi 40.000 euros, sinó que després se'n va amb el càtering al lavabo.
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Quan van acabar la feina, ella va sortir del lavabo, se'n va anar cap al nuvi i li va reconèixer que li acabava de ser infidel amb aquell treballador. I li va dir, és que en realitat no t'estimo.
3: En aquest casament, perles tots, eh?
2: En aquest casament, com diem abans, hi va acabar intervenint la Guàrdia Civil
3: sí,
2: i al cap d'un parell de dies, el nuvi va sortir a negar-ho tot, a desmentir-ho tot. O sigui, segons ell, no hi havia cap pacte econòmic vinculat al casament, tampoc hi va haver infidelitat i, a més, assegura que durant el casament la parella no es va separar en cap moment i que ara mateix estan junts
3: i
2: que
3: feliços.
2: Estan més feliços que mai.
1: Tenia pinta que, més o menys veritat, acabarien tornant. Són d'aquestes parelles,
3: sí.
1: Vull dir, encara que...
3: I els hi va la marxa.
1: Si s'exageri més o menys, sí. Algun dia et vindria el teu amic, tu d'aquí part d'aquí vens, tu, del nuvi o la núvia?
4: Del nuvi.
1: Doncs vindria el nuvi i et diria, Sergi, hem tornat amb la tal.
4: Hosti, sí. Noi. I ara, com a mi, què li has de dir? Què fots?
1: Que et donaré suport.
3: Lluny de mi, lluny de mi.

0: tornem a obrir, Laia, el tema del malbaratament alimentari. Per què ens dona per a fer més espais aquesta qüestió?
1: Perquè, de fet, segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, un terç dels aliments produïts anualment al món es llencen, cosa que hem de mirar a millorar, com a societat. Si bé les llars generen el 60% del malbaratament alimentari, cada vegada hi ha més iniciatives per prevenir-lo, especialment en àmbits que gestionen quantitats més grans d'aliments. Està pensant en restaurants, en hotels, en menjadors escolars, en residències d'avis, on el volum és molt important i, per tant, doncs, potser també és més senzill lluitar contra el malbaratament, perquè amb una acció més petita, doncs, podem aconseguir millors resultats. Per exemple, en restaurants i en bars, doncs, ja ho sabeu, poden optar per aquestes aplicacions que han nascut els últims anys de reciclatge alimentari, podríem dir, de last call, en què els ciutadans poden accedir a preus reduïts a aliments que no tinguin llarga durada. Per exemple, molts hotels el que estan fent és fan els esmorzars de bufet lliure i allà a les 11 a les 12 posen a les aplicacions els petits lots amb restes d'esmorzar perquè puguis accedir-hi a preus més barats. O, per exemple, forns, que a última hora del dia doncs, ja no poden reciclar segons quin material, doncs també el posen en petits packs de 3 euros i pots accedir-hi. I a vegades fins i tot hi ha forns que de motu propi, sense passar per l'aplicació, tens pa del dia abans a meitat de preu. Perquè si són pans molt bons d'aquests, doncs, que duren. I tot aquest tipus d'iniciatives estan molt bé perquè la idea és, al final, acabar llançant el menys possible, perquè és veritat que costa molt encertar la quantitat exacta de producte que podràs vendre, no? Més enllà d'això, també, bars i restaurants poden accedir als bancs d'aliments per aprofitar tot l'excedent en menjadors socials. Hi ha tota una xarxa de voluntariat al nostre país, per sort, que funciona molt bé i que recull tant de supermercats, d'establiments, però també de restaurants, tot un seguit d'aliments excedents que poden anar, doncs, a menjadors socials, a gent que ho necessita, a gent que se li poden fer uns lots per famílies, etc. També menjadors escolars i residències d'avis. Doncs a vegades les famílies ens queixem que les racions als menjadors escolars són justetes, especialment quan els infants creixen i es queden potser una mica amb gana, no? I surten allò a l'hora de berenar, surten de l'escola i diuen, què hi ha per berenar? Com si s'haguessin de menjar un dinosaure. Però és que és veritat que les escoles lamenten, o la gent que gestiona els menjadors, que quan s'obre menjar a la cuina sí que es pot gestionar, però quan s'obre menjar als plats dels infants, doncs és molt difícil de no llançar-ne i, per tant, s'ha de vigilar. Millor fer racions petites i que puguin repetir que no pas llançar aquestes quantitats ingents de menjar de que són els plats dels infants. I, de fet, en relació a això, estan sorgint a diversos centres escolars i potser aviat també es podrà fer doncs, en centres hospitalaris, en residències de gent gran, aquesta nova tendència de posar en carmanyoles i instal·lar una petita nevera o fins i tot una màquina expenedora a la sortida del centre escolar o en un centre cívic del municipi perquè les famílies, tothom que vulgui, pugui accedir gratuïtament a aquestes carmanyoles amb racions sobreres d'aquests menjadors escolars, etc.
2: No està molt bé això, eh?
1: Està molt bé. De fet, em sembla que era a l'Alt Urgell que, mira, al vestíbul del Centre Cultural Les Monges, de la Seu d'Urgell, ja hi ha a dia d'avui de franc racions de menjar que ha elaborat la cuina d'un institut del municipi, el Joan Bordieu, que ells posen l'excedent en petits tàpers, en petites carmanyoles, i tothom pot accedir en aquest centre cultural, és a dir, un punt d'accés lliure, on, mentre n'hi hagi, doncs tu pots anar i accedir a una d'aquestes carmanyoles perquè no, per tal d'aprofitar doncs, aquest menjar, no? Però, com també dèiem, la feina a casa és encara ingent, perquè a Catalunya, segons l'Agència de Residus, el malbaratament se situa una mica per sota la mitjana europea per habitant, però tot i així representa uns 35 quilos per persona, i equival al 7% dels aliments adquirits. És a dir, que tot el que comprem sembla que un 7% va a les escombraries, i això és el que hem de mirar que no passi. Jo ahir mateix vaig llançar una punta de pernil dolç que se m'havia fet malbé. Clar, és que no te les menges de temps. I això no pot ser, però també aquestes calors no hi ajuden, eh? Quants no se us ha picat la farina aquest estiu, o els cigrons, o la fruita mateix, la deixes a fora 4 dies i de seguida es fa malbé. Hem de mirar, doncs, de tenir-ne més cura i posar-los en llocs frescos i tenir sempre present les calors exteriors per mirar que no ens passi. És difícil.
3: Els experts i cats.

0: Debat musical amb cançons que parlin del cor. Avui els contrincants són la Laia i en Sergi. Esteu a punt?
1: Sí.
2: Molt.
0: Laia, avui et toca a tu arrencar.
2: Doncs mira, jo penso que si parlem de cor, parlem de cançons d'amor, i si en parlem de cançons d'amor, un grup a casa nostra que treballa aquest tema i el treballa molt bé és, sens dubte, Ginestar.
3: Em bategues, pam, pam, pam, pam, pam.
2: És que aquí els germans Serra Sol se'ls ens feien el so del cor, pam, pam, pam, pam, pam. Però, de fet, en moltes de les seves cançons se van trobar el punt just entre posar-se romàntics però fer-ho sense impostures, parlant de situacions del dia a dia, amb lletres que ens surten precisament del cor. També fan el mua, mua, mua, fan un t'estimo tan, tan, tan, tan, tan. És que no pararia mai de sentir Ginestar.
1: Jo renco amb el cor petit. Quan que...

0: millor com en món català per començar a parlar del cor i de com se'ns engongeix quan a vegades ens mira aquella persona que ens agrada. Això és el que ens canten Pol Bordes, els Figaflaues i l'Escoti DK. Això és ben nou, que no té ni 5 anyets aquest tamacle, Laia.
1: No, m'agrada que et posis sensible perquè així sabràs apreciar un altre dels grups sensibles que hem tingut a casa nostra, que és que no podíem parar del cor sense Punxa Charango. Un crit

0: guapíssima.
1: Meravellós regal es titula aquesta cançó, no és el cor.
0: Exacte. És la cançó que es titula, és la cançó que titula el disc, que el disc es diu El cor de la terra, que si fixes, quan us he posat la cançó, deia justament El cor de la terra. O sigui,
1: ui,
0: el nom del disc el treu d'aquesta cançó, que és Meravellós regal. A veure, gràcies a aquest vers que parla de la terra, ens explica com hem d'agrair aquest fantàstic planeta que ens alimenta cada dia. És que totes les cançons de Charango són això, agraïment profund. I què és un agraïment, sinó una cosa que ve des del cor? A més, aquesta cançó la van enregistrar amb el Safari Children's Cor, uns nens d'Uganda preciosos.
1: Ah, perquè és un cor de nens.
0: Clar, també és un cor de nens, perquè quan un cor dona, surt del cor el que canten.
1: Ara et poso un tros de cançonaca.

0: que sentim és la cançó You'll Be My Heart que Phil Collins va fer expressament per la pel·li de Disney Tarzan, cançó que va directa al cor, mai millor dit, i de la que també tenim més d'una versió en català. A mi m'agrada molt la de la Yala. Té cor, eh? Té un cor de nens cantant per sota.
1: Sí,
0: aquesta cantant barcelonina de Soul va fer per la marató de TV3 de l'any 2021. Aquest tema, Seràs en el meu cor. Que bonic, que bonic. Laia, tens el cor de gel? No saps apreciar la bona música?
1: Mira, al cor l'interpel·lem per l'amor romàntic, però també per parlar de vida, per parlar de sentir-nos vius, de reclamar drets, de reclamar justícia. I ara que m'havies portat una cançó en anglès, doncs jo te'n posaré una altra, perquè Els Miserables era una gran cançó que parla del cor.

0: Aquesta era aquella frase que deia quan el batec del teu cor s'acompassi amb el batec dels tambors, és que hi ha una nova vida per començar quan arribi demà. És que tot el poble, tota la comunitat batega, plegada, per emprendre una tasca conjunta, que en aquest cas és la revolució, que pot ser millor, parlant del cor.
1: Ai, prou. Matar aquest gran moment, perquè a mi, jo sóc un fan dels Miserables, però ho vaig a matar per posar una altra cançó sobre el cor, aquesta.

0: pinacle de la música màquina dels 90, i My Heart, d'un grup del País Valencià que s'anomenava New Limit i que segurament us sona perquè van fer cançons com Smile o Scream. No us fixeu en l'anglès macarrònic que empraven, sinó aquest ritmillo que d'una altra manera també ens arriba al cor, no?
1: A veure, aquesta cançó no té absolutament res a fer perquè acabarem una cançó imbatible, entre altres cançons perquè també és una cançó coral, com això que dèiem abans, perquè parla de defensar la llengua amb el cor. Ja t'ho he dit que era imbatible, oi? És la cançó del Correllengua, germanat.

0: aquesta d'en Valcorra, del Correllengua, penseu que hi havia la gossa sorda, els catarles, la Júlia Colom, la Fúmiga, moltíssims més, perquè de fet hi havia artistes de tots els racons dels Països Catalans que es van unir per fer aquesta peça enèrgica, positiva, pensada com un himne per connectar una mica amb aquest sentiment de pertinença i d'estima a la llengua i també que convidava a avançar i a celebrar, que és el que era el Correllengua, una ruta per defensar la llengua.
1: Doncs jo acabo amb la que estic segur que em farà guanyar, perquè la Rafaela mai ens falla.

I és que la nostra cantant italiana preferida de sempre ens cantava el seu afar, l'amore, que no només era important deixar-se anar quan ens enamorem, sinó que l'hem de deixar, que ens esclati el cor. Els que vau tenir la sort de veure la Rafaela, a més, sempre acompanyava aquest explota amb un bon cop de cap, marca de la potència de la carn.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: un altre cop totes aquestes coses que en Miqui Núñez vol fer una altra vegada. I nosaltres, que de nou, us despertem aquí als Matins d'ICAT, avui que és dimecres 30 de setembre, i són les 7:02 del matí. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, oients. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, Ubis. Ens hem empatat setembre, ja.
0: Sí, sí.
2: De
0: sí.
2: Cop i volta.
0: Uh-huh. I demà, avui, però, a canvi de temps. Néstor Gómez.
3: Radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials. I aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut, i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts. I també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
2: No es va passar ahir que després de la pluja vau dir ara ve la fresca, i després us vau preguntar on carai és la fresca?
1: Total, mira, us vaig fer un àudio sortint de la ràdio, recordeu?
0: Sí, jo no el vaig sentir, si és el grup de feina.
1: Doncs sí, us vaig posar... Mira, no ha servit de res aquesta pluja, fa una calor que
2: t'esitjaves. És com un aixafogó, sí.
1: Horrorosa.
2: Però no va refrescar.
0: Jo que estic bastant centrat durant la jornada de feina, va ploure a Barcelona?
2: Collons, si va per l'hora.
1: Sí, sí, va ploure força ahir a Barcelona.
0: Vale. Jo d'anada no em va atrapar, i
1: no.
0: Quan vaig plegar de la feina, una
1: ja no
0: quarta
1: plovia.
0: Dues, el que em va passar és que em vaig torrar de calor. Va ser la meva,
1: sí, sí,
0: crònica,
1: sí.
0: La meva crònica de la jornada d'ahir.
1: És com si no hagués passat, una mica aquesta pluja.
0: Mira, Laia, avui un tema que t'agrada. El tema del dia amb els oients. Avui parlem de caminar.

0: caminar va bé per a oxigenar la ment, Laia, o per reflexionar. Molts dels oients avui responen dient que els allibera la ment i que arriben a bones decisions. Fins i tot alguna diu que connecta les neurones.
1: Jo crec que moltíssim, no? Perquè fas exercici, respires, sobretot depèn de per on caminis. Si camines per la diagonal, a mi no em tranquil·litza gaire.
0: Em refereixo a cosa mental, només. La meva pregunta és psicològica.
1: Sí, però depèn de per on caminis. Sí. Jo dic, no, el teva psique no és el mateix si està caminant per la diagonal que si està caminant
2: per
1: l'osc.
2: Perdona, jo camino per la diagonal i a mi em va molt bé.
0: Però, Laia, entre estar al sofà escarxofat amb bevent whisky i caminar per la diagonal?
1: Home, camina per la diagonal.
0: Sí que
1: però amb una bona mascareta, eh?
0: Sí. Bé, a veure, oients, avui ens fem ressò d'un estudi que relaciona el fet de caminar ràpid amb la identitat personal, amb la filosofia. Abans, però, la pregunta del dia. Caminar, com ho feu? A quina velocitat aneu? Com moveu els braços, on els deixeu? Postura de l'espatlla? Camineu sempre endavant o feu una mica com els crancs? I mentre camineu, sobretot, escolteu música, reflexioneu, xiuleu, canteu. Llegeixo en George, per començar, diu: caminar és la meva condició natural.
2: Okay.
0: És com dir, si es queda parat, mor. Aquest oient, sempre ni que estigui per casa, dorm fent rotllanes al menjador. Diu: el passat dia 19 vaig fer 58 quilòmetres!
2: Collons, déu-n'hi-do.
1: Caram,
0: això, a nivell
1: sí que vas anar lluny.
0: A nivell de senderisme...
1: Molt bé, no, espero que fossin en pla, perquè, si no, quin cansament.
0: Diu: gairebé sempre sol, sense música i pensant en les meves cabòries. Qui m'acompanyi s'ha d'adaptar al meu ritme. Doncs ja, ves tirant. L'Estel diu: camino molt ràpid, inclús quan m'esforço a caminar lenta, no puc. Surto, vaig tirant ràpid. A vegades m'agradaria saber passejar més i millor, però no m'acaba de sortir. L'Estel ha de caminar ràpid. Quan estic fent el turista per pobles i ciutats que no conec, llavors potser sí que l'esperit de descoberta em fa caminar una mica més lent. En Lluís diu: caminar ràpid amb música i sense gent, el de més és anar de passeig. Ell diferencia. Caminar és caminar ràpid si no està fent una passejada.
1: Estic una mica d'acord, eh? No és el mateix un passeig que una caminada.
0: En Salva diu: quan vivia a Barcelona, a cada cap de setmana amb un col·lega, i també amb la petita quan va néixer, ens fotíem patejades de diverses hores, fins a la platja, fins a Collserola, sense parar. Ritme ràpid. Algun cop havia fet també la costa, recorre la costa, Barcelona, Maresme i tornar. Ara, diu, visc a Solsona, amb dos crios, no tinc temps ja. És això. Llavors, gent que se'n va de la ciutat i no pot caminar.
1: Veus? No, crec que també serà amb els crios que amb el tema de la marxatació.
0: Diu que quan es jubili potser sí que tornarà a caminar. I diu que recorda les caminades ràpides al Festival de Sitges quan sortia del Retiro o del Prado i en 10 minuts començava la següent sessió a l'auditori i és un bon tros. Dedueixo, a Salva, per aquest temps a pretèrit, que aquest any no hi vas, perquè t'hauries d'haver organitzat, que comença ja dijous la setmana que ve i ens explicaràs. I diu: també recordo, després d'una marató de pel·lis a l'auditori de Sitges, al festival, tornar a caminar, anant cap a l'apartament de matinada pel carrer, silenci absolut, nit, passava pel mirador, allà al Palau Miracel, em quedava mirant la sortida del sol, això vol dir que es feia maratons de veritat, les que acaben a les 6 del matí, i diu: i veies que hi havia una altra persona allà, sol, al mirador, mirant com surt el sol, i te n'adonaves que era l'Eduard Fernández. Oh, què trobar-se. I mira que hi ha actors que només estan a la catifa roja, però n'hi ha que també fan coses èpiques durant els festivals de cinema. Jo una vegada vaig a un Frankfurt amb el cineasta aquell de terror, el Paco Plaza, el de Rec, jo vaig demanar un Frankfurt i al meu costat ell se'n demanava un altre.
2: Caram.
1: Bon gust que vi tenen el Frankfurt,
2: escolteu,
1: no, al costat d'aquí.
2: Ja que tenim aquestes aplicacions de podòmetre i tot plegat, digueu-nos quantes passes feu de mitjana. Va, anem a buscar a l'oient que camina més. Jo, per exemple, us dic, aquest any porto de mitjana salut. Si tens un iPhone, és l'aplicació de salut. He fet 8.765 passos.
1: Jo no tinc iPhone i, per tant, si no tinc cap lloc de salut, no ho dec tenir, no?
2: No, però pots descarregar. Bueno, clar, si clar, no
1: si
2: la tens activa,
1: ara,
2: no t'has de posar a caminar de cop i volta.
1: Sí, espera.
2: Home,
1: que marxo.
2: Avui déu-n'hi-do, avui porto 5.400 passes.
1: És que tu vens no caminant des del centre de Barcelona, fill, és que això...
2: És el que tinc.
0: Jo, sí, és el primer cop que obro l'aplicació salut perquè m'he de registrar.
2: Ah,
0: és
2: carai.
0: Sí, però quan ho faci, val, ja us ho explicaré.
2: Va, oients.
0: Bé, comentaris off-topic. La Mireia diu: després de fer molta cua virtual, ja té entrades pel concert nadalenc d'en Dausà. S'ha conxorxat amb una amiga per fer la cua i tenir més opcions. Digueu-nos si també, ahir que sortien les entrades, vau pillar tiquets per anar als clàssics concerts de Nadal d'en Joan Dausà. La Marta, que és comercial de caragols, està baixant cap al Prat, diu, amb la vostra companyia, escoltant-nos, que d'anar a vendre caragols a les botigues de minoristes perquè allà venguin a les persones.
1: Super.
0: I se'ls mengin.
2: Ahir em van sortir de caragols.
0: Ah, ja, hosti, està totalment posada, amb el tema. Home. Clar, és el seu rotllo. I en Ciso, en camioner, que ens escolta des del camió, diu: em vaig de la Torre de l'Espanyol, això comarca l'Aia de...
1: Ostres, ni idea.
0: Priorat, no, diguem-ne. I després, descarrego allí, després al Port de Tarragona a carregar. Bé, més tornem al tema del dia. Vull caminar, oients, també volem respostes en format àudio. Envieu-ne.
3: Experts, bon dia.
4: Bon dia.
3: Jo tinc un caminar més aviat militar, sempre m'han dit.
4: En plan soldat total, que m'havia costat algunes crítiques, especialment de la meva mare, quan era més joveneta, perquè no caminava prou femeninament.
5: Cancel·lada!
4: Tot i això, sí que em reconec caminar bastant lligat a l'estat d'ànim. També, amb la meva parella, sempre han sortit les millors idees de projectes, viatges que volem fer, il·lusions futures, sempre han sortit quan anem a caminar plegats. Molt a favor d'anar a caminar.
6: Parlant de caminar, doncs a mi m'agrada molt caminar pel camí ral, que em duràs el país on jo soc, clara terra, espaterra. El país d'on jo sóc. Jo m'agrada molt malament, encara. Sento l'olor penetrant la mare selva, sempre el cant del rossinyol que em

0: la meva parella li agrada molt caminar. Caminant sempre, doncs, hem pres moltes decisions, hem tingut converses molt transcendentals, hem resolt crisis. És la nostra manera de resoldre les coses i de parlar aquelles qüestions que són molt íntimes. Mira, no sé, són coses de parella.
1: Escolteu, a mi m'encanta caminar. Mireu, aquest cop de setmana vaig estar a Sant Feliu de Guíxols amb un desnivell de 1.500 metres i m'ho vaig passar genial. I també a vegades camino cap enrere, que diuen que va molt bé per connectar les neurones.
2: Ara estava plovent a fondo aquí a Banyoles.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: són els Pla Moguda. Potser molts de vosaltres no els vau descobrir fins la setmana passada, quan es van proclamar aquests usonencs els guanyadors de l'edició 2026 del concurs Sona Nou. Així que en el futur els sentirem més sovint. Aquesta cançó que us hem triat es titula Ja emprenya. Ara són les 7:13 i anem a caminar de pressa. Per cert, que fa un moment en George ens deia que l'última caminada va ser 58 quilòmetres. Us heu quedat sorpresos?
1: Sí.
0: I la Laia ha preguntat on devia ser quina ruta. Doncs tenim resposta, però d'un altre oient. En Roger diu la ruta dels 58 quilòmetres va ser al Matagalls. Jo trobo que es coneixen, o és una mena de stalker que té sempre 100 metres enrere.
1: Però diguem-nos... ara pensava al Matagalls, Montserrat, encara no s'ha fet, no?
0: Okay. No, espera, les treuen, què vol dir?
1: Sí, la Matagalls, Montserrat és una ruta que fa tothom a l'hora, diguéssim, des del Matagalls fins a Montserrat, però encara no s'ha fet, això a l'octubre, em sembla.
0: Perquè hi ha temporada de rutes.
1: No, però és una ruta que fa tothom a l'hora i per tant la fa tothom al mateix dia.
2: Una caminada d'aquestes que fa, diguéssim.
0: Bé, no es pot fer la resta de l'any. En George era un pirata, era un caminador furtiu. Bé, Anna Closa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hem de parlar del fet de caminar de pressa.
3: Sí, perquè, de fet, hi ha dos tipus de persones en aquesta vida, els que baden mentre van caminant i es fixen, doncs, en els aparadors, en els edificis, en la gent, i els que van amb un coet al cul i avancen gent per la dreta, per l'esquerra, i aprofiten qualsevol forat a la vorera per posar el peu i avançar aquesta gent.
2: Jo, literal.
3: Tu, eh? Sí. Jo també ho soc, aquesta persona. Doncs aquests últims pot ser que ho facin per dos motius. O bé perquè arriben tard, ja sigui a la feina, a la farmàcia que està a punt de tancar, o a la cita, doncs, que tenen amb aquesta persona especial o perquè van de pressa, doncs ja de mena. I, de fet, aquest tipus de persona tenen una ment privilegiada perquè a l'hora d'avançar doncs calculen per quin costat de la vorera poden passar. Segons un estudi fet a més de 15.000 adults, la nostra manera de caminar podria donar algunes pistes sobre com som. Segons aquesta investigació, les persones que caminen de pressa acostumen a ser més actives, disciplinades i orientades a objectius, però no vol dir que aquella persona que va de pressa sigui responsable, productiva, ambiciosa o impacient, potser sí que ho és,
0: sí.
3: Però també pot ser que li estigui doncs, a punt de perdre l'autobús.
2: O tot plegat.
3: Clar.
2: Jo crec que és tot plegat. És una conjunció de les dues coses. Arriba tard i després tot això que comentes que estic totalment d'acord.
3: Tot i així, les conclusions de l'estudi tenen una certa lògica perquè potser camines ràpid perquè ets una persona que li agrada aprofitar el temps i surts de casa amb una missió. Per exemple, has d'anar a comprar el pa, però sí. Te'n recordes que se t'ha acabat el xampú, que has de passar per la tintoreria a buscar aquella jaqueta i mentre fas tot això doncs aprofites per trucar a ta mare i preguntar-li com està.
2: Sí.
3: Doncs aquesta persona surt amb un objectiu i té una ruta planificada. Aquesta persona no surt perquè sí. Aquesta persona no surt a badar ni veure les obres del Camp Nou. Aquesta persona surt amb una missió.
2: Absolutament.
3: Val? A banda d'això, segons l'estudi, aquesta persona que camina ràpid també transmet seguretat i determinació. Tu quan veus una persona que avança amb pas ferm penses, aquesta persona sap perfectament on va. I potser no en té ni idea. Potser s'ha perdut i li fa vergonya doncs donar mitja volta quan ja porta un quilòmetre caminant per la Diagonal, saps?
1: Clar.
3: Llavors,
1: però és veritat que és diferent perfil, o sigui, si t'has perdut, vols afluixar una mica el ritme, no? Vull dir que no ets aquella persona que surt a buscar platxada.
2: A mi m'ha passat,
1: Això. Sí, eh?
2: Sí, vas molt decidit i vas tan de pressa que dius, hòstia, m'he despistat de la ruta com 5 quilòmetres, però no passa res. Però tu, amb determinació, tornes a anar cap enrere.
3: I en un restaurant que no saps on està el lavabo, què fas? També vas ràpid, buscant i obrint totes les portes fins que trobes el lavabo, o què?
2: Bueno, això sol passar, perquè...
3: És gent que li passa,
2: bueno,
3: eh?
2: Hi ha persones que ens passen...
1: Ah, jo no, és un perfil més desorientada.
2: Però tu ets la típica
1: pregunto.
2: Que pregunta?
1: Sí, sí. Home, abans que obri portes, sí.
2: Jo intento dir... No, sóc capaç.
3: Aquesta persona transmet confiança, Laia.
1: Ja ho veig, ja.
3: Però també hi ha una part negativa, perquè caminar de pressa podria estar relacionat amb la impaciència i una baixa tolerància a la lentitud. De fet, aquestes persones, a banda de molestar-los i doncs, totes aquelles que van lentes, s'estressen quan en una mateixa vorera hi ha quatre persones en bloc que t'impedeixen avançar i calculen qualsevol raconet per intentar treure-se-les del davant i pensen... A veure, per la dreta no puc avançar perquè tinc un arbre. Per l'esquerra venen dues persones i un gos. He d'esperar-me fins a aquella paperera i llavors allà podré avançar.
2: A mi m'ha passat això i he arribat a entrar dins l'asfalt per intentar passar, perquè ja estic fins als nassos de tenir aquestes tres o quatre persones que, a més, van com fluctuant cap a l'esquerra, cap a la dreta i no pots anticipar què faran ells.
1: Això em passa una mica amb el fenomen turista, és a dir, si sí. Vas per un lloc molt cèntric de Barcelona i hi ha gent que realment bada molt... I a part, són uns quants darrere els altres. És a dir, jo sí que trobo que molesta.
2: Però això és la, la pugna entre la persona que va ràpid i les que baden.
0: Creieu sí. que els turistes haurien de caminar per la calçada?
2: És possible.
0: Arraconats, però a la calçada.
2: Un carril... carril no, carril guiri. Carril
0: guiri. No.
2: Sí,
0: no.
2: Sí.
0: La calçada.
2: Ah, la calçada directament.
0: No, el carril caminar se diu vorera.
2: No, li posem prets un carril guiri. Sí,
1: home, i així sí, no molesten.
2: I així no molesten, exacte.
3: Sergi, no et fa ràbia aquella persona que de cop i volta s'atura?
1: Així, això.
3: Perquè mira el mòbil.
2: Sí.
1: Això sí. Què dius, home, no pots aturar al mig del carrer.
0: No, saps on s'atura aquesta gent? Al capdamunt d'unes escales mecàniques?
3: Totalment.
0: S'aturen allí a escriure missatges.
2: Aquesta gent hauria d'anar al costat de la façana. Exacte, en un costat de la façana que no molesti.
3: És que, clar, pugen a dalt i no saben si van a l'esquerra o a la dreta. Escolta'm, planejo abans.
2: I perquè te'ls acabes menjant, clar. Els que van decidits darrere, te'ls menges.
0: A la porta del metro, quan un guiri vol entrar, jo estic dintre el metro i vaig a baixar, veig quan un guiri vol entrar, encara que, vagi pel meu costat, li dic no. I el poso a baix i llavors quan surto jo, dic, vingui, ara entri.
2: És una altra opció.
0: A veure, Laia, dubtes de la ruta que formulaves. Ens confirmen oients com ara l'Oriol, que diu, sí, és la ruta Matagalls-Montserrat. Enguany va acabar a Matadepera per restriccions de la pesta porcina. Es va fer el 19 de setembre. En George ens confirma que sí, que és la ruta que tu deies i que ja s'ha fet. També tenim altres oients, com ara la Marta. Dius, ja s'ha fet la Matagalls-Montserrat.
1: Ostres, vaig despistadíssima.
0: Diu, fa un parell de setmanes. I en Jordi diu que facin un carril per expats. Bueno, jo insisteixo amb la calçada. Ja tinc, m'he registrat el lab de salut, Sergi.
2: I què? Vale.
0: 1.279 passos avui.
2: No està malament. Una cosa conclusiva, l'Anna, que camini ràpid o que camini lent no em converteix ni en millor ni en pitjor persona, no?
3: No.
2: No m'has de preocupar,
3: en principi, no.
1: Home, jo et diria que
3: no
1: estàs
3: podem saber per
1: una mica estressat
2: una mica
1: per la vida.
2: Bueno,
3: això sí.
2: Però bueno, a l'estrès a vegades és bo per la salut, diuen.
1: També, sí, és a 6 del matí, mira, així t'esperes.
0: L'Esteve diu que va fer el Canigó, Laia, 26 quilòmetres, 1.700 de desnivell. Això és per tothom,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que el Canigó és un cim que a priori no seria un dels més difícils.
2: Accessible.
1: No, però com que està restringida la circulació fins molt, molt, molt avall, es converteix en un cim de difícil accés per molts quilòmetres, diguéssim.
0: I en Jordi diu que ell que es decanta més pel whisky que no pas per caminar, diu triple destil·lació, suau i amb bon gust. Bé, un quart i cinc de vuit del matí, mica més música per acabar-nos a despertar, ara amb les guitarres dels Franz Ferdinand des d'Escòcia. Ens canten el seu Take Me Out, ara que va sent hora de sortir de casa ja.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Hora de parlar de teatre aquí als experts. Ara que són les 7 i 23, us expliquem que Mario Gas porta a la Sala Beckett a Barcelona el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rurda, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. El podeu anar a veure fins a l'11 d'octubre i ja hi ha anat la Marta Vives.
2: Henry Rurda, l'autor i protagonista del pessimismo alegre, mi suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se.
3: Ell diu, per exemple, a veces me olvido de que voy a suicidarme, entonces sonrío y tarareo las melodías que me gustan porque todavía hay en mí grandes prodigios de alegría. O dice, yo seguiría viviendo, pero soy un jugador que no quiere aceptar las reglas del juego.
2: Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat en un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present de tot això, com ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
3: I és molt, molt lúcid, perquè és un text que està escrit l'any 1925, perquè ell es va suïcidar el 6 de novembre del 25, i sembla que estigui escrit fa mitja hora.
2: Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral.

0: A veure, Laia, te'n recordes d'aquesta sèrie?
1: Salvados per la campana!
0: Sí, Salvados per la campana.
2: Un personatge...
1: En sac, era el meu preferit.
2: Vale, el meu era l'Screech, el
0: sí,
2: teu.
0: La Jessie.
2: Jo, el musculós, jo li deia l'Slaker.
0: L'Slaker!
1: Era l'Slater, no?
2: Sí, home, i tant. Sí, sí, era un joc de paraules.
1: Però estava intentant recordar-ne el nom, perquè no me'n recordava.
0: A veure, quan parlem d'aquesta sèrie és que algú ha mort. A veure qui ha mort ara.
2: O que l'Screech ha fet una de les seves, que és un personatge...
0: No, perquè aquest va morir fa temps, eh?
2: Bueno, però durant anys se li anava la bola contínuament.
0: Ah, sí?
2: Bé, és llei de vida que morís l'Screech i que després ho faci un del personatge més veterà d'aquesta sèrie, que era el que feia de director. Ha mort als 75 anys l'actor Dennis Haskins, el director de l'Instinct, de Salvats per la Campana. El personatge es deia Belding, el director Belding. Sí. Jo recordo, Laia, que m'encantava la sèrie, tot i que quan mor un personatge sempre us trec aquí un capítol mític, una frase cèlebre, la tinc una mica llunyana. Recordo
1: la
2: gaudia moltíssim. Uau.
1: Jo també. Va ser la primera sèrie, jo crec, que vaig mirar.
2: Com va ser l'interès amorós d'en Zach?
1: No en tinc ni idea, no ho recordo.
2: Becky,
1: de fet, estava intentant recordar...
0: No, era la Kelly, no?
2: Exacte. Veus,
0: Kelly Kapowski, es deia.
1: Ostres, com pot de la memòria.
2: Veus com dubto? Veus com dubto? Sí.
1: Jo volia saber, d'en Zach, diguéssim, que és que clar, era guapíssim aquest noi. I què s'ha fet? O sigui, aquest actor ha seguit fent coses? Deu ser bellíssim, no, ara?
2: És que trobo que tot el reportatge és de què s'ha fet de Saved by the Bell.
0: No tots sé si... acabaran malament.
2: Sí. A veure, jo el que recordo del director, del senyor Belding, és que tenia una relació amb el Zach que em recorda molt a la relació Bart Simpson-Seymour Skinner. És
0: sí,
2: aquesta relació, que són contraris, són nèmesis, però sempre que hi ha algun capítol que s'allunyen, sempre es troben a faltar. I com més s'allunyen, més se n'adonen que si realment en són d'amics i que no són res l'un sense l'altre. Així que en Zach i el Belding sí que recordo que tenien aquesta mena de relació a Salvats per la Campana. També ha transcendit, perquè jo no tenia coneixement, que l'actor Dennis Haskins sortia a Mad Men, però només un capítol, eh? Era el treballar en una empresa de menjar, era un científic i volia que li fessin la publi als seus productes. Dennis Haskins, que mor als 75 anys.
1: Perdoneu, està fent moltes coses, eh? En Mark Paul Gosselaar, que es veu que és el nou Zach. En Zach, sí, estic quedo parada. Vull dir, aquest tio ha seguit fent coses.
2: Val.
1: Almenys pel·lícules, no sé.
2: Laia, parlem de gossos. Nova gira.
1: És que em canvia de tema tan sovint.
2: Arrencaran el festival.
1: Ah, els gossos al grup, molt bé, m'encanta.
2: Sí. 20 anys de la cançó Corren. Gira dels gossos.
1: Exacte, actuaran el 30 d'abril a les escales de la Catedral de Girona amb un concert doble a 8:15 i a les 10. Nacho Tarrés destaca que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris.
3: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
0: Tu que n'ets una mica fan,
1: però,
0: Laia...
1: Jo soc fan de l'època primera, no entenc per què t'han celebrat el disc Corren quan era infinitament millor el que van fer abans. No
0: clar,
1: entenc, tampoc.
0: És que jo crec que els fans gossos són els de la primera
1: època.
0: Després es van tornar mainstream a partir de la cançó Corren, però van perdre potser aquella fornada de fans primerencs.
1: És que totalment, era el que els feia diferents. O sigui, era el millor grup del món abans de fer Corren, justament. Que no és que fos horrorós, però senzillament era com un grup més. Mira, justament en Nacho i l'Oriol explicaven així al Matí de Catalunya Ràdio què volia dir per ells Corren.
4: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de gossos.
5: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
0: Clar, quan comencen a ser els de Corren en lloc dels de gossos,
1: clar,
0: et perden a tu, per exemple, no?
1: No és que em perdin, però senzillament deixen de ser per mi l'essència i lo xulo que eren, però vaja. De fet, ja ho va avançar Catalunya Ràdio, la gira de celebració dels 20 anys de Corren els portarà fins a 12 ciutats, però serà un tour puntual que no suposarà ni un disc nou ni una tornada indefinida als escenaris.
2: Així que si els voleu fer contents i veure'ls una vegada més, les entrades es posen a la venda demà dijous a les 7 de la tarda.

0: Torno a ser jo. Reivindica aquí en Josep Montero i ens fan ballar als Oques Grasses per acostar-nos a l'actualitat de la jornada. Abans, però, Laia, mentre explicaves això dels gossos, m'he molestat en mirar la carrera del Marc-Paul Gusler, en Zach de Sabals per la Campana, i que deies que ha fet tot de pel·lis. Una filmografia gens interessant, crec que bastant irrellevant, però que inclou fins i tot una d'aquelles pel·lis del Walmart de Nadal, que el pòster surt, mira, noi, noia, vestits de vermell, amb colors
1: verds, molt típics. Jo no
0: he dit que bones, havia seguit fent. I clar, és que ara poc reconeixible perquè ja no té cara de nen, segueix sent atractiu, sí, però té el cabell negre. I la podeu veure a Disney Plus.
2: Recorda
0: peli...
2: el que va ser.
0: Sí, sí, es diu 12 cites de Navidad. I parlant de cites, ahir vas anar a la presentació de la nova temporada.
1: Sí, de la travessa.
0: Ah, de la travessa.
1: Explicaré.
2: D'aquí una hora ens en parles.
0: No té res a veure amb cites, llavors.
1: No, res.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Però passa a la Dulceida, eh?
1: No, que era la Laura Escanes.
0: Laura Escanes. Bé, ara de seguida parlem de la premiere d'ahir, de la gran travessa que la Laia va presenciar. Era a un lloc emblemàtic, oi?
1: Al Museu Marítim.
0: Guai. Doncs ara amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Encarem l'actualitat com important de la jornada. Què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 30?
1: Que el govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades. Salvador Illa ho va anunciar ahir durant el debat de política general. La Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat. A Madrid, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. Inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem no tanquen la porta a votar-hi a favor, però volen esperar a veure el contingut del text. Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona. Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge en una concentració convocada espontàniament a través de xarxes socials i de durada indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que els decrets aprovats avui pel govern espanyol serveixin per millorar la situació. També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
2: Veurem com segueix això, perquè jo recordo que la del 15M, crec que es deia, va arrencar el mes de març i, per tant, el temps era cada cop més favorable. En canvi, si aquesta comença a l'octubre, clar, el temps cada cop serà una mica pitjor, no?
1: Sí,
2: perquè
1: sí,
2: ens anirem acostant
0: una mica bastant, anirem apropant-nos a l'hivern.
4: També una mica com aquesta mena d'anar remolc del que s'ha fet a les Espanyes, no? És això, no és una iniciativa estrictament catalana, sinó que doncs s'ha replicat el que s'havia fet a Madrid, no sé això quin allargament tindrà.
2: Si més no, és una iniciativa des de l'esquerra, això està clar.
4: Això està clar, sí.
1: D'altra banda, els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més elevat des de principis del 2023 i en té bona part de culpa el preu dels carburants disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou com a novetat un topall a la pujada del preu del gas a banda de prorrogar els descomptes als combustibles fins a final d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més. I acabo explicant-vos que el Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern. Fàtima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat, al rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i alcaldessa de Marràqueix.
0: I els titulars d'esports a aquesta hora.
1: Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. En bàsquet, el Barça perd a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87 en el partit de la segona jornada de l'Eurolliga, i avui juga el Barça femení contra la Roma en la segona jornada de la Champions.
0: I avui quin temps farà?
1: Doncs després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius, i a la tarda tindrem més estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures sí que estaran més altes que ahir.
0: Un minutet passen de 4:45 d'avui. Ara ballem amb en Bad Bunny. Anem a la ciutat dels gratacels, a Nova York, i de seguida tornem per parlar també, Laia, de superfícies.
4: Sí, forestals, concretament.

0: Escoltes ICAT.
1: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
3: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
2: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
6: La 7 i 40, Laia, avui de quina xifra ens servim per estirar del fil?
7: Doncs mira, avui parlem de superfície forestal a Catalunya, que se suposa que ocupa 1.300.000 hectàrees. De fet, podem precisar més, per això deia se suposa, perquè la superfície forestal total és més, i en aquesta s'inclouen també doncs, prats, matollars, erms... Però els boscos, el que diem superfície forestal arbrada, són aquest 1.330.000 hectàrees. Això suposa prop d'un 64% del territori, més del 50% del territori català és bosc.
8: Això és bo o és dolent?
7: Doncs mira, en principi jo et diria que és bo, a priori. O sigui, depèn amb què comparis, perquè ara t'ho explico. Mira,
8: va.
7: Això pràcticament s'ha doblat els últims 60 anys.
8: S'ha doblat?
7: Clar, perquè això és culpa de l'abandó dels conreus i la ramaderia tradicional, i aquí és on podem dir que no és tan
8: clar,
7: bo.
8: Això no és bo.
7: És a dir, és bo, si pensem que no és asfalt, no és tan bo si abans havien estat camps de conreu i superfície treballada, perquè en contra del que podria semblar, la biodiversitat és molt més rica en un paisatge mosaic que inclogui doncs, camps de cultiu, marges, prats, també boscos, que no pas en un bosc homogeni.
8: Per tant, la frase, això abans tot eren camps, ara és, ara tot això són boscos.
7: Clar, sí, que és fort. Així. A Catalunya, de fet, tenim una superfície forestal i boscosa molt variada, per sort hi ha una diversitat encara prou àmplia, tenim pinedes, alzinars, suredes, rouredes, castanyedes, fagedes, també boscos de ribera, zones d'arbustos, i he de dir que, malauradament...
8: I pinedes, i encara més pinedes, i crec que també tenim
7: sí,
8: pins,
7: per això és el que
8: i una mica més de pins, i crec que també tenim pins...
7: Sabies que els pins són un arbre importat, en realitat.
8: Exacte, vull dir
7: que
8: això
7: tampoc
8: no. Doncs, sí.
7: Doncs no sé si de l'altra cantó de la riba mediterrània, una cosa així.
6: Del Líban.
7: Sí, algo així. Sí.
8: Hòstia, els feia damunt. I venen
7: no,
8: davall.
7: Jo diria... Davall del costat.
8: Del costat.
7: Ah, del costat. Diria, però això sí que no tinc la dada.
8: Ara ho busco.
7: Malauradament, només un terç dels boscos que tenim al país es gestiona de manera planificada, i aquí és on hi ha molta feina per fer. De fet, s'aprofita menys d'un 25% de la fusta que hi ha disponible. Fa dos anys, l'últim que se'n té registre, es van aprofitar unes 27.000 hectàrees de bosc per la biomassa, concretament, que això dona un consum de 650.000 tones de biomassa forestal. És a dir, hi ha un molt potencial, podríem dir, tant que es parla, no? De les energies renovables ara amb els parcs eòlics i amb els camps solars, doncs mireu, només en biomassa, tota la superfície que podríem arribar a treballar i alimentar-nos energèticament seria segurament molt interessant. I de fet hi ha uns plans de la Generalitat, però sí que són una mica potser poc ambiciosos en comparació amb la gran superfície forestal que tenim. Això és el que dèiem de l'aprofitament econòmic. A Catalunya, però hi ha altres països també, hi ha un segell que protegeix els boscos pel que es coneix com la seva utilitat pública, que no té res a veure amb això que dèiem del rendiment econòmic. Mireu, a Catalunya en són 380.000 hectàrees de bosc considerades d'utilitat pública. Què han de tenir un bosc per tenir aquesta categoria? Doncs mireu, pot ser que sigui perquè és amb una capçalera d'una xarxa hidrogràfica o perquè és amb una riba de rius o de rieres. També pot ser que siguin boscos propers a les poblacions i que tinguin, per tant, una funció com d'esbarjo, però també poden tenir una protecció una funció de protecció del paisatge. També es declaren d'interès públic els boscos que es consideren importants perquè, per exemple, protegeixen el sòl davant de l'erosió o directament perquè redueixen el risc de riuades o allaus. Ara que tenim fenòmens meteorològics tan extrems, és molt interessant que hi hagi boscos perquè mantenen una mica doncs, l'aigua o la contenen, no?, quan passen aquestes coses.
8: I sobretot és necessari que estiguin nets aquests boscos, perquè
7: després,
8: quan hi ha l'incendi, és
7: allò que dèiem de la gestió forestal. També, naturalment, estan protegits tots els boscos que formen part d'espais doncs, naturals que tenen doncs, una catalogació. Sí que hem de dir que davant del canvi climàtic els boscos són ecosistemes força vulnerables, especialment a la sequera, també a les onades de calor, i això que deies tu, els grans incendis forestals. Per tal, cal que estiguin ben gestionats, eh? I a Catalunya, última dada que us volia donar, el 74% dels boscos tenen titular, és a dir, són de titularitat privada.
8: Ah, carai!
7: Sí, en canvi, el 26% són públics. És el que diuen, el bosc és de tothom, no tot el bosc és de tothom.
8: Però podem passar-hi per aquests boscos privats?
7: Aquí el tema dels camins, si els camins són amb dret de pas o
8: no. Perquè a vegades ens hi han trobat xarxes o reixes.
7: Mireu, això hi ha una... L'altre dia ho vaig preguntar justament. Hi ha una normativa que si el camí està considerat un camí històric, un camí amb dret de pas, el propietari no té dret a prohibir-ne el pas. Ha de ser que tu puguis demostrar que aquest camí ja era un camí que es feia servir antigament.
8: I a tots aquells que els destrossen amb les seves motos de motocross, què els
7: aquests
8: diries?
7: Aquests a la foguera.
6: I la gent que diu hola, que vas per la muntanya, et creu un desconegut.
7: Això fantàstic, això que heu de fer. Saludeu quan estigueu a la muntanya.
8: Menys gent, aneu amb moto.
6: Aneu traient el mòbil, que ara de seguida votem la cançó de les 10, però ara ens quedem uns minutets amb la Diana Moore, que trobo que aquesta temporada l'havíem sentida més aviat poquet, i ens encanta aquesta rapsòdia del teu cos. Mireu el

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Comença a ploure ja amb intensitat. On eren les fonts, Laia? Ens recordes?
2: Quines fonts?
1: Les de l'Albert Font.
2: Quines fonts de l'Albert Font?
1: Les fonts, les seves fonts.
2: Jo què sé.
1: És una població.
3: Va, molt bé.
2: Ah, les fonts, el poble, la Garrotxa.
3: Li puc fer la meva secció?
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 12 minutets perquè siguin les 8. Participeu amb nosaltres.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Aquí podeu respondre a la pregunta del dia, jugar al miniquiz i també votar la cançó de les 10, perquè l'última de cada programa la decidiu vosaltres. Com sempre, a partir d'aquesta enquesta que teniu aquí penjada amb els 4 tracks que us llencen en Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
5: Un 30 de setembre, com avui del 1995, el grup menorquí Ja t'ho diré publicava el disc Moviments Salvatges. Ballant!

El disc contenia un dels grans himnes del rock català de l'època, Si vens, la cançó amb lletra i música de Sebastià Saurina, va convertir-se en un referent de la música dels anys 90 i destacava per les seves referències als paisatges de l'illa de Menorca com les Cales del Pilar. Avui hem aprofitat aquesta efemèrdida per sentir els Ja t'ho diré, un grup que té la particularitat d'incorporar al seu nom un signe ortogràfic que no sovinteja els noms dels grups de música de casa nostra, l'apòstrof. Per això us farem escollir entre quatre cançons de grups que en duen d'apòstrof, com el Ja t'ho diré, amb Si vens, o els Lacs amb Busto. I sóc

0: El grup olesà L'Alba, que sembla que fa un temps que ha deixat els escenaris, té la particularitat de dur un apòstrof on d'entrada ningú el posaria. Molts es pensen que es diuen L apòstrof Alba,
1: no,
0: però
1: no tindria gràcia.
0: És L'Al apòstrof Va. Mostra dels trolejos als que ens tenien acostumats a aquest trio del Baix Llobregat. D'ells sentim la seva cançó Abella Reina.
1: Sembla que la gent té ganes de sentir els Ja t'ho diré amb el seu tema Si vens.
0: Està perquè ressant, eh?
1: Van primers amb força avantatge, segons el Llança Talacs amb Busto, tercera la Venus, que és la més xula, i ultimíssims per ara l'Alba amb només 8 clics al seu Abella Reina. Doncs entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que més us agradi i punxarem la guanyadora quan siguin les 10. Per ara falten 9 minuts per les 8, és ben aviadet, tenim molta estona per estar amb vosaltres i punxar-vos més cançons com el Born This Way. He nascut així, us canta la Lady Gaga.

0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: En defensa de companys.
2: Crims. La sotana. La renaixença. Guarda.
3: 6 minuts per les 8 d'aquest dimecres 30 de setembre. Avui és el Dia Mundial del Podcast, una jornada que se celebra des de fa ja 12 anys amb l'objectiu de promocionar aquests continguts digitals que ja estan totalment consolidats. De fet, més d'un oient avui responent a la pregunta del dia: què feu quan camineu? Molts diuen escoltar podcast, excepte la Mireia, que diu: jo faig els meus podcasts, que són els àudios que us envio a vosaltres, que són llarguíssims.
4: Home, és veritat que poden ser un podcast, perquè la Mireia, déu-n'hi-do, sí, del minut no baixa.
3: Bé, doncs els podcasts en la nostra llengua també consolidats en aquest format. De fet, segons les dades del primer anuari del podcast en català, entre 2016 i 2025 aquestes produccions han passat de 26 a 479.
4: Déu-n'hi-do, eh? Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcast va ser el 2024, amb aquests 479 podcasts que deien Roger i gairebé 9.000 episodis. L'any següent la tendència es va frenar una mica amb la desaparició d'un 12% dels programes. De fet, la multiplicació de podcast també ha fet que les sèries s'hagin anat reduint. A l'inici de l'estudi, cada sèrie activa tenia de mitjana uns 37 episodis. 6 anys després, la xifra havia baixat a menys de la meitat, amb 17 capítols, la mitjana dels quals seria d'uns 50 minuts. Jo crec que està bé, eh? Per un podcast, uns 50 minuts a partir d'això. A partir de l'hora ja és complicat de seguir-los. La tendència dominant és la d'una proposta de l'àmbit social o cultural. Aquests són els més seguits, amb 23 episodis per any, que s'estrenen

0: a l'hivern i es puja sobretot dimecres o dijous. Aquest és el Bon Dia. Si vosaltres teniu un podcast, el Bon Dia per penjar-lo és això, un dimecres o un dijous, no em digueu per què. Per plataformes, no cal dir que Spotify és la dominant, però seguida a prop per e-books. A més, distància hi hauria Apple, YouTube o Twitch. Catalunya concentra la major part de la producció de podcast en català, no cal dir-ho, amb 247 podcasts, seguida del País Valencià, les Illes Balears, Andorra i la Catalunya Nord. Segons els Premis Sonor, alguns dels millors podcasts de l'any passat van ser En defensa de Companys, sobre els darrers instants de la vida del president, No pengis, sèrie de ficció radiofònica on cada episodi recull trucades del 112, El consultori LGTBIQ+, Salsa Romesco, Montserrat, una ficció sonora, sèrie d'intriga i misteri, el thriller 48 hores o l'espai de les guarres.
1: El meu preferit de podcast en català, les guarres. Ja a punt de la tercera temporada, crec, si no m'equivoco. I encara tindrem temps per més històries avui.
2: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
0: Kenny, Happy People, no sé si la tenies al torradar, aquesta sí, no?
1: Mira, mira, tornada.
3: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòsia.
0: Escolta, escolta. Happy People. Shiny
4: Happy People. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Temps pel que ens explica l'Anna aquí a aquesta hora sempre al punt d'arribar a les 8 o a punt d'arribar a les 8. Li pregunto què no t'esperava saber avui.
5: Doncs mireu, us vull parlar dels kits d'emergència que Protecció Civil recomana que tinguem preparats. I atenció, perquè demana que en tinguem preparats 3 kits.
0: 3?
5: Una a casa, un altre al cotxe.
3: Sí, clar.
5: I si teniu mascota, tot el que necessita l'animal per sortir amb tu.
0: No em diguis,
3: m'acabo. A veure, un moment
0: d'apocalipsi
3: màxima,
0: no tinc calla,
3: tothom
0: Laia.
3: Sap que la mascota és el primer.
0: Laia,
3: que
0: tu no tens mascota? Sisplau, deixa'm apuntar.
5: El kit de casa, d'acord? Hem de tenir preparats aigua, com a mínim 1,5 litres per persona i dia, farmaciola, sí, medicació sí habitual, llanterna amb piles, una ràdio de piles també, o de maneta, documentació, diners, mòbil i carregador. I pel que fa al kit del cotxe, atenció, perquè heu de tenir bastant d'espai al maleter, d'acord? Sí. Heu de posar-hi una mica el mateix que el kit de casa, però també cal roba d'abric, material per si et quedes atrapat a la carretera, com ara cadenes, i una pala o un raspall de neu.
0: Tira, i ara arribem... No tinc això en el cotxe, eh? Vosaltres ho teniu, això?
3: No, clar que no. Com heu de tenir tot això?
0: No, que ho diuen, que ho necessitem.
3: Sí, tu fas gràcia del que diuen.
0: El kit de la mascota.
5: I arribem al meu kit preferit, que és el kit de la mascota. L'has d'agafar tu pel gos, perquè ell, evidentment, doncs, no sap que hi ha una emergència. I Protecció Civil diu que hem de preveure menjar, aigua i plats per diversos dies, documentació, cartilla veterinària, clar, la medicació si en pren, corretge, transportí i morrió si cal, material per netejar-la i una manta o una joguina que l'ajudi a estar tranquil·la.
3: Una pastilleta per si que la cosa es posa una mica més xunga, una pastilleta.
0: Ja comencem a matar animals, Laia.
3: De cianur, sí.
5: Laia, també demanen que tinguem preparat un detall que em sembla molt bé, perquè aconsellen tenir una fotografia amb la teva mascota.
6: Sí,
5: perquè si es perd, doncs que sàpiguen que almenys és la teva.
1: Has de sortir tu, per constatar que és la teva.
5: Sí, també.
3: Un culpable l'haurem de buscar si hi ha un pitxo perdut per allà.
5: Segur que molts tenim fotos de la nostra mascota, perquè quantes fotos no li hem fet a la mascota?
0: T'ho dic?
5: Atenció, perquè també hem de pensar en qui podria cuidar o evacuar l'animal si tu no ets a casa. També has de mirar amb antelació llocs on acceptin mascotes, per tant, el gos ha de tenir un pla d'emergència, allotjament alternatiu i una persona de contacte. I si teniu gat, doncs teniu feinada, posar-lo al transportí.
0: Home, sí,
5: perquè fàcil no és.
0: No, ja t'ho dic jo ara. Se m'està complicant una mica la cosa,
3: Vale, primer... tu salva la mascota i ja, si això després ja tu la tiraré de Darwin, això, saps què vull dir?
0: Laia, te n'adones que en menys de 2 minuts acabes de fomentar pastilletes de cianur per
3: estem
0: animal?
3: Estem parlant d'apocalipsi, no? Només en cas d'extrema necessitat.
0: Però, a veure, en l'extrema necessitat de l'apocalipsi es tracta de salvar...
3: Salvar-te tu, una mica. I les persones, també.
0: A mi, la gent que t'estimes.
3: Sí, persones, persones.
0: Els animalets, també, que t'estimes.
3: No, animalets no cal.
0: Te'ls menges, no? Directament.
3: No, home, no, quin fàstic.
4: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta, ICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: I ara que potser alguns esteu al llitet, podeu imaginar o podeu notar, si algú t'abraça per l'esquena, són els ginestants, encanta començar noves hores amb ells. I amb la Laura Grau cantussejant. Bon dia, Laura.
1: Bon dia.
2: Com t'agrada aquesta cançó, Laura?
1: És que m'agrada molt. Ja t'hi vaig dir, el primer dia quan em filtrava vaig dir, nois, això, hit mundial. I
0: el Nil Moliner et quadra també en aquesta composició?
1: El Nil sempre m'ha agradat molt, a la meva germana li encanta, és superfan. Llavors el tinc molt controlat i se'm fa molt orgànic escoltar-lo. I ells s'entenen tots molt, eh? Vull dir, m'han dit que s'han fet molt col·legues.
3: Que guai.
0: Amb qui estaràs? Amb aquest tema hem començat aquesta hora, a les 8 i 3 d'aquest dimecres, dia 30. Bon dia també, Laia Vidal.
3: Bon dia, Roger Saró.
0: Sergi Vives.
2: Molt bon dimarts.
0: I bon dia, oients.
2: Què dimarts? Dimecres?
0: Dimecres, dia 30.
1: Ho he ubicat una mica, Sergi Vives.
2: Sí, últim, ara sóc.
0: Darrer dia de setembre. Mira, Laia, també em fixo, com sempre, aquesta hora amb el que diuen els oients i, com sempre, et donen la raó. De fet, en Pedro reacciona amb emojis. Diu, Laia, dos punts. Emoji de cor, emoji de cor, emoji de pastilla, emoji de pastilla. Antoni diu que té a punt tres kits. El kit riuades, el kit Covid i el kit zombi. I la Marona, sempre prudent, diu, jo a la farmaciola sempre la porto a la bossa de mà. Tinc un fill amb tendència a patir els efectes de la gravetat. Això és allò que...
3: Vol dir caure.
0: Sí, ah, vale. Allò que és 0,8 metres per segon al quadrat.
1: Sí, exacte.
2: Jo vull saber què té aquest oient, el Toni, no sé si era en el kit zombi.
0: Pedro.
2: El Pedro.
0: Ah, perdona, el kit zombi és del Toni. Toni, digue'ns... A veure, el kit zombi, doncs, una destral, un esprai de primers auxilis...
2: Clar.
0: Unes cures també per si et baixa la salut lluitant amb els zombis.
2: Les cures del centre sempre.
0: Sí, la farmaciola,
2: també.
0: Quan faci falta ja l'obrim. I el Joan diu, sí, que bon vin els humans. L'apocalipsi és culpa dels humans perquè hauríem de salvar els animals.
2: Bona. Bé. Sí, senyor. Molt bé. No, és culpa dels gats, l'apocalipsi.
3: Els gats mengen els ocells, per tant, això baixa la biodiversitat.
2: El meu gat no s'ha menjat un puto ocell.
3: Deu ser el teu perquè no surt de casa teu, però t'assegur que és el meu barri.
1: El meu se l'ha menjat sense sortir de casa, imagina't.
3: Imagina't.
1: T'ho juro.
3: Imagina't.
0: No tens aquells cercles vermells perquè els ocells no s'atancin al vidre i no entrin a...
1: Però els ocells no són tontos, tampoc, no? Vull dir, a mi no ha entrat mai un ocell a casa.
0: Jo he llegit, Laia, sobretot que les pistes de pàdel són veritables assassines d'ocells.
2: Sí.
3: Ah, també, imagina't.
2: Més que els gats.
3: No sóc molt partidària jo del pàdel, tampoc.
2: Hi ha alguna cosa de la que siguis partidària?
0: Bueno, per una vegada, entre pàdel i ocells, li mola els ocells.
3: Home, els ocells sempre, eh?
0: Que no s'està veient.
3: Sempre a favor dels ocells.
0: A veure, parlem de llibres?
3: De llibres, sí, quan vulguis.
0: Anem a la ciutat de Trieste. Sapore di mare.
1: Bona ciutat, eh?
2: I bona cançó. Això és en Celentano? És Adriano Celentano, aquest?
3: Podria ser-ho, perquè... M'encanta aquesta veu.
2: Jo sé que aquí darrere hi havia l'Ennio Morricone, darrere d'aquesta composició, que la va arranjar.
0: Doncs aquí ens hem llegit el nou llibre de l'insigne Marc Cerrudo, company de La Pila, el programa de llibres dedicat, i el lletraferit històric d'aquest programa, Els Experts. Doncs el seu nou llibre és la novel·la Postals al món que oblido, que ens arriba aquest títol després del seu debut literari, que es deia Lluny vol dir mai més. I m'ha anat molt bé perquè he pogut connectar amb l'obsessió que té l'autor per la ciutat de Trieste, passejant per la qual se li va ocórrer aquest llibre, i que, per cert, jo vaig visitar aquest mateix estiu, perquè ja em cridava Trieste abans d'anar-hi, perquè havia llegit sobre la ciutat i sobre els imperis que havia format part. Una ciutat entre guerres, una ciutat entre cultures, que ha format part, sí, dels imperis romà, bizantí, que es va independitzar de Venècia. Durant quasi 600 anys va formar part de l'imperi d'Àustria, per tornar a Itàlia, caure al Tercer Reich, tornar-se a independitzar i tornar a Itàlia als anys 50, fa 4 dies. Sempre amb molts lligams culturals amb els Balcans. És la ciutat Trieste on Joyce va escriure el seu Ulisses, i el va escriure sobre una llibreria que jo vaig visitar aquest estiu, en ple 2026, i vaig estar-m'hi una estona parlant sobre fumetos amb el llibreter, que tenia bastanta xerrera, després de passejar una estona amb un altre amic meu bibliòfag, amb qui vam estar discutint de per què hi ha una catedral ortodoxa gegant i és un dels temples més grans de la ciutat. Una ciutat Trieste que tingui l'honor de veure néixer Boris Pahor o Claudio Magris. Doncs el llibre de Marc també és de passejos per Trieste. Una protagonista va recorrent la ciutat buscant allò més introbable, que és el passat, que és el temps d'allò que ja ha succeït. Una protagonista que s'aferra desesperadament a la memòria per recuperar no tant la seva mare, sinó el que vol recuperar és la veu de la mare. És l'expressió que fa servir tota l'estona, perquè veieu que aquesta narració, aquest llibre breu i proper, està tot teixit de línies poètiques i construït amb vetes de colors de capvespres i albades. A més, l'autor es va proposar escriure sobre el que us he dit, sobre una protagonista contrària a ell, una dona i d'edat molt avançada.
4: Ho vaig considerar un repte literari, pràcticament. Vaig anar a buscar una protagonista que fos el més allunyada del que sóc jo possible, perquè també és xulo fer aquest exercici d'empatia, de mimetització amb algú que és tan diferent a tu. I la veritat, que em va costar al principi. El procés d'escriptura no va ser fàcil, però un cop vaig trobar el punt, va ser molt gratificant veure que tu com a persona ets capaç de posar-te en la pell d'algú tan diferent. I la veritat és que crec que és el gran encert del llibre. El llibre no funcionaria si el protagonista fos un tio de 30 anys o una noia de 40 o 50. Jo crec que havia de ser una persona molt gran i m'interessava que fos un personatge femení perquè crec que aporta una sensibilitat diferent també a la història. He anat pelant-me la pell, com si diguéssim, fins a trobar el moll de l'os de qui sóc, la meva identitat, perquè crec que quantes més capes ens traiem de sobre, més similars som a la resta de persones. El problema és anar-nos posant disfresses i disfresses a sobre, que al final som irreconeixibles per la resta del món. Despullant-me d'aquesta manera em va ser, no diré fàcil, però sí que va ser la via per poder intentar arribar a pensar com ho deu fer una persona de 80-90 anys. Parlar de la memòria i el parlar de l'identitat, el parlar de les coses que oblidem i els records que volem conservar, això és una experiència per la qual passem absolutament tots i pot interpel·lar a qualsevol persona. Suona una harmònica.
0: Són declaracions al programa Pausa, així que aneu a icat.cat si voleu sentir l'entrevista sencera amb en Marc Cerrudo, que publica Postals al món que oblido amb l'editorial Univers. Si en voleu un exemplar gratuït i signat, participeu d'aquí uns minuts al miniquiz. Laura, tu, Trieste, gran ciutat, ens has dit, l'has visitada.
1: Sí, l'he visitada perquè hi havia un amic meu que treballava a Itàlia durant un temps i vaig quedar un parell de cops amb ell allà i un cop fins i tot com que està ben a la punta est, diguem-ne, d'Itàlia, vam agafar el cotxe i vam travessar... Quin país és el que hi ha al mig? Entre Itàlia i Croàcia.
2: En direcció a Croàcia, no?
1: Eslovènia.
2: És que molta gent utilitza aquest aeroport, el de Trieste, per anar fins a Croàcia, fins a Eslovènia. I tot
1: bueno, has de creuar tota Eslovènia. És raríssim. Estàs allà al cotxe i de cop te pitges tres països diferents. Els SMS és aquells que t'envien que estàs canviant de zona del telèfon. Bueno, tot el dia.
0: Què et va semblar, Trieste?
1: Bé, és una ciutat com d'aquestes, mig decadent del Mediterrani, com moltes ciutats gregues, lamentablement. Però clar, alhora és italiana, i per tant, doncs, a Itàlia les coses són d'una manera molt concreta. I em va agradar. És una ciutat d'aquestes que, per exemple, no té platja. O sigui, té mar, però no té platja. Té com tot un moll encimentat, que fa molt pal, perquè dius, home, aquí podríeu tenir una mica de sorra o alguna cosa. Però la gent es banya directament des de la pedra, saps? Doncs, o sigui, hi ha unes escales i la gent es banya.
0: Jo a Eslovenia també vaig tirar del moll d'una ciutat de Capodístria al mar. I ja està, no hi ha sorra.
2: Està bé.
0: Mira, en Ferran Quintana diu, jo el Marc Cerrudo, jo ja el coneixia abans que fes famós dels experts fent crítica de llibres, el seguia a Twitter i també vaig llegir el seu primer llibre, Lluny vol dir mai més, abans que el presentés en aquest programa. Molt bé, Ferran, Early Adopter. Jo recordo llegint aquest llibre, tornant a la novel·la, també recordo jaient amb un tercer amic bibliòfag que fem una cosa que ens agrada molt fer els dos, que és enriure'ns-en tot embriacs d'autors que admirem i de llibres que realment ens encanten. I un dels dos deia, en Marc vol ser Gospodinov, i l'altre respongué, en Marc vol ser Cartarescu, i així rient i deixant referències. No cal que la seguiu perquè el mateix Marc ja us comparteix amb quins escriptors s'emmiralla.
4: Ara vaig a fer una cosa horrible, que és comparar-me amb un Nobel, però... Salvant les distàncies, moltíssim les distàncies, John Fosse, autor noruec, guanyador del Nobel de Literatura fa 3 o 4 anys, una passada, explica unes històries normalment que tenen molt a veure amb la memòria, amb l'identitat, amb les absències i demés, però ho fa construint uns universos que sembla que flotin, que estiguin desapareixent mentre els vas llegint, que és precisament el que vaig intentar fer jo en Postals del món que oblido, que s'està narrant un món que desapareix a mesura que avança el llibre. L'editorial en aquest cas em va preguntar com volia que fos la portada, quin estil volia que tingués la portada. Jo li vaig dir que seria important que sortís un capvespre, que sortís un lloc reconeixible, en aquest cas és un moll, moll que es diu el Moll Audace de Trieste. I jo també li vaig passar en aquest cas a l'il·lustradora una pintura de referència que m'agrada molt, d'Egon Schiele, que és un artista meravellós, austríac, de principis del segle XX, que té una pintura de Trieste que fa servir molt aquests colors del capvespre.
5: Els experts. ICAT.

0: Sant Domingo Forever, ens encanta aquest àlbum de la Maria Jaume i el farem girar i girar aquí als matins d'ICAT. Ara ens acostem ja a un quart de nou i una temporada més aquí als Experts hem de parlar de la travessa.
1: Benvinguts a la Serra de Tramuntana.
0: Dedueixo que és per Mallorca, Laia.
2: Exacte.
0: A veure, el tema és que ahir es presentà la nova temporada amb un acte que va presenciar la Laia. Ahir al vespre et vas dirigir. De fet, aquest matí, quan m'he aixecat, de les primeres coses que he vist són els reels de la Laura Escanés a la catifa vermella d'aquest acte que vas anar ahir al Museu Marítim amb tot de famosos, perquè hi eren els participants.
2: Hi eren els participants d'altres edicions. I estava ple de gom a gom una sala del Museu Marítim enorme, que a més a més, clar, van haver de posar 40.000 pantalles perquè hi ha 200 columnes en aquella sala.
3: Jo no sé què està passant amb el Museu Marítim. En aquesta ciutat passa que cada X temps es posa de moda un equipament, perquè ens en cansem. Ens en cansem del Coliseu, ens en cansem de l'Auditori, ens en cansem del TNC, i aquest any toca el Museu Marítim. Tu, jo ja he anat a dos actes al Museu Marítim. Dic, bueno, què passa? Està rebaixat el lloguer o què?
4: Està de moda.
0: La setmana passada hi havia l'acte del còctel de la Setmana del Llibre, es feia al Museu Marítim.
3: Va anar-hi també el Salvador Illa a fer una roda de premsa. Jo vaig presentar l'acte del domini.cat dels 20 anys.
2: També diré que traïn les columnes, perquè és que el gasto que has de fer en
4: si
2: pantalles
4: les columnes,
2: petites...
4: potser cau, no?
3: Poder no poden, Laia.
4: Clar, a veure.
3: No és possible.
2: Però una cosa audiovisual era poc pràctic, tot i que per sort van posar, ja us dic, moltíssimes pantalles i ho veies perfecte.
4: Has de mirar si és pilar estructural.
2: Clar,
4: no?
2: Tal qual. També us he de dir que hi havia moltíssima gent, tothom a més emocionéssim, aplaudint-ho tot, o sigui, parella que sortia, parella que aplaudien, hi havia la Melero que ho governava tot, hi havia
4: alguna
2: la
4: parella més aplaudida que l'altra?
2: Mira, però em van sorprendre parelles per mi molt desconegudes, ara us explicaré quines són, que rebien molts aplaudiments i que vaig pensar, clar, estàs totalment fora, Laia, perquè per mi els coneguts eren com els super mega top, eren els tiets, jo que sé, després la Neus i el Jair, etc. I clar, allà hi havia unes noies que ara ja les conec perquè ja he vist el primer capítol, però al principi pensava, qui són?
3: Laia Vidal.
0: Són famoses,
3: no? Sí, una pregunta molt important.
2: Sí. Digues.
3: Xiulets a Jessica Goicoechea?
2: No, es va xiular ningú.
3: Ja ho hagués xiulat, tio, és que... Quina merda.
0: És futbolista, aquesta...
3: Una persona que, justament, el motiu pel qual a Laura Escanés diu que no vol opinar-ne de res de política perquè després pilla, és perquè gent com Jessica Goicoechea, que també té milions de seguidors a les xarxes, el dia de la Valla de Ceuta es va dedicar a dir que, bueno, que això era una invasió.
4: Ja.
2: Hòstia, veus?
3: Quan ja estava gravada la travessa VIP, eh? Vull dir que a favor de 3CAT diré que no sabien que era faig aquesta persona.
0: Va dir invasió policial?
3: No, va dir, ens venen a prendre la feina, el país, les dones i tot.
0: I els
2: també
0: mòbils.
2: També us diré, feien com a riure i tot aquesta parella. Ara us explico, eh? O sigui, sí. Per començar, això us volia dir una mica de la gala, d'acord? Que va ser això, van parlar tots, van explicar, per cert, per exemple, que han fet una cançó, s'ha gravat una cançó a l'estudi dels Tiets. Sembla que hi han participat els Tiets, el Miqui Núñez i tothom de la travessa ha anat a gravar una cançó. No sabem res més, només es va dir això, però suposo que anirem sabent alguna cosa.
3: Ganes de veure en Jair i la Neus
4: cantant. Es diu Raquel Sans.
2: Això no ho sé, no es va dir ahir.
3: Això s'ha dit molts cops el que no es surti, no sé si és veritat o no.
4: Doncs sembla que es podria dir d'aquesta manera, m'apunten.
2: Sí que sembla com que s'han fet top amics, que això sempre sembla després de la travessa que s'han fet tots
4: això
2: molt amics.
4: Això comença a ser com a tu lado, me siento seguro, versió sí, catalana.
3: Mica, a mi em fot una mica de,
4: sí, cringe,
3: de vergonya aliena.
4: Sí, una mica.
3: No diguis cringe, eh?
4: No, què se diu ara?
3: Res fa més cringe que dir cringe.
4: Ara perquè... què hem de dir ara?
3: No, jo ja dic vergonya aliena perquè intento mantenir el català.
2: Molt bé, Laura, però una zero.
3: No té tant de glamour, realment.
2: No, i el que té que fet que sigui VIP, que la travessa, que és molt diferent a les altres, és que hi ha un punt d'intentar trobar els famosos en contextos no coneguts fins ara. Ja veureu, si voleu us poso aquest tall que va poder sentir dels Tiets.
5: Quan ja portem moltes hores junts, comencem a delirar.
6: Sí, de variar. Han
7: de tirar-vos a l'espit.
8: Les nostres parelles es diuen que som nòvios. I al final portem 10 anys passant tot el dia junts. Tenim 3.000 motes, 3.000 sobrenoms.
9: Sí, jo amb ell li dic Uri, Duri, Dupi, Dufi,
2: és a dir, aquí comencen a explicar tots els noms i veus la confiança que es tenen, que també és veritat que és molt important perquè amb parelles com la Raquel Sans o el Miqui Núñez, que pràcticament no s'havien vist abans, és a dir, no és el mateix començar a fer una expedició així amb algú que treballes cada dia amb algú que pràcticament no has vist mai.
3: Bé, i a vegades potser és pitjor fer-ho amb algú que treballes cada dia.
2: Sí, no
4: t'ho
2: diré, no.
4: Exemple, acabes de matar, no?
3: Jo em vaig autopostular a anar a la travessa VIP si algun dia som prou famoses amb la Júlia Serra Solses.
2: Molt bé, clar que sí.
3: De gent està, i ella em deia, bueno, és que jo aniria amb tu 100% perquè amb un germà no hi aniria ni de conya.
0: Vull dir... Però perquè és un inútil o perquè...
3: Ja es coneixen i diuen, jo, amb ell, en aquesta situació, ens mataríem. Per tant, no volem que es destrueixi el grup, la família, ni res.
2: Clar, una mica límit. Mireu, aquesta vegada a la travessa, ja ho sabeu, se'n va a Mallorca, a la Serra de Tramuntana, i, com us deia, doncs, entre els concursants tenim, repassem-los ràpid, Miqui Núñez i Raquel Sans, Neus Rossell i Jair Domínguez, els tiets i fins aquí els meus com més coneguts. Després venen els germans Casas, que són aquests com que no teníem gens controlats, el Cristian i la Sheila, que són els germans del Mario Casas.
0: Són actors, també.
2: No, són, ah, van dir que són els seus representants, o sigui que treballen sent representants
4: del Mario Casas. Són germans de...
3: A mi em sembla fort que jo no sigui prou famosa per anar a través de VIP, i la Sheila Casas sí, però bueno.
2: Exacte.
3: Sí, sí,
2: sí. No, i a part com que fa una mica de... Tothom vas preguntar el mateix, què fan aquests pavos aquí, perquè a més anaven explicant que allò és el seu experiment per parlar una mica de català, perquè naturalment fa 30 anys que viuen fora de Catalunya i no ho han fet mai.
3: Jessica Goitia... PSOE. És que re canta més PSC que aquesta tria.
0: Natàlia Timofeva, de quin esport és?
3: És que, clar, és que qui sou?
0: I la Goicoechea, la racista, de quin esport és?
3: La Goicoechea és influencer.
2: Aquestes dues són... deixa'm arribar-hi. O sigui, després venen les presentadores valencianes, que els dono, anava a dir, dos telediaris, o sigui, menys, un.
3: Per què?
2: Perquè ja se les veu que no han trepitjat el terra mai a la vida.
3: Ai, doncs havien de durar perquè són les úniques divertides.
2: Això sí, són divertides. O sigui, la Carolina Ferrer i la Nerea Sanfe són divertides i s'estimen molt i han plorat el primer capítol.
4: Ah, molt bé, això. Això ven molt.
2: No, però se les veu molt naturals i amb moltes ganes de ser allà. Però van rebre molts aplaudiments, per exemple, elles.
3: És que cauen tan bé.
2: Que hi ha un moment que diuen, és que perquè tenim dos ovaris i hem dit que això ho aconseguirem i ho aconseguirem. Però jo no sé fins
4: quatre,
2: quan.
4: Quatre, no, d'ovaris? Si
2: sí,
4: són
2: dos cada una. I la gent allà eufòrica. Vull dir, la gent molt entregada amb aquesta parella. Però jo he de dir que tampoc les tenia tan controlades. I per fi, finalment, a la... Bueno, perdoneu, l'altra parella bastant... posada en el tema esportiu, que són la Laia Palau i el Víctor Sada, exjugadors de bàsquet.
4: Són una parella d'alçada.
2: Sí, tal qual.
0: Estan liats?
3: Estàs molt bé, no? Avui,
2: no, que sapiguem.
0: Qui està liat?
2: Només estan liats el Jair i la Neus, que jo sàpiga.
3: Bueno, i vés a saber si allà han passat altres coses. Jo crec que no, perquè aquí tothom més o menys està emparellat, no?
2: Exacte, i era tot molt, de gent molt, mons molt diferents. També hi ha dues ambientalistes que jo tampoc coneixia personalment, la Carlota Bruna i una tal Gador, que no les coneixia, però se les veu que més o menys podrien sortir-se'n més o menys bé, perquè almenys com que són ambientòlogues i activistes, potser han trepitjat el camp algun cop a la vida.
0: Gador té cognom, Montaner.
2: Perdó, doncs Montaner. I finalment, aquí on volia arribar, i també la Laura en parlava, la Jessica Goicoechea, Natàlia Timofeva, que jo no les havia vistes mai de la vida.
3: Com ha de ser.
2: Despertaven molt d'interès allà, aparentment, però, esclar, feien, van despertar també molts riures, perquè us volia fer només spoilers d'una primera escena que trobem, que és que les fan dormir, els fan dormir a tots, vaja, en una tenda de campanya la primera nit.
3: Clar, monta-la.
2: Clar.
3: Que, clar, et pensa que et donaran una two seconds, o què?
2: També
0: doncs
2: diré,
0: sí.
2: També diré, tendes de luxe, que quan els meus fills van veure aquella tenda van dir, uala, vaja tenda de campanya. És a dir, també podien donar tendes de campanya una mica estàndards, però bé, és igual. Hi ha un moment que s'enregistra una d'aquestes dues models dient necessito un luxe, per favor.
3: Que va.
2: Sí, sí, sí.
3: Ai, és que, de veritat, no puc, és que no ho supero, no ho supero.
0: Sí, bé, sí, sí. Has vist ja el primer capítol i, perquè ens quedi clar, ahir mateix has estrenat també a la tele o avui?
2: Sí, sí, sí, ja podeu veure el primer capítol a la tele i, de fet, van dir que ja hi havia penjat el segon. Jo no l'he vist encara, altres, però van dir quan arribeu a casa podeu veure el segon.
0: Doncs ens anireu posant al dia Laia i tu també, Laura, encomanada d'anar seguint La Travessa. Teniu ja els dos primers capítols a La Travessa VIP, ara amb famosos. Necessito luxe.
2: Necessito luxe.
0: Ja que hi som, Laura, ens expliques coses també tu de celebs catalanes?
3: Sí, necessito luxe, aquest és el tema.
4: A més, crec que vols començar una mica per...
3: Per gent que necessita luxe i que, per tant, si necessites luxe, no et pots posicionar a favor de la lluita per l'habitatge.
4: Exacte.
3: Perquè tens 3 o 4 i, a més, tens una puta immobiliària. Aitana.
4: I una d'aquestes, a més, clar, ho relaciones amb la Laura Escanes, el que ens comentava ahir, no?
3: Clar. Arrel de què ve aquesta declaració pseudo-neutral, perquè, evidentment, no és neutral, de la Laura Escanes? Doncs que abans ja hi ha hagut altra gent que ha intentat mullar-se a favor de les lluites dels sindicats d'habitatge i que li ha sortit el tir per la culata. Aitana, per exemple.
4: Aitana.

0: haver-hi tota aquesta onada justificada de reivindicació a favor del cas de la Mari Carmen, que va ser un cas que va impactar moltíssim. Bueno, i és que ja el coneixeu, no fa falta que us l'expliqui, perquè els oients, els experts, sou gent informada i conscient. No fa falta que vingui aquí jo a fer-vos habitatge explaining. Però potser l'Aitana sí que ho hagués necessitat, perquè no sé si algú del seu comitè assessor o qui sigui que li porta les xarxes va dir: Aitana, és el teu moment de brillar, ara has de compartir aquesta Instastory del sindicat d'inquilines, perquè sembla ser que això dona molt catxer social, perquè és el que està fent tothom, no? Clar, fes una petita reflexió abans de fer això i digues: si jo tinc 4 cases, 2 llogades, no sabem a quin preu, però t'ho pots imaginar, no deuen ser pas pisos baratets, i a més tens un negoci immobiliari, potser no ets la persona indicada per anar compartint coses dels sindicats de llogateres. És que clar, és fort, vull dir, és que és una estratègia com superbarata i gens reflexionada. Llavors jo crec que arrel d'això és quan gent com la Laura Escanes, quan li pregunten per la crisi de l'habitatge, et diu: doncs potser no sóc jo qui ha d'opinar d'aquest tema. Jo segueixo pensant que
1: va ser una bona estratègia
0: bé,
1: per la seva part. Sí.
0: O sigui, està bé explicar que penses això als que després han de reflexionar sobre qui posen a davant de projectes com la Travessa.
1: Són els que et contracten.
0: Són els que et contracten. Sí, sí. Si tu ja saps d'aquí estàs agafant. Volem a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals persones que diuen i reconeixen públicament que tenen un perfil buit sense cap tipus de discurs polític. Ei, potser és una estratègia que volem perquè de cop ens interessa que aquesta tele sigui així.
2: Sí.
0: Jo, evidentment, no hi estic a favor, però vull dir, potser hem de mirar més a qui contracta que no a qui està explicant quina feina fa.
2: Totalment. I molt bona aquesta sinceritat seva de dir: mireu, jo em pentino i surto posant-me, vull dir, surto dient on he anat a dinar, no em demaneu més, no? Sí, no, perquè no puc donar més.
3: No pot ser un get ready with me while I climb the tramuntana serra and I defend the Palestinian childs, i maquillar-se també.
0: Bé, també està bé que tu facis una mica de revisió interna i encara que diguis que no vols mullar-te perquè no estàs prou informada o el que sigui, que sempre és una excusa de merda perquè hi ha coses que no fa falta informar-te gaire per poder-ne opinar.
2: No, i que estar mal informat també és una cosa que pot fer avergonyir-te, no?
1: Ara anem amb algú que sí que s'ha alineat una mica més, no, amb el tema.
0: Una mica més i totalment.
1: Totalment. Tengo un pensamiento. La Maia, no?
0: Suposo que vau veure les imatges. Que
2: no,
0: van...
2: No.
0: No, l'Ai has viscut realment tota una pedra.
1: Decreto Mari Carmen, no?, que li donava...
0: Clar, el sindicat de llogateres va convocar el Palau de Congressos el dilluns a la tarda perquè hi havia Pedro Sánchez rebent un... Bueno, rebent
1: els
0: no.
1: Bueno, els premis de la Vanguardia.
0: Assistint a uns premis de la Vanguardia. Uns premis entre els quals hi havia un premi de talent jove per la Maia Romero, a Maia Ote, diguem-ne. La Maia, la bona. La dolenta és la de la ONG de Van Gogh.
1: Sí.
0: I la Maia Ote, que podria haver-se limitat a anar allà a recollir el premi i anar-se'n a casa seva, va dir: espera't,
2: sí que ho he vist, sí
0: que espera't, que aquí podem fer una petita acció política amb una causa amb la que ella sempre s'ha alineat i que no se li coneix negoci, tampoc. No es coneix que la Maia Romero tingui de cop i volta 4 pisos llogats a 1.500 euros. Llavors, la tia va donar-li un cartellet on posava Decreto Mari Carmen abans de que ahir, efectivament, doncs, hi hagués tota la negociació, els dos decrets i tota la història, que segur que ja us heu informat bé pels mitjans informatius i no per els experts d'ICAT. Però vaja, que ella no va tenir cap tipus de dubte en dir: vaig aprofitar aquest moment d'interacció amb el president del govern espanyol per dir-li el que penso que li he de dir i el que està intentant explicar-li molta gent aquí fora del Palau.
2: Total.
0: Ja està. Jo crec que és un moment perquè es vegin les caretes d'aquesta gent que té tan altaveu. Com diu Laura Escanes, potser no tenen tots l'obligació de posicionar-se, però no posicionar-se també és una posició.
1: Bravo.
0: I per tant, que sàpiguen que amb qui estan jugant.
3: En George, el nostre oient que l'hora anterior ens deia que li encanta caminar, que ha fet la ruta del Matagalls, diu: ja he vist els dos primers de la Travessa, està molt atent a l'estrena, i li hem dit: fes-nos crítica del segon, i la Bea li diu: no, spoilers, no,
2: clar,
3: que no n'he vist cap. I en Jordi diu: no diré res fins que la Bea i els altres oients també l'hagin pogut veure.
2: Molt bé per en Jordi.
1: Ho anirem seguint a poc a poc.
3: En Joan diu: molt descompensada la parella Miqui Núñez i Raquel Sanz, i ens diràs cap a quin cantó queda descompensada. I en Raül diu: la Laura té gelos perquè no l'han trucat a la Travessa. Fem Travessa semi-VIP per la banda VIP la Laura
0: semi-VIP, és que és ridícul,
3: i la banda normal la Laia.
0: Prefereixo anar a la banda normal si ha de ser així.
3: Ara els Panic at the Disco amb el seu High Hopes.

0: escoltes, Icat.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Què ens empenya per seguir l'impossible? Bobetoya és la història d'una expedició d'un grup d'amics cap a l'illa més remota del planeta.
5: Un relat sobre l'amistat, la lleialtat i la necessitat de continuar creient en el teatre.
4: Text d'Ivan Benet, Cristina Genabat, Julio Manrique i Sergi Pompermayer. Amb direcció de Julio Manrique.
5: De l'1 al 25 d'octubre a l'Espai Lliure de Montjuïc.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
6: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
7: Qui no balla no és viu.
6: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
8: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Passa un minut a 9:15. Fa uns instants la Laura us deia, estic segura que els oients, els experts, són gent entenimentada i informada que s'assabenta de la crisi de l'habitatge amb els mitjans informatius i no pels experts d'ICAT.
10: No em diguis que no
9: però,
10: és així.
9: Sí, però en aquest programa també tenim Ara 2:15 amb l'Anna Closa. Bon dia. També
10: bon dia.
9: La informació de la jornada. Ahir vam tenir decretazo d'aquest tema immobiliari, però hem de començar, Anna, pel que passarà a nivell més proper a Catalunya avui al Parlament. També seguint el fil del tema de l'habitatge.
10: Sí, exacte, perquè d'aquí a mitja hora es reprèn al Parlament el debat de política general amb la intervenció dels grups que ahir ja es van mostrar molt crítics amb el discurs del president de la Generalitat. Salvador Illa va anunciar el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i l'adquisició a mitges amb persones de més de 40 anys. El BOE publica avui el decret principal dels dos en què el govern va trossejar ahir les mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, una divisió en dos textos com a resultat de les diferències dins el mateix executiu i amb els socis d'investidura. La intenció és votar-los demà passat al Congrés sense que Sánchez tingui garantits els suports necessaris. Mentrestant, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça de Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta. Més coses. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
11: Calla, que l'altre dia estava sentint que el forat de la capa d'ozó que tots creiem que s'estava fent més petit s'està tornant a fer més gran, eh?
10: Hòstia,
11: que
10: vinga.
12: Estem apanyats.
11: Tornem a patir.
10: I acabo explicant-vos que demà entren en vigor les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària. Dur casc homologat i guants serà obligatori. El calçat haurà de ser tancat i finalment sí que es permeten els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta emissora, que va avançar Catalunya Informació, de no deixar els motoristes circular pel voral.
9: Les 8:33, als titulars d'esport.
10: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya-Croàcia que van acabar 4-1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que van marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar a la segona part. Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la resonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil, i de fet el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i també diu que la relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. El Barça femení juga aquesta tarda a 6:45 al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions i el Barça de bàsquet perd a la pista del Dubai de Xavi Pasqual per 94-87 en la segona jornada de l'Eurolliga.
9: I pel que fa al temps, ahir, per sort, no vam tenir un dia tan catastròfic com podíem témer, però igualment avui, a canvi de temps.
10: Avui tindrem un dia més plàcid. Augment dels núvols amb algun petit ruixat puntual a Ponent o a les Terres de l'Ebre. Fins al migdia es mantindran les grans claredats clarianes, sobretot a les comarques de Girona, amb temperatures que poden arribar a superar els 30 graus, i a la tarda dominaran els núvols i hi haurà ruixats puntuals al nord del país.
2: Avui també ens enviaran la previsió del temps per les alert o no?
11: Veurem.
2: Perquè,
11: si,
2: clar...
11: Si més no, l'altre dia quan la van enviar, per exemple, els que estaven al Liceu veient Aïda, els hi va esclatar justament en un moment en què la cantant va dir... No, però és allà de dir, ostres, tu, què faig ara?
2: No,
11: perquè
2: no
11: vas esclatar enmig del públic...
2: En el sentit de que tu tens internet, arriba el wifi a casa, no cal que t'enviïn la previsió del temps de què passarà demà.
12: És que això és d'amb tanta antelació, amb tanta antelació és molt poc útil.
11: No, hauríem de plantejar-nos també si ha de ser mitjançant una alerta amb el soroll d'aquesta manera que et pot, o, no sé, despertar un nen quan l'estàs dormint...
12: No, si fos una qüestió d'agafar els bàrtols i marxar, sí, però...
11: espectacle...
12: Clar, però si tu és una cosa que has de gestionar immediatament, d'acord, però si és un avís per al cap de 24 hores...
11: Tsunami, collons, foto unes alertes.
12: Exacte.
11: Sí.
9: Jo, a mi em va arribar, durant la representació d'Aïda, un missatge que deia que Amneris, la filla del faraó, estava enamorada del mateix personatge que Aïda. Em van enviar un spoiler. Bueno, que ja no, altra, és una altra opció. Sí. Ah, Laia, si et pregunto, la quarta paraula de la cançó Benvolgut de Manel.
11: Hosti, noi.
12: Benvolgut, permet-me suposar...
2: Suposar?
9: Correcte, sí.
13: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

0: sort.
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 8:39 ens escriu l'Alexandra, que diu: mira, ara que parlàveu d'esports, us he d'enviar això, i ens envia un tall de telenotícies comarques d'ahir. Concretament de les comarques de Tarragona, a la secció d'esports, on entrevistaven a la campiona europea de patinatge juvenil, que és alumna de la nostra oient Alexandra.
3: M'encanta aquest orgull de profe.
4: Sí, sí. Clar. Jo vaig fer que sigui el que és.
2: De fet, quan el primer partit de futbol del Nàstic a casa va fer el xut d'honor de la temporada, i ahir la van entrevistar està al TN Comarques, també va sortir l'Alexandra, la nostra oient, i on va parar tot això, a banda de l'orgull de profe, de que és la meva alumna. Va parar, que diu: ja he sortit uns segons de la tele i ja puc anar a la travessa semivip amb la Laura de companya.
3: Molt bé, Alexandra. Anem a trucar al senyor 3K, a veure si ens fitxa.
2: Va, per temporada que ve. Oients, si ens voleu explicar coses doncs, tan rellevants
4: random
2: com aquesta, ja sabeu on fer-ho.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
2: I ara juguem al miniquiz a Laia. De quina àrea temàtica avui?
3: Doncs avui parlem de caminar, no? Doncs ara veureu. Country roads, take me
4: home to the place. Ha sonat amenaça, eh?
3: No,
4: ara veureu. Ara veureu.
3: Mira, avui parlem de distàncies a recórrer a peu i podríem fixar-nos en el Camí de Santiago o en el Tour del Mont Blanc, o també més a prop nostre, doncs podem fer moltes rutes també, els Cavalls del Vent, els Carros de Foc, la Ruta de l'Exili, són algunes de les més conegudes. Però hi ha una ruta transfronterera que va, situeu-vos una mica, del Berguedà cap a l'Arieja, a Occitània, que creu el Pirineu, passant pel refugi de la Vall Ferrera, després de creuar quatre comarques catalanes, i que el que fa, en el fons, és recuperar un camí històric de gairebé 200 quilòmetres de distància. De quin camí us estem parlant?
4: És el que va de Berguedà cap a l'Arieja.
3: Sí, n'hi ha algun altre també que potser hi va, eh? Vull dir que jo ha de ser complir tots els requisits que jo us dic. Del Berguedà cap a l'Arieja, creu el Pirineu passant pel refugi de la Vall Ferrera, creu a quatre comarques catalanes i recupera un camí històric.
4: Vinga.
3: D'acord? I té gairebé 200 quilòmetres de distància.
4: Les opcions, va.
3: Les opcions. Opció A, la ruta de l'últim càtar. Opció B, el camí dels bons homes. Opció C, el camí de la retirada. O opció D, la ruta ignasiana.
1: 638-68-4565. 638-68-4565.
4: Una pregunta, te'ls has inventat els altres tres o existeixen també els altres tres?
3: Existeixen tots.
4: Ah, val, és que són bons noms.
5: Que fort, tinc dubtes, jo.
2: N'hi havia un que em sonava bastant, però hi vaig intentant esbrinar-ho amb la Laia i dir-vos que em vaig equivocar, eh? Oients, la pregunta d'avui del miniquiz. Quina és aquesta ruta real que recupera aquest camí històric? A, ruta de l'últim càtar. B, camí dels bons homes. C, camí de la retirada. O D, ruta ignasiana. Entre els encertants sortejarem el llibre del Marc Cerrudo, el nostre company del programa de llibres d'ICAT, que també és escriptor, es titula Postals del món que oblido. Us el regala l'editorial Univers i està dedicat personalment.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Country roads
1: take me home. Laia, havies dit que era... Jo t'havia dit que era una amenaça i efectivament ha estat una amenaça, perquè avui l'escabetxina crec que és important.
2: És que avui podia ser confós, eh? Però si ho fèieu bé, ho encertàveu.
1: Clar.
2: Voleu que us expliqui ja la resposta?
3: Sí, no, esperem-nos 5 minuts.
2: Ah, no, perquè com que normalment en Roger vol dir alguna cosa. Mireu, us preguntàvem per aquesta ruta transfronterera, la que va del Berguedà cap a l'Arieja, a Occitània, efectivament, que creua el Pirineu, i aquí hi havia la clau, passant per 4 comarques catalanes, pel refugi de la Vall Ferrera, creua 3 parcs naturals i recupera un camí històric de gairebé 200 quilòmetres de distància. Us proposàvem el camí de l'últim càtar, el camí dels bons homes, el camí de la retirada o la ruta ignasiana. Doncs la resposta correcta era la A, el camí de l'últim càtar, que ressegueix l'itinerari que va emprendre Guillem de Balibasta fugint dels seus inquisidors. De fet, Guillem de Balibasta va morir cremat viu a una foguera a Vila-roja de Térmens, i el camí de l'últim càtar és aquest itinerari que traspassa 3 parcs naturals, el del Cadí-Moixeró, el de l'Alt Pirineu i el Parc dels Pirineus de l'Arieja. Arrenca a Bagà, al Berguedà, i finalitza a Tarascón, a l'Arieja, seguint, en certa manera, aquest recorregut que és paral·lel al camí dels bons homes, per això molta gent s'ha equivocat i ha dit el dels bons homes, però la diferència, us ho explico, és que el dels bons homes no se'n va fer la volta cap al Pallars, és a dir, passa directe de Bellver cap a Porta, i llavors ja passa a Occitània, a Cerdanya Francesa i Occitània. En canvi, el camí de l'últim càtar, que és el que us estàvem referint, se'n va fins a la Seu, de la Seu va cap a Castellbó, llavors va a Llavorsí, salta al Pallars, de Llavorsí a Lins, passa pel refugi de la Vall Ferrera i salta a Occitània directament, doncs, des de la Vall Ferrera, des de la zona de la Pica d'Estats, perquè ens situem, d'acord?
4: Mare meva, Laia, jo crec que només amb aquesta informació hauries de guanyar la travessa VIP, sense presentar-t'hi. Ja, directament guanyadora.
2: Bé, avui era molt difícil.
1: Avui els oients... Què us ha passat, oients?
2: Bueno, que no, perquè no sortia a Google, és que també al final...
1: Que no es pot buscar, s'ha de saber.
2: Sí, doncs,
1: sí,
2: no sempre podem fer preguntes que no siguin fàcils de trobar a internet, però avui ho hem aconseguit, i per tant avui hem rebut 89 respostes, de les quals només 12 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 12,
4: bueno,
2: molt fàcil.
1: El número més baix segurament de la temporada i d'aquestes dues temporades que estem fent miniquiz a aquesta hora.
4: Va, doncs el número 2.
2: Doncs el número 2 és la Maria, que té un número acabat en 39.
3: Felicitats, Maria, ara t'escrivim. Has guanyat aquest llibre i t'expliquem com fer arribar a les teves mans Postals del món que oblido, un llibre preciós del nostre company Marc Cerrudo Boada, que publica l'editorial Univers i us el regala. Ara volem sentir no les vostres lletres i els vostres intents de guanyar miniquizos, sinó les vostres veus. Avui que sí, com bé deia la Laia fa uns instants, parlem amb vosaltres sobre caminar.
5: Com que teletreballo davant d'un ordinador, em vaig comprar un escriptori d'aquests que són lavables i després em vaig comprar una cinta de caminar. Llavors intento caminar uns 5 quilòmetres al dia. Llavors treballo amb l'ordinador caminant a 3 i alguna quilòmetres per hora i així em moc una miqueta.
6: Avui espero que poseu el 500 miles en bucle, no?
7: Sí.
3: Laura, la pregunta del dia. Quan camines, penses, rumies, li dones massa voltes a les coses, se t'aclareixen les idees o escoltes podcasts?
4: No, està molt bé caminar pensant una mica sobre la vida, si la tens desendreçada, eh? Si no, si és per donar voltes a coses que ja estan claríssimes o que no tenen més, escolta't un podcast i deixa de menjar-te la olla.
1: Tot plegat avui rau d'un estudi que ens ha comentat l'Anna Closa a primera hora del matí, en el que ens deia que hi havia les persones que caminaven ràpid, les persones que badaven mentre caminaven. Tu, en quin col·lectiu estaries?
4: M'estic esforçant activament per ser de les badadores.
1: Val.
4: Perquè vaig molt accelerada, jo, tot el dia amb el telèfon, la ràdio, no sé què... I crec que està bé buscar un espai, encara que sigui un trajecte d'un lloc a l'altre caminant, perquè no tinguis cap estímul, ni escoltar un podcast, ni parlar amb ningú, ni res. Mirar la gent, com va passant, i ja està, i reflexionar sobre la vida.
3: Com a consells emocionals, que pots apuntar-te a la dada, més d'un oient i més de 2 i 3, que es veu que tenen parella, diuen que quan discuteixen ho fan caminant i que és tot molt millor.
4: Boníssima, estic molt d'acord.
3: I que s'arriba a acords.
1: Jo ho faig, això. És més, en plena discussió he dit, anem a caminar una estona.
4: Una cita.
1: La seguim caminant, la discussió, i s'arregla millor que no pas quiets.
4: Molt bé. Estic molt a favor d'aquesta estratègia, Sergi. I l'altra banda, que és una cita, per conèixer algú que t'agrada.
1: Bé.
4: Caminant, passejant, increïble.
3: Jo recordo una cita que sí que venia d'un lloc més clàssic com dinar, crec-ho així, i al cap d'una estona em va dir l'altra persona que estan anant a algun lloc. li vaig dir, no, només vull caminar amb tu.
1: Que bonic.
3: Que bonic.
4: Està superbé, Roger.
1: Sí, molt bé,
4: està,
1: Roger.
4: Està mirant amb cara que necessita aprovació.
3: És que a vegades dic coses que l'altra persona mira com
1: està
3: si estigués tarat.
1: No, això està bé.
4: Bueno, i aquelles pel·lícules, suposo que les has vistes, les de... Antes de l'amanecer...
2: Sí,
4: no sé,
2: sí. La trilogia.
4: Exacte, que és bàsicament dos persones caminant durant un metratge de dues hores.
3: També podeu veure Gary d'Angus Van Sant, que és dos nois que es foten bolets i van caminant pel desert i no passa res.
1: I en Lluís Llach jo deia, no?, que l'important és el camí.
3: És el camí, ara sí. I no el lloc on vas a parar.
1: Ara.
3: Un dia, allò d'anar a la feina, me'n vaig anar a l'Aquapark. Molt bé. Però vaig fer un camí igualment.
1: Ben fet.
7: M'encanta caminar per la muntanya, sobretot, d'acord? O camins a ronda, a prop del mar. És una afició que fa anys ja que tinc i m'agrada moltíssim. El que sí que m'agrada és anar badant una mica. M'agrada anar ràpida, però tampoc ens passem. M'agrada anar mirant el paisatge. Si algú se m'acosta i em pregunta, doncs evidentment m'aturo, només faltaria.
2: Què?
7: I sí, sí. I d'altra banda, m'agrada caminar, si és per camins així de pedra i tal, m'agrada anar amb pals.
3: Boomer!
1: Està bé.
2: Doncs està molt bé, perdona que et digui, els salts s'espaguen molt bé els pals perquè exercites els braços una mica en lloc d'exercitar només les cames i mous tota la part superior del tronc superior, vas superbé caminant amb pals. Jo m'hi he aficionat molt.
3: Mira, en Bernat s'hi llança ara mateix i el xat diu camino o corro per pensar i escoltar-me una mica, però al final faig el que ha criticat la Laura, dono voltes i voltes el mateix sobre pensar, pensant sobre coses que no puc canviar ni solucionar,
2: és
3: neuroses.
2: Això és perillós, és l'overthinker, no?
4: Sí. A mi em passa conduint això, no tant caminant, conduint és allò de dir, tu vas mirant l'autopista i vas repassant coses que has fet ridícules i dius, ai...
2: No, posa't música.
8: També m'agrada molt caminar per,

0: Exacte, em refereixo a la formació liderada per Fito Cabrales, que es va fer acompanyar d'una banda que va jugar amb el nom del cantant i es van fer dir els Fittipaldis. Fittipaldi, que fins aleshores era un nom per referir-se a una persona que corre molt, provinent del famós pilot de Fórmula 1 dels anys 70, Emerson Fittipaldi. Doncs bé, Fito i els Fittipaldis van començar sense gaires pretensions, però ràpidament van començar a fer-se un lloc en el pop espanyol amb cançons com Soldadito Marinero.
1: Soldadito Marinero, conociste a una sirena.
0: Aquella altra que es deia Antes de que cuente 10.
1: No voy a sentirme mal si algo no me sale bien.
0: O La casa por el tejado.
1: El colegio poco me enseñó.
0: I, de fet, això de La casa por el tejado ve a tomb de la cançó que posarem avui, Por la boca vive el pez, i és que la cosa va d'expressions populars. Tot i que aquí fixeu-vos que el Fito la va canviar, perquè en realitat l'expressió diu originalment Por la boca muere el pez. Què volia denotar Fito? Variant-li la lletra? No ho sap ni ell. De fet, semblaria que la cosa va de no tenir por d'expressar els sentiments, dels amors reals, imperfectes i humans, és a dir, parleu, que tothom s'equivoca, per tant, sigueu tal com raja, no?
2: Que perquè Por la boca muere el pez és una expressió de dir calla boca,
0: doncs
2: que després la cagues,
0: que no,
2: com la d'Obres Canes, i aquí
0: exacte.
2: Et diu, no, home, no, s'ha de parlar.
0: Que sí, que la cançó s'enganxava com una mala cosa, i alguns diuen que són la reencarnació espanyola dels Dire Straits. Però no oblidarem mai que la lletra tenia antologia poètica com Tú estás conmigo siempre que te canto, hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo, la vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo, para decir lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. I després va i diu, no quiero ver l'aurora, quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola.
2: Sí, no, això no va estar gaire encertat, la veritat.
0: Ala, a la borsa de barbes, amic.

0: Escoltes ICAT.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona

0: peces. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sembla que la ciència ja ha revelat que hi ha una hora millor que una altra per dedicar-se això a les arts amatòries. Mireu, és al voltant de les 5:48 del matí.
2: Sí, ara, ara!
1: No és estrany que el pic sigui al cap de setmana.
3: Sí, però ja et dic jo que no m'aixecaré a les 5:48 del dissabte, el diumenge.
4: No, no cal que t'aixequis, no. Cal que rodolis.
1: Exacte, en realitat no els has d'aixecar. Però sí que és veritat que és quan més descansat estàs,
3: jo puc,
1: Sergi.
3: Jo puc rodolar i puc dir, són les 5:48. Hola, escolta, crec que no serà ben rebuda, eh?
2: A la mierda!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 8:57, mira, Sergi, els oients, com és habitual, et donen la raó en la teva tria de la Worst Song Ever de cada dia. De fet, en Xarnego diu, Fito és Sultans of Swing Revisited. Platero encara era rock and roll. I en Francesc diu, en Platero ja era un passadet. És que després es va superar. Quina turra en Fito. Bé, doncs no marxis lluny, Sergi, que et toca a tu a fer de Rollmaster. I es veu, oients, que aquesta hora sempre un personatge jugable del programa llença un dilema i que tots us heu de pronunciar i triar una opció o l'altra. No val dir cap o les dues.
3: Ahir Catalunya va estar passada per aigua, va ploure a molts llocs del país i estava mirant el Meteocat i acabo de veure que divendres diu que plourà, dissabte plourà, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, marca pluja.
6: Mira, jo la previsió del temps ja no me la crec. Ara. Què et diré?
3: Creguis o no te la creguis,
1: costa molt de prevenir.
3: Atenció al dilema que us plantejo. Preferiu que els propers 30 dies plogui cada dia o tenir la certesa que cap dels propers 30 dies plourà ni una gota? No penseu en la sequera, eh? Deixem la sequera.
6: No penseu en la sequera. No,
3: no, no. La sequera va a banda. La sequera va a banda. És a dir, pensem que això ara mateix no és un problema i que no ho serà perquè després ja tornarà tota la normalitat.
1: Ah, d'acord.
3: Jo us estic dient, sou capaces d'assumir que els propers 30 dies plogui cada dia o preferiu que els 30 dies faci sol cada dia?
1: Home, és una quina pregunta és aquesta? Sí, aviam, o sigui, no entenc de no poder pensar en la sequera, perquè jo si no penso en la sequera, i perquè em promets que estarà després
3: que
1: dos mesos seguits plovent...
3: Perdona, la pluja pot ser bona de per si, sense la necessitat de que caigui aigua per sobreviure.
1: Però jo tinc totes coses per fer, que m'aniria millor que no plogués, però això si em promets que d'aquí dos mesos ja plourà un mes seguit.
3: Hi ha gent que potser després de l'estiu que hem tingut ja vol la pluja perquè la vol. És a dir,
6: hi ha gent que li ve de gust, però un mes seguit no li ve de gust a ningú.
3: Ahir a la redacció d'ICAT demanàvem a la gent que obrís les portes perquè la volíem veure, la pluja.
1: Sí, és que clar, però per això és fruit de la sequera, jo crec.
3: Pluja 30 dies, res de pluja 30 dies.
4: Atès que has llançat aquest supòsit de la sequera, prefereixo que no plogui, que faci sol i que tot l'any faci calor.
3: Jo vull pluja 30 dies.
6: Sí, és que ve de gust, 30 dies, Sergi.
3: Sí.
6: O sigui, a mi em ve de gust un parell de dies per recuperar aquest sentiment, no?, de l'olor de termolla i tal. Però 30 dies són molts dies,
3: 30 dies. Mira, al novembre ja està.
1: Home, hi hauria bolets tot al final de tardor.
3: Al novembre ja està.
1: Llàstima que tinc un acte just aquest divendres a l'exterior. M'ha fet tal.
6: Al novembre, per què volem que no plogui? Si has de nit a les 5 de la tarda. A mi me la suda el novembre, m'entens?
3: Venim d'un estiu eixut.
4: Està guanyant pluja, l'enquesta.
1: Ja t'ho dic, ja ens cal pluja.
4: Ara mirem el xat, després de la cançoneta de...
5: Que ja són les 9! Una hora i plegant! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: millors ens canta l'Àlex Pérez per seguir empenyent aquest dia, aquest dimecres 30 de setembre. Aquí en directe us parlen els experts d'ICAT amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: En Sergi Vives.
2: Bon dia.
0: La Laura Grau.
3: Molt bon dia.
0: I també els oients que veig mirant l'enquesta que guanya de pallissa en el dilema d'avui, que plogui 30 dies seguits, que no pas 30 dies sense ploure.
2: Sí que tenim, plogui.
0: Tenim, Laia, un munt d'oients ramaders.
1: No, molt bé, molt bé. Jo ja estic amb d'opinió, ja, mira.
0: Ves, mira, a veure, en Lluís també diu pluja, 30 dies no tot l'any. En David, tinc un dilema del dilema, un subdilema. Ell prefereix pluja durant 30 dies, però moderada, perquè surtin bolets.
2: Em sembla bé.
0: Igualment, si són ruixats...
2: No he dit que sigui intensa. Sí. Jo no he dit res d'intensa.
0: Vale. Vale. O sigui, pot ser moderada.
2: Exacte.
0: Però igualment, si és intensa, també surten bolets. No?
1: Sí, sí, també, però fa més mal la intensa.
0: La Núria, que també diu pluja 30 dies...
2: I en... Potser és veritat que el 12è dia ja us estic dient. Què vaig dir? Què vaig votar, jo?
0: La Cristina diu, necessitem pluja, però estic segur que després d'una setmana seguida n'estaria fins als ovaris.
2: Exacte.
0: I en David diu, jo pluja cada dia, però de 4 a 6 al matí.
2: Ah.
0: No estava aquesta opció disponible.
2: No.
3: Sempre estem buscant l'escardeta,
2: sí,
3: ens hem de treure aquest vici.
0: Gràcies, demà a aquesta hora un altre dilema, i si ens voleu explicar tot de coses, respondre la pregunta del dia, jugar a miniquizos, votar la cançó de les 10, ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Doncs somiem la cançó de les 10, l'última de cada jornada, la voteu vosaltres, la decidiu a partir de les 4, que us llança la cara en Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
5: Un 30 de setembre, com avui del 1995, el grup menorquí Ja t'ho diré publicava el disc Moviments Salvatges. Ballam!

0: 1995, la Laura que tenia aquí no tenies res.
1: Gràcies a Déu, perquè així no vaig haver de sentir com rimaven roca i loca.
0: Roca i loca, loca. Era obert, perquè això és menorquí. El disc contenia un dels grans himnes del rock català de l'època. Si vens, els tens presents els Jato o no?
1: No.
0: No, eh?
1: No gaire.
0: Doncs la cançó va ser un referent de la música en català dels 90 i destacava per aquestes referències als paisatges de l'illa de Menorca, com les cales del Pilar. Avui hem aprofitat l'efemèrdida per sentir els Jato Diré, un grup que s'apostrofa. Ja t'ho diré. Per això, avui us farem escollir entre quatre cançons de grups que duen apòstrof.
1: Uau, ja no sabem què inventar-nos, eh, Sergi Vives? Quina creativitat.
0: Com els Ja t'ho diré o els Lacs amb Busto.

0: Fixa't que aquí hem fet doble combo, perquè l'ax amb busto s'apostrofa i llençat
1: cançó...
0: també s'apostrofa. Què, ets fan de llet, l'ax amb busto?
1: Aviam, a mi m'agrada molt en el seu moment, no tant perquè fos contemporani a la meva adolescència, perquè ja estava tot una mica caducat, però sí, és el que diem sempre amb la Laia, que a través de monitors de colònies, caps del cau, esplai, etc., això es va traspassant generacionalment.
0: Arriba. Època PEMI, època Salva...
1: Jo em vaig quedar amb la del PEMI, també. Quan va començar el Salva, jo llavors ja era adolescent. I ja m'interessava veure què més treia l'ex en busto, però ja vaig veure de seguida que allò no acabava de ser el mateix.
0: Havien tret ja tots els èxits, eh? Més grups apostrofats.

0: A la sabadellenca Valèria Saurí la coneixem tots pel seu nom artístic, Ben-nus, eh? Té apòstrof entre les dues N's, eh? Ben-nus.
1: I aquí també has jugat a que el títol de la cançó també tingui apòstrof.
0: Sí,
1: molt
0: senyora,
1: bé,
0: perquè aquesta cançó es diu T'hi quedes, que també va apostrofada. I acabarem amb l'Alba.
2: Ai, ai, ai, el meu cor no pertany ara mai a cap night. Soc ànima lliure, estic volant per l'escai.
0: Aquests els tenies ubicats, l'Alba, aquest grup olesà?
1: Sí, però trobo que han fet una mica flop, no? Vull dir, hi ha un moment que sembla que anaven a arrencar-ho.
0: I van deixar de tocar.
1: Van fer aquest hit, no?
0: Han deixat els escenaris. Van fer
1: Abella
0: uns
1: Reina.
0: Tres hits, un d'ells amb sardana inclosa, eh? Parella imperfecta, crec que es deia, oi, Laia?
3: Boníssima aquesta,
0: sí,
3: parella imperfecta.
1: Sí, però al ser just després del Coti per Coti cantava
0: sí.
1: una mica...
0: Sí.
1: Era una mica estrany. Però bueno, no sé, tant de bo que ressorgeixin, no anem pas sobrats mai de música en català.
0: Apostrofeu bé l'Alba, eh? No és l'apòstrof Alba, sinó que és l'Al apòstrof va. Aquí l'apòstrof va d'aquesta
1: manera. Sí, aquí
0: manera.
1: El naming, la veritat és que va anar una mica coix.
0: Era trolejat una mica. Quatre cançons de grups catalans que duen apòstrof, quina votes tu? Els Si vens de Ja t'ho diré, Llença't de l'Axambusto, T'hi quedes de Ben-nus o Abella reina de l'Alba?
1: Jo amb la Valèria sempre.
0: Amb la Valèria, amb Ben-nus, que sembla que no serà la que guanyarà. Eh?
4: També l'he votada jo, em sembla la més xula, personalment, però no és pas de les més votades. Eh? Guanya el Ja t'ho diré amb Si vens, segons Llença't de l'Axambusto, força lluny, i després ja la Ben-nus i l'Alba bastant a les últimes. Qui ha dit que no coneix Ja t'ho diré?
1: Jo, perquè vale. No havia nascut.
4: És que diu, la nona diu, algú que no coneix Ja t'ho diré no és de fiar.
0: Bueno, oh!
4: Doncs ja és el comentari una mica boomer, i és la nona ja l'ha fet avui. Bé, les 9 i 8, de seguida l'Aura ens meravella, és un tema que sí que controles, que és...
1: La bola negra.
0: Ah, home!
4: L'anàlisi. De fet, en les últimes hores s'han sumat a la llista els oients que diuen jo també l'he anat a veure i també ens fan les seves crítiques. Ara,
0: un moment,
4: ara...
0: un avançament. Tota aquesta expectativa bé o l'expectativa massa? Tu massa.
1: Mira,
0: eh?
1: Jo et diré que anava amb ganes de criticar i anava amb ganes d'arribar aquí i dir no n'hi ha per tant.
0: I, sí,
1: i em vaig haver de posar un puntet a la boca.
4: Jo li vaig posar un 7 quan pensava que era una pel·li de 8. És el sí? que passa quan vas amb expectatives. Clar. I així la Laura una mica cap amunt i una mica cap avall. Però, saps?
0: Ara ens ho dieu, els que
4: sí.
0: no l'han vista?
4: Ara, una cançó dels Amics de les Arts que comença amb un adverbi. Laia, quina deu ser?
0: Va, una de les últimes, Laia.
3: No me les sé, les últimes.
2: No crec en l'amor.
0: Segurament
4: va d'estimar.
1: T'estimo.
0: Molt bé. És que entro en un estat bastant...

0: Escoltes ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
0: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
11: Les 9 i 13 minuts. Sé que molts de vosaltres ja heu anat a veure La Bola Negra, la pel·li de Los Javis. També hi ha anat la Laura. I no paro de veure gent, i no només d'aquí o d'Espain, dient que rascarà més d'una nominació als Oscars, sinó tiktokers de cine internacionals, o almenys angloparlants, que en van sortint, que fins i tot es juguen en les seves apostes, ara que queden encara setmanes per les nominacions. De fet, mesos, setmanes queden per les shortlists, assegurant que també en rascarà més d'una. Igualment, Laura...
12: Si vols... Jo no en tinc ni idea de nominacions als Oscars, ni de cine, ni de res, en realitat.
11: Dir-te que em sorprendria molt que en tingués més d'una, però vaja, això callaria les meves paraules. Tirem amb la teva crítica.
12: Molt bé, jo l'únic que esperava com a espectadora rasa de cinema és que 2 hores 35 minuts valguessin la pena, perquè jo no tinc tant de temps a la meva vida. De fet, la vaig anar a veure dissabte perquè els meus amics d'aquí de Barcelona hi van avui al vespre i jo tinc assaig a Igualada i vaig pensar, calla, que si tu no hi pots anar dimecres amb ells... et menjaràs tota la conversa durant tota la setmana i jo fins al dilluns que ve no tinc espai per anar a veure aquesta pel·lícula de 2 hores 35 minuts. És que és això, o sigui, a mi el que em passava més era jo haver d'estar tancada a un cinema tanta estona per una pel·lícula que me la sudés o que no m'agradés. I he de dir que vaig anar amb una mica de mandra i de dir, va, vinga, hòstia santa, ara anem a mirar aquesta cosa que parla tothom, els Javis, aquesta espanyolada, tal, no sé què... i vaig haver de callar. M'ho vaig haver de menjar amb crispetes, patates amanida i sal i oli, perquè és veritat que la primera hora et passa una mica com dient, val, ja entenc que esteu fent tot això per contextualitzar, perquè hi ha tres trames diferents. Aviam, sí. Us explico una mica per si algú ha viscut sota una pedra de què va aquesta pel·lícula, intentant no fer spoiler, no? Com ja sabreu, és una pel·lícula ambientada a la Guerra Civil, en què hi ha dues trames que passen més o menys als anys 30, una abans de la guerra i l'altra durant, que és com la principal, i després hi ha un flash-forward a l'actualitat, el 2017, en què doncs una persona recupera aquestes històries dels anys 30. No? Hi ha una connexió entre totes les tres trames. Llavors, clar, van saltant de protagonistes. O sigui, hi ha un protagonista de l'any 32, un de l'any 36, un parell, perquè és la trama principal, és aquesta que surten el Miguel Bernardó, el guitarrista de la Fuente i tal, i després el 2017, que és el... com es diu?
11: El Carlos González.
12: Llavors, costa una mica com anar dient, ah, vale, ara estem un altre cop al 2017, ah, ara estem un altre cop al 1932, que ja vam vestit d'època i tot fa que tu no et costi gaire detectar de què estem parlant.
11: A la que mira el mòbil és la trama de cap aquí.
13: Clar.
12: Sí, exacte. I a la que estan en un casino ambientat en els anys 30, doncs és aquella, no?
13: Però... la que porta amb boina.
12: Però bé, sí que estàs com una bona hora pensant, bueno, això quan arrenca? Perquè ja veig de què va el tema, però no estic acabant de veure que això es mogui. Ara, després, els últims 45 minuts, te'ls passes tots dient, un moment, no podem passar tantes coses alhora, hòstia puta, tu allà com mig plorant, tot impactat i tot en xoc.
11: I què és cap al final o a l'últim terç, que realment no voldries que s'acabés, malgrat que dura bastant?
12: Clar, és això, aquests últims 3/4 d'hora dius, ai, ho vull assegurir, perquè estan passant tantes coses i m'estic emocionant tant que ja veig que queda poca peli i necessito com que em doni una mica més de pista d'aterratge, saps?
13: Has parlat menys de 10 segons de llàgrimes i d'emocions, és a dir, que toca la fibra, aquesta pel·lícula.
12: Sí, bueno, d'entrada, perquè hi ha una banda sonora que no cal en tota l'estona.
14: Soldadito español, soldadito valiente.
11: De fet, per tot aquest aquesta gent que diu li sobra mitja hora, que ja es diu de moltes pel·lis. Jo en aquest cas ho podria dir, però coincidint amb el que diu la Laura, del principi, senzillament.
12: Sí, del principi, perquè al final no sobra res.
11: I a més hi ha una preocupació, això sí que diria una crítica més negativa, per si dir-ho, de que tot quadri. O sigui, la Laura diu que s'entengui, però jo trobo que s'entengui, que quadri i que quedi clar el missatge. És a dir, m'ha semblat ser una pel·li tan emocionant i tan, tan personal dels autors que en molts casos sigui tan poc subtil, en molts casos.
12: Sí, però mira, aquí hi ha una mica el debat que jo també he tingut amb mi mateixa, eh? I amb els meus amics que ja l'han vist, que és feia falta un missatge tan explícit que al final tots sabem què volen dir. Volen dir visca el col·lectiu LGTBI, que ha estat silenciat durant molt de temps, que a més els nostres avis ho van patir moltíssim amb aquesta repressió de la guerra i que tant a un bàndol com a l'altre efectivament hi havia gais, lesbianes, bisexuals, persones trans i persones de tota mena, com sempre n'hi ha hagut a tota la història de la humanitat, encara que s'hagi intentat silenciar.
11: Bueno, i nois que els va tocar fer de soldat, que eren uns escanyolits i, que, no, i que van caure en un bàndol com podria haver caigut a l'altre i que no sabien què fer amb una arma a les mans. Això també és una cosa que s'hauria
12: de
11: dir.
12: Sí, això és un missatge també, jo crec, molt potent de la pel·lícula. Ara, clar, nosaltres, i crec que l'oient base dels experts, que us tinc molt ben valorats, com podeu veure avui, tots ho entenem, tots tenim aquesta consciència, tots és un tema que amb el nostre entorn està ben treballat i que està força ben integrat, tot i que sempre hi ha coses a acabar d'entendre, no? Que sempre està bé doncs, anar aprenent-ne. Clar, hi ha molta gent que potser és el primer cop que veurà en pantalla doncs, una parella homosexual dels anys 30 i que no s'ha ni plantejat que els seus avis poguessin ser homosexuals o que gent que va anar a la guerra doncs, tingués aquest desig que els soldats que convivien poguessin estar enrotllant-se entre ells o el que sigui, saps? Vull dir que està bé que sigui explícit en el sentit de que ens pensem que tothom ho té tant coll avall com nosaltres i la veritat és que no. Jo tenia, de fet, al cinema un parell d'avis al costat, d'avis, de senyors grans, que, mira, podria haver estat jo una persona contundent i haver dit, podeu fer el favor de callar? Perquè vam passar tota la pel·lícula comentant-la.
9: Ostres.
12: Però és que pensava, clar, aquesta gent gran...
13: Els hi està petant el cap,
12: els
13: no?
12: Els està petant el cap, tio, és que necessiten anar-s'ho dient, saps? I per entendre, no?, també sí, les trames, sí. De dir, però aquest? Aquest? Ara es lia amb aquest?
13: Sí, sí, sí.
12: No? I jo pensava, mira, ho respecto perquè m'encanta que aquesta gent gran estigui veient aquesta pel·lícula. Seguim amb la banda sonora perquè... Ah, no, amb la banda sonora no, espera, que ara us volia posar un tall perquè el repartiment, com ja sabeu, s'està parlant molt de Miguel Bernardo, de Guitarrica de la Fuente, que fa per mi una interpretació excepcional que ningú s'esperava perquè aquest tio és artista
9: tothom,
12: musical,
9: sí.
12: O sigui, aquesta persona fa música, no fa teatre i no fa cinema, però els Javis sí que tenen molt aquest mètode d'anar a agafar gent que no està acostumada a fer d'actor o d'actriu i posar-la a la pantalla a veure com funciona, i de fet el paper de Miguel Bernardo, que sí que és actor professional, estava pensat per una altra persona.
14: Él nos dijo que sí, se sumaba a la aventura y escribimos el papel para él. Pensamos quién podía acompañar a Álvaro, ¿no?
12: Y Álvaro Guitarrica.
14: Con...
15: Bueno, es verdad que al principio de los tiempos yo tenía a Héctor Bellerín.
14: Wow, ¿tú le tenías wow. De...
15: en la pizarra. Creo wow, que nunca lo he contado.
14: Como imagen...
15: Claro, estaba escrita... Estaba, una parte de la historia empezó a estar escrita para Héctor Bellerín.
14: No, pero porque... Rafael
12: ells són així de flipats. Claro, ells
13: futbolista.
12: Diuen, per què no podem fotre un futbolista aquí a fer d'actor? Sí, sí, i poca broma que crec que no li van arribar a proposar, però potser hagués dit que sí, eh?
13: I ho hagués fet bé, segurament, perquè ho fa tot bé l'Héctor.
12: Bueno, i perquè ells sí que és veritat que tenen talent dirigint. Després són uns flipats, egocèntrics, que a mi això potser és el que més em molesta de La Bola Negra, que tenen tantes ganes de ser famosos que dic, és que, tio, se us menja el personatge, és que l'obra parla en si mateixa i és boníssima i a tothom li està agradant molt. No fa falta que feu tots aquests escarafalls, ja està, tothom us reconeixerà que teniu talent i que ho feu molt bé. No cal que us doneu tanta importància, tio. Igual que també una mica la banda sonora, que jo us vaig posant així cançons de fondo, tu ves-li tirant, Mariví, perquè em sembla boníssima.
13: Sentim ara Maria Terremoto.
12: Sí, la banda sonora l'ha produït el Raúl Refri, que és el productor mític que va començar també a produir la Rosalía i tal.
11: I surt en un moment, un segon de la pel·li, el vas veure?
12: No, surt fent un cameo.
11: És que surt un moment, un pla, sostenint una guitarra en un bar, però ni diu res, ni té més... va escapar per un moment, però hi surt allà.
12: No, en aquesta pel·lícula a mi m'agrada que hi ha molts easter eggs i hi ha moltes anècdotes i detalls que passen desapercebuts a l'espectador, però que després les vas veient i dius, hòstia, que bons que són, o quina intel·ligència, que, per exemple, la mare que fa de... la mare del Guitarrica de la Fuente és la seva mare de veritat.
13: Hòstia.
12: Penseu-vos si no veu la pel·lícula perquè a més fan, bueno, protagonitza una escena força impactant i dius, hòstia, que és la mare de veritat, saps?
9: Uau.
12: I després,
11: la primera escena.
12: La primera escena, exacte. I després hi ha aquestes petites anècdotes com la que explica la Lola Dueñas, que és la que fa del personatge de la mare del Carlos González, que és el protagonista de l'actualitat, diguem-ne, 2017.
11: Sí. O sigui, la filla d'un soldat de la guerra i la mare del net del soldat de la guerra.
12: I és una dona que, a més, no està bé a la vida. Vull dir que li han passat moltes coses i hi ha un moment que es fot a pixar al mig del camp. I li pregunten que com es va gravar aquesta escena.
9: ¿Cuánto espacio hay para probar cosas en un set con los Javis? Estoy pensando, por ejemplo, en la escena en la que tu personaje se pone a mear en la casa. ¿Eso estaba en guión? ¿No estaba en guión? ¿Surgió en los ensayos?
16: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy, me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño. Y hago pis y vuelvo, y voy y no hago pis y vuelvo, estoy como siempre. Y entonces, no sé qué Javi Calvo me dijo, y yo le dije, es que yo me hago pis. Y me dice, pues lo haces, cuando se pone así me gusta mucho.
12: Pues re, ella s'estava pixant i va dir, és igual, entra dins de l'arc de personatge, jo em foto
13: aquí a pixar. Cinema verité total, eh? Sí, sí.
12: Sí, sí, i així va ser. És que, bueno, crec que és una de les coses que aconsegueixen els Javis amb la seva direcció, no? Que hi hagi com aquesta naturalitat i que et creus tant en els personatges que és molt complicat que desconnectis de la pel·lícula. Bueno, tu, Roger, fes el repunt hater perquè a mi m'està quedant aquí un bon bany.
11: Bé, no, ho vaig fer el dilluns, us ho vaig comentar i sí que em va semblar satisfactòria, però sí que em va semblar que, per una banda, massa obvi en alguns moments, i per altra, totes les crítiques que deien que era desbordant i al·legòrica, doncs jo penso, doncs al·legoria tota l'estona, i no, que també m'agraden les pel·lis que són així, i pensava que seria així, però no, en desbordar i en al·legoria és més aviat convencional, tot i que n'hi ha imatges
12: Simbòliques
11: trama, molt impactants.
12: La trama actual, diguem, sí. la trama contemporània és molt Paquita Salas, per qui l'hagi vist la sèrie, que és una de les marques insignes dels Javis, és molt costumista i és molt gamberra, llavors jo crec que això també et fa sortir una mica d'aquest excés d'al·legories.
11: Sí. De fet, mira, el David, l'oient de Madrid, diu la trama actual, la que va el noi amb el mòbil, al principi pensava que era un infiltrat del Ministeri del Tiempo, o sigui que havia evitat el passat a la Guerra Civil, i és el mateix que em va dir el meu col·lega amb qui vaig anar al cine al sortir, va dir una mica, recorda el Ministeri del Tiempo, aquesta part tercera més popular.
12: Sí,
11: i més...
12: és més gamberra, és més... Bueno, al final el llenguatge actual és aquest. Doncs ja està, també no oblidem que Guitarra de la Fuente és artista i per tant li han fet escriure la cançó de la banda sonora principal.
13: És aquest que sentim.
12: Es diu La Nieve, la podeu escoltar i ja, suposo que en el moment de la pel·lícula en què surt aquesta cançó estareu profundament emocionats, així que ja ens explicareu si us ha agradat, si no us ha agradat, si l'heu trobat massa òbvia, si l'heu trobat massa llarga, perquè
11: mira,
12: ja us dic.
11: La Magda diu llarga però val la pena, les històries molt ben lligades, la música, les imatges molt ben trobades, molt amorotisme, com a crítica li grinyola quan surten tots els soldats nus, despullats, afaitats i atractius a la platja.
13: Ah, això ens ho va
12: mira,
13: dir
12: aquesta
13: una altra
12: escena
13: gent,
12: potser sí que és una mica excessiva, sí. Però què us heu fumat aquí, els
11: però,
12: Javis?
11: També és el que dius tu, i si també passava que la Guerra Civil anaven despullats a banyar-se, perquè total, al cap d'un dia potser els maten, i potser algun dia es volien banyar i anar ben despulladets.
12: I trobo que encara s'estan de rodar més escenes sexuals,
11: sí, no n'hi ha gaires.
12: Segur que follaven moltíssim els soldats.
11: La Clàudia, homosexualitat i humoratisme, molt bueno, explícit dintre del que em sembla poètic i necessari en una pel·lícula. I en David, això que ens deia del Ministeri del Tiempo, ens ho apuntem. Gràcies, Clàudia, Mireia, David, Mireia, tots els que ens esteu comentant la pel·lícula. Gràcies, Laura, per la teva visió.
12: A vosaltres.
13: Adéu, Laura.
11: I veurem si rescatants tants premis que i se'ls va fent una
12: ja
11: gran
12: dic,
11: bola.
12: Jo d'això no en tinc ni idea, però mira, menjarem la bola negra fins al 2035, ai, aquest pas.
11: Ho veurem ben aviat. Adéu.
17: Adéu, Laura Grau.
11: I ara, sense que tingui res a veure, la Dua Lipa, que també sabem que llegeix molt, amb en Calvin Harris. One Kiss, un petonet que us envien.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sant Sebastià, ciutat, per cert, on ja s'ha vist amb Brad Pitt pels carrers de Donosti.
2: Caramba, els de Pascos i Basques, quina sort que tenen.
1: Què tenen, amb accent rus?
2: Caramba, els de Pascos i Basques, quina sort que tenen.
3: Els
4: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Amb la cançó estiuenca dels Tallets celebrem aquests primers dies de tardor. De fet, avui és l'últim dia de setembre. Demà ens llevarem, diem-vos, és 1 d'octubre i diem-vos és dijous, però per ara encara tenim una estoneta més per despertar-vos aquest matí de dimecres, 9:45, i volem despertar-vos també ben informats. Amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què cal saber per avui?
1: Doncs que a aquesta hora el Parlament reprèn el debat de política general amb la intervenció dels grups que ahir ja es van mostrar molt crítics amb el discurs del president de la Generalitat. Salvador Illa va anunciar el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i l'adquisició a mitges en persones de més de 40 anys. Per cert, que el BOE ja ha publicat el contingut del decret principal amb mesures contra els desnonaments i per garantir l'accés a l'habitatge que va aprovar ahir al Consell de Ministres, i encara no s'ha publicat l'altre, el que conté la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. El fet que les mesures d'habitatge estiguin en dos decrets diferents és un exemple clar de la divisió que hi ha dins l'executiu de Pedro Sánchez entre el PSOE i Sumar i respecte als socis d'investidura. Ara el govern espanyol s'imposa a continuar negociant perquè no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant i amb un termini clar fins divendres, que és quan es debatran i es votaran al Congrés. Mentrestant, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que se sumin a la protesta. Més coses. El podcast en català es consolida després d'una dècada de creixement exponencial. Mentre que el 2016 n'hi havia només 26, ara ja en són gairebé 500.000. Triomfen sobretot els podcasts de cultura, música i humor, i ara el repte és consolidar projectes de qualitat i construir comunitats per reforçar la presència del català a les xarxes. I acabo explicant-vos que el grup de música Gossos farà una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El grup Manresà l'arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival doncs es posen a la venda demà a les 7 de la tarda, les entrades.
0: I a aquesta hora, els titulars d'esports.
1: Doncs mira, us comento alguns dels partits que tindrem en dansa aquesta tarda. El Barça femení jugarà a 6:45 al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. En handbol, el Freiking Granollers debuta a la Lliga Europea jugant a la pista del Flensburg alemany a partir de 6:45. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà davant del Marsella la final de la Supercopa Europea a 8:15 a la piscina de Sant Sebastià. I en futbol sala, a 9:15 a jugar el partit avançat de la Lliga entre el Barça i l'Oparrulo Gallec.
0: I el temps que farà avui?
1: Doncs després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà una mica més plàcid. Augment dels núvols amb algun petit ruixat puntual a Ponent o a les Terres de l'Ebre. Fins al migdia es mantindran les grans clarianes, sobretot a les comarques de Girona, amb temperatures que poden arribar a superar els 30 graus. I a la tarda dominaran els núvols i hi haurà ruixats puntuals al nord del país.
0: Ahir fèiem una mica d'una cosa que no s'ha fet mai en la història de la música, que és el combat Blur contra Oasis, perquè ens parlàveu dels Oasis i els que vau tenir dificultats en fer tota la cua i arribar al final i dir jo aquest preu no l'accepto pels concerts que faran a Barcelona en aquesta gira de retorn. Doncs avui una mica dels altres, de Blur, una mica de Country House, i de seguida parlem de teatre amb la Rita Oller, que ja està entrant per la porta.

0: Escoltes, ICAT.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
8: Tinc els meus límits, Alberto.
9: Ui, ui, qui?
10: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: Wow, wow, what the fuck?
11: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
12: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
13: Un 29 de setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis. Finals dels anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: torna la veu que tant us captiva de la Rita Oller, perquè és dimecres. Celebrem. Bon dia, Rita.
1: Bon dia.
0: Parlem de teatre i comencem parlant d'un musical que es titula Després de nosaltres.
2: Surs amb algú?
3: No.
2: Ni una man significativa?
3: No.
4: Viatjarem tot seguit preparat.
2: Adrià, a tu et sembla bé que vingui sense avisar i que juguem?
3: Doncs serà la nostra cançó de Després de nosaltres.
1: I és que ahir vaig anar a veure aquest musical Després de nosaltres. Tenia moltes ganes de veure'l perquè es va estrenar durant el Grec. Llavors van fer una petita prèvia, diguéssim, i després l'han tornat a posar al Teatre Texas. Llavors ja d'entrada un musical a proximitat a mi ja em té el cor robat. Llavors ja hi anava amb molta confiança.
0: L'altre dia el Germans de Sang va rascar premis, els premis, com es diu, no? Els premis de teatre.
1: Premis de Barcelona, sí, que també és molt interessant perquè són aquestes votacions públiques, és a dir, que tothom hi pot accedir, pot fer una mica de sondeig
5: el
1: a nivell...
5: públic, no?
1: Sí.
5: L'espectador.
0: Tu aquest el tens pendent, el que ara comenta la Rita?
5: Sí.
1: Després de nosaltres.
5: M'encantaria.
1: Doncs mira, et trobaràs, Laia, si vas a un musical que parla de si es pot ser amic de la teva exparella. Que vaig pensar, és bastant un tema dels experts, que
5: és
1: a mi m'agradaria saber l'opinió
5: dels oients. Sí, sí, sí, és una bona premissa. I llavors... Els oients segur que tenen opinió. Poden pensar, però segur.
1: Doncs sí, doncs aquesta obra explora doncs, què passa després de l'últim petó. Hem de dir, d'acord, ara ja està, s'ha acabat, què passa? Què passa si som una persona important per l'altra i volem seguir a la vida, no? Realment ho podem sostenir? Com ho fem perquè sigui sostenible emocionalment pels dos? I és una obra que a mi personalment em va portar a llocs molt incòmodes que pensava, però què estan fent, no? Per favor, perquè es volen entendre però no s'entenen, no? I hi havia una cosa molt...
5: Hi ha una
1: molt...
5: voluntat, no?, perquè hi ha hagut una estimació, però no sempre és fàcil, potser, no?
1: Clar, i està lluitant, no?, de vegades, i també hi havia una qüestió que a mi em va semblar molt interessant i que no acabo de saber resoldre, a veure si aneu, em comenteu, del tema del romanticisme en aquesta obra, no? Perquè és una obra on ja s'ha acabat l'amor i el romanticisme on queda? Perquè jo crec que, com a espectadora, jo veia, no?, coses que feien i pensava, ai, això es passen de romàntic. I potser no, potser era tot el contrari. És que havia deixat de ser romàntic i per això m'era estrany, no?, veure dues persones que s'havien relacionat sexoafectivament i que ara estaven, doncs, molt distants.
5: Em recorda molt la premissa d'un llibre de l'Alba Dalmau que es diu Amor i no, que justament parteix del punt en què ja són exparella i tota la vida que recorren sent com millors amics, persones superimportants l'un per l'altre, i que no tornen a ser mai més parella. I no saps ben bé, no has d'entendre si és ben bé perquè algú dels dos no volia, o perquè cap dels dos no volia, o potser perquè tots dos volien i no sabien com fer-ho.
0: On va parar tota aquesta energia que diposites en una relació romàntica?
1: Clar, és que ells s'ho pregunten també, no? I també és d'acord. I si van una nova parella romàntica, de sobte, no? Tota aquesta energia que hi hem destinat, és que busquem una altra persona? Vull dir, s'obren interrogants que a mi em van semblar molt interessants. I, de fet, hi ha un punt d'inspiració en una pel·lícula d'Eric Rohmer que es diu Le trio en mi bemol, del 1987. Potser algú l'ha vista.
5: No.
1: Ferrer es va fer una nova versió d'una directora portuguesa, que de fet es diu Rita, també.
5: Ah, mira.
1: I que està filmint. Llavors, a mi m'ha quedat pendent poder comparar, perquè em van dir, quan vaig sortir, em vaig trobar una professora i em va dir, compara-la amb la pel·lícula.
5: Ah, mira.
1: A veure què et sembla.
5: Perquè dius que s'hi ha inspirat, eh?
1: Sí, hi ha un punt d'inspiració. I llavors... Parlant també amb aquesta professora, em va dir una cosa molt única que em quedo molt, que diu, expliquen aquesta història des de l'honestedat, no?, i des de la no pretensió, de dir, això és el que hi ha, no?, i ho posen davant dels ulls de l'espectador i t'estranya molt. Llavors, és un plaer veure'ls tan a prop com a la Sala Texas, que sempre hi ha part... Són la Júlia Jové, en Xavi Navarro i l'Andrea Mir, a la interpretació. El dramaturg i director és en Jumon R i la composició és del Miquel Tejada. I per veure una obra que parla d'intentar-ho, d'intentar mantenir aquests vincles, podeu anar-hi fins al 15 de novembre a la Sala Texas. Hi ha entrades per Cultura Jove.
5: Super.
6: I per què ara... no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
7: Jo no mesuro res. Som un equip. No?
0: Aquesta, ara vam parlar, no? Aquesta, si ja que parles d'obrir parèntesis... Ai, perdó, d'obrir interrogants, aquesta ens parla del que passa a les aules, no?, avui en dia.
1: I tant, això és la primera llei de Newton, no sé si n'heu parlat encara o no, però és una obra que també es va fer pel Grec.
5: M'han parlat molt bé d'aquesta.
1: Jo, és una obra que recomanaria moltíssim a tothom perquè és d'aquelles obres que surts i et debats i que et planteja com... Ara que està el tema tan candent, no?, de l'educació...
5: Totalment, no?, és un tema supervigent.
1: Sí. Clar, què passa, no?, amb l'educació aquí es planteja, hi ha una hipòtesi que és que un alumne d'un centre d'alta complexitat fa trampes fent uns exàmens.
5: Uh-huh. A l'ordre del dia, això, amb la intel·ligència artificial i això, puf.
1: Exacte. I llavors, què passa? Doncs que l'equip educatiu del centre es debat sobre què ha de fer, no? Perquè ha fet trampes, però el que li passa és que aquest estudiant està a punt d'acabar l'ESO i se'n va a fer un cicle formatiu superior i necessita tenir el títol per poder fer-lo de futbol, perquè és un, bueno, li han dit que és un, serà un gran futbolista.
5: Val, que saps que els coneixements no els necessitarà, però necessita la nota.
1: Clar, i llavors aquí els docents diuen, tot i que sigui un futbolista, això no vol dir que li haguem de permetre passar-lo de curs sense que tingui la nota aprovada, no? No estarem llavors així fent un flac favor a aquest infant. Clar. Llavors s'obre un debat molt interessant que també, gràcies a unes molt bones interpretacions que estan molt a lloc, i la direcció del Leo Manzanar, ai, del Nelson Valente i la Leo Manzanares, que és l'autora i en aquest cas ajudant a direcció, fan que sigui molt interessant, no? I també com més aquest centre, no? També veiem personatges que hi van haver, no? La directora del centre, com es posiciona, els educadors, perquè tenen diferents visions, no? I en un espai com és una sala de professors, hi ha un debat
5: la família
1: real.
5: Intervé o no? És només la gent del centre educatiu?
1: També intervé la família en un moment, no? I que, si aneu a veure l'obra ja ho veureu, però la família també just ha passat una cosa, no? Que ha posat en joc el prestigi social, doncs, d'aquesta família, no? Uh-huh. De, bueno, que hi ha un debat molt interessant, que és la primera vegada que jo vaig veure que fent l'obra de teatre, a la meitat de l'obra la gent es posava a aplaudir.
5: Uau!
1: D'un discurs que feia la mare d'aquest personatge sobre ben roba uh-huh. ambulant en un mercat. I crec que obre com molts mons i també jo crec que porta, doncs, potser qüestions de la perifèria al centre del teatre i que donen molt lloc a plantejar-se la situació. El dia que hi vaig anar va passar una cosa bastant curiosa, que és que havia vingut a un centre de menors a veure l'obra. I veies com miraven l'obra i a mi se m'han obrit molts interrogants, no? També de pensar, ostres, què passaria, no? Si jo anés amb una persona que actualment està cursant l'ESO a veure aquest espectacle, què n'opinarien? No? Jo els vaig dir als meus pares, que són docents, que tenia moltes ganes que l'anessin a veure perquè crec que obre uns interrogants que són interessants i que és això, a mi m'interessaria molt saber l'opinió de docents, no? Perquè de vegades això portes una obra parlant d'educació al teatre i quins links reals, però jo crec que està molt ben aconseguit.
5: Sí, sí, sí, a més trobo que és moment ideal i a més, qui més qui menys o està estudiant o ha estat estudiant o té parents que estan estudiant o té parents que són docents que també, no? I en un debat actual tan obert com és el del món de l'educació, segur que el teatre hi havia de participar i està bé que sigui així, no?
1: Sí, que et ressona perquè és impossible que no et ressoni, perquè tu has sigut estudiant i tu has tingut també aquests debats, no? I llavors jo crec que és realment molt interessant. Tenim la sort que són a la Sala Villarroel fins al 4 d'octubre i entrades per Cultura Jove.
5: 4 d'octubre, això és ja, vull
1: ja,
5: dir que...
1: Ja, us heu de donar pressa. Mm-hmm. Sí, és una obra que ha funcionat molt, queden poques entrades, us recomano si podeu això alguna tarda d'anar-hi, i és això perquè veureu molts personatges diferents. També hi ha una noia jove, que és la Lua Amat, que fa d'influencer. O sigui que veiem tots els papers de l'auca. De sobte veus com representada la societat en tot de personatges realment molt diferents i d'edats molt diferents, que això també, veure-ho al teatre és un gust, no? Veure un elenc intergeneracional amb diferents perspectives també de classe dins dels personatges.
5: Que xulo.
1: Vull dir que és una aposta segura i també per regalar.
5: Recorda'ns el títol.
1: Es diu La primera llei de Newton. I la teniu a la Sala Villarroel.
0: Tenim una festa a la vista, Rita.
1: Ja us ho vaig dir la setmana passada, però què passa? Que sóc reincident i insistent també, perquè realment no us ho podeu perdre, és aquesta festa que organitzem Cultura Jove. Serà molt divertit, hi haurà la Maria Jaume, com ja en vam parlar, Muniats, DJ Caldo Pop, DJ Berren the Dog. Jo crec que serà un show molt festiu. Llavors, dir-ho, superfàcil, com aconseguir entrades. Simplement, si entreu a la pàgina web de Cultura Jove, ja ho veureu allà. Només heu de formar part de la comunitat, que és superfàcil i ja podreu venir.
5: Recorda'ns dia, hora i lloc.
1: 6 d'octubre? Mireu, el 6 d'octubre a les 7 de la tarda tindrem també els Muniats, que és que escoltem de fons, que ja us he posat diferents temes, i aquest és un de nou, però és que a més
5: això és dimarts de la setmana que ve, falta menys d'una setmana, dimarts de la setmana que ve.
1: Exacte.
0: I no has dit lloc.
1: Lloc, el Paral·lel 62.
5: Molt bé.
1: O sigui que és facilíssim d'anar-hi. Jo us recomano que hi aneu perquè hi serem molta gent i serà molt divertit, la veritat. Així que reserveu-vos la data i agafeu entrades, que són gratis.
5: Molt bé.
8: La màgia d'en Harry, les cordes vocals d'en Freddy. Tornar a tenir-ne 20. Voldria 3 o 4 Grammys per aquest Tiny. Voldria tirar viva els Figa Flowers. i aixecar-li el dit al rei d'Espanya, que ningú dormís.
0: Són els moniats, aquests, que de fet aquests crec que ja vas demostrar-ne falera.
1: Exacte, vaig sent reincident, perquè com els trobareu, així els coneixereu. Anireu a la festa i direu... Aquí
5: molt
1: estan.
5: Bé.
0: A veure si reconeixes aquest cantant només amb la seva veu, ja que aquí estàs descobrint tota l'escena catalana, Rita. Si vols et dic el títol, Laia no val a trencar l'olla. Es titula Això ja està.
1: Això és el Pau Bellver.
0: Ah, aquest sí que t'agrada,
1: sí que val gent, a veure.
0: I de seguida sentirem les vostres veus, oients. Vés-te pensant la resposta, Rita, que de normal et dic 10 segons i trigues 10 minuts. Avui m'has de dir com camines.
1: Com camino?
0: Sí, quina part de la teva personalitat queda impremta en el teu caminar.
1: Molt bé, ara em penso. Reflexió.

0: No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Que yo parle en català i que us
2: sàpiga. Ai, que bonica era aquesta cançó. Això era del Correllengua, no?
3: Sí, que bonica que era, Sergi. Ja que parlem de llengua, fem-ho bé. Animar-te és que funciona, a més, en moments aquests d'una mica de puro.
2: Pots dir tràngol en lloc de puro.
3: Sí, en un bon tràngol.
2: Has dit de puro?
3: I tant.
2: Molt bé.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Set minutets perquè siguin les 10 del matí i us diguem adéu. Rita, teníem una pregunta pendent per tu, explica'ns.
5: Doncs mira, jo crec que el que més caracteritza el meu caminar és que no sé caminar en línia recta.
3: Ah, no?
5: Que camino tort. O sigui, vaig amb algú caminant i vaig xocant perquè no sé mantenir una línia recta, m'he d'esforçar.
2: Cada quantes tones redreces?
5: Cada dos minuts.
2: No,
5: és greu, o sigui, de vegades no, de vegades sí que vaig recte, però si vaig xerrant amb algú em vaig emocionant i sembla que m'estigui costant a l'altre, no? Com per fer molt contacte,
3: és
5: no,
3: que fa
5: no,
3: molta
5: és
3: ràbia que... quan t'empenyen, com que t'escupen de la vorera.
5: Sí.
3: Oh, no puc suportar.
2: Això diuen els oients.
6: M'encanta caminar per la muntanya, sobretot. Si algú se m'acosta i em pregunta, doncs evidentment m'aturo, només faltaria.
3: Què?
6: I d'altra banda, m'agrada caminar si és per camins així de pedra i tal, m'agrada anar amb pals.
7: Boomer!
8: Quan treballava a Barcelona i vivia a Barcelona, tenia la feina 20 minuts, intentava anar-hi peu, sempre anava a tota pastilla perquè anava sempre tard. Ara estic en una altra fase, m'agrada caminar per la muntanya i voltants, vaig a un altre ritme, vaig més pausat, no sé que vulgui fer esport, però llavors ja vaig allò mig entre córrer, caminar ràpid.
7: Bienvenido al club.
9: Experts, bon dia.
10: Bon dia.
9: Jo tinc un caminar més aviat militar, sempre m'han dit. En plan soldat total, que m'havia costat algunes crítiques, especialment de la meva mare, quan era més joveneta, perquè no caminava prou femeninament.
4: Cancelada!
11: Parlant de caminar, doncs a mi m'agrada molt caminar pel camí ral, que em duràs, el país on jo soc, pare terra. Jo m'agrada molt malament, encara. Sento l'olor penetrant la mare selva, sempre el cant del rossinyol que em diu...
2: Ocells.
6: També a vegades camino cap enrere, que diuen que va molt bé per connectar les neurones.
11: També m'agrada molt caminar per camins que ara s'esvaeixen, camins que ja no hi són. Ja s'han de dir quina són. Però va, endavant, família, que ja som dimecres.
2: Doncs sí, com heu sentit avui, la cosa ha anat a caminar. Hem preguntat als oients per com caminen i jo he fet una petició al vol a l'inici del programa. Ja que tenim aquestes aplicacions de podòmetre i tot plegat, dieu-nos quantes passes feu de mitjana. Va, anem a buscar a l'oient que camina més.
12: Una puta merda!
2: Exacte, una puta merda, perquè no hem rebut ni una sola dada de passes.
3: Però perquè no ho has recordat, aquella hora encara la gent estava desvetllant ni costava.
2: Fail total, i aquest no ha estat l'únic fail que he fet avui, perquè mentre la Laia ens parlava de la travessa, he fet l'acudit de merda del dia.
3: L'altra parella bastant posada en el tema esportiu, que són la Laia Palau i el Víctor Sada, exjugadors de bàsquet.
2: Són una parella d'alçada.
13: Vale, gràcies.
2: Bueno, si almenys ha rigut la Rita, ja et dono...
13: No li riguis, Rita.
2: Hem parlat de la bola negra, de si volem pluja 30 dies seguits o ni una sola gota, i l'Anna Closa s'ha posat apocalíptica i ens ha explicat que un dels kits d'emergència que cal tenir a casa és per mascotes. Endevineu qui ha celebrat aquesta notícia.
14: Us vull parlar dels kits d'emergència que Protecció Civil recomana que tinguem preparats, i atenció, perquè demana que en tinguem preparats 3 kits.
2: 3?
14: Una a casa, un altre al cotxe.
3: Sí, clar.
14: I si teniu mascota, tot el que necessita l'animal per sortir amb tu.
3: Laia. Com sap que la mascota és el primer, que
2: Laia,
3: se sap
2: no
3: sacrificar.
14: Protecció Civil diu que hem de preveure menjar, aigua i plats per diversos dies. Documentació, cartilla veterinària, clar. La medicació, si en pren.
3: Una pastilleta, per si que la cosa es posa una mica més xunga, una pastilleta.
2: Ja comencem a matar animals, Laia.
3: De cianurs.
15: Hola! Hola!
3: Estem animals. Parlant d'apocalipsi, no? Només en cas d'extrema necessitat.
16: Sí,
2: sí, sí, sí. Mira, en David, el nostre oient de Madrid, diu, són una parella d'alçada, jaja, engegueu el Sergi a la redacció del Mundo Deportivo. Sí, sí, allà hi vaig. I acabo amb la Laura Grau, que avui ha repartit, però també ha rebut, a propòsit d'un grup menorquí, els Ja t'ho diré. Us farem escollir entre 4 cançons de grups que duen apòstrof.
3: Uau, ja no sabem què inventar-nos, Sergi Vives.
2: Com els Ja t'ho diré, els tens presents els Ja t'ho o no?
3: No.
2: No, eh? Qui ha dit que no coneix Ja t'ho diré?
3: Jo, perquè no havia nascut.
2: És que diu, la nona diu, algú que no coneix Ja t'ho diré no és de fiar. Bueno. Oh! Pam, aquí rep tothom. Vull dir que la primera que diguis, la primera que rebràs. Mira, a Sergi Antoni, el nostre oient, perquè no...

0: Riquegis diu, t'envia la seva captura la captura de la pantalla del dia de la Mercè, que suposo que va anar a concerts o va anar a festes populars, i diu que va fer, la captura així ho constata, 13.448 passes.
1: Molt bé,
0: passes.
1: No està malament. Va, no,
0: és una bona caminada, eh? Toni, digne del sonar, que l'altre dia ens deia que ja no hi pot anar perquè té fills, i ara va a veure els gegants i els nanos. Bé, no, està bé, també.
2: Va, també es camina. També es camina, que marxem sí. I ho fem amb aquesta cançó. Si vens de Ja t'ho diré, està la guanyadora.
0: Doncs gràcies, audients, per votar aquesta cançó de les 10. Demà tens pensada la efemèrdida?
2: Buah, no, encara.
0: Vale. Tu, Laia, ens parlaràs d'algú així interessant, no?
1: Segur, sempre sí. Interessant el que explico jo.
0: Algun tema...
1: No, home, no farem spoiler.
0: Vale.
2: Ja veurem.
0: Ho veurem a partir de les 6.
2: Que ens escoltin demà.
0: Gràcies, Rita. Bona setmana.
3: Bona setmana.
0: Laia, Anna,
1: adeu,
0: Sergi...
1: Adéu, Roger.

és Olivia Dean, artista revelació d'aquest 2026. I aquest Nice to Each Other, una de les cançons més reproduïdes actualment. Seguim repassant les novetats musicals, ara amb Thomas Day.

0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Escolta, Zicat.
6: Yeah, Poc i Oli, com ho fèiem abans? Tu saps...

La proposta dels Dear Alice. Tenim més de música per aquest matí del dimecres 30 de setembre. Gris, a la ciutat de Lleida. I ara rodant la música de Chloe.

0: podríem estar.
1: Dimecres a ritme de rumba, gràcies a Dani Sixx i Iskit. I aquí tenim el Sidoni, que aquest diumenge actuaran al Petit Camaleons per celebrar els 15 anys del festival. Ta.

aturada temporal al món de la música i tot just fa dos dies va guanyar el premi al millor tema d'aquest estiu, l'Ariana Grande, i també rodant amb una mica més d'energia els Almost Monday.

0: casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Escoltes i cas.

No hi ha sessió, no soni ni Mino, ja que el teníem amb la veu de Charlotte Plank. Seguim després d'un dimarts plujós, matí de núvols i de música que no falti amb Maria Jaume.

the Day. Aquesta ens arriba des de la banda sonora de la pel·li Hoppers. Som-hi, l'última d'aquesta hora és pels Clima. Ho faig amb tu.

0: sí, digo, revolucionant l'escena musical del moment amb la seva proposta al costat de León Thomas i de casa nostra tenim l'Abril a punt amb Nens en crisi.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: feliç.
1: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
0: Que et surti tot de dins.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Aquesta dona és la nostra nova obsessió musical, és Adele amb el seu KGB. Tornem cap a casa, ho farem amb Savannah des de Granollers, proposant el seu tercer treball.

Una mica de country amb Pitbull al costat de Fillmore i més cançons ja 6 minuts per dos quarts amb Cardi B. I like diamonds, I like stunning, I like shining.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura
0: a ICAT.
1: A ICAT. ICAT.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: A ICAT.
0: A ICAT.
1: A ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Deixa

Una altra de les cançons més lluminoses dels Blue Nana, ja baixem revolucions, ara amb en Matu i Mats, jugant foc.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: L'escena musical catalana actual sobrepassa el festival inèdit.
2: Una sequera infernal els traurà la son, s'aixecaran mandavals, focs criminals...
3: Remei de Cala Fresca i Baia Baie seran dos dels protagonistes d'aquesta edició del Festival Internacional de Cinema Documental Musical de Barcelona. Compartiran cartell en noms com Fermín Muguruza, els Beastie Boys i Marianne Faithfull.
0: Un dels codirectors del festival inèdit, Toni L. Carol, destaca que per ells és important no només revisar el passat de la música catalana, sinó també donar veu a les generacions actuals i també les que marcaran el futur de l'escena. N'ha parlat a l'Independents.
4: Ens dona especial alegria que les noves generacions s'estiguin involucrant en projectes audiovisuals amb ambicions. El Remei de Cala Fresca és una peça molt interessant perquè no només coneixes el grup, sinó que ells aprofiten per explicar-te una problemàtica del seu territori, el Montseny, de com els aqüífers profunds de la seva terra estan sent sobreexplotats d'una manera desastrosa. I el Baia Baie és algo que també em fa molt feliç perquè era una peça que ells mateixos veien com una peça d'acompanyament, perquè va sortir el disc Faves Tendres i hem de fer alguna cosa. Però nosaltres els vam dir... Sou conscients que heu fet un documental brillant de com és el Baia Baie i que explica d'on ve i per què és com és?
0: Remei de Cala Fresca i Baia Baie també compartiran programació cinematogràfica, per exemple, amb David Bowie.
5: Think of the legends that come from the night sky. You know, a star man.
3: Bowie, The Final Act, serà una de les projeccions internacionals més destacades del Festival Internacional de Cinema Documental Musical de Barcelona, que arrencarà a finals d'octubre.
4: Quan va, fins i tot, ser capaç d'orquestrar el seu propi comiat, el seu propi requiem, amb l'àlbum Black Star, que va sortir pocs dies abans de la seva mort, i és una peça, doncs, sòbria, rigorosa i molt emotiva.
0: La inauguració de l'inèdit serà el 29 d'octubre amb la projecció de Broken English, el documental sobre la memòria de la cantant britànica Marianne Faithfull, amb la participació de Tilda Swinton i Nick Cave.
3: Si tornem als noms catalans més enllà dels músics, també tenim dos cineastes de casa nostra destacats a la programació, Carla Simón i Albert Serra.
0: Carla Simón debuta al cinema documental amb això que sentim, flamenco, una obra immersiva i sensorial que posa el focus en el poder físic i emocional del moviment del cos. El protagonitza la bailaora Rocío Molina.
3: I Albert Serra hi presentarà Ses moments de ma vie sobre la cantant francesa Ingrid Caven.
0: En total es projectaran en aquesta edició de l'inèdit 70 documentals, 64 dels quals seran estrenes mundials, europees, estatals o catalanes. A més, també trobareu noms com Pulp, Jordi Savall, Beck i Bikini Kill.
3: Teatre, la Biblioteca de Barcelona, encara la seva temporada més internacional.
0: Acollirà dos monòlegs vinguts de Lituània i el Brasil que exploraran respectivament les vides de Maria Egipciaca i Roberto Bolaño. Santi Muriol Brogi, director de La Perla 29, gestors del Teatre a la Biblioteca.
6: Són dos monòlegs que utilitzen la figura del passat per parlar radicalment del futur.
0: Tot això, per cert, mentre La Perla 29 també farà temporada al Wilton's Hall de Londres amb A Macbeth Song.
3: Una temporada que comptarà amb un retorn i dues estrenes. Per una banda, torna dos anys després Tots ocells, que explora temes com la identitat, l'amor, les creences religioses i l'odi dels prejudicis.
0: Entre les estrenes també hi ha l'adaptació de La casa de Bernard d'Alba, de Lorca, dirigida per Oriol Brogi, amb un repartiment de 8 actrius encapçalat per Màrcia Cisteró i Nora Navas. Sentim precisament a Nora Navas.
7: Jo tinc moltíssimes ganes de tornar a Lorca, i més La casa de Bernard d'Alba, que crec que va ser com l'última obra que ell va escriure abans que el fusillessin. I realment una sensació de viure i d'estar tocats una mica, pel duet de Lorca.
3: L'altra estrena és el clàssic La mort d'un viatjant, d'Arthur Miller, adaptat per Ferran Utzet i amb Pere Arquilloé liderant el repartiment.
8: És una cosa tan trista, però alhora és tan potent, tan meravellós, amb el sentit més positiu que pugui tenir, no tant de meravellós, sinó de realment arrelar d'un lloc molt, molt, molt especial. I és d'una tristesa tan esfereïdora que arriba a donar la volta. I, bueno, espantat per un cantó, és una obra molt grossa.
9: Sí.
8: I alhora molt il·lusionat.
0: A més, del 18 al 18 d'abril, el Teatre de la Biblioteca serà la seu del Festival Shakespeare Barcelona-Catalunya. I demà bufa 15 espelmes al Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès.
3: El festival, que acosta grans noms de la música catalana a infants i famílies, celebra entre demà i diumenge 15 anys amb una festa on trobareu, entre molts altres, els Pets. Portes i jo em deixo.
0: També els Amics de les Arts.
3: I també sonaran les cançons de Miqui Núñez.
9: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú.
0: Són els tres caps de cartell, però també trobareu a l'Osa, la Ludwig Bank, el Petit de Calaril o Reinaldo i Clara. Quines coses de mi
3: t'han portat fins aquí. I molts noms més, eh? Seran 27 concerts repartits per tot Sant Cugat i amb un format pensat especialment perquè el puguin gaudir els més petits de casa. Ho explica l'Ecat al Dia, el director artístic i fundador de Petits Camaleons, Albert Puig.
10: Les coses que fan de Petits Camaleons un festival familiar diferent són moltes. Sobretot, hi ha un disseny dels horaris molt pensat perquè realment es pugui viure en família o conviure en família. Els escenaris estan pensats en aquest sentit, en quant a les alçades dels escenaris, els volums adequats, els horaris permeten desplaçar-se d'un cantó a l'altre amb tranquil·litat, al marge de que tenim, doncs, per exemple, concerts només de mitja hora, rodes de premsa on els nens fan de periodistes, tot un plegat de coses que fan que realment la nostra experiència sigui completament diferent, perquè sempre ens ha interessat molt més el format que no tant el contingut.
0: I atenció si sou joves i us agrada el cinema i la creació audiovisual, perquè la Fundació Miró de Barcelona acull fins aquest diumenge la 8a edició del Festival U22.
3: Un festival fet per joves i per a joves que busca donar espai a noves mirades emergents dins l'audiovisual català. De fet, la secció oficial recull 24 curtmetratges fets per joves de com a màxim 22 anys.
0: Però a més de ser un espai d'exhibició, també busca fomentar la creació. N'ha parlat a l'Ecat al Dia una de les directores de l'U22, Maria.
11: Els joves som els protagonistes tant com a creadors, com a públic i sobretot com a equip. La majoria encara estem estudiant, la majoria encara estem intentant crear un pont entre estudis i món laboral. El programa de l'U22 està marcat per un cinema jove, però està també molt marcat per propostes que permeten al públic trobar el lloc des d'on començar a crear, a tenir idees, a trobar-se, i no només on s'exhibeix una obra acabada.
3: El festival va arrencar diumenge i s'allarga fins diumenge que ve. Durant aquesta setmana s'hi poden trobar creadors joves com el xilè Diego Céspedes, la peruana Rocío Quillahuamán, però també recuperarà l'obra d'artistes consolidats com Adolfo Arrieta, considerat pioner del cinema independent a l'estat espanyol i a França.
0: Avui a les 5 de la tarda també trobareu una masterclass d'Emilio Upe, que vertebra, de fet, el tema d'aquesta edició, democratitzar la creació audiovisual. En parla una altra de les directores de l'U22, a Marina Zubiaur.
12: Parla del cine de palo de escoba. És un concepte molt visual per parlar-nos de que atant una càmera a un palo de escoba es pot fer cinema. Això creiem que materialitza molt bé la que volíem que fos la nostra proposta, democratitzar formalment el cinema. Hem volgut portar referents que siguin realistes, pobres i molt creatius a nivell dels recursos materials que fan servir per crear. La idea d'això és incentivar a crear des del que es té.
3: I acabem amb tres apunts breus. Juan Antonio Bayona i Carles Porta són alguns dels nous noms confirmats del Festival Serializados. Bayona hi presentarà la docusèrie Más allá de la sociedad, que reuneix els supervivents de l'accident aeri dels Andes, familiars de les víctimes, també els escriptors de les novel·les inspirades en l'accident, viuen i la societat de la neu, i els dos directors que les han portat al cinema, Frank Marshall i el mateix Bayona. Per la seva banda, Carles Porta hi estrenarà la sèrie Sicarios.
0: I si agafem l'agenda musical d'aquesta primavera i estiu, en aquest cas ho fem per apuntar dues noves dates. La primera, el 30 d'abril. És quan Gossos arrencarà la gira de celebració dels 20 anys d'aquesta cançó. Corren, ho farà a les Trenes de Girona, concretament a les escales de la Catedral. Les entrades surten demà a la venda.
3: I l'altra data a tenir en compte és el del 24 de juliol. Si pudiera. És quan el Festival Sons del Món de Roses acollirà l'únic concert que farà a Catalunya l'any que ve, l'Oreja de Van Gogh. Les entrades es posaran a la venda divendres.
0: Això és tot per avui. A les vies de so, Fran López.
3: A la redacció, Sílvia Comet i servidors, i a la producció, Omar Barón.
0: Nosaltres tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
13: Escoltes i cats.

Un altre salt per un artista que brilla cada vegada més, DJ Koja i Jason Derulo amb Michiko, elegant Soft House, d'un dels èxits més sonats d'aquest estiu. Va, que anem planificant una hora més del dimecres amb l'energia de l'Èxit que se'l poden, despatxant segurs amb aquesta PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allò pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discurrito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
12: Escoltes i cas.

Autèntic fenomen mundial, Medusa, des d'Itàlia, fent passes endavant per acostar-nos una mica més al Weekend, amb aquesta energia que no se l'acaben. I més lentament ara assaborim Ali Yaki Aikat, la tendresa de Miso Extra, Right Here.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Ara tens la proposta de Lecoq, l'aventura musical de l'empordanès Enric Mont, i fregant gairebé el punt de dos quarts d'una amb la finíssima elegància que ens arriba en mans de Lulu Suai amb el Holding On.

Lisa amb Sabadica, el nou i autèntic tro de cançó, la que avança la seva carrera en solitari al marge de les Blackpink. Va que sigui mai, que ens van més cançons amb el ritme de l'Alfred García. Vine'm a buscar.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Que et surti tot de dins. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Ridiculous.
1: Ridiculous, dels soundtracks de la pel·li Uncle Drew, amb protagonistes com Kyrie Irving, el jugador de l'NBA, rapejant millor que d'altres rappers del moment.
2: I Cant, la ràdio inquieta.
1: Seguim, seguim amb Thundercat, recuperant la veu del desaparegut raper Mac Miller i amb un so i un estil que ens recorda i molt a Stevie Wonder, des d'aquest

Junts, capturant aquell moment en què ningú vol ser el prim marxar, una més que arriba i una més que es queda aïcat amb la Monique Macon, si estic amb tu.

Superació i actitud positiva amb Javito. Res és tan difícil. I anem directes a la una amb el renovat Hips Don't Lie de Shakira amb les veus de Bia i Becky G.

de les noves cançons de Venus, It's So Hard To Be So Funny, i de les que farà brillar en directe el pròxim dijous 8 d'octubre a la sala La Nau de Barcelona. Va, que això comença així de tranquil, però després s'anima el ritme, eh? Slater amb Brand New Channels.

Fils nou, un dels fenòmens més grans del nou pop britànic, Mimi Webb, sumant més moments memorables a la seva carrera. I en una mica de màgia musical amb aquesta romàntica batxata de la Flasher.

0: Fent sonar els 4 anys a ICAT, aquest so renovat dels Igualadins, lluna plena als clàssics.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Vinga, més canya el dimecres amb Tòpic, sumant un altre afortunat encert a la seva carrera, el Lucky Ones.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Sí, se l'ha dit.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
3: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
5: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
6: De què va el programa? Jo vull...

Nen petit. Mama Duixa, mostrant el seu costat més rocker i rebel. Va, que seguim el dimecres amb l'artista més ben pagada del planeta, Taylor Swift. Ara sí, tornant a les seves arrels country des d'aquest I Knew It, I Knew You.

vam conèixer amb la cançó Impossible i des d'aleshores ja se'ns va posar la butxaca per sempre. James Arthur, l'estrella del pop britànic, ha entregat de ple els sentiments amb el Bittersweet Love. Tu quants? 2:15, missatge ara positiu i d'empenta amb els Tarasenc's All Right. Desitjo que et vagi tot bé.

Segurament t'estimo de les noves i de les més romàntiques dels Amics de les Arts, demostrant que dues dècades encara tenen molt per dir en concert que us esperen aquest dissabte al Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès i el dia 24 a l'Estroica de Manresa. Xerri XCX ara amb un ritme que ens recordi molt a Distrux.

0: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
1: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
2: Però si no heu ni marxat.
0: Calla, veu d'ICAT.
1: Sí, que ens talles el rotllo.
0: Tenim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
1: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
0: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de...

De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: per sempre.
1: Sunderland, amb aquest cant a l'amistat i als moments compartits, cantant el Carpe Diem, amb l'última. Va, que seguim aquí sumant més himnes de casa, amb una de les veus ara més en forma i de les més dolces de l'escena balear. Maria Jaume.

0: Flow Millie des d'Alabama, dominant el rap de nova generació amb actitud i amb molt de flow amb temes com aquest, Too Busy.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Sí, les dues. Motivadora ara, electrònica, quilòmetre zero, i Cat en mans del

0: Però també és dia de somiar, d'elevar la poètica del programa a base d'ulls com taronges de nenes i nens, però també d'adultes i d'adults. Avui parlem de circ, d'una nova generació també en aquest art, també del clown fet per dones i de la col·lectivitat en la que viu la nostra convidada. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jo trobo que un duet teu i d'ella seria sensacional. No sé quin tipus de pallassa series, però jo crec que faries clown per majors de 18 anys.
1: 100%.
0: Sí. No apte per nens i nenes.
1: Partint de la idea que potser el meu personatge faria com por als nens,
0: clar,
1: basats en experiències pròpies,
0: sí,
1: com els teus fills, per exemple,
0: sí, li vas fer por una vegada.
1: Hauríem de trobar la manera.
0: En fi, tenim una altra cita acumulada, per cert, de les moltes, que és que t'he de portar un dia al Circ Cric.
1: M'hi hauràs de convèncer fort, perquè ara en parlarem, però jo de petita tenia molta por als pallassos.
0: Doncs avui jo trobo que és una teràpia de xoc, la que farem aquí 100%. A l'estudi. Dir-te que el Circ Cric és un dels llocs més espectaculars que tenim al país i que hi heu d'anar, ni que sigui una vegada, i que, sobretot, aneu-hi sent adults, sense problemes, encara no tingueu fills. Ens hi posem, som-hi. I avui dimecres dediquem el programa a Pallassos Sense Fronteres, que sempre són allà on s'ha de ser. Benvingut tot aquest equipàs de gent. A pausa.

0: I per cert, deixeu-me fer una segona dedicatòria. Dediquem també el programa avui al David Lara, el nostre company de les càmeres, dels Reels, perquè el David s'ha trencat el menisc, pel que m'han explicat. I vaja, que li enviem molts ànims i que no sigui gaire dur el fet de no veure'ns.
1: Sí.
0: Perquè és el que més trobarà fantàstic,
1: bueno,
0: segur, veure la Mariona
1: pot,
0: i un servei.
1: Ens pot sentir en diferir.
0: Sí, per cert, donem la benvinguda a la gala, que és qui avui fa les funcions del David, i espero que durant molts dies, però no a la vegada. És un xoc que tinc ara mateix. En fi, va, saludem la convidada, que estem fotent aquí una xapa, a Luara Mateu. Bon dia, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt bé, molt contenta que m'hagueu convidat.
0: Vens del Montseny?
2: Sí.
0: Sí? Has arribat a Barcelona a l'hora? Vull dir que és notícia també...
2: Per ser jo, no?
0: No, no per ser tu, no, en general, a la vida. Vull dir, està complicadíssim entrar a Barcelona.
2: Sí, però sí, bueno. La P7 és un desmadre.
0: Tu què tal, això, a Barcelona? Com ho vius? Vivint... no sé on vius, tu? Tu viviu allà,
2: Montseny, sí.
0: allà a Santa Maria?
2: Sant Esteve, per la Tordera.
0: Sant Esteve,
2: sí.
0: Perdona, per la Tordera. Viviu allà, per tant, la natura està a l'ordre del dia.
2: Sí, sóc bastant follet de bosc. I com menys vinc a Barcelona, més em costa tornar.
0: Sí, eh?
2: Sí.
0: Et vas com contaminant
2: d'aquesta
0: cosa.
2: A la que agafes una mica, saps, l'hàbit, i vas... és com que de cop t'has de conformar una altra personalitat per arribar i que no se't mengi l'estrès aquest de la ciutat.
1: És que Barcelona...
0: Benvinguda a pausa, el programa aquest va néixer per això.
1: Ja, sí. Com que el ritme de Barcelona com que atabala molt de pressa. De sobte, com passen moltes coses tota l'estona. Llavors, avui el programa el podríem dedicar també al Montseny.
0: Sí.
1: A la pausa del Montseny.
0: O a la gent que viu fora de la gran urbs. Per exemple, jo estic pensant, saps en qui? En Josep Montero. Josep Montero, d'Oques Grasses, que fa tants anys que no ve al programa, vaja, a les ràdios en general, perquè jo recordo la primera entrevista que li van fer, que ens deien des del seu segell, deien, és que no té ganes de venir a Barcelona, és que si fos per ell, no baixaria. Que passa que
2: crec que sóc un puntet menys, que Josep Montero,
0: que Josep,
2: però...
0: En fi.
2: També depèn.
0: També n'hi ha un altre, que més o menys vindria a estar en aquest mateix equip vostre, que és aquest senyor.

0: On va la... Aquesta, que és l'ànima, sempre en Joan Garriga, reflexionant des del seu lloc preferit quan fa lletres, és sensacional. El seu lloc és la filosofia, i són les preguntes que es fa tot sovint a les seves cançons. Joan Garriga, com a primera cançó que sona avui al programa, Luara, perquè és una persona molt lligada a vosaltres, molt lligada a la família del Circ Cric.
1: Sí, això, a més, és un temasso.
0: Això és molt fort. Fa plorar tota l'estona.
1: A mi m'emociona moltíssim.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí, l'heu posat com... a tremolar.
0: Per entrar... Bueno, hem baixat el ritme, també. Podríem haver posat una cançó així una mica més, més ràpida, més...
1: Ja ho aixecarem, no, després?
0: Sí, però no en tenim molt d'intenció avui, ben com en les coses. En fi, oients, si no situeu aquesta persona que tenim asseguda avui aquí, la Luara és pallassa, és una de les pallasses joves de referència del país. Algú connectat amb la generació Z, però jo vaig estar mirant de resquitllada, perquè ets gairebé millennial.
1: Bueno, 97, orgullosament del 97.
0: Ets just de l'any que separa, generacions, ho saps això o no?
1: Ah, saps que sempre he tingut com el dubte, no? No ho tenia molt clar.
0: Jo sempre ho vaig a mirar a internet, sempre que parlo d'un tema d'aquests, i m'ho crec relativament. Però el 97 és l'any que és la frontissa entre generació millennial i la Z. Jo no sé per què, per energia, a tu et poso a la Z.
1: A la nova.
0: A la més nova, sí.
1: Perquè sóc de l'agost i ja és de finals d'any.
0: Ah, vale.
1: Podria
0: ser això. A més, l'estiu... Sí, sí, sí, em quadra. En tot cas, la Luara és una dona que potser forma part d'una primera generació en què les dones que fan clown siguin una normalitat a ulls de tothom. I m'explico. No sé què en diràs tu, Luara, però segurament la meva generació, que és la X, les meus pares, els avis, etcètera, la del teu pare, el Tortell, no, el teu pare segur no, perquè és el gremi, perquè és de la família del circ. Però nosaltres, els que ens ho mirem des de fora, sempre havíem vist pallassos homes, i les dones no hi eren.
2: Potser per això feien tanta por, perquè eren molts homes.
0: És com un carreró fosc, no?
2: Clar, o sigui, el meu pitjor malson, que em tanquin amb molts homes en lloc i els homes intentant fent-me riure. Jo, pareu!
0: Mariona, fem una cosa. Comencem a solucionar el teu trauma?
2: Per favor.
0: I ho fem a través de la Medium, que serà la Luara Mateu.
2: Clar.
0: Luara, per què creus que la Mariona tenia por de pallassos?
2: I que és una por molt generalitzada,
1: sí.
2: Perquè no sóc l'única nena del món a qui li han fet por els pallassos.
1: Sí, se n'hi diu filla d'això, no? Perquè
0: no,
1: la
0: fòbia.
1: Filla és
0: fòbia.
1: Fòbia. Doncs té un nom raríssim que... Igual que l'aracnofòbia, tens clar que és de les aranyes, el de pallasso, mai me'n recordo perquè és una altra cosa.
0: Vaig buscar-ho ara mateix, però clownfòbia, n'hi direm.
1: Però
0: no?
1: És molt extès, i jo ho atribueixo moltíssim a les pel·lícules americanes.
0: Uh-huh.
1: La imatge del pallasso amb la motosserra i el tio volat, el Joker, són com moltes imatges que, clar, al final la pel·lícula se't posa, no, a l'imaginari de tothom, i penso que aquí hi ha molta culpa. Després també hi ha un punt que òbviament el maquillatge, l'exageració, tot el que és estrafolari, depèn de com et pilli. Potser el primer cop que tu em vas veure un no estaves en el teu millor moment com a infant, i això qualla d'alguna manera en l'interior, no?
0: Sí.
1: Mm-hmm. I conec gent, de fet, així que pugui dir de manera un conegut, és el Xavier Coca dels Tiets, que l'he convidat moltes vegades al circ i encara no ho he aconseguit.
0: Però Xavier és un tio ja adult.
2: Jo crec que jo ara fotré
0: això. Encara està allà, com la Mariona. Doncs mira, Mariona, tu i el Xavi un dia de la maneta agafats al Circ Cric.
2: A fer teràpia de xoc.
0: Sí, per cert, es diu coulrofòbia. Coulrofòbia. Molt raro, difícil de... Por irracional als pallassos i als mims. També els mims també entren aquí a l'equació.
2: Ai, el mim també.
0: Els mims fan una mica de por.
2: Jo crec que fan més por encara. Però sí, jo crec que igual era el tema del maquillatge, perquè es veu que la meva mare em va portar al circ, que probablement fos el vostre, i es veu que va haver de sortir perquè no parava de plorar.
1: També sí. Aquí haig de dir que depèn molt de quin pallasso et trobis. Per exemple, el meu pare té un pallasso supergamberro, superfort. Quan fa els seus números, el seu clàssic, per exemple, és el número del micro, i crida, i té com certs gags repetitius que són molt expansius.
0: Sí.
1: En canvi, jo faig pallassos, o sigui, m'he especialitzat més amb els petitons,
0: uh-huh.
1: I ja busco entrar-hi des d'una tendresa i des de no fer sons forts, no fer tampoc carotes molt bèsties, perquè així ells puguin entrar en el llenguatge d'una manera més suau, saps?
2: Uh-huh.
1: Que, vull dir que podria ser, però també, si us hi fixeu, Tortell Poltrona la majoria de les vegades es maquilla davant del públic.
0: Sí.
1: I això és justament perquè els nanos entenguin la transformació. No és que sigui que un senyor viu així sempre, sinó cada cop es pinta per poder jugar i que
0: sense,
1: entenguis el
0: sense
1: coll.
0: Mirall, important, perquè els nens fan uala, nen. Bueno, una mica de mirall ja a vegades, no?
1: Només per reomplir la part vermella.
0: Però el traç gros, diguéssim, sí, el fa de memòria sense mirall, que és una cosa que quan hi aneu veureu en Jaume Mateu, Tortell Poltrona, transformant-se en aquest sentit, que en Jaume, no sé si ha quedat clar, és el teu pare, Lua, i per tant avui parlarem molt d'una estirp de circ, d'una família, això que deia d'una col·lectivitat que crec que és una, crec que és un concepte molt important per entendre la família del circ.
2: I retornant al que comentàvem del tema de les dones, de les pallasses i tal, creus que aquí hi hauria potser també un tema de perspectiva de gènere en quant a l'expressió del clown i aquest concepte que vosaltres teniu al web, que m'ha interessat molt, que és la comicitat femenina. Com, creus que també les dones tenim una manera diferent de tractar l'humor, l'expressió, com una mica més... És que no sé com dir-te, perquè igual la manera d'entrar sí que és com més suau i més des de les cures, però també hi ha la imatge aquesta de la pallassa superbosa, super extravagant.
1: Sí, ha, és un sí i no. Per una banda sí, hi ha, és com que al final les dones tenim certs condicionaments que ens han tocat pel fet de ser dones, no? Aquesta cosa de voler complaure i tal i qual, que llavors després quan et poses el nas de pallasso generalment trenques amb això, i llavors hi ha com quan fem el festival de pallasses al Golfo, que és així com el més intent del, o sigui, perdoneu, el festival de pallasses del circ, fem un espectacle que és com un cabaret Golfo, i allà surten moltes vegades els números, les performances així més canyeres, i durant una època sortia molt doncs temes de sexualitat, de maternitat, com coses que inevitablement les dones tenien moltes ganes de posar sobre la taula, però també per altra banda hi ha una cosa com que és general, que és transversal entre homes i dones, que són l'amor, la poesia, les vivències, no? Aquestes que travessen tota la cultura, tant la música, les pel·lícules, els pallassos.
0: Estava pensant que justament tu dius que encares el clown des de la tendresa, en contraposició a això que deies, no? A vegades d'aquest pallasso una mica més, que deixa'm dir que el Tortell a mi és una persona que per mi és molt important per la meva formació emocional, que de petit em semblava un tio supertendre també, eh? Però bueno, d'això suposo que depèn, sí, de com ho captis com a nen, eh?
1: No, i té la capacitat de ser molt tendre, sí. Vull dir, per mi encara és més potent perquè pot anar als dos costats, no?
0: És veritat que té aquesta habilitat.
1: Però justament per això el viatge emocional que fas amb ell quan vas a veure un espectacle seu és tan potent, perquè et porta cap amunt i cap avall, i no cap avall en el mal sentit, diguem.
0: Sí. La Pussa, també, per cert, molt amics de la Pussa, que encara està viva. Quants anys després?
1: Doncs deu tenir uns 50 anys la Pussa, però està fresquíssima.
0: Està fresquíssima i salta, continua saltant molt bé al cap dels calbos. Per cert, que els calbs pringuem molt al teatre.
1: Sí.
0: Al circ, perdona.
1: Tortell Poltrona us estima molt.
0: Ens estima molt.
1: En particular, sí.
0: Sí, a mi m'ha fet petons a la calba, el teu pare.
1: Sí, però ara li agrada molt.
0: És un honor, també, t'he de dir.
2: Però crec que l'univers del circ i dels pallassos és un espai molt guai on parlar del ridícul, que després ja en parlarem, que
0: fantàstic.
2: Hi ha un bloc sencer per parlar-ne, però això, de sobte, fer-li un petó a la calva a un senyor, per què no? Com...
0: Sí. Bueno, ens apuntem. Ahir, per cert, en Raül Refri, que t'envia records a Luara, perquè en Raül ha vingut a tocar el circ, crec, alguna vegada.
1: Sí, també ha treballat molt amb el meu germà Blai, amb la companyia Vero de Bell.
0: És veritat.
1: I bé, tenim molts amics en comú.
0: Blai Mateu, eh?
1: Blai Mateu,
0: no sé
1: sí.
0: Blai Bonet, perquè és un poeta excel·lent, però Blai Mateu, sí. I ha treballat molt amb Blai i ha anat fent, no?
1: Sí.
0: Amb vosaltres té aquesta relació.
1: Sí, també amb l'Albert Pla, i després el meu pare de tant en tant muntava. L'últim cop que ho vam fer va ser a l'Acústica de Figueres, que ajunta els col·legues que té, el Quimi Portet, el Garriga, el Pla, el Refri, i fer un concert familiar amb tota aquesta gent que de base no és que faci cançons infantils,
0: sí,
1: que és un mix preciós que no repeteix gaire, bàsicament perquè tots són estrelles del rock i costa molt posar-los tots junts en una mateixa sala, però és un experiment molt bonic que hem fet, i llavors també hi ha com aquesta vinculació de compartir sí. moments així.
0: De fet, a Raül, de seguida que vam dir ahir al final del programa, demà ve la Luara Mateu, et va enviar records a tu i a tota la família del circ. Per què parlava del refri? Perquè crec que m'he equivocat. No era ell qui ens parlava de... Eren els del Poni Pissador, que també teniu vincle amb el Poni Pissador. Alguna vegada han vingut a tocar també al circ.
1: Sí, també.
0: El Poni va venir dilluns i ens deien que el fer el ridícul té molt a veure amb la col·lectivitat. I una frase molt encertada d'en Ramon del Poni era la següent, a veure si la sé dir bé, era fer el ridícul quan tothom l'està fent, és a dir, quan tothom està fent el burro, qui fa el ridícul és qui no s'apunta a la festa. És qui no està fent el ridícul, perquè té vergonya de fer-lo, saps? Però en realitat, com que ets un bolet, que és el que no està participant d'aquesta cosa...
2: Ets el focus d'atenció.
0: Ets el focus d'atenció, no? Tu estàs d'acord amb això, que el circ, aquestes energies s'encomanen molt i si hi ha un que té vergonya, doncs se'l miraran i té més números de quedar en ridícul?
1: En l'escenari.
0: No, o sigui,
1: m'imagino com en un concert, està clar, no? Qui no sí. perd la vergonya i no es posa d'allà és el que de cop ressalta... Sí, si el que vols és no donar la nota o estàs fent. Mm. En el circ és que tots som tan dispersos, o sigui... entre el públic la gent no crec que se senti ni en vergonya, ni en ridícul, no. ni així. I pel que fa a la resta dels artistes, som tots tan cadascú fill de sa mare i de son pare que no crec que hi hagi molt sentit del ridícul.
0: No n'hi ha, eh? Però us l'heu d'expulsar de seguida.
1: Ja l'hem fet tant, o sigui, tu, l'ésser humà diuen que s'acostuma a tot, no? I quan ets del món del circ hi ha un punt que ets ridícul per naturalesa. Llavors jo crec que perdem aquest sentit i ens fa molt més inhibits.
2: De fet, jo crec que part del vostre humor parteix del ridícul, no? Com d'expulsar-se les vergonyes i parlar de coses que igual... Com, a mi em fa la sensació, no sé, Albert, si tu et passa, que el circ és com que es creen uns codis socials completament diferents i aliens al que és la vida adulta. I tot el que passa allà és meravellós,
0: sí.
2: perquè tot està bé.
0: El que passa al circric es queda al circric.
2: Sí, una mica.
0: Sí.
1: Sí, bueno, hi ha aquesta màgia, no?, de poder fer que tot el públic es converteixi en infant, encara que hi hagin pares, mares, avis... tiets, no? Hi ha aquesta cosa de que tu entres al circ i d'alguna manera et reconnecta amb el que tu havies estat, amb el nen interior que portes dins, que és una cosa com que em sento com que és una mica gastada, no? Anem a connectar tots amb el nostre nen interior, tal. Però en el circ per mi és el lloc com per excel·lència on pots fer això. Uh-huh. I és encara més fàcil si tu vas de la mà d'un cosí petit o d'un nebot o d'un fill, que aquest nen... Tu, al veure'l gaudir i al veure'l des de la curiositat expandir, no?, el que és el seu imaginari, és com que d'una manera encara molt més ràpida t'envia a tu a tornar a ser aquell nen. Això mon pare ni diu que al final els nens són els mèdiums en el circ.
0: Doncs mira, sí, hi estic molt d'acord. Escolta, el festival, que no ho hem dit, Festival de Pallasses, no hem fet la promo pertinent. La promo és que del 19 al 25 d'octubre tenim nou festí internacional de pallasses al CRIC, que són 13 temporades ja? 15? Quantes en porteu? Moltes.
1: Ai, Albert, ara m'has
0: moltes.
1: Pillat.
0: Moltes. No passa res, moltes.
1: Diria que
0: moltes
1: 15
0: o així.
1: Sí.
0: Feliçment moltes.
2: 13, pot ser?
1: 13?
0: Jo crec que són 13. Tu, el festival és un referent internacional, ve gent de tot arreu. Tu has detectat que les pallasses teniu inquietuds similars, malgrat vingueu d'altres països? És a dir, que hi ha un lloc comú?
1: Sí, per suposat. Sí,
0: quin
1: sí.
0: seria? Com el definiries?
1: És això, és aquesta, el que dèiem una miqueta abans, no? Les pallasses tenen una vida històricament curta. Les poques que hi ha hagut... Que les pallasses més antigues del món encara són vives.
0: Val.
1: La majoria, eh? Hi ha hagut alguns, però diguem-ne que abans, igual que en el teatre, no? Em sembla que era a l'antiga Grècia, que quan havia de sortir una dona en una de les obres, representacions que feien, era un home disfressat de dona. Doncs això en el món del pallasso també ha passat fins fa molt poc. Llavors, els referents que hi ha femenins són pocs, i els que hi són... Costava molt de que una pallassa que s'hi estava començant a dedicar fa relativament poc, doncs pogués veure què s'havia fet anteriorment. I per això el Festival de Pallasses és tan important, perquè és un punt de quedada a nivell internacional, que va ser el primer que es va fer, crec que és justament fa... Ostres! Soc fatal amb els números, igual, ja ho esteu veient, però diria que fa 30 anys del Festival de Pallasses d'Andorra que van crear els meus pares amb la Pepa Plana.
0: Amb la Pepa, sí, sí. Que la Pepa Plana és andorrana, per cert.
1: No.
0: O sigui, el vincle amb Andorra era...
1: Juraria que no.
0: Val, val, val.
1: Però ella i l'Oriol, el seu company, amb els meus pares, van fer aquell primer festival, que després, durant un temps, no es va fer així, per això després es va reaprendre el circ d'una altra manera, però ha estat un caldo de cultiu que jo puc assegurar que des de les primeres edicions fins ara hi ha moltes més pallasses, perquè quan tu tens l'oportunitat de veure dones que fan i veure aquesta, perquè totes tenim el nostre llenguatge i és molt diferent, no? Llavors, quan ho poses tot allà junt, és una olla a pressió que no deixa de fer que la creativitat de la comicitat femenina vagi en auge.
0: Clar, és generar referents, i jo estic pensant, perdona Mariona, que el meu imaginari, el meu particular, potser el d'una altra persona de la meva generació serà diferent, però era el clown és cosa d'homes, a la pista hi ha homes, les dones en tot cas fareu acrobàcia, etcètera, altres coses, però una mica el meu imaginari de petit.
1: I amb faldilleta curta,
0: I amb faldilleta curta, ensenyant sí. Les catxes, com que esteu fortes,
1: és
0: perquè
1: així.
0: La gent del circ esteu catxes, És una cosa que deixo dir aquí, però jo flipo.
1: Bueno, les germanes Relu i jo, quan les veig amb elles...
0: Són flipants.
1: Elles són del món dels... Jo, nosaltres som pallassos, és una altra cosa. És una altra cosa.
0: Digues, Mariona.
2: No, és que volia anar una mica per aquí, que era, ara sí, la manca de referents, és a dir... Tu, perquè és una cosa que et de família, però jo, per exemple, que no he tingut referents creatius de dones pallasses, com podria descobrir que vull ser pallassa? Perquè a mi fer riure m'agrada.
0: Sí.
2: I sóc bastant pallassa.
1: Home, vine al Festival de Pallasses, és la millor manera.
2: Clar, vull dir, a més, un espai de trobada per dones que no saben si volen ser pallasses.
1: O sigui, hi ha els cursos, que són entre setmana, que és on hi ha 50 pallasses que entren en els cursos, que aquest any tenim grans professores com la Catherine Germain, saps? La Elise...
0: Ets fatal per les dades, ja ho sabem.
1: Oi? En tot cas, això són cursos molt especialitzats per dones que ja s'hi dediquen. Llavors, per entrar-hi... primer és envoltar-te de pallasses en el festival, i si et mola, jo et recomanaria anar, per exemple, amb la Merche Ochoa, que aquí té el Rincloncito Barcelona, que ella fa cursos regulars, per exemple, un cop per setmana o així, o també hi ha l'Espai Piluso, que fan formacions d'un intensiu, d'un cap de setmana, i jo penso que hi ha un punt que el clown és terapèutic, fins i tot per si no vols ser pallassa, connectar amb el teu humor, amb la teva comicitat, amb la teva manera d'entendre el sentit de la vida, no? I portar-ho aquí a treballar a la ràdio, que sempre serà una eina més que tindràs per...
0: Només em falta
1: poder.
0: Això. Només em falta que la Mariona
2: vingui
0: a sobre amb nas i a fer de pallassa. Ja només em faltaria això, per acabar de dinamitar el programa.
1: No cal portar el nas, simplement és una manera, un estatus.
0: Escolta, mira, no porta el nas una persona que t'estima molt, però ell el nas no el porta, perquè seria raro que aquest senyor que ens explica el seu moment de pausa sortís a la tele explicant notícies amb un nas de pallasso.
3: Hola, què tal? Com esteu? Soc l'Abraham Urriols, periodista de TV3. La meva manera per baixar el ritme, que no falla mai, és anar al mar. Hi trobo molta calma, molta pau, especialment quan el dia comença a marxar, aquella hora que fins i tot a l'estiu les platges es buiden i el sol comença a convertir l'aigua de color blau en una tonalitat més ataronjada. Llavors, banyar-se i quedar-se encara escurar els últims rajos de sol amb un bon llibre o tranquil·lament tombat, fins i tot mirant el mòbil, és igual, però allà tranquil, això per mi és la millor manera per donar-se treva, per donar-se calma. A l'hivern és més difícil i he de buscar altres coses una mica menys glamuroses, com directament el sofà. Em tombo el sofà, una bona sèrie i, escolta, també em tranquil·litzo molt. Yo!

0: Sí, que us heu transportat a l'estiu de fa 2 anys, sí, o 3, segurament, amb aquesta gent que són els Stay Homes i els Tiets. Un ja separat, un grup ja separat, i els Tiets no, els Tiets. Molt en forma. Tot i que, Xavi, Xavi Coca, si us plau, fes un pensament i vés amb la Mariona al Circ Cric a veure la Petita Lu, per exemple, o el Tortell, i aviam si així supereu aquesta por al clown i al mim, recordeu.
1: Us diré més. Crec que els Tiets serien una dupla increïble per fer clown.
0: Mira,
1: o sigui, que doncs fossin dos pallassos.
2: Bueno, també la corporalitat de tots dos realment és bastant èpica, no? Perquè sí, són una mica Tom i Jerry.
1: Sí, sí, com superdiferents l'un de l'altre.
0: Quin tipus de pallasso creus que seria cadascú? El Coca, que és més gros?
2: Sí, seria l'August.
0: Seria l'August.
2: Sí.
0: I el com es diu? El Derra.
2: El de Ramon.
0: L'Oriol de Ramon.
2: Seria, sens dubte, el Blanc.
0: El Blanc, eh? Vale. Doncs ja tenim pallassos assignats. L'August és per tu, Coca. Derra, fas el Blanc. I, a més, el Derra, que és un tio molt connectat al teatre. Vull dir que la seva germana és la Clara de Ramon, que sí, ella ha fet molt teatre. Jo crec que això que estem començant a construir aquí a l'estudi es pot esdevenir algun dia, que vinguin al circ. Ja els hi direm.
1: Perquè tu, ara, creus que pots com, de manera intuïtiva, una mica, quan coneixes una persona, saber per on aniria el seu personatge de, si fos pallasso?
2: Si les coneixes bé, a veure, ara ho hem fet així com molt ràpid, no? Però sí que hi ha un punt, tot depèn d'amb qui t'estiguis relacionant. És a dir, si em dius simplement l'Oriol, no et sabria dir si no els sé comparar amb una altra figura.
1: Vale.
2: És a dir, el Blanc sol ser el que té més l'autoritat, no? el que dirigeix més el cotarro. En canvi, l'August, no? Amb els meus pares, el Blanc és la senyoreta Titat, que és ma mare, que és la mestra de cerimònies, uh-huh, de l'espectacle, i l'August és Tortell Poltrona, que no deixa de ser aquell personatge que, tot i que no ho faci amb mala fe, sempre va a la contra. I si tu vols orquestrar perquè ara anem a presentar un número, doncs potser, si ella està col·locant el material, la liarà amb el material i no podrà començar el número perquè l'estarà, saps? I això passa perquè ells dos estan així. Què passa? Si jo em poso a actuar amb ells, aquí hi ha un petit moviment de rols,
0: yeah,
2: perquè ara ha arribat un punt que la meva mare té un personatge tan poètic que de vegades es queda com penjada amb alguna cosa i a mi em surt de ser encara més directora que ella amb certes coses.
0: Sí, acabes fent de Blanc, tu.
2: Exacte.
0: Vale. I ella es penja més de una cosa més tendra, més màgica.
2: Exacte.
0: Més de somiar, no?
2: Sí.
1: O sigui que el clown també té una cosa com comunitari, en el sentit que un pallasso sol té sentit, però cobra més sentit el seu personatge si interactua amb d'altres.
0: Bé, però són miralls, no?, al final, entre,
2: sí,
0: ells.
2: Sí, i pots arribar més lluny, no?, perquè al final, quan hi ha una altra persona, també estàs parlant de les relacions.
1: Mm. Ja.
2: El pallasso sempre existeix en relació, perquè un pallasso no pot actuar de manera, amb la quarta paret, diguem. Ell sol no té gaire sentit. La reacció del públic és el que el va guiant cap on ha d'anar i si això està agradant, si això realment està interpel·lant o no. Mm. Llavors, aquí ja hi ha una primera relació, però si tens al teu costat altres, i un és més tonto que tu, l'altre, saps? Aquí és on al final acabes parlant de la societat, perquè això passa. Hi ha el jefe que mana, que es pensa que és el més llest, però després, inevitablement, n'hi ha un que fa veure que és més tonto, però que en el fons, saps què vull dir?
1: Ja. Yeah.
0: Està dirigint. Sí. Escolta, i l'Abram? Perquè ens han dit l'Abram Orriols, que oients, us preguntareu, la Luara Mateu, la nostra convidada d'avui, pallassa, la Petita Lu, pels amics, perquè és amiga d'aquest senyor que fa notícies serioses a la tele. Com va això?
2: Oi, l'Abram, l'estimo profundament, però no és un tio gens seriós, Ho ha de fer per la feina.
0: Ho ha de fer a la tele. Sí.
2: Però fa molts anys que ens coneixem, és un dels millors amics d'en Joan, la meva parella, i hi ha una estima i, de veritat, una admiració mútua molt gran. Uh-huh. És una gran persona, ha fet coses superboniques. Jo em vaig enamorar de la Marina Vilalta, que es va morir fa poc,
0: sí,
2: la pastora,
0: sí,
2: més,
0: sí,
2: vella de Catalunya, a través del llibre que li va fer l'Abram.
0: Les imatges de l'Abraham parlant d'aquesta senyora ara que va traspassar fa una setmana aproximadament, són potents, eh? Se li notava l'Abraham, aquesta humanitat que gasta, perquè és que justament ell, jo el conec com a company, i sí que us puc dir que és un tio que està allà quan necessites ajuda, sempre hi és, saps? Sí. Això és fantàstic. Sé que ell també t'estima bastant a tu, és a dir, que és bilateral, t'imagines quina putada que fos unilateral, i ho confirma la nota de veu que li hem demanat parlant de tu. Ara és el moment...
2: Ah, que n'hi ha un altre.
0: Clar, de l'Abraham parlant. De la...
3: Ai, la Luara, què li he de dir jo? Si fa un munt d'anys que ens coneixem i ens estimem moltíssim. Les hem viscut de tots colors, hem tingut moments molt feliços, hem rigut molt, també les hem passat canutes, però ens hem tingut a la vora ajudant-nos. I és que em venen al cap tants records, des del seu casament fins a tants viatges que hem fet, escapadetes, concerts, dinars i tardes a casa seva o a la meva, en fi. És una persona, ella ja ho sap, que jo vull a la meva vora, jo vull al meu costat, perquè sempre suma, sempre hi és quan s'hi ha de ser, i és molt divertida. És que és molt maca, és molt maca. Ara sembla que li hagi de fer la pilota, però així ho sento. Així que li envio una abraçada enorme, enorme, enorme.
0: Doncs aquí el tens, el teu amic Abraham, dient coses boniques a tu.
1: Sí.
0: Sí. Com que s'està emocionant la Luara i aquí no busquem això, farem una cosa que es diu publicitat, vale? I tornem i t'aixugues les llàgrimes, tot i que després potser em venen més de llàgrimes, però vaja.
4: Fes una pausa. Fes el favor. Aicat.
5: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
4: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
6: Qui no balla no és viu.
4: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren.

0: Dale Candela, aquesta cançó de la senyora Tomasa, que és un grup que encara no en parlarem en pretèrit, perquè s'estan acomiadant. Això ho van anunciar ara fa un temps. Aquí ens vam posar una mica les mans al cap, vam pensar, hòstia, quin grup, quina pena que aquesta gent ho deixi.
1: I quina part de responsabilitat tenim, jo crec, en aquesta ruptura. Sí, els mitjans, sí, en general, bueno.
0: No és el grup més ben tractat de la nostra, de la història de la nostra música, però vaja, una abraçada molt forta a tota la gent de la senyora Tomasa, que és un grup que t'agrada molt.
2: Sí, els estimo profundament també, com a l'Abram, i realment Catalunya i el món perdrà una delícia quan aquesta gent decideixi no trobar-se més per fer la seva música.
0: En fi, els celebrarem. Luara Mateu, hem de parlar dels teus inicis. Perquè, clar, nosaltres ens fem aquí, ja ho saps, farts d'entrevistar gent del món de la cultura, i moltes vegades quan entrevistes un actor que a casa seva, per exemple, ens va passar, crec que amb el Franzino l'altre dia, no? Amb el Carles Franzino fill, que a casa seva no es respira teatre, que a casa seva no hi ha cap referent teatral, et diu, home, doncs d'alguna manera em vaig trobar amb això, em vaig trobar amb aquest art, vaig tenir aquest despertar artístic perquè un dia vaig veure una pel·li o un dia vaig anar al teatre. Però és que, en el teu cas, el relat és claríssim. Tu vens d'una família de circ i tu has mamat circ, literalment, bueno, literalment no, però, bueno, sí, literalment. No sé si...
1: Segur que has mamat el circ.
0: La teva mare. No sé si et va donar pit, la teva mare, però sí, has mamat circ. Llavors, el teu despertar ha existit des que vas néixer? Despertar artístic, diguéssim? O t'hi vas barallar un rato amb això del clown i del circ?
2: No, per mi ha estat molt natural des de sempre. O sigui, en 2 mesos ma mare em va pujar per primer cop a un escenari en braços. En 2 anys vaig pujar-hi jo pel meu propi peu.
0: En 2 anys?
2: Sí.
0: Quin escenari, el del circ, crec?
2: Clar. O sigui, de fet, el circ crec no, perquè vam començar les gires i així el 2002, que jo en devia tenir 4 o 5. Però sí que eren els espectacles de circ crec, perquè és com que és una mica complex, no? Circ crec, tortell poltrona, es barreja una mica, al final a casa tot és el mateix. És com la manera de vendre-ho perquè la gent ho entengui des de fora, no? Però
0: què vols dir amb això? No, és que no sé si t'estic entenent.
2: M'estic fent el liu.
0: Jo sí, jo m'estic fent més que tu.
1: No, bueno, que hi ha com diferents entitats. Hi ha el circ crec, després hi ha els espectacles del tortell poltrona,
2: després hi ha el circ crac, que és el centre de recerca de les arts del circ, sí, que és l'espai fix que tenim al Montseny. Llavors aquí hi ha un mix-max, perquè circ crec que és un nom artístic, no deixa de ser el nom com de la companyia en general.
1: Clar, jo penso com en un col·lectiu de gent vinculada a tots aquests petits projectes.
2: Exacte, jo no sé si aquells 2 mesos o aquells 2 anys quan vaig pujar a l'escenari era exactament l'escenari del circ crec o un espectacle de tortell poltrona. En tot cas, ma mare hi era i tinc una foto de jo sent un bebè amb mi en braços i, o sigui, ma mare en braços meu, jo en braços de ma mare.
0: Sí, perquè d'altra banda seria divertidíssim. Seria un slapstick meravellós.
1: Bueno, però molt de circ.
0: Seria
1: un bebé agafant a la seva mare.
0: Sí. Hi ha un moment, però, que, clar, tu et fas gran i t'escolaritzes i llavors vas a l'insti, com tot adolescent.
2: Exacte.
0: Hi ha un moment de dubte en aquest... és a dir, a veure, com ho explico?
2: Tu quan
0: ets adolescent, habitualment hi ha aquesta frase de matar el pare, que espero que no sigui literal, la frase, no? Que hi ha com aquesta confrontació, no?, amb el que han sigut els teus pares i aquesta direcció que sembla que sigui lògica, que la filla del Tortell i de la Montse... Ai, de la Montse, és la teva mare?
2: Sí, sí,
0: de la Montse,
2: sí.
0: Hagi de ser també artista de circ. Et va passar?
2: Sí, perquè a més és com que no vaig ser una nena del tot normal, és a dir, nosaltres anàvem a fer els espectacles, durant un temps vaig estudiar dins del circ, no? Quan vam fer la gira per Espanya hi havia una professora que al ministeri posava una profe si tenies almenys 4 nanos i llavors érem 4 nanos de diferents edats estudiant com si fos una escoleta verda molt petita dins d'un circ. I després sí que hi ha...
0: L'escola de somiatruites, que diu Albert Pla.
2: Exacte,
0: la
2: cançó
0: de
2: somiatruites. Sí, i després ja sí que fèiem anar i tornar, anàvem els caps de setmana a on estava el circ i els meus pares em tornaven a l'escola del Montseny perquè també hi ha un punt que necessita un nen sociabilitzar amb gent de la seva edat i és molt important. Llavors anàvem fent aquests viatges, però jo, per exemple, no hi podia ser mai quan hi havia la festa d'aniversari i anaven tots al Chiqui Park a la piscina de boles o moments així que jo me'ls perdia. Llavors hi havia com aquest moment d'aquesta cosa de vull ser normal, vull vull tenir temps per anar a berenar a casa de les amigues o anar a la piscina a l'estiu i no, no, això no era així, no? I llavors després amb l'adolescència és com que volia seguir en el món artístic, perquè a casa també, o sigui, els meus germans es dediquen al món de l'espectacle, les meves cunyades també, saps? És com que el meu tiet és cantautor, llavors és com no em sortia dir, pues ara faré química, perquè a més era molt patat amb la resta d'assignatures.
0: Sí, vas tenir una... Sí. A nivell acadèmic, diguéssim que no anaves tirant.
2: Era una tia espavilada.
0: No excel·lies.
2: Però no, en absolut.
1: Va. Bueno, potser tampoc no tenies gaire interès i per això tampoc no...
2: No m'interpel·lava gens. O sigui, després amb el que era arts plàstiques sí que era una nena feliç, no?, d'enfangar-me i, mm-hmm, i pintar i així. I després d'això vaig dir, calla, jo... soc molt més intel·ligent que la meva família, la gent del circ estan volats tots, es passen el 80-90% de la feina trencant-se l'esquena i carregant capses i muntant, carrega, descarrega la furgoneta, tot això la gent de teatre no ho fa.
0: Amiga.
2: Jo vull ser primera actriu, jo vull anar als puestos, que el teatre estigui muntat, que el vestuari me'l posin, que em planxin la camisa i sortir, donar el meu art, m'aplaudeixin i anar-me'n cap a casa.
0: És aquest el trencament, doncs.
2: Allà va venir, o sigui, ara ho estava exagerant, no?
0: Ja,
2: però aquesta
0: però
2: cosa
0: mica,
2: de
0: papes,
2: dir...
0: Papes què feu,
2: per
0: no?
2: Per què? Sí, es pot fer la part xula sense menjar-te tota l'altra merda. I llavors me'n vaig anar a estudiar teatre i me'n vaig adonar que realment, tot i que són arts germanes, el teatre i el circ no són tan semblants. Hi ha una cosa que en el circ és molt màgica i és que un fa malabars, l'altre fa equilibrista, no? L'altre és pallasso. I tots anem a la una per un objectiu comú, que és tirar endavant l'espectacle, ja sigui quan es punxa una roda pel camí o quan se't cau un botó just abans de sortir, que tothom et donarà una mà amb això. I en canvi,
0: en
2: el món del teatre és com que hi ha aquesta cosa de que tothom és un full en blanc que pot interpretar qualsevol paper i, per tant, hi haurà entrepitjades per assumir el primer paper de la pel·lícula. No?
0: M'acabes de respondre el que t'anava a dir. Sí. O sigui, tu vas detectar que aquest ego del teatre, la primera actriu, tu ho has dit abans, podia ser la primera actriu, no? Posar-te allà al davant, triomfar una mica. Això et va passar ràpid?
2: Sí,
0: va passar
2: sí.
0: Ràpid la tonteria, Luara Mateu?
2: Bueno, saps, aquí també hi va entrar molt el fet de que amb 17 anys me'n vaig anar d'expedició amb Pallassos Sense Fronteres.
0: Ah,
2: el meu pare em va portar, em vaig aprendre, vam anar al Líban, em vaig aprendre un munt de textos en àrab, en suahili, com per poder interpel·lar-los i fer com de mestre de cerimònies de l'espectacle, no? I això va ser com un punt d'inflexió de dir, ostres, és que estic aquí i serveixo per a algú. És com que era el primer cop a la meva vida que sentia que tenia una utilitat i que el que estava fent tenia un sentit molt clar. I llavors va ser quan vaig dir, ostres, és que no sé fer res millor, jo no puc fer res que pugui fer realment aquest clic en el món, no? Com tan bèstia com fent el pallasso. I llavors vaig dir, doncs, és per aquí.
0: Ja que hi som i que hem parlat de teatre, de circ al teatre, hem parlat de teatre, ara vull parlar de circ al teatre, de teatre contemporani, de teatre clàssic. Vas tenir dubtes en aquest sentit cap on et volies dirigir? És a dir, de circ clàssic, de circ contemporani, no sé si circ tradicional, podríem dir-ne, circ de carpa, el circ al teatre, si perd la... perd aquesta màgia, etcètera, etcètera, perquè, clar, de la mateixa manera que jo, en generació, torno al que dèiem abans, el meu imaginari del circ és, doncs això, Raluí, Tortell, etcètera, no? Molt clàssic, tot plegat. Pels més joves de la casa, potser, el circ el tenen associat al Cirque du Soleil, i el circ més contemporani, més poètic. Tu formes part d'aquesta generació, també, malgrat hagis mamat tota la vida circ a casa, eh?
2: És que tot depèn de qui s'ho estigui mirant i com s'ho miri, no? Perquè per el món tradicional, purista, el circ cric ja és circ contemporani. Com el fet de no tenir animals, no tenir una figura que sigui per a todos ustedes, a continuación. Saps? Aquesta tonada, aquestes coses quan el circuit estava com més en expansió, hi havia molt de que les famílies de circ, que no deixen de ser generacions de circ, que són cirqueros igual que són els firaires, no? Que és una cosa com molt a la sang de dir, tu has de ser que vols tenir un circ i ara estàs fent això, però tu no ets de circ, tu ets un pallasso que volia ser un pallasso de circ i t'has muntat un circ perquè no hi havia circ que et contractés, perquè no, saps? I llavors això és la visió. Què passa? Doncs que el circ ja té més de 30 anys, llavors ara ja contemporani ja no és.
1: Yeah.
2: I el circ per mi, que és el circ contemporani d'avui en dia, és el circ que fa el meu germà Blai, que van a teatres i han fet l'espectacle d'estrena d'aquí del Grec, han vingut 30.000 vegades al Teatre Lliure, al Mercat de les Flors, al Temporada Alta,
0: amb la companyia Baró de Bell i també amb les seves connexions amb França, no? També
2: i han estat per
0: tantíssimes coses, sí,
2: treballen, sí. Molt han estat al Japó,
0: pel món,
2: estat,
0: pel món, són boníssims.
2: El que passa és que ells fan un circ que quan van començar a fer-ho no sabien ben bé com catalogar-los, perquè ells fan circ però fan dansa, fan cant, i fan aquesta barreja de disciplines que és tan potent, perquè al final no saps ben bé, saps allò, la crítica els posava molt nerviós, de dir no sé què estic veient, no sé què estan fent, però és molt bonic i jo d'alguna manera també em veig com els admiro moltíssim i així. El que passa és que jo crec que sóc com més d'una branca de dir sí, però per mi el circ ha de ser l'art per excel·lència pels infants. O sigui, a mi m'agraden molt els nanos i m'agraden molt... I hi ha com ara estem en un moment en què el pallasso és molt intel·lectual i llavors omplim els teatres amb monogràfics de pallasso que després els nanos no ho aguanten perquè... Sí, el gest és increïble, la posada en escena és preciosa, hi ha moltíssima poètica, però un nano potser no ho aguanta prou. I llavors com jo estic com una mica de tornada de tot això, de dir, nodrir-me a saco d'un costat, de l'altre tal, però tinc ganes de trobar com el meu propi llenguatge dins d'això, del llenguatge infantil.
0: Per cert, has dit els crítics en Baró de Bell no sabien ben bé què fer o què dir... Podria obrir un meló arc increïble, que és la falta de presència als mitjans històrica del vostre gremi. Sempre s'ha dit que us sentiu una mica al marge de tot. La gent de la dansa també, també els hi passa.
1: Però és això, que esteu al marge, tot incloure dansa, espectacle, com aerobicitat,
0: sí,
1: teatre...
0: Familiaritat, etc. Però vols obrir aquest melonet una miqueta? Trobeu falta suport dels mitjans culturals tradicionals?
2: On és la casa de la dansa?
0: Què vols dir?
2: Hi ha una casa a Barcelona que és la casa de la dansa.
0: Mercat de les Flors.
2: Exacte. Sí. I la del teatre... Vàries,
0: sí,
2: no?
0: I diverses, sí.
2: I la del circ?
0: I la del circ, un dia us van deixar la Margarida de Xirgo, la plaça, no?
2: Sí.
0: Van deixar
2: de fet,
0: que
2: aquella plaça era per això, però ara va molt bé per fer de pàrquing del teatre i no es vol. Després també es va estar com treballant durant molt temps, quan jo era petita, per fer una seu de circ estable a Barcelona,
0: sí.
2: I no s'ha aconseguit. Llavors, per mi això ja és un claríssim indicador de que hi ha un problema de reconeixement, i que justament Catalunya és una font cultural molt bèstia i que hauríem de tenir més representació. Per això també el Circ Cric procurem omplir una mica aquest forat tan gros que hi ha, que després també no som els únics, eh? També hi ha la central del circ aquí a Barcelona, hi ha Cronopis, hi ha llocs que hi ha un caldo de cultiu molt bèstia de les companyies de circ on els artistes hi van entrenar. I així,
0: Nou Barris també,
2: l'escola de circ de Nou Barris, i també allà hi fan el circ de Nadal, com hi ha coses, però així estable d'exposició, sí. I no de creació, hi ha molt poca cosa i no hauria de ser així.
0: Volia fer entonar un mea culpa per part dels mitjans culturals que ens dediquem a això. Tradicionalment us donem poc espai, jo això t'ho dic a tu, i crec que ens hauríem de revisar una miqueta en aquest sentit, però òbviament tot va cap a les institucions i tot va cap a cap a aquest suport institucional que òbviament el nostre circ, que és un circ històric i que té un pòsit molt fort, hauria de tenir. Hem de canviar de tema perquè tenim un quart d'hora per acabar el programa i hi ha més gent que vol parlar. Luara. No, aquí no et farà plorar. aquesta persona no et farà plorar, però sí que t'estima molt i a més és de la teva zona, és de la teva terra.
1: A veure.
0: La gent d'allà, del Vallès, que diu que és el Vallès bo, que això un dia n'hem de parlar, els que som de Sabadell, us estimeu molt entre vosaltres, eh? Fot-li.
3: Hola, sóc la Juliana Canet. En el meu moment de pausa jo el que faig és passar temps amb la meva família, amb els meus amics, llegir, o fins i tot anar al circuit amb la meva colla d'amics, que sempre és un plan que ens encanta fer i no hi ha millor manera de desconnectar de tot.
0: Doncs per la Juliana és un bon plan venir al circ. Ve sovint o què?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Va venint, eh?
2: Sí, amb l'Abram.
0: Amb l'Abram Orriols. La Juliana Canet, que és de Cardedeu.
2: Sí.
0: Amiga de sempre o us heu conegut a posteriori?
2: No, ens vam conèixer també per en Joan. El que passa és que em van incloure en el seu grup d'amics com si fos de tota la vida i em sento molt cuidada per ells.
0: Li hem demanat a la Juliana que també parli de tu. Perquè no pot ser que et parli més del seu moment de pausa, que s'ho va parlar molt ràpid, això,
1: sí,
0: moment
1: de pausa.
0: Perquè, deixa'm dir una cosa, és mentida el que acaba de dir.
1: Menys pausa que la Juliana.
0: No en té de pausa, la Juliana. O ara ens diràs que sí.
2: Sí, vosaltres no la coneixeu del
0: tot. En sèrio?
2: Sí, pues sí, la més... Juliana de Cardedeu no és la mateixa que la de Barcelona.
0: Sembla la persona més accelerada
2: És un aquari del copón, però... Quan està a Cardedeu, amb ella li encanta passar, és molt familiar,
0: sí,
2: li encanta passejar enmig de la muntanya i té com un punt meditatiu que també és molt bonic de conèixer.
0: Doncs mira, l'hem de convidar, la Juliana Canet, sí, i que ens expliqui tot això, aquest personatge amagat que gasta. Juliana, què en dius a la Luara?
3: Què dir de la Luara? Doncs és que tots els records que tinc amb ella són boníssims i a més és una dona que admiro moltíssim, la trobo una artista de cap a peus a un nivell espectacular. Em fa molt feliç saber que les coses li van bé i poques coses més màgiques que veure-la sobre de l'escenari, perquè es nota moltíssim que és el seu hàbitat natural. És pura creativitat, és pura explosió de colors, es nota moltíssim que ha crescut amb això i amb aquest ambient. Té alguna cosa a dintre que l'empeny a explicar històries i explicar-les amb aquesta gràcia.
0: A veure, deixeu-me comunicar-vos, oients, de pausa, que la Luara Mateu...
1: Que no me'l cap,
0: s'està enfadant.
2: Home, no m'esteu fent inflar tant que no sortiré per la porta i mira que és grossa,
0: No t'agrada, que et diguin les coses?
2: Bé, la veritat és que som bons amics, però no ens diem coses tan boniques així normalment.
0: Doncs a la ràdio sí.
2: Vale, ja
0: o sigui,
2: tornaré.
0: No es digui personalment, bajona, però a tot Catalunya sí, no?
1: Jo diria
0: tothom.
1: Que 9 de cada 10 psicòlegs recomanen venir a pausa perquè hi pugem l'autoestima.
0: Efectivament. Vale, ara passarà una cosa molt curiosa. Hem parlat del Joan tota l'estona, en
2: sí,
0: Joan Grivé.
2: Sí.
0: Sir Joan, pels amics, recordeu el seu personatge a xarxes? Fa molts anys, això. De fet, eren companys de generació amb la Juliana.
2: Exacte, van ser els primers.
0: Van
2: fer
0: primers.
2: Vídeos en català.
0: Llavors,
2: això,
0: exacte.
2: Poc.
0: Això abans del naixement de Canal Malaia.
1: Sí, de fet, la Juliana estava allà de responsable de Malaia.
0: Ella i els germans... No sé com es deien, els germans.
1: Estava també... Ai, com es diu?
0: Bueno, és igual.
1: El noi de la publicitat.
0: Sí, tu hi vas ser, a Malaia, Mariona Batalla. I la Juliana està per allà, en Joan també estava fent les seves coses, i en Joan ara és marit de... Jo, a mi m'agrada dir que és marit de la petita Lu. Li hem demanat una nota de veu, però crec que és... Tu el consideres un tio una mica... dubtós?
2: No, ell té les coses molt clares. El problema és que té un TDAH de cavall.
0: Ah, vale. Se les ha de pensar molt, però. Perquè l'hem de nota de veu i no l'ha acabat fent. Però t'entrego la nota de veu que li va fer ell, el nostre amic Omar, a l'Omar Barón, el nostre productor, dient-li això.
4: Ei, Omar, què tal? Escolta, deixa que li doni una volta a veure si penso què podria dir-li la Lulu. Saps? Perquè li faci gust jo que no sigui estar pesat. Passem el dia junts, saps? Vull dir, també m'agrada que sigui un moment seu d'estar a la ràdio i que no... Saps? Jo no posar-m'hi gaire. Però si penso en alguna cosa al cap, t'ho dic.
2: Ens ha semblat, és un desastret.
0: És un desastret, però ens ha semblat bonic que ell digui és el seu moment, no? I tampoc hi ha de ser tota l'estona, no? Vull dir, és maco això, aquest espai. Des que et vas casar hi ha necessitat d'espais, de deixar-se espai en la parella.
2: Doncs sí. No t'enganyaré, sí, som... Inevitablement he repetit una mica el patró dels meus pares, no? Som un equipazo molt potent que ens ajudem molt l'un a l'altre. Jo quan tinc un bolo, si ell pot, m'acompanya, em fa de tècnic i jo l'he acompanyat moltes vegades també, he fet tallers de plataforma per la llengua i coses d'aquestes. I llavors estem tan junts, amb els amics junts, tota l'estona junts, que hem hagut de fer una mica cop de cap i dir, a veure, un moment, anem a recuperar també el romanticisme, anem a recuperar també veure les amistats sense que hi sigui l'altre, no? Trobar espais on existir sense l'altre, perquè al final no som un ent en sol, junts, yeah, sinó que també hem de tenir altres potes, perquè si no és, acaba sent asfixiant.
0: És asfixiant. Vull dir que jo tinc una amic que diu que lo xungo de la parella, lo dolent de la parella és que sempre són dos. I això és una cosa que m'agrada molt com a visió de vida. Escolta, està entrant de fons la música de Pony Pissador, aquesta Dolores, que és una cançó que sona als espectacles de la Petita Lu.
2: Sí.
0: I ara estava pensant, podria ser que, no sé, per exemple, el Joan un dia et digui, escolta, he sentit una cançó... És a dir, ell forma part de la creació de la Petita Lu, és un espai que també reserves per tu.
2: No, forma part. Pensa que hem fet totes les gires de Nadal que hem fet, les d'estiu. En Joan em fa de tècnic i és la persona que em passa notes de dir, ostres, això que has trobat avui m'ha agradat molt.
0: Ah,
2: això d'aquí, vés en compte perquè aquí et baixa el ritme. I llavors fem un tàndem interessant perquè em coneix molt. I llavors això és un avantatge per moltes coses, però també fa que el llistó sigui més alt, perquè em coneix tots els trucos. Llavors,
0: ha aparegut una cosa, que és la cosa de l'espectacle sempre en construcció. Ho has dit un parell o tres de vegades, mm-hmm, que sempre els espectacles estan allà vius.
1: Com en revisió.
0: Aneu provant, a vegades tal, a vegades sí, qual, depèn del públic, no? Sí. Vull dir que és una cosa xula també que siguin vius aquests espectacles.
2: És que en el món del pallasso és així. Si t'instal·les en què... Mira, per exemple, en els espectacles del Cirque du Soleil, és una gran multinacional que fa coses molt espectaculars, però és un minutatge clavadíssim per tot. Sí. I llavors una de les coses que troben els pallassos que hi van a treballar és que és angoixant, perquè tu pots trobar un fil d'on estirar i només tens mig segon per fer aquella entrada. Llavors és el món del pallasso per excel·lència, no el pots posar en una caixa tan, tan petitona, no? Perquè passen coses. Potser un dia tens un nano que està molt, molt implicat i cada vegada que surt una cosa que amb ell li fa pensar en alguna cosa, et vol explicar la seva historieta.
0: Sí, senyora. Clar, i això...

0: en els seus inicis, per, quan m'imagino els inicis del circ, era a l'edat medieval, i els, sí, anaven a veure els reis, no?, els bufonets que els portaven, i elles quan se les jugaven de que si no li agradava el rei els hi tallaven el cap. Però realment aquesta gent no vivia només d'això, també feien l'espectacle a la plaça del poble, no?
1: Caps que no roden al Circ Cric, d'això ens n'alegrem molt, vull dir que si un dia s'equivoca la Luara Mateu no passa res, entre altres coses perquè és el seu pare, el que està al darrere, o la seva mare i tal. I ja veieu que aquest estirp del Circ Cric va continuant. M'ha agradat molt veure, no sé, m'ha agradat i alhora m'ha preocupat una mica veure que reproduïu com a parella, tu i en Joan, els rols una mica dels teus pares. Tu hi has pensat en això?
0: Sí.
1: I què? Com ho vius?
0: A veure, ja quan em vaig enamorar d'en Joan, que portàvem molts anys sent amics, ho vaig tenir clar perquè ell em va enamorar fent-me riure. Per mi és una necessitat riure a casa i tenir el joc en el dia a dia.
1: I no això... em diràs que això als teus pares els hi passa el mateix.
0: Sí.
1: Es fan riure entre ells, també? Hi ha aquest component?
0: Sí, a veure, també són molts anys, eh? Porten
1: bueno,
0: tota
1: fan,
0: la vida junts.
1: Es fan menys gràcia, ara.
0: Porten segur. 51 anys casats, vull dir que...
2: I han rigut tot el que havien de riure.
0: Hi ha un punt que ma mare li sap tots els xistes i jo també, i de vegades a mon pare el portem una mica firme, perquè és que
1: home,
0: també, per exemple, quan venim a la ciutat, en Jaume té una necessitat de fer feliç a la gent que es troba, perquè a més hi ha una pressió, no? Aquesta cosa de és en tortell poltrona, llavors a veure què farà, que farà riure, llavors ell se sent amb la necessitat de complir aquestes expectatives i ho fa, i llavors és com ma mare, jo mirant-lo, Jaume, un altre cop, va, prou, clar, va, que hem d'anar, va, estem perdent el tren.
1: És esclau d'això, tia, pobra,
0: sí,
1: també.
0: Sí, que és
1: també...
0: complex.
1: És complex, és molt complex. Mira, dona per un altre programa sencer, perquè aquest s'ha acabat. Hem arribat al final, i ho farem amb en Quimi Portet, Homes i Dones del Cap Dret, que trobo que és una cançó molt bonica per escoltar mentre passeges des del pàrquing on aparcareu, si aneu al Cric i aneu caminant. Per cert, no apte per al·lèrgics.
0: Bueno, depèn de quan vinguis, però és veritat que allà
1: vaig
0: tenim uns plataners
1: una...
0: que...
2: No.
1: Vaig agafar un atac d'al·lèrgia. Vaig entrar al circ l'última vegada estornudant tota l'estona, però es va superar perquè la màgia ho soluciona tot. Que xungo això, quin lloc comú. Luara Mateu, moltes gràcies per venir, m'encanta tenir-te aquí i espero veure't aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Segur. Maria de Matalla.
2: Demà què?
1: La petita Mariona és el teu nou personatge.
0: Sí.
1: Ves a provar, a veure què. I demà Mariona Escoda.
2: Mariona Escoda, és veritat.
1: Sí. Demà la Rosa del Petit Príncep.
2: Oh,
1: i tantes altres coses. Que vagi molt bé. Adéu.
2: Fins demà.

0: Escoltes i cat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: No m'ho puc creure. Un altre dia més, arregla-ho ja.
3: Demà he quedat amb la meva amiga Berta per fer una petita refrigèria al vespre. Llavors li donaré el meu rellotge i diré, sisplau, per l'amor que li tens als teus pares, desactiva'm el puto pitu. Treu-me el pitu cada hora, sisplau, perquè si no em desmaiaré.
1: Perfecte, doncs ara que sabem que demà estarà solucionat... Ah, no, demà tard. Sí, estarà solucionat
3: la setmana que ve. Directament ja, perquè no em fio tampoc gaire de mi mateix.
1: Bueno, doncs ara que sabem que està solucionat, com estàs? Bona tarda, Alberto Gadel.
3: Estic molt bé, la veritat és que avui està sent un dijous... Ai, no, és dimecres.
1: És que...
3: Una puta merda, està sent.
1: Està sent horrible, és el pitjor dia de la teva vida.
3: Joder, tio... No és dijous, de veritat, no és una broma interna.
1: No, no és una broma, jo també tenia la sensació que era dijous, encara queda molt per dijous. Jo demà em tatuo.
3: El què?
1: Ai, és veritat, no ho he dit, no? El que em tatuava sí, però no he dit el què. No, el xotxo no.
3: Obrir per què?

0: com si fos una cremallera.
1: Claro.
0: Una cremallera aquí de...
1: Com estàs, nerviosa pel teu
0: clítoris? No, una mica.
1: Sí?
0: Bueno, nerviosa no, és que em fa mandra anar fins a Sabadell perquè he d'anar fins a Sabadell.
1: Et farà mal, creus?
0: Sí, crec que em voldrem matar.
1: No, home, no, confia en que no.
0: Posen una crema o algo?
1: Depèn de la tatuadora.
0: No, eh? Perfecte, m'ho mereixo, m'ho mereixo per tonta.
1: Diuen que és pitjor, perquè si t'adorms i passes molt de mal, llavors quan et desperta flipes en colors. Millor que vagi passant el mal mentre te l'estàs fent.
0: M'arrepiento de tot.
1: Que no, que ja veuràs, que no te farà mal, t'ho prometo. T'ho juro.
0: Una cosa, tu saps que si després em fa mal... Mai podré confiar en la teva paraula.
1: No passa res, si no tornarem a parlar, no? Què?
0: No. No.
1: Va, tira!
0: Benvinguts al piset compartit, això és el loft del piset compartit de Catalunya.
1: I avui, dimecres 30 de setembre, sabem que... Prepara els clínexs perquè Marina Barrial i Manu Regato...
0: Ara mateix em foto bremar.
1: Confirmen oficialment la seva ruptura. Justament l'altre dia en parlàvem aquí, però encara no hi havia res confirmat per part dels dos. I en canvi, ahir van penjar els seus instastories un bon textarro que bàsicament deia que se segueixen estimant molt, que no han acabat malament, però s'estaven prenent els seus temps per poder pair-ho i comunicar-ho quan estiguessin els dos preparats. Tot i així, puntualitzen que els insults i faltes de respecte que han estat rebent aquests últims dies, així com versions falses de com ha anat la ruptura i la relació, els han afectat i per això han decidit parlar ara i intentar aturar-ho a temps.
0: Molt bé.
1: Bàsicament se sumen al club de parelles que tallen després d'estrenar un projecte junts.
0: Per què ho segueixen fent?
1: Àngela Mar, Mol i Archi.
0: Són tontos? La meva pregunta és, són tontos?
1: Però és que Àngela Mar, Mol i l'Angi. Ai, l'Angi. I l'Archi.
0: Puedes con todo.
1: L'Aitana i en Miguel Bernardó. La Laura Escanes i en Risto. La Rosalia i en Rau. O sigui, és una rere l'altra. Les úniques que aguanten estan sent Muixca i Wineta després de la cançó. Nois, però perquè va ser una cançó.
0: Sí, és veritat que només va ser una cançó.
1: A veure si treuen un EP juntes i ja ens acaben de matar
0: totes. No, doncs que no
1: el
0: treguin, perquè a mi m'encanten.
1: T'he de dir que ha durat més el temps aquest que no sabíem si eren nòvios o no, que no pas la relació en si, però bé.
0: Sí, bueno, però això vol dir que porten bastant, eh?
1: Sí, que és veritat.
0: Quina barbaritat.
1: Però bé, si tens més de 50 anys, has de saber que...
0: Oh! Que tonteria! Boníssima. Boníssima cançó i boníssima pel·lícula. Els Javis estan en plena campanya de promoció de La Bola Negra i en una de les entrevistes han fet unes declaracions curioses que han sorprès a tothom. Han confessat que un dels primers candidats per interpretar el paper que fa en Miguel Bernardó era, ni més ni menys, atenció perquè a mi no em quadra gens, l'Héctor Bellerín.
1: Què?
0: Que estàs gemegant.
1: Bueno.
0: T'ha funcionat una mica.
1: Héctor Bellerín i penso... Veure'l en moviment dues hores, bueno, 155 minuts, jo seria la persona més feliç de la història. Que bé, que amb Miguel Bernardo també estic tranquil·la, eh?
0: Sí, però a mi abans no em funcionava tant i des que ha fet aquesta pel·lícula estic completament boja per ell i crec que això és un sentiment i una sensació generalitzada.
1: Però perquè és en els Javis que tenen aquest efecte bucaficitzador.
0: I
1: jacificador pro max,
0: i
1: també.
0: Jacificador. Bé, ells han explicat que el tenien com a referència quan escrivien el personatge i li van oferir, fins i tot sabent que ell mai havia tingut formació com a actor.
1: Quina por, guitarrica i lector junts.
0: Els encanta menys una mica d'intrusisme laboral, eh?
1: A ells els encanta veure el talent en les petites coses.
0: Creus que farien una bona parella interpretativa amb en Guitarrica?
1: Jo crec que la bona opció ha estat la d'en Miguel, perquè al final en Miguel
0: sí,
1: té molta formació.
0: Sí, i és actor i és boníssim. Sí,
1: i com pot ajudar també segur en Guitarrica i la deu haver ajudat durant el rodatge.
0: Segur. I hi ha escenes que, bueno, avui ho veuràs, precioses, que si no les fa en Miguel no les pot fer ningú més.
1: La lloro viva, eh? Avui?
0: Ojalà ploris. Vull... A quina hora hi vas?
1: A les 10 de la nit.
0: Hòstia, nano. Bueno, doncs a les 12 quan surtis, 12 i a quarts d'una...
1: Me fa una por dormir-me.
0: No, no t'adormiràs.
1: No, eh? Estaré sobreestimulada.
0: No, sobreestimulada tampoc, però t'agradarà.
1: És pel·li d'anar amb un nòvio o no és pel·li d'anar amb un nòvio?
0: Però... Clar, i vas amb un nòvio.
1: No, però just to know, pels seus radioients, que puguin saber amb qui han d'anar.
0: Per una amiga, no?
1: Per una amiga, sí.
0: Sí, crec que sí, crec que sí.
1: Però per anar amb un nòvio de mirar la pel·li, no?
0: Sí, sí.
1: Jo
0: guarra, que ets una guarra.
1: Jo, Oppenheimer, vaig estar 3 hores tancada al cine... Digue'm el color d'alguna cosa.
0: No, però és que Oppenheimer, per què vas anar-hi?
1: Perquè vaig passar 3 hores aquí...
0: De petting. La Bola Negra no són 2 hores i mitja de petting.
1: Perfecte.
0: Bueno, va, després d'uns dies de rebombori i els comentaris a la xarxa sobre aquesta confessió, el mateix Bellerín ha volgut explicar com hi van contactar i ha aclarit per què va dir que no.
2: Me contactaron en su día...
3: No, Javi, no?
2: los organizadores de los castings, ¿no? Y bueno, yo siempre he tenido en mi entorno mucha gente que se dedica a la industria, y bueno, sé que es una industria muy complicada, ¿no? Son trabajos súper precarios, una de las industrias con más tasas de paro en nuestro país.
0: Bueno, molt bé, aquest, el nostre petit wok, és el millor.
1: Jo quasi em desmaio ara mateix, perdó, traieu-me el vídeo. Sí, però també crec que la por que li devia fer això, i més quan ha vist tot el rebombori que ha causat les boles negres, ell devia estar ara patent, pensant, gràcies a Déu,
0: sí,
1: que no he quedat aquí.
0: Sí, és una gran responsabilitat, la veritat.
1: Però bé, ara que ja ens hem actualitzat... De què xerres tu avui, Gala?
0: Família, avui us faré treure la llibreta i el boli perquè us porto una biography in English. De la Patti Smith in English.
1: Home, ja.
0: I tu?
1: Doncs mira, ahir em vaig plantar a la premiere de La Travessa VIP per portar-vos aquí tota la informació que vaig poder treure. I a més també tindrem a la Mariona Córdoba, que ens explicarà la seva obsessió del dia. Avui continua parlant de publicitat i maquillatge perquè ens va funcionar moltíssim i hem dit, la part 2 no la farem esperar. Que hi ha moltes part 2 d'obsessions del dia de la Mariona.
0: Sí, que n'hem acabat fent.
1: Que han quedat sempre a l'aire.
0: Mira, potser tocaria anar-les fent.
1: Doncs sí, mira, la llibreta i el boli que he tret per la teva secció me la faig també per seccions de la Mariona, que ens falta una part 2. Et sembla bé?
0: Sí.
1: Toma, ja.
0: A més, tornarà l'Àlex Ginés a parlar-nos de la seva especialitat, els travelers.
1: Ella és una traveler de manual, bàsicament.
0: Ella és perfecta. I abans de marxar farem un petit joc amb un convidat especial.
1: Toma, ja!
0: Si arriba.
1: Sí, sí, arribarà segur.
0: No
1: però
0: ho sabem.
1: Per començar, però comencem per els fonaments de la casa. Sempre hem de començar amb el Feng Shui Apuesto.
0: Vale, what the fuck was that,
1: Jo què sé, tia, a vegades has de fer aquestes coses per dir... La vida era més fàcil abans d'haver-ho fet.
0: Molt bé.
1: Escolta, va.
0: Per valorar la vida.
1: Efectivament. Anem a posar el Feng Shui Apuesto?
0: Sí.
1: Som-hi.
0: Avui em vull queixar...
1: Me toca.
0: Me toca. Avui em vull queixar dels preus del maquillatge. Concretament, dels preus de Rode, o Rode, o com conya es digui la marca de la Humble Beaver aquesta, perquè resulta que ha arribat avui al Sephora, i jo, evidentment, com que sóc patidora de FOMO, jo a la vida pateixo molt, sobretot FOMO. La resta de coses me les vaig tractant a teràpia, però això encara no ho ha aconseguit la meva petita psicòloga, i portem un any juntes, forever. I m'he comprat el Glazed Milk i dos cacaos. Vale, doncs tu saps el que m'ha costat aquesta mierda?
1: Més de 100 euros.
0: No, a veure, és una barbaritat, més de 100 euros.
1: Sí, jo què sé, jo no compro make-up.
0: Però més de 90 euros.
1: Joder.
0: 94 i pico, et diria. No ho sé, m'ha sortit molt car. Val la pena? No. Perquè, per començar, aquesta cacau de merda és molt enganxifós i no et soluciona res. Ara, també diré, car d'una bona olor, que jo te'n pagava 120. Però, bueno, dit això... La meva queixa s'acaba de caure pels terres, però jo estic molt contenta amb la meva compra, però estic enfadada perquè tinc molt menys diners al meu banc.
1: Esperava una cosa woke final.
0: Quina wokeada vols que digui? M'ho he comprat i ja sabia que no m'havia de comprar. I què? Sionista, no? A sobre. Segur que ho és.
1: Segur, però...
0: Que asco. Si bueno, no... pues en contra, però me l'he comprat.
1: I si no, per la pressió estètica o una cosa així. Saps?
0: Conyo, és un cacau. No vull que se'm tallin els llavis.
1: Vale, vale. Va.
0: Pressió estètica...
1: Clar, jo què sé.
0: Ara fa pets.
1: Esperava una uoca. A sobre fa pets? Toca-te la uva.
0: Això és que no hi ha ni producte, no?
1: Literal.
0: No m'ho mereixo.
1: Que rata la Hailey. Però bé, va, per començar, ja sabeu que ens agrada que ens digueu... Bueno, que ens doneu una cançó per dedicar-nos al programa. Avui no sé quina serà, la veritat, no tinc ni idea.
0: No, no ho sabem mai, de fet.
1: Ja, sí que és cert. Però bé, envieu-nos una nota de veu al 667-07-6116 i així ho descobrim en directe.
0: Anem vale.
1: A veure què ens diuen avui l'Al Love Teeth.
3: Hola, Alberto i Gala, em dic Natàlia i m'agradaria que abans de començar el programa poséssiu o bé una cançó de Quevedo o la cançó de la Musca i la Batgial.
1: Ella.
4: Benvingudes al Love.
1: És jo, de fa un rato. Jo amb 5 anys seria ella.
0: Sí, és veritat que sou iguals. Potser ets tu amb 5 anys, sabent que, bueno, com sent vidente.
1: Amb una màquina del temps?
0: Sí.
1: Que divertida. Doncs escolta... Gaudeix el Quevedo, Alberto, de 5 anys.
0: Ahà.

0: En la graciosa, la vida más sabrosa.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
2: Un quart de 4 de la tarda i seguim en Love Dicat, som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I us recordem, com cada inici de secció des d'ahir, que ens podeu enviar un WhatsApp demanant-nos una cançó amb una nota de veu, una cançó ara que arriba la tardor o una petita confessió al 667 07 61 16. 667 07 61 16. Hem rebut bastants missatges des de que vaig fer un grup de difusió. Per tant... jugueu al joc del FOMO. Dit això, comencem. Has de saber que m'acabo de llegir Just Kids, uns marrecs de la Patti Smith, i ara tinc un problema, que és que sento que la meva joventut està molt mal aprofitada.
3: Per?
2: No ho sé, perquè ella va fer tantes coses divertides que jo no he fet.
3: Però en quina edat?
2: Amb la nostra, Albert.
3: Calla.
2: Amb la nostra.
3: A veure, a veure.
2: Aquesta senyora, ara... millor amiga de la Rosalia, per cert. Arriba amb 20 anys a Nova York sense casa ni feina i acaba vivint en un hotel ple d'escriptors, músics, artistes
3: anem
2: perfectes.
3: Tard.
2: Anem molt tard.
3: Joder.
2: I es converteix en una de les figures més importants del rock. Segurament et sonarà aquesta cançó. Comencem pel principi, però, perquè ella neix el 1946. Per tant, només 4 anys més jove que la meva àvia, imagina't. A Chicago.
3: Sí, bueno, llavors eren... bueno, eren altres tiempos, no? I a més que el que va fer també era super d'innovador. Ara segurament arribes a Nova York sense res.
2: I eres una mas.
3: I et quedes allà.
2: Sí,
3: però
2: exacte.
3: Atrapada a algun puesto.
2: Sí, segurament. Ella neix el 1946 a Chicago i creix a Nova Jersey en una família treballadora. De petita, llegeix, dibuixa i en general, com qualsevol artista, és molt creativa i té referents molt concrets. De fet, queda fascinada amb l'Arthur Rimbaud, que és un poeta francès del segle XIX que va escriure ja també de molt jove i es va convertir com en una obsessió per ella.
3: Ah, que divertit.
2: També era molt rockera, eh?
3: Bueno, clar.
2: El rock.
3: Ella sí ha de ser la superestrella del rock.
2: Bueno, ja des de petita.
3: Puesto.
2: Sí, sí, des de petita. I abans d'anar a Nova York passa una cosa important a la seva vida, que és una mica forta, que és que es queda embarassada amb 19 anys i amb 20 una criatura que dona en adopció.
3: Ah, no se l'emporta a Nova York?
2: No se l'endú a Nova York. La dona en adopció i després recollirem aquesta història.
3: Vale.
2: Això és tot abans de conèixer en Robert Mapplethorpe.
3: No sé qui és aquest home.
2: Que si ja sabeu coses de la Patti, sabreu que és una figura molt important a la seva vida. Si no, ara t'explicaré qui és i ho remarco perquè quan després els veiem tan joves i enamorats,
3: ai,
2: que te la
3: no.
2: pots figurar una mica cap on va la història, ella ja porta al damunt una experiència molt forta que és... tenir un fill que dones en adopció.
3: Home, sí que és veritat que això segurament et deixa...
2: I ha marcat la vida segur,
3: segur,
2: segur, segur. I no està començant la vida des de zero.
3: Clar.
2: Està començant una etapa nova, però que venim d'una etapa molt complicada. Saps què vaig fer la primera vegada i la única que he anat a Nova York?
3: Posar-te aquesta cançó.
2: Sortir, perquè clar, no vaig anar amb avió, vaig anar en tren des de Boston, perquè sí que vaig estar-me uns dies a Boston abans, i estava al tren així, veient el Bronx, perquè arribes per el Bronx, i jo... Welcome to New York!
3: Hala, que guai!
2: Ho vaig passar superbé. Però bé, tornem a la Patti. L'estiu del 67, marxa a Nova York, té 20 anys, vol dedicar-se a l'art i va molt curta de diners.
3: Vale.
2: Hi ha moments, bastant, de fet, que dorm al carrer.
3: Uau.
2: I tot plegat és molt dur, però també és on coneix en Robert Mapplethorpe, que li direm Robert, vale? A partir d'ara, que és com es refereix ella durant tot el llibre, que acabarà sent un fotògraf molt famós.
3: Vale. Però, o sigui, el llibre aquest és autobiogràfic, entenc, no?
2: Sí, aquest llibre és autobiogràfic i ara t'explicaré el motiu d'aquest llibre.
3: Vale.
2: En Robert és conegut pels seus retrats, les flors, els nus i les imatges sexualment prou explícites, però quan es coneixen encara no és ningú, per dir-ho d'alguna manera. Tenint en compte que després els dos seran famosos, cap dels dos encara és conegut.
3: Emergent.
2: Exacte. I tu et preguntaràs, i si no, m'ho has de preguntar, com es coneixen?
3: Però com es coneixen exactament ells dos?
2: Doncs resulta que la Patti en aquell moment treballa en una llibreria, en una secció on també venen joies, i en Robert un dia hi entra i compra un collaret que a ella li encanta. És un collaret que tenia com una obsessió ella ja amb aquest collaret. I ella, valenta com poques, perquè jo això no ho hagués fet en la vida, s'atreveix a dir-li que no li regali a cap altra noia que no sigui ella.
3: Ai, que divertida. Ja es nota que ella era superestrella des de ben petita, veig.
2: I una marrana de les bones.
3: Bueno, clar, has
2: perquè
3: de ser
2: això
3: llesta.
2: És de guarrindonga,
3: bueno,
2: però de perfecta, eh?
3: I a qui li havia de regalar en Robert aquest, el collaret?
2: Doncs no ho sé, però en Robert li va dir no pateixis que no li regalaré a ningú que no siguis tu.
3: Calla't a la boca.
2: No, no, això és així. Després, dies després, la Patty se'n va sopar amb un altre home, més gran, una cosa molt estranya, que no eren parella. Era com una cita rara, però l'home li pagava el sopar i ella, recordem que anava molt curta de diners. I hi ha un moment que vol fugir de la situació. I endevina qui hi ha casualment allà.
3: És broma, no?
2: No és broma, que hi havia en Robert. I ella li diu, si us plau, fes veure que ets el meu nòvio.
3: Però i què hi feia allà, ell?
2: No sé, ella estava allà, passejava per allà. És molt fort.
3: La teoria del fil vermell, eh?
2: Sí, sí, 100%. Ell li segueix el joc, marxen junts i es passen tota la nit parlant i follant, segurament.
3: Bueno, clar.
2: I a partir d'aquí viuen junts, dibuixen, escriuen, escolten discos, s'animen mútuament, cap dels dos encara té èxit, però cadascú es pren molt seriosament el que fa l'altre.
3: Vale.
2: Es nota perquè van fatal de diners els dos i si a un mes, a un noi, amb el noi o amb ella, li sobra un cèntim, li donarà l'altre perquè compri material pel que està fent. És aquest,
3: ai,
2: el nivell,
3: que monos.
2: Molt amor allà. Llavors, això és una part molt maca del llibre, tenir algú que et consideri artista quan encara en realitat no hi ha res que afirmi que, en efecte, ets un artista. Ni un disc, ni una exposició, ni una entrevista, res, només molta fe i coses que estàs fent a la teva habitació. I ara ve el que segurament t'interessa més. Què passa amb en Robert? Que és gay.
3: Bueno, sorpresa de ningú, realment.
2: En Robert és gay, família! Hi ha hagut un petit misunderstanding i en Robert... Bueno, li agraden els altres Roberts.
3: No passa res, una Marilia Drema és que adopta un gay.
2: El nostre petit Robert va explorar la seva sexualitat i li explica que ha tingut experiències amb homes.
3: Ai.
2: En el moment que ella se'n va a París amb la seva germana durant un temps, no sé si un mes o una cosa així.
3: Pobre Patty.
2: La Patty ho viu amb desconcert i dolor, és així. I de fet el llibre explica que per la ignorància que tenia ella aleshores arriba a pensar que ha fallat com a dona.
3: Bueno... O sigui,
2: make sense en el moment i en el context en què estem, que recordem que aquesta senyora té 80 anys, vale?
3: Tot i així, crec que deu ser un cop dur, si més no, quan estàs amb una parella.
2: I per ell també.
3: Per això, que deu ser una cosa tan bèstia que de cop i volta descobreixi la seva sexualitat a la teva parella i vegi que potser no està al puesto indicat.
2: No, pels dos és duríssim, però ell li continua dient que l'estima i tampoc no ho acaba de deixar del tot. Segueixen follant i tot, eh? És una cosa molt estranya, com que de sobte és l'única dona que li pot funcionar, saps? També la imatge de la Patty és una mica andrògina, o com se diu.
3: Sí.
2: M'entens?
3: Sí, sí.
2: Ara t'explicaré més. Chelsea Hotel! Arribem al 1969 i el famós Chelsea Hotel. La Patty hi arriba amb en Robert. Mm. Després d'aquesta experiència, vull dir que ells realment segueixen sent amics, no són nòvios, però tampoc no diries que no són nòvios.
3: Però perquè estaven enamorats.
2: Estaven enamorats i enamorats de debò, és així. Arriba allà amb en Robert, que està malalt, i negocia una habitació amb el responsable, que es diu Stanley Bart. Aquest hotel és molt xulo perquè hi anaven i s'hi estaven grans artistes, sobretot perquè després de la Segona Guerra Mundial va baixar molt el preu, però també perquè l'Stanley moltes vegades deixava que la gent pagués amb les seves obres i escultures.
3: Que guai, això.
2: Això és molt guai i per això s'hi estaven tants artistes. La Patty allà coincideix amb gent com Janis Joplin, que surt molt al llarg del llibre, i altres artistes molt importants al moment amb qui guarda anècdotes divertides, com ara que l'Allen Ginsberg, que és un poeta, intenta lligar amb ella perquè es pensa que és un noi guapo. Per això deia que la imatge de la Patty, no sé si la paraula és confusa, però vull dir... no és un arquetip de dona que ens imaginaríem, m'entens?
3: Vale. És aquesta, sí, aquesta imatge andrògina.
2: Exacte.
3: Que el gènere és...
2: Exacte. Al llarg del llibre, evidentment, hi ha moltíssimes anècdotes, però, bueno, te n'explico una altra que també va funcionar. Resulta que ella cobrava $70 a la setmana i l'hotel en costava 55. Per tant, s'havia de treure un sobresou d'alguna manera. Doncs el que feien era recollir pinces de crustacis que... queden els plats d'un restaurant que es diu El Quijote i en feien joies per vendre-les.
3: Què?
2: Eren així de modernes.
3: Hòstia, elles s'han inventat les modernes, eh?
2: Elles s'ho han inventat.
3: Hòstia, res del que està ara de moda és... O sigui, és equiparable això.
2: No.
3: Com has de ser així de moderna?
2: No, és super de moderna.
3: Uala.
2: Sí. I enmig de tot això apareix un altre home. Cap al 1970 comença una relació amb en Sam Shepard o alguna cosa així. Ella el coneix tocant la bateria i ella es presenta com a Slim Shadow. La Patti encara no sap que és un dramaturg que ja té reconeixement i se n'assabenta després quan algú es veu junts i li diu, escolta, aquest tio és tal cosa. Però aquí hi ha una complicació. En Sam... No, en Sam no és gay, però en Sam està casat i té un fill petit. No, no, res bé. No hi ha res que vagi ben encaminat. La mateixa Patti ha reconegut que era una relació que no haurien d'haver tingut perquè ell tenia una família... Tot i això, però tenen una història molt intensa i escriuen junts una obra que es diu Cowboy Mouth. I aquí comença el salt que l'acabarà fent viral i famosa. Al febrer del 1971 fa un recital de poesia a l'església St. Mark's amb el Lenny Kaye a la guitarra, on barreja paraules, interpretació, guitarra elèctrica, i aquesta combinació es va desenvolupant fins a convertir-se en una banda. Durant aquesta etapa, a més, també té una relació amb Alan Lanier, que és músic de Blue Oyster Cult, i en Robert, mentrestant, té altres relacions i continua desenvolupant el seu art, però ells són mejores amigos para siempre.
3: Si viuen junts?
2: Sí, no sé si en aquell moment estan en el Charles i Hauter o no, vale. La veritat no me'n recordo.
3: Lavender Marriage d'aquest.
2: Sí, vale. Absolutament. S'estima molt, jo no entenc si aquesta gent va poder fer mai el dol, perquè si mai t'has deixat de portar i estàs tot el dia amb aquesta persona, com és la gestió d'això? No la puc entendre.
3: Sí, jo no crec que acabi de ser un dol, eh? Jo crec que continuen enamorats, però deu canviar el punt des d'on estimes a l'altra persona i, per tant, ja no és una cosa amb aquesta
2: manera
3: sexual i tal, sinó com una cosa més d'admiració cap a l'altra.
2: Sí, pot ser que
3: no?
2: Sí.
3: Bueno, no ho sé, eh?
2: Clar, és probable, tampoc, sí.
3: No ho sabrem mai, perquè és que no hem estat mai cap dels dos
2: no,
3: allà dintre.
2: No ens hem trobat en aquesta situació. Stand again. El 1975 publica Horses, el seu primer àlbum produït per en John Cale, i a la portada, bueno, hi ha la Patti amb una camisa blanca i una jaqueta a l'espatlla mirant directament a la càmera, una foto que fa, evidentment, el seu exnòvio o amic amb qui folla cosint ocasionalment, tot i saber que és gay, Robert Mapplethorpe.
3: Toma ja, eh?
2: No, és que són perfectes.
3: És que són tan modernos.
2: Són supermoderns, la cosa és així. Després arriben més discos i el 1978, Because the Night, que és la cançó que us he posat al principi. Stand again. Bruce Springsteen havia treballat en la cançó, aquest és el nivell de viral de la Patti, wow. I ella rep una gravació a través del productor Jimmy Iovine.
3: Molt bé,
2: Jimmy. Puta idea en Jimmy, però molt bé, Jimmy. La música i la tornada ja hi són, ella escriu els versos i ho fa una nit que està esperant que li truqui en Fred Sonic Smith, que és un músic de qui s'ha enamorat i que no l'està trucant perquè vivien en puestos diferents, ella a Detroit i ella a Nova York, després, bueno, va viure allà a Detroit i tot, eh? Sí. Doncs això, un dia mentre espera una trucada seva per distreure's, es posa a escoltar aquella cinta i treballa en la lletra, i ell ha explicat moltes vegades que la cançó queda impregnada d'aquella espera i del seu amor per en Fred.
3: Que maco!
2: Ella és perfecta.
3: Ella és ideal, realment.
2: A mi t'ho juro que llegia el llibre i em pensava que era una pel·lícula, i no, és la seva vida, és molt fort. En Fred és guitarrista i havia format part de MC5. Ni puta idea, la veritat, jo no estic... No soc tan cultureta.
3: No estic a la onda.
2: No, exacte. El 1979, ella deixa la vida de gires i se'n va a viure amb ell a Detroit. Es casen el 1980, l'any que va néixer la meva mother, i tenen dos fills. I durant uns anys redueix molt l'activitat pública per dedicar-se a la família, encara que ella continua creant, perquè jo crec que si no explota.
3: Sí,
2: és aquest
3: mort.
2: Tipus de gent que si no es mor. I quan tot és preciós, com sempre en la vida de molta gent, però també de la Patti Smith, arriba la part més dura. En Robert mor el 1989 als 42 anys per complicacions relacionades amb la sida, i abans de morir la Patti li ha promès que escriurà la història de tots dos, que és aquest llibre que m'he llegit jo que es diu Just Kids, i per tant queda tot super tancadet i super rodó, i és la història que just he acabat i que m'ha agradat moltíssim. I espera't, perquè el 1994 mort en Fred, el seu marit, i poc després a més també mor el seu germà Todd.
3: Ai, pobreta.
2: Però per no acabar tristos, t'he de dir que en unes memòries posteriors, que es diu Breath of Angels, que és el llibre que em vull llegir ara, publicades el 2025, i que la portada en anglès, la versió original del llibre, és preciosa, com totes les portades en anglès de la Patti, explica que es va retrobar amb la filla que havia donat en adopció.
3: Què?
2: I que aquesta filla la va ajudar a investigar la identitat del seu pare biològic, però tot això dona per una altra secció, però el cas és que es va retrobar amb la filla que havia donat en adopció.
3: Mare de Déu.
2: No, és frutíssim. Aquesta senyora té una vida, bueno, de llibre, literalment, clar.
3: Si la seva vida és una peli.
2: I ella encara és una perfecta que no s'ha mort, per tant, bueno, queda per escriure, m'entens, molta
3: passa,
2: part de la història.
3: Aquí.
2: Què li estarà passant?
3: Ara mateix.
2: Ara mateix. Doncs no ho sé, de moment és millor amiga de la Rosalia, cosa que fa il·lusió.
3: Sí, bé.
2: Perquè la Rosalia li encanta i a part són com iguals, una cosa molt estranya.
3: Uau.
2: I fins aquí la meva petita biografia de la Patti Smith.
3: Molt bé la Patti, tu.
2: Ens cau bé la Patti, no?
3: Sí, ella és perfecta.
2: Ara posem una mica de música, una cançó que m'agrada molt, que es diu L'Esperit, i és de Dan Peraro i el Comboi.

0: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria. Estàs sentint el Loft. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15ª temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
3: De què va el programa?

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Passen 8 minutets de 3:45 de la tarda i seguim al Love.
2: Didi-di-di-di-cat. Dedo.
1: Som la gaga-gaga-gala.
2: I l'Alberto, tot.
1: My yeah. Escolta, ahir es van estrenar dues coses a la plataforma 3cat.
2: Ah, sí?
1: Dues coses sota el mateix nom, que és dos episodis de La Travessa. Vip, toma ja!
2: Chon-chon.
1: Aquesta cinta m'imposa la pell de gallina, és increïble. Com ja és habitual, es va organitzar un gran esdeveniment per mirar totes juntes el programa i l'acte estava presentat un cop més per Laura Escanes i Elena García Melero. Tu hi vas anar l'any passat, no em sona
2: l'any passat, sí. Jo he anat cada any menys aquest.
1: Doncs aquest any estava guapo.
2: Millor.
1: Sí. Millor.
2: No m'ho mereixo, tio. No vaig poder-hi anar.
1: Però
2: estava ocupat.
1: Això ja va passar fa un any. De fet, aquí al Loft vam teoritzar que aquesta nova edició, que encara no se sabia, ja seria per fi l'edició VIP. Mira. Vale, apareix Laura Escanes i Elena García Melero a sobre l'escenari i mencionen, atenció, una possible travessa VIP. No van deixar clar.
2: Què vols dir, anunciant una possible?
1: Vale, no van deixar clar en cap moment.
2: Però què van dir?
1: Però sí que va semblar que pròximament s'anunciarà el tot es mou. És a dir, ella va dir, Elena, tu i jo haurem de parlar aviat per alguna cosa relacionada amb La Travessa. I l'Elena li va dir, doncs vine el tot es mou i m'ho expliques allà en directe. I la Laura Escanes va dir, d'acord. Som unes cracs.
2: Som unes cracs. Som supermonos.
1: Sí, que és veritat, i només fa un any d'això.
2: Que monos som.
1: Però bé, també vam dir que seria la Melero qui presentaria aquesta pròxima travessa VIP i així podríem veure les canes anant en caiac. Però, segons sembla, ella s'ha mantingut en el seu paper de presentadora i t'he de dir que m'ha sorprès el gran canvi que ha fet com a presentadora i la confiança que ha guanyat perquè veia aquest primer episodi i pensava, hòstia, recordo el primer dia que la vaig veure i vaig dir, hòstia, potser es nota que és la seva primera vegada, etc. En canvi, aquest cop, molt més segura, confiada, amb ganes de fer-ho.
2: Ai, que bé, que guai.
1: La veritat és que me fa molta gràcia.
2: Bueno, estarà més còmode, també, suposo.
1: Clar, després de 4 temporades, s'ha intentat que aquesta edició sigui coneguda com a l'Expedició Tramuntana. Ells remen a favor dient que és l'Expedició Tramuntana dels collons.
2: És la VIP.
1: És la VIP i nosaltres la tindrem considerada per sempre com la Travessa VIP.
2: Tramuntana, gran cançó de Guitarrica de la Fuente.
1: Sí que és cert. Però bé, les que estigueu una mica perdudes, us explico de què va aquesta nova edició de la Travessa VIP Expedició Tramuntana que es fa a Mallorca. Oh. El recorregut és de més de 150 quilòmetres, començant al far de Formentor i acabant a l'illa de Sa Dragonera, travessant la Serra de Tramuntana, d'aquí el nom. Us faré també una petita llista de qui són els participants VIP, perquè potser hi ha gent que encara va molt perduda o que el veu i no sap qui és aquella persona, que jo ho sentia ahir, perquè hi havia una part de convidats que la gent deia, aquesta qui és exactament? Doncs
2: vale,
1: no patiu.
2: Molt bé.
1: Que us ubiquem. Som-hi els primers.
3: I ens van passar el concert plorant.
2: Home, aquest és fàcil, no?
1: Els tiets crec que són realment els més famosos del moment dins la travessa. Ells crec que ho donaran absolutament tot i, de fet, són la nostra aposta com a guanyadores.
2: Sí, nosaltres creiem que guanyaran ells. Jo, a més, em faria molta il·lusió perquè els amo.
1: Sí que és cert que els estimem moltíssim.
2: Però es va dir alguna cosa? No. No es va dir res. Va deixar-ne alguna...
1: No.
2: Broma que semblés interna? No, res, eh?
1: Res de res, perquè me van dir tots. Jo vaig intentar rascar.
2: Molt bé.
1: Però rascar a la Castelltort com si fos una petita...
2: Rascadora.
1: Arqueòloga.
2: Això,
1: buscant un puto fèmur de mamut. I vaig trobar només un contracte de confidencialitat que els hi feien pagar, no recordo la quantitat, però una quantitat de molts zeros darrere.
2: Més de 50.000?
1: No me'n recordo, però sí que era una quantitat bastant extrema.
2: Sí, molt directe. Vale.
1: Llavors vaig dir, jo també em cosiria la boca, perquè a més seria la primera d'explicar-ho tot. Però bé, única cosa que vaig aconseguir saber, que en Xavi Coca resulta que és el tiet gran, per qui ubiqui, li fan molta, però molta pudor als peus.
2: Tanta, sí, que asco!
1: Que van haver d'acordar de deixar els mitjons i tot a fora de les tendes, dels hostals i de tots els llocs on anaven.
2: Ai, que asco, que mono.
1: Però bé, passem al següent.
3: Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra... nostra vida en un paper.
1: Com no, no, o sigui, com no podia faltar en Miqui Núñez en aquesta primera edició, sí, de la Travessa VIP, acompanyat, atenció, de la Raquel Sans. Ells són dos presentadors de 3CAT, suposo que els ubicareu tots, però sí que és cert que esperàvem que en Miqui i la Laura anéssim junts.
2: Sí, ens ho esperàvem, però vam parlar amb la Laura
1: i ja ens va dir que no.
2: Que ella hagués mort de FOMO si no ho hagués presentat, tot i que també va morir de FOMO per no haver participat.
1: 100%.
2: Però és veritat que la Travessa és seva.
1: És seva i serà per sempre,
2: sí,
1: seva.
2: Sí, sí, serà així.
1: És una parella molt forta i molt tranquil·la pel que he vist en els primers episodis. Ahir a la premiere van explicar en exclusiva que havien fet una cançó amb The Tyets. Potser és una exclusiva que acabo de dir fake i m'ho he inventat, però jo ho vaig intuir.
2: Però... ja se sabia, no?
1: Ah, ja se sabia? Doncs no.
2: No van penjar algun Instastory junts o alguna cosa així?
1: Doncs llavors no tenia ni puta idea i pensava que era exclusiva, però com que estava parlant amb un nòvio per WhatsApp no em vaig enterar de res.
2: Ah, molt bé. No tens vergonya ni la coneixes.
1: Perdoneu. Portava moltes hores.
2: Molt bé, t'ho mereixes.
1: Gràcies.
2: Descansar també és lícit.
1: Vinga, va, seguim.
4: Benvinguts als Pirineus.
1: La Carlota Bruna i la Gádor. Aquestes dues noies són activistes pel medi ambient. La Carlota segur que la teniu ubicada d'Instagram i crec que han arribat molt lluny dins del programa.
2: Sí, oi?
1: Perquè anaven... O sigui, jo anava preguntant a la gent, ja dic, ja que no em deixen dir res, vaig a preguntar, tipus, com creieu que són?
2: A veure si trec alguna cosa, ni que sigui.
1: I pel que m'han dit, són increïbles, que són les típiques que les maten callando, les mosquites muertes. Perquè sembla que han arribat llunyíssim, que són les Sharkies i tot, els hi diuen.
2: Ah, sí que els hi diuen Sharkies.
1: El següent grup és els Germans Casas, efectivament germans de Mario i l'Òscar Casas, que resulta que són els seus representants.
2: Ah, sí?
1: T'ho juro. Ells són molt competitius i molt alegres. I m'han explicat també que en alguna prova el Christian, que està fort com un roure, va agafar algú al coll i el va portar fins a la meta. No, no, t'ho juro, tia, i ho vam comprovar.
2: Quines ganes de veure-ho, don. Ah, ho heu comprovat?
1: Ho vam comprovar.
2: I tu sent el sujeto que anava a coll, entenc.
1: Home, jo agafar coll, a ningú agafaré coll. Només als meus petits nebots perquè pesen 10 i 12 quilos. Llavors, la resta es queden a terra. Les següents perfectes són la Jessica i Goicoechea i la Natàlia. Elles eren les més pimpuntuals de totes. Petit spoiler, això és el que diu la Jessica el segon dia només despertar-se, d'acord? Vull luxe ja.
2: Hòstia.
1: Aquest és el nivell que tenia la perfecta a dins de la Travessa. Així tot, crec que arriben a més de la meitat del programa, eh? Saps aquelles coses que et sorprendran? Que diràs, aquestes no aguanten ni un dia.
2: Sorprenen.
1: Crec que arriben molt lluny. La Laia i el Víctor, dos jugadors de bàsquet professional, que són els que jo no ubicava per res del món, la veritat és que els vaig veure molt seriosos. No sé si els hi vaig acabar de caure bé, t'he de dir.
2: Ah, no,
1: perquè tenien aquesta cosa com d'esportista d'èlit que té el cap massa puesto i tot.
2: Ah, sí, que de sobte, si fas una mica de broma, potser no l'entenen i t'ho dien.
1: Efectivament.
2: A vegades passa això amb els esportistes d'èlit, és
1: va
2: així.
1: Va ser una mica dur, però bé, jo suposo que és això. La seva funció és ser de les persones esportistes de debò i que puguin tirar.
2: Molt bé, endavant, som-hi amb tot.
1: Els penúltims, en Jair Domínguez i la Neus.
2: Oh, els meus preferits.
1: No em vaig enterar de com era el seu pas per la Travessa perquè me la va sudar completament, sinó que jo em vaig quedar amb FOMO de la seva relació.
2: Sí.
1: Estan tan enamorats.
2: No, no vull saber-ho. No, no, perquè em moro.
1: No, no, et moriràs veient la Travessa. T'ho prometo que es veu, bueno, es sent l'amor a través de la pantalla.
2: Vas descobrir quina colònia fa servir en Jair?
1: Li he preguntat 5 vegades a la meva vida i la cap de les 5 me l'ha apuntada i ara ja em fa vergonya. Ara bé, quan ens van veure, la Neus va empujar-me en Jair cap a mi, me va dir, te'l deixo olorar. I li vaig fer el coll. Avui sí que portes la colònia, eh? I me diu, i ahir també, t'haguessis apropat més. I jo, opa!
2: Que guarro!
1: Ets un guarro, Victoria! Però feia molt bon olor, com sempre. I per últim, la Nerea Sanfe i la Carolina, que són dues valencianes presentadores, que són el duet dinàmic de la Travessa.
2: Són perfectes.
1: Elles tota l'estona rient. O sigui, no hi ha plan que no surtin rient.
2: Ens encanten elles, oi?
1: És que són com de sucre, és a dir, són tan mones, ploren quan arriben a la meta, es parten quan cauen.
2: Seríem nosaltres.
1: Literal.
2: És el grup amb qui et deus sentir identificada.
1: Sí, és,
2: saps?
1: El que més està com
2: a prop,
1: in touch.
2: Caliu.
1: De moment, les proves continuen sent igual d'intenses que sempre. Jo pensava que serien una mica més soft, però bé, només podia pensar que si m'hi presentés em desmeiaria al minut 3 de començar. Clar, parlem dels VIPs que hi havia dins del programa, però ahir a la premiere hi van passar també molts VIPs.
2: Sí.
1: Doncs mira, per començar vaig veure la Raki, que vaig voler parlar amb ella però no vaig poder al final, per entre pitos i flautes, amb qui vaig estar xerrant una estona d'amistat. Va ser l'Abril Cols, que d'aquí poc és el seu aniversari, que d'aquí poc trobarà una marca...
2: Com?
1: Sí, sí, sí. El dia del seu aniversari trobarà una marca.
2: Això ho sabíem.
1: Això se sabia i se sap el nom, crec, de la marca, que no recordo com era, però no em va dir el producte. Em va dir algo que es consumeix. Jo vaig intuar.
2: Tot es consumeix.
1: Clar, però li vaig dir com consumir, tipus menjar. I me fa, no.
2: Beguda.
1: Jo crec que és alguna cosa... Em va donar la sensació d'una mena de suplement, alguna cosa així.
2: No, que pesats tots amb aquestes merdes modernes d'ara, dels suplements i les begudes skincare i totes aquestes merdes. Tio, traieu uns ganchitos.
1: Claro.
2: Traieu uns ganchitos de tota la vida. Un Kinder, bueno. Un Macaitana, però amb el Macabilco. Això. Ara, el suplement aquest, què m'has de fotre, magnesi? Ja vaig a buscar a la farmàcia el magnesi, tio.
1: Però bé, també teníem d'aquí la Farnés, la Jordina Cot, l'Òscar Casas, hi va passar, el nòvio de la Laura Escanes, tots els patrocinadors, perquè sí que aquest any la travessa. Bueno, tot es veu la marca enorme, però enorme, eh? Es veu?
2: Molt bé.
1: Però fins i tot la tenda de campanya, imagina't.
2: Tot, eh?
1: Sí. Però bé, jo espero que d'aquí un parell de temporades...
2: A mi això m'encanta. Tot el que ho puguis tenir gratis, per què ho hauries de pagar?
1: No, no,
2: 100%. I si et paguen, tot això que t'emportes, és que s'ha de ser més així la vida. Hi ha gent que només té enveja.
1: Has de ser
2: llesta. A favor, que Quechua o la marca que cony sigui, perquè ni ho sé.
1: North Face.
2: A sobre, hombre! Molt bé, jo hagués fet el mateix. De fet, bueno, sí, sí, sí, sí. Hagués plorat de la il·lusió.
1: Al primer episodi els hi donen menjar perquè han d'acampar, spoiler, i de cop i volta obren una cistella de menjar, i era la meva cistella quan vaig al súper a l'Ametller Origen, de cop i volta tot plats preparats, no sé què, vaig pensar...
2: A sobre amb l'Ametller, que és bo.
1: Quina gràcia m'ha fet que estiguin escalfant el pot de llenties fetes de l'Ametller.
2: Aquelles de vidre tan bones, és que aquelles llenties...
1: Tinc unes ganes de provar-les.
2: No, si ja les has provat.
1: No, les he provat encara. Un dia me les compro.
2: A mi m'encanten, semblen fetes de la iaia, i tu ho has provat, almenys els cigrons?
1: No, no, res, cap dels dos.
2: A veure, ho has provat, perquè jo ho vaig provar perquè tu em vas dir que estava bo. En plan, t'ho juro, que jo tinc el record teu dient, sembla que ho hagi fet me àvia, o alguna cosa així.
1: Hòstia, doncs potser sí que ho he provat, però fa molt de temps, no me'n recordo.
2: Fa molt, perquè jo ho vaig provar per tu.
1: Però bé, jo espero que es faci com una... O sigui, que la travessa VIP sigui recurrent, és a dir, que es facin, jo que sé, un parell de temporades normals, perquè sí que és veritat que també fa gràcia, i de tant en tant una VIP, perquè entenc que els VIPs, si no, els gastarem, però per anar fent, home, a mi aquesta VIP tinc ganes de consumir-la sencera. Però bé...
2: Una on hi hagi la Juliana.
1: Per exemple, de fet, ara ve una llista de propostes que tinc per participar a la travessa VIP 2, d'acord? Toni Cruanyes.
2: Ah, molt bé.
1: Que és obligatori que vingui amb mi. Crec que sóc l'única persona que el podria arribar a fer sortir de polleguera. I és molt interessant veure periodistes que estem acostumats a veure en un registre formal.
2: Això sempre funciona. És com quan veus un periodista que no va americana, et quedes flipant.
1: Clar.
2: És fascinant.
1: De fet, a la Raquel Sans em fa molta gràcia a la travessa perquè la veus en un registre completament diferent i la veus sent ella de veritat.
2: Això funciona molt. Toni Cruanyes amb tu, em sembla perfecte. Home, boníssim tàndem.
1: Seríem un tàndem increïble. La Melero.
2: Sí, amb qui?
1: Ella ja ha d'anar, tio, a presentar o a fer la travessa. No sé amb qui la posaria, perquè crec que ella és complicadota, però hauria de ser amb alguna altra tiarra per poder fer un tàndem ideal. Havia pensat en una Juliana de cop i volta, però no sé si acabarien de congeniar. Amb qui la quedaries? És que és complicat, la Melero.
2: Sí, és molt difícil, perquè a més ella es llueix hermètica, m'entens?
1: Sí. Jo crec que ella mantindria la postura i guanyaria la travessa sola. És a dir, no sortiria del seu paper de Melero. M'entens?
2: És possible.
1: No la veuríem deixar anar una llàgrima, però ni gota de suor,
2: possible,
1: ni gota de
2: possible,
1: llàgrima.
2: És possible, és possible.
1: Següent persona que vull. La Julieta. Per què? Perquè porti el seu nòvio amb bigoti hot muntanyista a la travessa. Vingui, vinga.
2: Amb el nòvio.
1: Tia, però saps què passaria? Ella seria increïble, perquè ho faria una diva problemàtica, segur. Però estarien tota l'estona morrejant-se amb el nòvio, acabarien guanyant sense voler o acabarien eliminats de la primera ronda.
2: No, a veure, ja has dit que guanyaria tothom. Tothom no pot guanyar.
1: Vale, doncs ella
2: no guanyaria, l'eliminaria la segona ronda.
1: No, la segona no. Jo crec que arribaria a la quarta temporada perquè aniria fent, perquè el nòvio tira, però arribarien ràpid per poder fer-se un petting.
2: I ella donaria...
1: Abans de gravar
2: abans
1: el final.
2: Abans de seguir, molt bé.
1: Ella saltaria l'anella aquella de color groc i llavors aniria a un matorral amb el seu nòvio a fer el que hagin de fer,
2: sí.
1: I llavors ja tornarien.
2: Qui més?
1: Però bé, les estimo. Següent!
5: Hoy es martes, me toca ser gángster. Para rapear no necesito máster.
1: La Clerc i el seu nòvio ens donarien el contingut.
2: No, a veure, tothom amb el seu nòvio no m'agrada. També hi ha d'haver algú que no es conegui.
1: Bueno, dona'm un moment. Tots dos fan molt d'esport i podrien guanyar sense problemes. Ara bé, no sé si la Clerc es pot estar més de 10 dies sense fer un TikTok.
2: No.
1: Per tant...
2: Hauria d'haver-hi la mitja hora reglamentària com a Operació Triunfo, que fan allò de mirar TikToks
1: tot junts.
2: Hauríem de fer això.
1: Sí que és veritat, li haurem a les canes, però segur que ho posa perquè vingui la Clés, però crec que seria molt bona. A més, ella ja ens ha donat aquesta actitud esportista que l'ha caracteritzat per la velada. Sí que és cert que a la travessa, però no van parelles desconegudes. Tots es coneixen, llavors per això és la gràcia. Parelles, examics, companys de pis, etc. Ja ara la següent és de germans, per tant no t'agradarà.
2: Ah, sí que m'agrada aquesta, està pensant qui són.
1: La Rosalia i la Pili, aquesta parella realment és una fumada.
2: Sí, clar que m'agrada.
1: Segurament no ho faran mai de la vida.
2: No, ni mortes.
1: Totes dues són persones molt esportistes i crec que seria interessant veure-les fent una travessa. Ara bé, per desgràcia ja són massa famoses i no les veurem a la travessa,
2: vamos.
1: Ni pintades, però bé, la il·lusió...
2: Yes, això segur.
1: Doncs fins aquí la repassada dels primers episodis de la travessa. Tu em vas dir clarament l'altre dia que si feies la travessa et mataves el primer dia.
2: Vale, però i què? Hi ha d'haver algú que abandoni, no? O sigui, hi ha d'haver algú que desaparegui perquè la resta puguin continuar. Algú que faci el sacrifici.
1: Vale, doncs posem a la Melena Mancruanyes i tu i jo.
2: No, jo no vull anar amb tu.
1: És que, doncs
2: per què he d'anar tu i jo? Portem tota la vida treballant junts. Mira que només portem treballant 4 anys, però bueno.
1: És que en tenim 5.
2: Ja, però jo...
1: El primer any per aprendre a caminar.
2: No, però no passa res. Quan deixem de treballar juntes, com que no em parlaràs.
1: Tu sabràs.
2: No, te sabràs, tu sabràs.
1: Vinga, va, posem una mica de detallets, que així els enviem sort perquè guanyin la travessa, tot i que està gravat de fa 10 mesos.
2: Ja. Da igual.
1: Som-hi. No, això no. És A Fora Plou.

Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Passa un minut de les 4 de la tarda. Pot ser que anem curts?
2: No.
1: Mai diem passa un minut, normalment anem a llargs.
2: No, ja anem bé.
1: T'ho juro. Perquè tu m'ho diguis.
2: No, t'ho prometo. Normalment falten 2 minuts per l'escolta de la tarda.
1: Ah, és veritat. Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Com portes aquest programa del dia d'avui?
2: Doncs mira, ja he assimilat que no és dijous, perquè t'ho juro que ha sigut el trauma de la meva vida.
1: M'està fent prou a mi. No estic patint, que diguem, m'entens?
2: Els dies són una construcció social.
1: No tot pot ser una

0: construcció social. Els dies sí que ho són, però és veritat que els dies...
1: I les hores i tot això. Però bé, quina és una construcció social? Perquè crec que està
0: el
1: feta...
0: número de telèfon del programa, que és el 667-07-6116. Avui m'està costant el telèfon perquè estic a punt de dir el meu tot el rato.
1: I per què no dius el de Mariona Córdoba?
0: Mariona Córdoba, puc dir el teu número de telèfon?
2: Hola, no. Va, el meu número de telèfon...
1: Va, amb quin número comença?
2: Molt fàcil. Té molt... O sigui,
0: no
2: té un número,
0: número.
2: Té un número molt repetit.
0: Hola, sí.
2: Sí, no diguis quin ni res.
0: 622...
2: Que mentida.
0: 23... 23... 23...
2: No és aquest número.
1: Sembla el de Yoigo, Vodafone, no sé què.
2: No, però literalment és un número molt, molt, molt fàcil.
1: Sí que és fàcil.
0: Sí que és molt fàcil, quan... com tu.
2: No, no tan fàcil com jo.
0: No, la Mariona no.
1: Crec que fàcil, fàcil, la Mariona no acaba de ser.
2: No, no acabo de ser.
0: No,
2: acaba...
0: no, tu ets més fàcil.
2: Sí.
1: Bueno, i ha rebut un atac gratuït.
2: No, ja, en molts sentits és positiu, de fet.
0: No, no, però ell és fàcil de
2: obrir
0: l'anus.
2: Però intentant arreglar el que havies emmerdat tu, saps?
0: No, perquè si ell abans de marxar m'ha dit una cosa molt lletja.
2: Què li has dit?
0: Que no parlarem.
1: Quan t'he dit?
2: Hòstia, ho ha dit a l'inici del programa fa com una hora.
0: Mira, imagina't si em passa ràpid el temps.
2: Les coses s'han de parlar al moment, eh?
0: Anda. Bueno, de què parlaràs
1: tu
0: avui?
1: Marxo.
0: No, marxo.
2: No, no, marxis, no. Quedeu-vos els dos perquè hem de parlar d'una cosa que ja vam parlar ahir.
0: La pestanya, pringat!
2: Què esteu fent?
0: Tio, li dic, treu-te la pestanya i em fa així amb la mà com en plan, ni em parlis.
2: Alberto, sisplau.
0: Ara sí, Mariona Córdoba.
2: Hola, un altre cop.
0: Com estàs?
2: Molt bé, perquè ahir em va agradar molt la secció de parlar d'aquest plagi de les marques de cosmètica, que per qui no escoltés ho repetim una miqueta, però bàsicament el que va passar és que quatre marques de cosmètica van treure al mateix temps el mateix packaging, el mateix envàs, i totes van dir com que era un producte innovador. És un nou dispensador d'eye patches, que són pagats dels ulls, no? Sí. Aquestes coses que es posen les influencers sota els ulls perquè...
0: mitja lluna, més
2: sí, una cosa així. I que quatre marques de cosmètica havien estrenat en un període com molt curt de temps entre elles. Llavors els equips de comunicació van decidir utilitzar aquesta situació incòmoda per fer una gran campanya de publicitat de forma conjunta amb la seva competència.
0: Molt
2: cosa
0: bé.
2: Que no passa gaire sovint, per no dir mai.
0: Per no dir mai.
2: Exacte. De fet, ha estat tan exitosa aquesta campanya de publicitat que us porto l'actualització d'aquesta, i és que quan hi ha alguna cosa que funciona molt bé, tothom s'hi vol sumar.
0: Clar. Ni que no formi part d'això, m'hi molesta. No.
2: Exacte, doncs ha passat això amb empreses com per exemple Gillette, que ha publicat a les seves xarxes també un dispensador del que podrien ser eye patches, però en aquest cas posa que són pagats d'aftershave acabats de tallar, i llavors posa un obviously, com dient òbviament
1: ho hem de treure,
2: ho hem de treure perquè si tothom està fent, nosaltres també, no?
0: A mi m'agrada una mica.
2: Està ben provat. I no han estat els únics, els de Gillette. De fet, també s'hi ha sumat Burger King.
1: El Burger King, també?
2: El Burger King ho ha fet amb una espècie de salsa, no? Tallada a slices, com aquests eye patches.
0: El que no m'agrada és que això hi és segur.
2: Sí, i de fet, en el de Gillette, com a mínim, en aquest de Burger King crec que no, però en l'anunci de Gillette posa aquesta imatge ha estat feta amb intel·ligència artificial.
0: Pues això no m'agrada, perquè tens molts diners, pots contractar un dissenyador.
2: Clar, però pensa que és una moda instantània del moment.
0: Ja, però és que segur que trobes algú que t'ho faci amb urgència. El que passa és que hauràs de pagar més.
2: Bé, o agafes un pot de qualsevol dispensador i el pintes i no es nota pràcticament.
0: No, queda cutríssim.
2: Bueno, però hòstia, per un moment...
0: Agafeu-la de Mariona de màrqueting, agafeu-la d'una altra cosa. Redactora boníssima, però ara màrqueting no acaba de...
2: Jo sempre ho dic, sóc una gran executora, però una molt mala creativa. No passa res.
0: Ha necessitat això.
2: S'ha d'acceptar. Sí. O sigui, som així. No,
0: no passa
2: res.
0: Està bé.
2: Però bé, parlant de Burger King, ja que hem parlat de ha sumat en aquesta campanya de publicitat de les marques de cosmètica, i parlant també de publicitat, teníem pendent un tema que és la publicitat comparativa.
0: Ai, sí que ens encantava això, eh?
2: És tot el contrari al que han fet aquestes quatre marques, perquè consisteix bàsicament en tirar-se merda amb la competència, però amb elegància.
1: Pelos, eh?
2: O amb un intent d'elegància.
0: M'encanta. Exacte, a vegades queda...
2: A vegades queda una mica cutre, podríem dir. A vegades et passes de frenada. Una mica com a la vida.
0: Sí.
2: Tu vols vacilar i depèn de com pots quedar. Mm? Increïble, drop the mic, que diuen en anglès, i d'altres vegades quedes fatal. Alberto, t'està mirant la gala.
1: Què passa?
2: Vosaltres feu publicitat comparativa entre vosaltres?
1: No.
0: Jo crec que no.
2: Vosaltres sou més Huda Beauty i Fenty Skin.
1: Sí.
0: Que són amigues.
2: Exacte, que han fet aquesta campanya que m'ha explicat.
0: Ah, sí.
2: Jo
0: ah, sí, nosaltres som això.
2: Està molt bé, perquè fer-ho al contrari seria una guerra.
0: Huda o Fenty?
1: Huda.
0: Jo Fenty.
1: Perfecte, i tu Rode?
2: Jo Rode, va.
0: Hola!
2: Ara vols ser Rode,
0: sí.
2: No?
0: Sí!
2: Anda. Doncs vinga, parlem d'aquesta publicitat comparativa i de dues marques que són bastant reines en aquest aspecte, que són McDonald's i Burger King.
0: Pelos.
2: I és que han fet en diverses ocasions alguns anuncis doncs, tirant-se indirectes entre ells. Una de les quals va ser en unes tanques publicitàries a la carretera. McDonald's va plantar una tanca petita on posa que hi ha un McDonald's a 5 quilòmetres i després una tanca de metres i metres d'alçada amb mil indicacions on situava el Burger King més proper a 258 quilòmetres.
1: O sigui, sembla ahir, i tot
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí.
1: Que fort.
2: Hi ha un vídeo on es mostra com les instal·len i tal. Jo també m'he pensat que era intel·ligència artificial, però crec que és prou real, antiga com perquè sigui real, sí. I llavors això el que està molt bé és que el que fa McDonald's és dir, per anar a un Burger King te n'has d'anar a la Conchinchina, però en canvi amb nosaltres a la primera que tombis, la següent cantonada ens trobes. Llavors aquí està
1: també,
2: bé.
1: La següent també.
2: Exacte.
0: Fins a l'infinit.
2: Però què passa? Que aquí Burger King es va sentir atacat.
0: Molt bé, normal.
2: I va dir, ens hi tornarem amb un spot publicitari.
3: Un café, s'il vous plaît. Grand.
2: Bàsicament, en aquest spot es mostra com una parella en veure aquesta tanca que havia plantat McDonald's, s'atura el McAuto més proper i demana un cafè gran perquè té molt camí per endavant. Concretament, els 258 quilòmetres que els separen del Burger King més pròxim.
0: No sé si ha de ser una bona publi.
2: El que vol demostrar és que els seus clients saben que Burger King és tan bo que sempre faran els quilòmetres necessaris per arribar a aquelles
0: sí,
2: meravelloses hamburgueses.
0: És una publi de merda, vull dir, tothom sap que el Burger King té gust de caca, igual que el McDonald's, que també té gust de caca.
2: Clar, i quina marca és més famosa, més coneguda?
0: El McDonald's.
2: Llavors, per algun motiu també serà, no?
0: És que surts a perdre.
2: Sí, jo crec que aquí, per exemple, és el que dèiem, a vegades tires una indirecta amb elegància i surts guanyant.
0: I a vegades t'enfades i com que has actuat tan calent, passa aquesta mierda que li ha passat al Burger King.
1: Però exacte. No és la primera ni l'última vegada que ho fan, perquè a ells els encanta la
2: sí.
1: Publicitat comparativa a Burger i McDonald's.
2: I algunes marques, de fet, han tingut problemes entre elles.
0: Pepsi i Coca-Cola.
2: Sí, Pepsi i Coca-Cola van tenir també una trifulca, perquè sovint han utilitzat aquesta publicitat comparativa. Els meus exemples preferits són els de Pepsi, perquè, tot i que per mi sigui una marca inferior, això és a gust personal, sí, però tot i ser la marca inferior o com la menys consumida, exacte, perquè tu dius anem a fer una Coca-Cola, no dius anem a fer una Pepsi.
0: No, clar.
2: Saps? Doncs haig de dir que Pepsi, per mi, és una mica millor amb els anuncis de tirar indirectes, perquè va passar amb un anunci en què, per exemple, un nen era davant d'una màquina espenedora i ell vol una Pepsi però no hi arriba. El que passa és que es veu el nen caminant, arribant fins a aquesta màquina, i com veu que el botó de Pepsi està massa amunt, gasta uns calarons, agafa dues llaunes de Coca-Cola que sí que estan més al seu abast, se les planta a terra i llavors es puja a sobre de les llaunes de Coca-Cola i aconsegueix el seu objectiu, que és arribar a la llauna de Pepsi.
0: Però és que això és legal?
2: Això depèn de com pot ser legal o no. Hi ha una cosa que és com publicitat deslleial, i llavors en competència deslleial, llavors en aquell moment és quan tu estàs mentint sobre l'altra marca i ells sí que poden intentar jugar-te a nivell legal, però crec que són línies molt fines i crec que en alguns països sí que pot estar prohibit, però pel que sembla les línies estan desdibuixades.
1: I allà als Estats Units això deu estar
0: hiper. Sí, això els hi pela, segur.
2: Exacte.
1: Perquè els encanta, segur, això.
2: Sí, sí,
1: els encanta.
2: A mi aquest anunci m'agrada molt perquè el que et diu és soc capaç de gastar-me molts diners per una sola Pepsi i les Coca-Coles les deixaré a terra només per utilitzar-les com a escala.
1: Clar.
2: I això és increïble. Sí. També és molt guai un anunci que va fer Pepsi per Halloween en què es veu una llauna de Pepsi amb una capa de Coca-Cola com a disfressa i hi posen una frase escrita que hi diu us desitgem un Halloween terrorífic.
1: Aquest va ser increïble.
0: És que són bons els de
2: Són molt bons.
1: Ho fan molt bé.
2: Però Coca-Cola s'hi va tornar amb exactament el mateix anunci, la mateixa imatge, però canvien només la frase i on hi deien tothom vol ser un heroi.
1: Toma ja!
0: És que això no és millor.
2: És increïble, realment. O sigui, m'encanta. I després...
0: Molt bé, aquest.
2: A mi, la que més m'ha funcionat és la Pepsi. I després m'ha funcionat també una que m'ha dit la Gala, que jo no tenia controlada, que és la rivalitat entre Apple i Samsung.
0: Els encanta amb ells barallar-se. Jo me'n recordo d'un que era com una mena de metro i molt raro.
2: Sí. I fa uns anys, crec que va ser fa com 5 anys o una cosa així, Samsung va fer un anunci on feien una comparativa odiosa tota l'estona amb un mòbil que no és... un Apple, però llueix un Apple, no? Llavors fas aquesta comparativa sense haver de dir que l'altra marca es diu Apple. Es mostra com amb el pas del temps hi ha un noi que comença el 2007 amb un Apple, amb un mòbil d'aquesta poma que tots s'anima en aquest estudi, i el protagonista va tenint molts problemes al llarg dels anys. Primer no té prou espai per fer una foto, després el seu mòbil s'acaba mullant i l'ha de ficar en un bol ple d'arròs, que crec que tots hem passat per aquest petit moment. També se li acaba la bateria constantment i... també li passa que quan l'Apple canvia el seu connector a jack, necessita tota l'estona l'adaptador dels nassos, que vam haver de passar també molts per aquí, i que si no el tenies a sobre, perdies mitja vida perquè no podies connectar els auriculars o el carregador o el cotxe. Què passa? Que totes aquestes escenes van acompanyada d'una noia, de la seva parella, que té un Samsung a les mans i que no té cap ni un d'aquests problemes.
0: Has de ser molt tonto per fer un anunci amb l'anci Samsung i fer aquest anunci quan literalment Apple és sublim en tot menys en la bateria.
2: Però realment el que fa és mostrar als clients que estan en dubte entre una marca i l'altra de que tots els problemes que té Apple no els té Samsung. Llavors
0: no,
2: ho poses de relleu.
0: Té una càmera d'un megapíxel i quan entres a Instagram es bloqueja, que sembla, bueno, que...
2: De fet, la càmera, de la càmera parlen en aquest anunci.
0: Sí, com si fos millor.
2: Sí.
0: Que penso, amore, know your fucking place.
2: Aquí heu patinat, però hi ha molta gent que és molt, molt fan de la fotografia i que sí que diu que, òbviament, Apple té unes grans càmeres, però els sistemes funcionen millor de Samsung, segons diuen.
0: Perquè Apple té els colors macos i l'altre tot és millor de la resta. Què és el primer que veus? Els colors, no? Pues a callar.
2: Crec que som una mica tontos en aquest sentit i li hem comprat a Apple unes barbaritats que potser no li hauríem de comprar.
0: No, clar que no li hauríem de comprar.
1: Vale, per fer la teva Insta Story, d'anar-te a fer un cafè, no pots mullar el teu mòbil i si se t'esquitxes...
0: Sí que pots,
1: cul.
0: Jo el mullo
1: ara
0: molt.
1: Ara sí, però
2: abans no es podia.
1: Samsung va començar molt abans en què es poguessin mullar.
0: Bueno, igual que el de fer l'iPhone, el flip aquest, que abans...
2: Això és una borrada.
1: I que només tens una entrada.
2: Bueno, i el de l'entrada els hi van fer canviar. Vull dir-te, si hagués estat per Apple no ho haguessin canviat, era normativa europea, si no m'equivoco.
1: Si no, estaríem totes amb 30 carregadors.
2: I l'altra cosa que jo crec que Apple va fer molt bé en el seu moment i que és un dels motius pels quals jo segueixo comprant aquella botiga que es queda tot el meu sou d'una sola vegada, és que pots connectar els dispositius entre ells i tens, per exemple, l'AirDrop, el mòbil i l'ordinador estan tota l'estona connectats i per treballar és molt fàcil.
1: Sí que és cert.
2: Però bé... tot i així, la publicitat de Samsung en aquest cas em sembla increïble i em sembla un gran anunci.
0: Sí.
1: 100%.
2: I fins aquí. Jo crec que algun dia podem recuperar aquesta petita secció de publicitat perquè m'ha funcionat molt, fixa't.
0: És xulíssima.
1: Mira, ha funcionat tant que per acabar et posarem la publicitat.
2: Ah, mira, perfecte. Com ets així?
1: Vinga, va, això és el retrato, que és el que fan les càmeres.

0: darrere la porta de moltes cases, s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
1: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara, a les llibreries.
2: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, El Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. ICAT.
3: Your husband is coming.
4: Falten 11 minuts per 4:45 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som la Gala Castelltort
5: i l'Alberto Gadel.
4: I avui ve a parlar en qualitat de col·laboradora.
5: Ai, sí, quina il·lusió.
4: Una noia que, bueno, li encanta viatjar i li encanta viatjar sola. Àlex Ginés. Benvingudíssima. Gràcies. Bueno, ben tornada.
5: Sí. Com estàs? Molt contenta, molt tranquil·la i molt feliç de ser aquí amb vosaltres.
4: Home,
5: quina
4: ja,
5: il·lusió. Sí, la veritat. Quan ens vam veure? Quant temps fa? Doncs mira, et diria, ha plogut molt, eh?
4: Un anyet.
5: No, tant no.
4: Ah, vale.
5: Clar, no, tant no. Jo crec que va ser potser al maig, una cosa així.
4: Què dius, al maig? En sèrio?
5: Sí. Ara,
6: has fet viatges ja, molt, suposo.
5: N'he fet dos des que ens vam veure.
4: Sola?
5: Un... No? I l'altre amb desconeguts.
4: Vale,
6: què?
4: Vale.
6: Que valenta.
5: He desbloquejat la nova... Sí, és molt divertit,
6: m'hauràs de donar,
5: eh?
6: Tips de socialitzar amb mi.
5: No, però t'ho juro, molt recomanat, eh? O sigui, molt recomanat, diria de les millors... Millor... Bueno, ara ho parlarem.
4: Vale.
5: Diferències entre viatjar sola i viatjar amb desconeguts també és un tema que podrem tocar.
4: D'acord. Avui ens vens a fer pros i contres de viatjar sola, però.
5: Sí.
4: Perfecte.
5: Haurem de tornar-nos a veure.
4: Fantàstic.
6: Ah, això mateix.
4: Doncs quan vulguis ens pots començar a llançar els pros, no? Entenc,
6: les coses
4: sí.
6: Bones, perquè sempre s'ha de començar amb alegria.
4: Clar, sempre sí. Positius. A veure.
5: Sí. Mira, doncs per començar, o sigui, jo vinc una mica a desromantitzar el fet de viatjar sola.
4: Vale.
5: Perquè sento que és algo que s'està sentint molt últimament, de ai, pues me voy sola no sé dónde, me voy sola no sé dónde. Però hem de parlar de quines són les coses bones i les dolentes. Comencem amb les bones, com dieu. Jo us diria, bueno, el que espera tothom, no? O sigui, no haver de dependre de ningú. O sigui, tu vols marxar, tens uns dies de vacances i tu pues, te'n vas quan et doni la gana. No has d'esperar a que l'altre menganito, fulanito, tinguin els diners suficients per marxar,
6: bé,
5: les vacances per marxar. O sigui, al final és algo que depèn
6: el exclusivament
5: de tu.
6: El pressupost que tu vols i el temps que tu vols.
5: El pressupost és algo que també volia parlar perquè sento que moltes vegades és lo típic de ai, tia, jo em menjo un iogurt i anem cap a l'hostal. I l'altre diuen, és que jo em menjaria un bou ara mateix, o sigui, vull anar a un restaurant. I no has de, no discrepes perquè no hi ha
4: cap altra persona
5: d'aquí d'aprendre. Tu fas la teva i ja
4: està. Igual que a dintre del mateix país on vagis pots dir, doncs mira, avui m'adona la neura, m'apiro.
5: Totalment.
6: Ah, això 100%.
4: Això també és positiu.
6: No vull estar més aquí, marxeu ara mateix.
4: Ja.
5: És que trobar algú amb qui viatjar és molt més difícil del que...
6: Absolutament.
5: O sigui, pots tenir una millor amiga a la ciutat, però quan us aneu fora o viatjant no és el mateix. I tu pots voler fer un tipus de plans, l'altre uns altres, jo vull gastar més, gastar menys... Llavors, viatjant sola és una cosa que tot depèn de tu.
4: Perfecte.
6: Això està bé, això està bé.
5: I, a més, una cosa que jo dic sempre és que viatjant sola mai estàs sola, realment. O sigui, estàs sola quan tu vulguis estar sola. Vaja. Però hi ha tanta gent viatjant sola alhora. O sigui, al país on vagis, sempre hi haurà algú disposat a fer un plan amb tu. Òbviament, has de...
6: Posar de la teva part.
5: Sí. Òbviament, no et cauen del cel els plans i no et cau de cel... De cop i volta se t'acosten 50 persones a parlar amb tu. Però crec que és algo que és més fàcil del que la gent es pensa. La gent pensa que no coneixerà... Amb qui parlaré? Bueno, és que a una estació, a qualsevol... A l'hostal. Si vas a hostals és molt fàcil. Són 11 persones a una mateixa habitació, com a mínim.
4: Vale.
6: Això és veritat. Jo hi vaig anar sola a un club de lectura i vaig conèixer gent. No és el mateix que viatjar sola.
5: Bueno, però és que al final és sortir de la teva zona de confort fent algú sola i atreus com a altra gent. Quan estàs amb una amiga, normalment no se t'acosta a ningú, perquè ja estàs amb la teva amiga. Si estàs sola és com, ai, estàs sola, where are you from? I et coneixes allà, bla, bla, bla, bla.
4: Vale.
5: També l'idioma fa molt, perquè conèixer gent que parli català, castellà, arreu.
6: Uneix, és així.
5: I pots conèixer en anglès, pots conèixer molta més gent. I el que anava a dir un altre pro és precisament que aquesta conèixer gent fa que tu puguis ser qui tu vols. És una mica profund, potser, parlar d'això.
4: Però què vol dir això, exactament? Exacte. Perquè, clar, jo quan ho dieu, les solo travelers, penso, però què t'inventes? Una personalitat de cop i volta?
5: És que no és que te l'inventis, però no saben res de tu. O sigui, òbviament no m'inventaré una personalitat nova perquè no la tens, però no he de ser qui la meva amiga sap que sóc.
4: Vale.
5: Puc ser, o sigui, si jo de cop i volta sóc doncs, més independent, jo em vaig convertir en una persona més independent des de que viatjo sola i vaig estar tant de temps seguit sola. Llavors, aquesta independència, aquesta part nova de mi, era algo que només sabia la gent que m'havia conegut en aquell context. La gent d'aquí em veia diferent.
4: I quan vas tornar, no va haver-hi una mica de xoc amb la gent que ja et coneixia? Com, uah, t'hi has canviat?
5: No m'ho han dit, els hauria de preguntar, no m'ho han dit. No crec que sigui perquè al final tu segueixes, o sigui, la teva essència.
6: I les dinàmiques són les que són moltes vegades.
5: Però també canvien molt les dinàmiques, perquè jo ara la manera de relacionar-me també les veig molt diferent. Sé qui són més les meves persones després d'estar tant de temps fora, clar, perquè he perdut molt contacte també amb altra gent amb la que abans el tenia.
4: I això és per tu és positiu o negatiu?
5: És una mica neteja natural, no?
4: Vale. Neteja natural, eh?
5: Sí, sí, al final és com és part de la vida i si ha passat així és perquè havia de passar així, no?
4: Vale.
5: Doncs bé, seguim.
4: Més pros?
5: Tinc més pros, clar, és que en tinc molts i vull parlar de tots.
4: Perfecte.
5: Potser diria, lligat amb aquesta independència de la que parlàvem de conèixer gent i tal, potser també parlaríem de l'autosuficiència. O sigui, jo us volia parlar d'una experiència personal, perquè quan vaig estar a Tailàndia vaig agafar un autobús de 17 hores.
4: Què?
6: Sí. Uah, no puc.
5: No,
6: és que només de pensar-ho m'ha entrat, no és broma, mal de panxa.
4: Normal. 17 hores en autobús.
5: 17
4: vale.
5: hores des del nord de Tailàndia fins al sud. Que tu em diràs, hi ha vols? Sí, n'hi havia.
4: Però era més barat.
5: Però d'un dia per l'altre sortien a 200 euros de diferència.
4: Wow.
5: O sigui, no era tan fàcil.
6: Som-hi amb el bus, jo que sé.
5: Som-hi amb l'autobús, clar que sí. Però, clar, pensa que és un bus que agafen només els locals, estava tot, inclús el tíquet. No era una cosa turística, ningú turista es faria 17 hores.
6: No, clar.
5: Llavors el tíquet estava en tailandès, no entenies res, i a sobre, clar, jo no sabia ni quin recorregut faríem, ni per on pararíem, i de cop i volta paren al mig de la nada absoluta, i al no res, hi havia una espècie de bufet. Clar, jo no entenia res, hi havia diferents autobusos, era com si paressin aquí a una àrea de servei, mig de Lleida, d'un poble remot, que tu no estàs, no hi havia ni fanals, i esperem allà, ens donen com un tíquet perquè agafem a menjar, però hi havia tants autobusos, tot, no en tenia res, ningú cartell, llavors jo no sabia ni quin era el meu. O sigui, clar, jo vaig baixar i dic, una cosa, i a sobre que no ens tenien comptats, vull dir, com sé que tornaré al meu autobús que arriba al meu destí?
6: Ai, quin mal rotllo.
5: Clar, són aquest tipus de situacions, estic parlant de pros i sembla un contra, però el que volia dir...
6: No, però és com divertit, una mica, a mi em funciona.
4: No?
5: És espavilar-te. Jo no crec que fos il·lusa abans de marxar, però crec que viatjar sola i pots viatjar amb una amiga i que s'encarregui ella de gestionar aquesta situació i que digui, mira, tia, me'n recordo que era aquest autobús tal... Clar, allà, i no podia ni preguntar en anglès a quin autobús... O sigui, havia de ser una qüestió de... Bueno, vaig anar... No sé ni com ho vaig... No, ni com el vaig trobar, però no vaig poder menjar perquè no vaig trobar el lloc on podia menjar, no em va saber entendre ningú, llavors jo tenia un tíquet per aconseguir menjar, me'l van donar.
6: Però
5: són un tipus d'experiències que això et fan espavilar-te.
6: 100%.
5: Sí.
6: 100%. Anem amb els contres?
5: Sí, anem amb els contres. Perquè aquí hem vingut a desromantitzar-ho.
4: Vale. De moment ho tenim molt bé. Ens coneixem a nosaltres mateixos, aprenem a estar sols, fem una neteja d'amistats d'aquí... De moment tot sembla ideal, realment.
5: Sí.
4: Anem a veure, però, quina és la part dolenta.
5: Precisament lligat amb aquesta anècdota de que només et tens a tu mateixa, és que només et tens a tu mateixa. I per sort no vaig tenir cap desgràcia, però jo pensava... Bueno, vaig tenir alguna desgràcia, òbviament, sí. Vaig estar 7 mesos fora. 7 mesos és molt de tot.
6: T'ha de passar
5: alguna cosa
6: dolent, és estadística.
5: I, per exemple, va haver-hi un tema que no em va passar a mi, però em va passar a uns nois que vaig conèixer. Eren 3. I em va explicar un... I tu, quan treus diners del caixer, no t'ha passat mai res? Perquè, clar, jo autoritzava una targeta que a una ATM d'aquests i treus els diners. El de portar diners en efectiu, jo, per mi, molt old school. Jo vaig amb la targeta física. I em diu, no t'ha passat mai res? I li dic, no, per què? I em diu, perquè vam... O sigui, eren 2 de 3 del grup, se'ls havien empassat la targeta al caixer.
6: No.
5: Clar, jo vaig pensar, no m'ha passat, però estàvem a les Phi Phi Islands, a Tailàndia i allà hi havia 4 caixers comptats. I just es veu que un havia passat moltes vegades. Què passa? Que per trucar per assistència no és tan fàcil com... O sigui, no, de cop i volta et diuen, ah, mira, te la recuperamos, no? Perquè has de demostrar que ets tu, el gestor de la targeta, perquè hi havia no sé quantes targetes allà, li havia passat a 2 d'aquells nanos i els havia passat a més gent, es veu. I em va dir, no t'ha passat mai? I vaig pensar, és que si em passés. Jo viatjant sola, que no portava més de 100 euros en efectiu com a cas d'urgència, em passa i què faig?
4: Yeah.
6: No.
5: O sigui, què faig sense targeta?
6: Això era la targeta de crèdit.
5: Clar. No. Molt, o sigui, és aquest tipus de context que dius, mira, si vas acompanyat...
6: Les desgràcies compartides són menys desgràcies, això és així.
5: O bueno, entre ells es pagaven, i el clicar de la targeta doncs anava pagant dels altres i ja està, tot sigui això.
4: Però sola
5: no és el mateix. I una altra cosa que diria com a contra és que hi ha una diferència molt gran entre estar sol i viatjar sol i sentir-te sol. I sí que sento...
6: Perquè està molt bé estar sol quan tu vols estar sol, però saps que si li dius a algú que et boca de quedar, et dirà que sí. L'altre és no tenir ningú que dir res.
5: I ahí està. És cert. O sigui, hi ha molts moments on dius gràcies a Déu que estic sola perquè estic molt tranquil·la, estic llegint el meu llibre, m'estic bevent el meu cafè, mirant una posta de sol, perfecta, però després arriba un dia important... Arriba el Nadal. Vaig passar el Nadal amb gent desconeguda, que al final... Depèn de, hi ha persones que... Hi havia molta gent allà que vaig conèixer que el Nadal ni li agradava. O sigui, de fet, marxaven per Nadal per no estar a casa per Nadal. Però bueno, aquí ja cadascú té el seu context familiar. Però en el meu cas Nadal sí que era important i passar Nadal sola és més,
6: ja, és com més
5: complicat del que és tu. I sí que veus, doncs, veus un grup gran de gent que s'ho estan passant superbé sol, passa junts i tu estàs sola i els mires i dius... I jo estic sola. Però bueno... Al final és qüestió d'obrir-te i donar-te a conèixer, però també és normal sentir-te sol moltes vegades. I que no passa res, o sigui, aprendre a sentir-te sola
6: és fantàstic.
5: Sense que sigui un dolor, que sigui part de l'experiència i el preu a pagar per estar vivint aquesta experiència. Perquè amb tots els, tots els pros que té, fan que valgui més la pena, perquè pots conèixer gent lliurement, no estàs, si estàs amb una amiga és més difícil, segons a quin grup, afegir-te.
6: Sí.
5: Però és això, és important no romantitzar-ho perquè et sentiràs sola i has d'estar com preparada mentalment per sentir-te sola.
6: Bueno, i que també t'ho pots prendre com algo bo d'aprendre a estar sola i a sentir-te, bueno, a sentir-te sola, sobretot.
4: I sabent que sempre, quan tornis, hi haurà gent. És a dir, que estàs sola en aquell moment, no pots agafar a ningú de confiança per veure i abraçar-lo, però sí que d'aquí potser X mesos es tornaràs a estar amb la teva gent.
5: Sí, però crec que inclús et pot servir per com et prens després el teu dia a dia a la teva ciutat. Hi ha molta gent que necessita anar amb algú a tot arreu. Sí. He d'anar al metge, li dic a una amiga, a ma mare, o he d'anar de compres, li dic a una amiga, no puc fer-ho sola. Bueno, aprendre a fer-ho sola també està bé. És veritat que potser si ets d'aquest tipus de persones, marxar sola a l'altra punta del món no em sembla una idea.
6: Pots començar per anar a la ciutat del costat. Començar... O al metge sola.
4: Sí.
5: Exacte, començar a poc a poc, però crec que és algo que és una cosa que et fa aprendre després a gestionar-ho diferent quan ets aquí. Mm.
4: I el tema seguretat, com el portaves?
5: Jo sóc molt desconfiada, o sigui, no, al revés, sóc massa confiada. I jo era la típica que el meu ordinador el deixava sota el coixí de l'hostal i me n'anava.
6: Què?
5: Jo molt confiada, molt,
6: massa. M'han robat?
5: No, m'han robat altres coses, però l'ordinador no, per sort.
6: Mira, molt bé.
4: T'han robat? Què et van robar?
5: No, m'han robat aquí, estan aquí a
4: Espanya. Ah, hòstia.
5: Sí. Però allà no. Allà no em van robar res. Crec que com a molt vaig perdre així momentàniament la meva càmera, així de, oi, no sé on està, no sé on està, però era cosa meva. La veritat és que també és veritat que jo crec que la mentalitat de, almenys en un hostal, que tothom està una mica com tu, fa que sigui com...
4: Tothom,
5: o sigui, tu no em robis, jo no et robo, tu tampoc. Òbviament no em deixaria els quartos allà sobre el llit.
6: Bueno, clar.
5: Però, bueno, d'alguna manera sí, ho estava fent.
6: Bueno, ho estaves fent sota el coixí, sí, de fet, sí. Però bueno.
5: No, a nivell de seguretat sí que has de tenir dos dits de front. Jo què sé, jo si sortia de festa, perquè hi ha molta festa, també just al sud-est asiàtic on jo vaig ser, però aquí, per exemple, aquest estiu que vaig estar a Sri Lanka, vaig conèixer una noia que estava viatjant sola i s'estava, bueno, estava bevent, estava fent, no ho sé, o sigui, jo quan surto sola, o sigui, si sortís sola, l'últim que faria seria veure amb desconeguts que no coneixes, que no es preocupen per tu, que no estan vetllant per tu, o sigui, em va semblar com, bueno, la vaig veure i vaig dir, mare, espero que arribi bé a casa, perquè
6: mica.
5: És inconscient, clar. O sigui, has de tenir dos dits i dir, mira, doncs, si això no ho puc fer aquí, o si fas un grup d'amics i et sents amb confiança per veure, òbviament, és diferent. Però
6: sempre...
5: has de tenir un mínim de posar-hi cap.
6: I... Sempre desconfiant una mica, perquè no es...
5: Sí, mai
6: si vas amb molta fe, bueno...
5: Mai se sap. mai se sap. Mm. I també és veritat que és això, has de posar-te en situacions que et facin sentir còmode i no, jo què sé, doncs si veus un carrer superil·luminat i un carrer hipermega fosc, un carreró, doncs camina per...
6: Sí, ni que sigui una mica més llarg, no ens posem en perill gratuïtament.
5: Exacte.
4: Escolta, Àlex, moltíssimes gràcies per venir amb els teus pros i contres de viatjar sola.
5: A vosaltres.
4: Ara crec que molta gent s'ho estarà replantejant. Jo de mateix, ara mateix me n'aniria, no és broma.
6: Jo ara no.
4: Però a mi m'agradaria fer-ho algun cop a la vida.
5: A mi també, però... Comenceu amb desconeguts. Jo ho parlarem el proper dia.
4: Vale.
5: Però jo comenceu amb desconeguts.
4: Escolta, t'agrada la Batllal?
5: Doncs sí, la veritat és que sí, m'agrada molt.
4: Doncs et despedim amb Xoque i ara tornem d'aquí una estona. Vinga.

0: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
1: I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure,
2: si sents això,
1: no em diguis que això s'ha acabat,
2: és que vius el love.
1: Que no s'acabi.
2: Amb Alberto Gabel,
1: que no s'acabi.
2: I Gala Castelltor.
1: L'estil.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: Família, passen 8 minuts a 4:45 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltor.
3: I ja sabeu que la novetat d'aquesta temporada és que cada dia fem l'hora d'esbarjo, que arriba ara al final del programa. Normalment la fem sols, però avui venim acompanyats.
4: Efectivament, però abans, una petita estona, la policia ens deixa anar, estem tranquil·letes, per tant...
3: Ens traiem les manilles
4: de l'avorriment. I avui, és això, tenim un petit convidat especial que ens ha vingut a visitar i com a premi l'hem deixat entrar a l'estudi i jugar una estona. Pau Leida!
5: Què passa, Padawans? Com va?
4: Molt bé, i tu?
3: Padawan tu.
4: Que maco.
5: T'ha davant tu.
4: Atenció, Pau, perquè el joc que farem l'hem batejat com el joc dels rànquings.
5: Clar, clar, és que jo ara mateix no sé de què va tot això, eh?
4: Doncs bàsicament se'ns donarà...
3: Posa atenció a les normes.
4: Se'ns donen tres o quatre opcions, bueno, quatre conceptes, d'acord? I nosaltres els hem d'anar segons un criteri. Per exemple, per algú que no ens coneix, les opcions podríem ser nosaltres tres i el criteri és ordenar-nos de més petit a més gran.
3: Jo sóc la més petita.
4: Gala, Pau, no? I Alberto.
3: Sí.
5: Ah, sí.
4: Seria aquesta la
5: idea. No està com es néixer, doncs?
4: El 19 de febrer del 2004.
5: Ah, sí.
4: Tu?
5: Jo l'11 de juliol, avui, que m'ha costat una mica.
4: Que mono. Vale, doncs aquesta seria la idea. Comencem?
5: Sí.
4: Som-hi, doncs.
3: Moments icònics de la cultura pop internacional. El nostre criteri és ordenar-los cronològicament.
4: Vale.
3: Tenim tres opcions.
4: D'acord.
5: Vale.
3: La primera és en Kanye West interrompe el discurs de Taylor Swift als MTV Awards per dir que el premi havia de ser de Beyoncé.
4: Vale.
3: El segon és que la Britney Spears apareix per primera vegada amb el cap rapat. Heavy metal, aquesta imatge.
5: Molt bèstia.
3: I la tercera és que la Lady Gaga apareix amb un vestit fet de carn en una gala de premis.
4: Vale.
3: Jo no en tinc ni idea perquè això clarament és de viejos.
5: Sí.
4: Jo crec...
5: Eren vius?
3: O sigui, però teníem 3 anys, no és conya.
4: Sí, també.
5: Vale.
4: Jo crec que és, primer, la Britney Spears rapada.
3: La més vella.
4: La més vella, la de baix de tot. La del...
5: Quadro una mica.
4: Llavors, la Lady Gaga amb el vestit de carn.
3: Sí.
5: Això després... quins premis eren? Jo això no tinc constància.
4: A quins premis el què?
5: Això del vestit de carn.
4: Els MTV segur, no? Alguna cosa
3: sí,
4: així.
3: Els
4: MTV. Perquè els MTV ara és una merda, però el seu moment va ser el gran moment
5: era
4: pop.
5: Era icònic, no? Entenc. Sí.
4: Llavors, jo crec que és Britney, Lady Gaga i llavors al final la Taylor, perquè realment lo de la Taylor és bastant recent, no? O què?
5: És que sí. Kanye West era boig, ja? O era de les
3: primeres... Home, en el moment en què pares una gala per dir s'ho mereix l'avió.
5: No, però la meva pregunta és de les primeres que feia el boig i tothom ja ho sabia que era boig o va ser ja una petita sorpresa? Sabeu què us vull dir?
3: Jo crec que encara era sorpresa.
5: Era sorpresa, no?
3: Jo crec que encara era sorpresa.
4: Me voleu desordenar alguna cosa?
3: Tu què has dit, l'ordre?
4: Jo he dit...
5: És que jo la Lady Gaga, tia, no
4: és que ja, la Lady Gaga, el que passa és que jo ho recordo, però no ho recordo veure, sinó recordo com que fos un concepte, en plan, la Lady Gaga porta un vestit de carn.
3: Jo ho recordo i tenia com 6 anys.
5: I què et dona la sensació
3: 5,
5: que és...
3: 5-6 anys.
5: Que és de més cap aquí?
3: No ho sé, jo els que us puc perjurar per la meva vida, perquè recordo el moment on em van dir, saps que la Lady Gaga, que jo evidentment no sabia ni qui era la Lady Gaga, ha anat amb un vestit fet de carn, jo tenia 5 anys perquè estava en un cotxe anant a primer de primària.
4: Perquè això és...
3: 2011, 2010...
4: Però, clar, és que és una... És bastant... Jo crec que és on es va fer famosa. Llavors, però la Britney, primera, segur.
5: Segur. Vale. Això jo també estic seguríssim.
4: Segur, això, segur. Ara sí. Jo dubto...
3: I creus que en Kanye és més tard?
5: Potser el Kanye és qui està al mig, eh? Però la Taylor, clar, la Taylor des de quan fa que és viral? Fa molt, aquest.
4: Molts anys.
3: No, ella va néixer i...
5: Mira.
3: Pues fem... Posem... Tu què creus? Que en Kanye va al mig?
5: Jo crec que em dona aquesta sensació.
4: Pues fem Kanye i la
3: al
4: Taylor.
3: Al mig. Vale, la va. Taylor, l'ult... No.
4: La Taylor és lo més... Res... No, sí, la Taylor
3: Lady
4: és lo del
3: Gaga,
4: mig.
3: Lady Gaga és recent.
4: Sí, Lady Gaga és l'últim que ha passat.
3: Per tant, Britney, Kanye i Lady Gaga.
4: Efectivament.
5: Vale, estem d'acord?
3: Sí.
5: Vale, va, a veure.
3: Resposta correcta.
5: Sí?
3: Sí. Ah. Resposta correcta.
5: Molt bé, són molt bons.
3: Són molt bons. Això, Alberto, aquesta t'agradarà, perquè ara estem buscant els artistes amb més oients a Spotify.
5: Oh, m'encanta això, és superdivertit.
3: Tu mires sovint?
5: Sí.
3: Tu fas pinta que tu
5: sí,
3: mires.
5: Sí, m'encanta, em fascina.
3: És que als dos us agrada molt això i teniu molta memòria. Tant, l'hem posat molt difícil, es veu, eh? El criteri és, evidentment, ordenar els grups o artistes de menys a més oients a Spotify avui actualment.
5: Vale.
3: I tenim tres opcions, la Chapel Round, en Quevedo i la Judeline.
4: Vale.
5: Vale, ho tinc bastant clar, jo també, eh?
3: En Quevedo va superar la Rosalia en views, sí. en oients.
5: És el primer d'Espanya.
4: Fa poc, a l'estiu.
3: Fa poc. Sí.
4: Però és que...
3: I la Judeline va superar la Rosalia també. No?
5: Ah, sí?
3: Sí.
5: Ai, en Wow!
3: La cançó de Baby Wow, sí.
5: Wow!
3: Ara, la Chapel Row...
4: En Quevedo és de 30 milions.
5: Sí, vale. Jo també tinc constància d'això.
4: Mitjana de 30 milions.
3: La Judeline?
4: La Judeline...
5: Una mica menys.
4: És que...
3: 29 així, no?
4: Fa poc tenia 29 milions.
5: Per Baby
3: Wow. Sí, per Baby
5: Wow. Què cases?
4: És primer mundial, Baby Wow, des de fa 2 o 3 setmanes.
5: Calla, clar, però clar, Rosalia quants té? Uns 29 milions també, alguna cosa
4: així? Ara ha baixat, en té com 27 milions o així.
3: I llavors la Rosalia.
5: Ja.
4: Però és que crec que la Chapel... No va més enllà.
3: Està molt a prop, doncs, tots tres.
5: Ja, és que també enquadra molt per aquí, eh?
4: Jo crec que la primera és la Chapel, perquè al final és internacional.
5: Sí, jo també ho crec, eh?
4: I llavors, la Judeline i en Quevedo. Què és? Creieu que és així? O posaries en Quevedo al mig?
5: Jo Quevedo al mig, jo crec, eh?
4: Sí.
5: Hòstia, però jo no he escoltat cap notícia de que la Judeline hagi avançat en Quevedo, ja.
4: Ja, això sí que és veritat.
5: Ho haguéssim vist, no?
3: Per tant, crec. Quin ordre fem? Top 3.
5: Top 3 és el que menys, no? El 3?
4: Sí, la Judeline.
5: Dos, no. Quevedo, no? I primer...
3: Per tant, quin té més, la Judeline o en Quevedo? Quin té menys? Fem-ho de menys. O sigui, top 3, quin té més? No, top 3, quin té menys?
5: Una cosa m'estic...
3: Perdó.
4: Anem de menys.
3: Us estic llegint les solucions i ho he escrit a l'estat al revés i llavors...
5: A veure, m'estic...
3: Digue'm el que vulguis, va, digue'm-ho.
5: Que ve del mig, això és el que sé jo.
3: Malament, però vale.
5: Tu què diries, Albert? És que clar...
4: Quevedo no pot estar al mig.
3: No!
5: No, però
4: vale,
5: però
4: espera. Quevedo últim.
5: Quevedo? Quevedo últim?
3: Correcte.
4: La Judeline.
5: Què dius?
4: I la Chapel.
3: Qui creus que en té més, la Judeline o la Chapel?
5: La Chapel.
4: És més la Judeline.
3: No, és més la Judeline.
5: Però què està passant amb Baby Wow?
3: No sóc tan conscient que Baby Wow hagi estat tan viral.
4: És molt viral.
5: Molt viral.
3: És molt viral,
4: la
3: és
4: Chapel,
3: increïble.
4: Però és que sempre és 30 milions, la Chapel, igual que en Quevedo.
5: Clar, estan allà.
3: Tots estan a 30, més
4: sí.
3: o menys.
5: Però clar, la Judeline, quants té ara mateix? Ho podem mirar?
4: 32 milions.
3: 32,9, quasi 33.
5: Una barbaritat, Baby Wow.
3: Sí,
5: una
3: barbaritat, Baby Wow.
5: En Rosowski també deu estar, bueno, sí. Superalt, el cabron. Sí.
4: 20... pico milions.
5: Algo així, no? Molt bé, moltes felicitats, no? Baby Wow.
3: Com portes les ruptures, Pau?
5: Jo no n'he patit ninguna.
3: Cap.
5: Cap. Never say never.
3: Però les dels famosos com les portes?
5: Depèn de quina, si m'afecta.
3: Perfecte. Has de saber que el 2022 va ser un any dolentíssim per les parelles dels nostres petits famosos i potser ens sorprendrà que totes van trencar el mateix any.
5: Hòstia.
3: Per tant, el repte d'ara és ordenar cronològicament quan es va anunciar oficialment, i en tenim tres. Laura Escanes i Risto Mejide.
5: Miau.
4: Això és broma, no?
5: Wow.
4: Ho van deixar el 2022.
3: No, fa molt poc.
5: Wow.
3: Piqué i Shakira.
5: Què dius?
3: I Aitana i Miguel Bernardo.
4: L'Aitana i Miguel Bernardo han de ser els últims, perquè crec que l'última va sortir... La última va sortir a finals d'anys, perquè jo estava amb l'Isaac.
3: Però quina... vale, sí, que tu et vas obsessionar amb la cançó de l'última.
4: Sí que és veritat. Llavors, al final... No! Espera un moment. No. És Laura Escanes a principis d'any, llavors hi ha la de Miguel Bernardo i la Laura Escanes, i l'última, la de Piqué i Shakira.
5: Jo et diria que no. Saps per què? Perquè em sona molt clar d'en Piqué. Va ser molt al principi, perquè era època molt Kings League i es va viralitzar molt tot això.
4: I la cançó...
5: Em sembla que la Kings League era molt pel...
4: Ah, perquè la cançó va sortir més tard, no? Però la cançó
3: per
4: és a final d'any.
3: Per tant, digueu-me l'ordre.
4: Vale,
3: primer qui ho
4: moment.
3: Deixa.
4: Un moment. Primer Risto Mejide i Laura Escanes, segur.
5: Jo crec que també aquests.
4: Llavors, en Piqué i la Shakira.
5: Aquí et veig, jo.
4: I després, a últim, la Miguel Bernoy de l'Aitana, perquè l'última va ser finals d'any.
3: Ho heu fet molt malament.
5: Bueno, l'última
3: l'heu fet molt bé. Però les altres dues van...
4: Risto va abans.
3: Piqué i Shakira el juny i Laura i Risto setembre. Tu el que m'has dit és que primer ho van deixar la Laura i en Risto.
4: Sí. Com ha de ser això, veritat? Això està...
5: No ho entenc.
4: És impossible que fos el 2022 quan ho van deixar en Risto Mejide i la Laura Escanes, però si és ahir...
3: Doncs no.
5: No ho entenc pas.
3: Vale, doncs anem amb una altra.
4: A la uni, ja, quan va passar això.
3: Sí. Jo encara
5: no. Que ràpid passa el temps, eh?
3: Passa molt ràpid, l'hem de valorar més.
5: Sí, sí, sí.
3: Avui anem a veure tots La Bola Negra. Per tant, ens hem d'informar abans d'anar a veure una pel·lícula. És molt important. El criteri d'ara és ordenar de menys a més seguidors els protagonistes de La Bola Negra.
5: Va.
3: Tenim tres opcions i compten els seguidors d'Instagram i TikTok sumats.
4: Joder, això és maltracte.
3: No, no, és molt complicada aquesta secció. Jo ja tinc les respostes i us ho dinamitzo, perquè si no serà impossible.
5: Vale, lluitem entre Albert i jo, doncs.
3: No, no,
5: aquí.
3: Heu d'arribar a una anem conclusió junts.
5: No m'agrada això, però bueno.
3: Tres opcions. Tu m'amanes perquè estàs aquí en clau de col·laborador.
5: Vale,
3: ajuda.
5: Sí, va.
3: Vale. Teniu tres opcions.
5: Digue'm.
3: Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo i Milo Quiles. Quiles? Sí.
5: Qui és aquest senyor?
4: El que
3: fa de Carlos. Ah, foc, tu no ho saps, o sí?
4: No, a veure, aquest no, jo crec que és el menys viral.
5: Jo
4: no?
5: També, segur. No en tinc cap mena de dubte.
4: Amb Miguel Bernardo.
5: Aquí hi ha batalla de Miguel Bernardo.
4: És que Miguel Bernardo ha sortit a Élite.
3: Molt ben pensat, això.
5: I ha estat a Maitana. Això també et fot un bums de l'hòstia.
4: Jo crec que és el més viral de tots tres.
5: Però deixa'm fer-te una vida de reflexió. A TikTok, la gent que fa els àudios, que té música d'àudios, com el guitarrita, normalment sol tenir molts seguidors, perquè, clar, com va passant l'àudio, es fa viral. Sabeu què us vull dir?
4: Sí.
5: M'ho compres, això que t'estic dient?
4: Ja ha fet Élite, eh?
5: Bueno, ja és que Élite.
3: Has de saber que Milo Quiles...
5: Sí?
3: Era TikToker abans, crec que heu de tenir això en compte.
5: Ostres, però molt viral.
4: Ja,
3: no, aquest nen era TikToker i no és actor. Era TikToker i va fer un llibre i després els Javis el van agafar perquè els hi va agradar molt. Però aquest nen ve de TikToker, no és un desconegut tampoc. Ja està, jo no us dic res més.
5: A
3: del Miguel ho heu pensat bastant bé.
5: Sí, a mi m'agrada. Topo, jo que diria, en Miguel, 100%. I aquí és guitarrita i...
3: I Miles.
4: Jo he en guitarrica...
3: Milo, perdó.
4: Quants seguidors té a Instagram? És que no ho tinc gens al cap. És o 1 milió o 100.000.
5: Perquè en guitarrita quan, més o menys?
3: O és nicho o és mainstream, sí. Però no hi ha un terme mig. Jo,
4: va, guitarrita quan... Posem en Milo al mig i en guitarrica a l'últim.
5: Hòstia.
4: Ho dic perquè si és
5: TikToker... És molt viral, no?
4: Pues que a TikTok era molt fàcil fer-se viral fa temps.
5: Ja, això també és veritat.
3: Aquest nen es va fer viral a la pandèmia.
4: Com ho veus,
5: ja
4: doncs?
5: Està, la pandèmia, va, res.
4: Miguel, Milo i guitarrica.
5: Sí, va.
3: Efectivament!
5: Molt bé!
3: Sou uns grans professionals.
4: Som unes cracs del rankingueo, Pau?
3: A mi m'hauria agradat fer una última.
4: Bueno, ens els podem guardar, si no...
3: Perquè érem artistes en Derroc i havia oques gràcies, però no m'heu deixat perquè porteu 4 hores discutint entre Guitarrica de la Fuente
4: Perdó.
3: I en Milo.
4: No passa res, ens els guardem perquè aquest joc crec que ha estat divertit, eh? A la que vingui en Paula Iba una altra vegada, torna aviat, sisplau, perquè fa dies que no,
3: no
4: et veia.
3: No, és que està prohibit veure'n en Paula Iba.
5: Ha canviat molt, tot.
4: Que ladra,
3: sí, conya,
5: això que tinc aquí a la boca.
4: L'espumeta.
3: És l'única cosa que ha canviat.
5: És superdiferent. I aigua aquí gratis, que això abans, bueno, feies unes caminates per trobar aigua, bueno, pel desert havies d'anar.
4: Hi havia una ampolla, però era lletja i no es la deixaven treure. Ara l'han
3: tonejat de 3 cans i ara es pot veure.
5: Mola que flipes, la veritat.
3: Paula Iba, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta petita...
4: Estàs nerviós?
5: T'estimo molt.
4: Per La Bola Negra?
5: Sí, diuen que és molt bona.
3: T'estimo molt, això què ve ara?
5: T'estimo molt. Bueno, crec que s'ha de dir sempre, no? És mai segur quan ens podem veure l'última vegada.
4: Vinga, va.
3: Bueno, va, et posem una mica de música, tu marxa ja.
4: I a gaudir de Les Boles Negres, Pau?
3: Això. Les Boles Negres.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: Home, aquest nen no para de dir-me tonteria just abans d'entrar en antena.
2: Gromita, gromita. Vinga, va. Estem a punt d'acabar el programa, però abans us recordem que podeu enviar les cançons ideals per començar la tardor al 667-07-6116. 667-07-6116. I així les posem al programa de divendres, que és perfecte.
1: Hòstia, divendres, que anava a dir, és demà, però no és demà. La vida és molt llarga, la vida no és tan curta com diu tothom, se'ns està mentint.
2: Literal, allò que diuen, els dies quan et fas més gran passen volant. Volant d'aquí.
1: Mentida, a mi cada dia em passa més lenta la vida.
2: Volant perquè se t'allunyen, perquè jo cada vegada veig el dijous més lluny, loco, estic corrent darrere seu una mica més. Oh, nena.
1: Ell sempre s'ha de més ràpid, és insuportable.
2: És carós, però bé, com sempre. Ai,
1: família, sí, busca-nos a les xarxes d'Eva, @someva, allà trobareu tot el nostre contingut més exclusiu i almenys també.
2: A l'Spotify, com el dijous, al 3Cat, al YouTube. I si no, demà de 3 a 5 en directe.
1: Cada tarda de 3 a 5 en directe estem aquí per servir-vos, família.
2: Vinga, va.
1: Us estimem. Us deixem adeu. Amb el... No! Us deixem amb el Nota de Veu, que és un gran programa.
2: Sí, vinga, va. Adeu!

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a escoltar el discursito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que són les al·lèrgiques al fons.
12: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a l'OF. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
13: Vea pa que aprendas.
14: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
15: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de veu d'ICAT.
16: Podem garantir altes dosis de flipamenta, teteo i caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
15: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Mira, jo, Mar, et segueixo on tu diguis. És a dir, porta'm tu, no porta'm, sinó porta'ns cap on tu vulguis, perquè el que digui la Mar Pujol va a missa.
1: De fet, demà és un dia molt important en aquest sentit.
0: Exacte, per això teníem ganes avui d'encetar el Nota de Veu a ICAT amb Berta Avellaner de la Mar Pujol, perquè tot el que passarà aquesta setmana ja són només coses bones i

0: grosses. Demà s'estrena cançó en exclusiva de la Mar Pujol.
1: Que fort.
0: També cançó en exclusiva d'Andris El Sardo, que és el projecte musical de l'Andreu Galofré, que és el baixista ballarí de la Ludwig Band.
1: Com estàs, Frank?
0: Estic bé, estic excitat, t'he de reconèixer, però és que avui en fem una de molt grossa.
1: Avui en fem una de molt grossa, però tornant al tema Mar Pujol, un petit apunt.
0: Sí.
1: M'agrada molt tirar de Maroteca i recordar-te que la setmana passada vas dir en aquest mateix programa Nota de veu d'ICAT...
0: Què vaig dir?
1: Pensa que, demà...
0: pensa que dic moltes coses i la majoria de les quals són tonteries.
1: Doncs vas dir, vas comprometre't, et diré més, que demà, com que és 1 d'octubre i com que a més fem un programa on parlarem de la Mar, que també és una de les teves artistes de capçalera, vas dir que vindries a la ràdio per primer cop aquest curs amb pantalons llargs.
0: És veritat, això ho tinc superpresent, eh?
1: Sí?
0: Mira, avui vaig amb calça curta, 30 de setembre. Jo, si alguna cosa regeix la meva vida, és el meu toc, que jo l'entenc a la meva manera.
1: L'ordre, no?
0: Suposo que, com tothom, té el seu. Llavors, demà és 1 d'octubre, demà, encara que estiguem a 36 graus, jo demà vinc per primer dia amb pantalons llargs.
1: Tens clar el modelet?
0: No. Encara no. Ho he estat pensant, t'he de dir.
1: Sí?
0: Com em coneixes, eh?
1: Home...
0: Clar, buscaré la versió més fina de pantaló llarg que tinc, com una mica com tu fas aquests dies.
1: Sí, tipus pantaló de lli, no?
0: Habitualment vens amb pantaló llarg, menys quan has estat nedant pels carrers de Barcelona,
1: no, exacte, sí,
0: com ahir, que llavors anaves amb calça curta, també. Doncs sí, buscaré una cosa prima, fresqueta, perquè, clar, 1 d'octubre, sí, ok, però encara fa prou calor.
1: Sí, fa caloreta i tant.
0: Doncs demà estrenem cançó nova de la Mar Pujol, amb pantalons llargs. Demà també estrenem cançó nova d'Andris El Sardo.
1: Sí.
0: Però és que avui estrenem 3 cançons del disc d'en Lluqui Valverde, que és el seu debut en solitari.
1: És tan gros, Lluqui també, que també el coneixem com a l'Andris El Sardo de la Ludwig Band.
0: Que hi ha cançons que ara mateix són només en uns quants dispositius de Catalunya. M'atreveixo a pensar que en algun disc dur, en algun telèfon mòbil, en algun portàtil...
1: Saps d'on és també el disc d'en Lluqui Valverde, que encara no ha sortit, que surt divendres?
0: En el teu mòbil.
1: A banda del nostre ordinador, diguéssim. És en aquests discos gravats a casa que va fer el seu pare.
0: És veritat, que va fer còpies pirates.
1: Sí, sí, i que s'ha dedicat a repartir per les seves amistats.
0: Que tu i jo en tenim.
1: Sí, sí, exacte.
0: Que ens les va regalar en Lluqui quan ens el vam trobar al Mercat de Música Viva.
1: Però em fa molta gràcia imaginar-me la gent de la discogràfica dient-li, escolta'm, Lluc, que ens ha arribat, que hi ha algú que està...
0: que el disc no va com pensàvem,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, que hi ha algú que està piratejant el contingut.
0: No estem arribant als números que havíem previst perquè el teu pare ha fet centenars de còpies pirates. Mola molt,
1: això és un pare orgullós del seu fill. Ja
0: clar
1: està.
0: Que sí. Saps que hi ha un moment Berta Avellaner per tota la vida?
1: Sí.
0: Perquè, clar, tenim aquesta... Puja la Dani, sisplau. Jo robo si no... Aprofito per dir bona tarda i saludar en Dani Expósito. A l'altra banda del vidre, el que vindria a ser el control tècnic del Nota de Veu, aquesta és com la de la pausa, la calma, la serenor, l'assaborir aquell moment, aquell petit instant. Llavors tens un altre tipus de Berta Avellaner, potser com més, com en diríem, més adrenalínic.
1: Clar, és que Berta Avellaner de la Mar Pujol és cançons de rebost, no? Mm-hmm. Amb tot el que simbolitza. Llavors aquest Berta Avellaner és més cançons de nevera, de... No sé dir-te, eh?
0: Playlist d'anar a córrer?
1: Ah, perfecte.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: O playlist de matxacar-te al gimnàs?
1: No, també, 100%.
0: També, eh?

0: Guapíssima, aquesta versió de Berta Ballaner del primer disc, el debut de Derby Junior, que és un duet, el clàssic veu, guitarra i bateria al darrere. Són en Joan Marc i en Roger Orriols. En Roger, que és el bateria, sí, també de Nyandú, i en Joan Marc, que em cau molt bé, perquè és d'aquella penya, com jo, de la gent
1: ja
0: amb cognom de nom. És a dir, Frank Lluís, Joan Marc, Joan Miquel, que és un amic meu, que també té cognom de nom.
1: Ostres, Joan Miquel sí que té molt cognom de nom, perquè coneixem molts Joan Miquels que es diuen Joan Miquel.
0: Clar, és que és un sintagma que per si mateix ja és un nom
1: clar,
0: propi.
1: Clar.
0: Però és el teu cognom, tia.
1: Que guai.
0: Aprèn a conviure-hi.
1: Sí, sí.
0: És la nostra vida. La gent de nom amb, de cognom amb nom de nom. O alguna cosa així. Costa d'entendre.
1: Sí, exacte, de cognom de nom de cognom.
0: És bastant més fàcil d'entendre la nova de les al·lèrgiques, que és fort perquè hem dit avui a la redacció. No l'hem posada encara.
1: Ah, posem-la.
0: I la gent del Loft gairebé l'ha posada per tancar el programa.
1: És PPP.
0: PPP, tres P's?
1: Sí.
0: I no deixa ningú indiferent.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves, sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de bé que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Allò amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band.
9: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
12: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venit a sortir el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
14: No sé com ha passat, no sé com hi he arribat.
15: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
14: No sé quan durarà.
15: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Això.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà. Divendres! Ja està! S'ha acabat la setmana! I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
3: Ella em dona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
2: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.
4: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
5: I el millor de tot és que ara per fi estem sols.

0: A veure, a veure, a veure, a veure, a veure. Aturem-ho, això, sisplau. Dani, quedem-nos en blanc. Un quart de sis de la tarda. Som en directe, a ICAT, 30 de setembre, acomiadant el mes. En principi, ho fèiem per la porta gran, estrenant cançons en exclusiva. Noves de Trinca! Fixeu-vos en el matís. Noves de Trinca! D'en Lluc i Valverde. I Aina, tan lluny però tan a prop, ho he anat a comprovar. Ja és a tot arreu. Va ser un dels singles. És a Spotify. Què estàs fent? És a YouTube, també, tia. És a dir, aquesta cançó la té tothom i estem venent fum, estem venent mentides, estem dient a la gent que el seu programa de referència d'escena catalana, en el fons, és tot un fake. Gràcies per tant.
1: Saps què passa, Frank?
0: Què?
1: N'he après del millor.
0: Ah! No serà ara que vols fer allò de tardar a presentar-les?
1: Saps què estic fent? No saps què estic fent?
0: Jo estic recollint cable.
1: Jo t'estic fent tastar la teva medicina.
0: Oh, quanta rancúnia! Quanta rancúnia! Del seu contorn i tots ens firmen la firma que es firma de recepció. Ens faràs la típica de fer-ho gruar, no? Això,
1: home, en de... quin moment dubtes de mi i del meu periodisme?
0: Ara, de sobte, l'Aina té aquí el potet de les essències, no? I guarda, ella, sota pany i clau i forrellat, les noves cançons de Lluc i Valverde. I ara ella decidirà com les tira, en quin ordre... És això, eh?
1: I, a més, s'ha fet el periodisme...
0: Estàs borratxa de poder.
1: I m'encanta.
0: T'ha pujat al cap la història, tia.
1: I, a més, saps què, Frank? Ara aniré de xula, perquè saps què t'he de dir?
0: Una mica més, vols dir?
1: Sí. Tinc...
0: És que, clar, penseu que l'Aina és de Sabadell, jo he de conviure amb això cada dia, que ja sabeu, és com la gent de Girona, són gent especial per ser d'on són.
1: Som uns afortunats.
0: Clar, evidentment, viuen com a la millor ciutat de Catalunya.
1: Correcte.
0: I tu els has de seguir el rotllo. Oc, polses amunt, saps?
1: Saps què, Frank?
0: Què?
1: Tinc ni més ni menys que 7 notes de veu d'en Lluc i Valverde.
0: A veure, estrenem 3 cançons?
1: Sí.
0: 7 notes de veu?
1: És que té moltes coses per explicar en Lluc, ja veuràs.
0: Me'n surten més de 2 per cançó, eh?
1: Imagina't la de contingut que tinc.
0: Tu manes, cap on ens portes?
1: Doncs mira, comencem, si et sembla, parlant una miqueta del disc. Aquest disc es diu A la Catalana i en Lluc i Valverde ens en fa 5 cèntims.
2: Hola, melindros, com esteu? Un petó pel teu nota de veu i els radioespectadors. El disc que traiem ara, que es diu A la Catalana, doncs té molta rumba, molts sentiments, molta vorera amunt i avall i moltes coses de les que passen en una vida qualsevol a partir de les 12 de nit, si no te'n vas a dormir. M'he intentat, per l'estil, m'he intentat allunyar molt de la tradició més yankee i més anglo del rock i m'he anat a buscar moltes inspiracions i molts sons de la música més ibèrica i la música laietana de Barcelona en concret.

0: molt, molt fan d'en Lluqui, del que fa, de les seves cançons i, sobretot, estimat Lluqui, gràcies per dir-nos malindros. M'ha encantat, això.
1: Mola molt.
0: És a dir, fer un programa de matinada a ICAT només per dir bona nit, malindros. Bona matinada, malindros.
1: Malindros sucats en xocolata desfeta, res em vindria més de gust ara mateix.
0: És que m'estic posant tonto jo sol dient malindros. Uau. Què, hi ha més teca d'en Lluqui?
1: 100%.
2: Bueno, les cançons són un recull de les històries que he vist i que han passat al meu voltant i que han passat a mi en tota la dècada dels meus 20 anys i que he anat apuntant en una llibreteta que tinc aquí guardada en una butxaqueta al costat del cor i que... Bueno, bàsicament són les històries que configuren el meu imaginari i tal com sóc. Llavors me les estimo molt i m'ha fet molta, molta il·lusió doncs, poder-les posar en rima i en mètrica i poder-les explicar com a històries. Ja et dic, són històries una mica de la Barcelona canalla i de matinades i de molta, molta llum de fanal d'aquesta taronja, d'aquesta una mica fastigosa taronja. I el setè va
1: descansar. Com l'has clavat a Frank, que en mateix Lluc ens diu que són cançons de matinada, eh?
0: D'aquesta Barcelona canalla, que és la que ell respira. Perdó, estic escopint poma, que estava menjant-me una poma i ara de cop l'estic traient. Doncs dic, i m'encanta notar com la il·lusió que traspassa de tot el que diu en Lluc. Perquè, de veritat, a vegades nosaltres som aquí davant del micròfon venent el peix. I, evidentment, doncs, ens toca posar molta il·lusió en tot el que fem. És la nostra manera d'entendre-ho. I, a vegades, doncs, la cosa va més cap aquí, més cap allà. De veritat que, en el cas d'en Lluc,
1: sí.
0: Ho vam notar en persona a Vic. Ho estem notant ara amb l'orella sentint les seves notes de veu. Fa molta il·lusió veure que realment per ell és un goig tan, tan gran poder estrenar aquestes cançons.
1: I, a més, crec que estaràs d'acord amb mi, però el projecte d'en Lluc i Valverde té una quantitat d'identitat i personalitat que despunta moltíssim, trobo jo.
0: Clar, i és molt fort. Ho parlàvem ara també amb en Dani Expósito, que el tenim a l'altra banda del vidre, com sent un Ludwig es desmarca de la Ludwig.
1: Exacte.
0: Però tampoc se'n va com a fer música electrònica que està a les antípodes, no? És a dir, tu notes que forma part d'un corrent estètic, però troba la seva veu pròpia.
1: Exacte, o sigui, jo el que vull dir és que tu sents 5 segons d'una cançó d'en Lluqui Valverde i saps que és seva, saps?
0: Allò és Lluqui Valverde.
1: I això és molt complicat d'aconseguir, vull dir que té molt de mèrit.
0: Totalment d'acord, i això és molt guai. N'hem parlat i està molt bé tot el que estem fent, eh?
1: Sí.
0: Però, clar, tenim aquí unes cançons, unes estrenes, saps que la gent té ganes de dir, exclusiva d'ICAT, ara mateix, està sonant.
1: Ah, com sent això, Frank?
0: Oh, de veritat, és odiosa com una mala cosa, eh? Mira, li hauria de veure la cara.
1: Home!
0: Ets la tieta malvada de la cançó d'Hipnosi. Ets aquesta persona. Que dolenta.
1: Va, doncs anem a la teca.
0: Visca!
1: Cançons noves. Li hem demanat en Lluc que ens les escolli ell, que és el que mola, no?
0: Que triï les tres cançons que tenia més ganes de compartir ara mateix.
1: Doncs mira, la primera que ha escollit...
0: Espera. Això no és enlloc, penya. Això
1: no.
0: Ni a YouTube, ni a Spotify, ni a SoundCloud. Ui, sí, SoundCloud. No, tampoc a SoundCloud. Ni al Bandcamp. Enlloc.
1: Aquesta cançó que ha escollit, la primera que ha escollit, t'he de dir que quan tu i jo vam veure en Lluqui a finals de curs de l'estiu passat, o sigui, d'aquest estiu, perdona, vull dir, abans d'acabar
0: sí,
1: el
0: fa
1: curs,
0: com 4 o 5 mesos,
1: sí,
0: que ho muntava la gent de la tornada aquí al barri del Poble Nou de Barcelona.
1: Ah, exacte. Mm-hmm. Aquesta cançó és de les que tu i jo recordem, que ens va agradar molt.
0: Ah.
1: Ja veuràs.
2: Aviam, les 10 cançons de l'LP, la primera que destacaria, i clarament pel que ha passat aquesta setmana... No sé molt bé quan sortirà això, però bueno, avui som 24 d'octubre i ahir va haver-hi el desnonament de la Mari Carmen a Madrid i aquesta setmana mateixa també es va suïcidar l'Olga de l'Hospitalet de Llobregat, vull dir, després de ser desnonada. Llavors, tot això em va al didalet per recomanar la cançó número 5, primer de tot, que es diu el 248 del carrer Navas i parla d'una història que ha passat de debò, d'un article que vaig llegir fa un temps a BTV i que anava de dues germanes que es van tirar per la seva finestra i es van matar 5 minuts abans que arribés la policia per desnonar-les. No volia que s'oblidés aquesta història i llavors els vaig fer un homenatge i els vaig escriure aquesta cançó que crec que 3 o 4 anys més tard, està més vigent que mai.

0: Quina cançó, Pell de gallina, per mi té una lletra que és de Premi Cerverí, com 100%, un piano.
1: 100%, això és així. També em fa una mica de ràbia que fem la clàssica de la locució catalana, que és entre el saxo, pam, i ens posem a parlar. I pobre, més sabent que en Lluc és el que toca el saxo.
0: T'anava a dir, saxo que toca el mateix Lluc, espectacular.
1: És un dels seus instruments, jo crec que el seu instrument titular, diria.
0: I el clarinet.
1: Clar, és que va basculant...
0: Sí.
1: Li hauríem de demanar un dia, no sé si ell pogués triar si és més de saxo o més de clarinet. Jo aposto pel saxo.
0: Jo tinc la sensació que, en general, els grups de música, generalíssimament, normalment...
1: M'interessa molt el que diràs ara.
0: Jo, com a clarinetista que sóc...
1: Clar, tu ets clarinetista.
0: Sí.
1: Tu ets team clarinet.
0: 100%.
1: Llavors tu vols que l'instrument d'en Lluc sigui el clarinet.
0: 100%. Però tinc la sensació que es porta, en general, una mica més al saxo i que, per tant... Per això potser tenim la concepció que en Lluc és més de saxo, perquè l'hem vist més amb el saxo en general, potser.
1: Val, però... jo ara estic sentint bla, bla, bla de tot el que dius. Jo el que vull és una juguesca.
2: Sí.
1: Jo el que vull és aquí un dinar al damunt de la taula.
0: Clarinet.
1: Clar, clar, clar.
0: Clarinet.
1: Jo saxo. Però, tranquil·la. Clarinet, ha quedat clar. Jo saxo.
0: Jo clarinet.
1: Sí? Segur? Llavors, li diem en Lluc si és més de clarinet o de saxo.
0: De clarinet.
1: I el que ell digui va a missa, evidentment.
0: Perfecte.
1: I qui perdi paga un dinar.
0: Tinc la sensació que em deus un dinar d'alguna i no recordo de què.
1: Saps que jo estava pensant exactament el mateix i estic fent la clàssica fugida cap endavant, saps, de doble o res. Jo crec que vaig perdre... No, no!
0: Ah, sí, el recompte d'emergents.
1: Tenim pendent la dels emergents.
0: Sí, sí, sí.
1: Entre el Vallès Occidental i el Maresme.
0: Vas fatal, Frank.
1: Però aquesta d'en Lluc és molt més fàcil de resoldre.
0: Sí.
1: Vinga, va, li tirem, eh?
0: Vinga, va. Mentrestant, sentim una cançó més.
1: Gràcies. Per cert, m'ha agradat molt aquesta del 248 del carrer Navas, i a la nota de veu en Lluc ja ho aclarava, que la cosa va per un cas real de dues germanes que es van suïcidar just abans de ser desnonades al carrer Navas de Tolosa de Barcelona, i per això ell ho linkava, deia, estic fent aquesta nota dia 24 de setembre, és a dir, la setmana passada, i ho linkava amb el cas de la Mari Carmen, que ara mateix doncs ocupa un espai central a l'actualitat.
0: Sí, sí, correcte, sí, sí. Més cançons.
1: Gran lletra, com dius tu, literal de Cerverí, eh?
0: 100%, 100%. Més cançons, en Lluc ens llança una segona cançó que destaca del seu disc.
3: Després destacaria Víctima Butxí, que és la tercera de l'LP, que, bueno, explica un dia que em vaig llevar en ressaca un diumenge a la tarda i em vaig començar pensant que havia fet el dia anterior i no me recordava gaire. I si me n'en recordava, no volien recordar-me del que m'estaven recordant. Llavors vaig escriure aquesta cançó, que m'agrada molt perquè és com una mica la part de l'estil del disco més vuitantera, amb el piano elèctric aquest i sobretot més cursi i més sentimental. I a part és una història que, bueno, que vulguem o no, quasi tots l'hem viscut i crec que la continuarem visquent bastants anys més. Llavors, el tema de la ressaca és una cosa que és intrínseca, diguem-ne.

0: Aquesta cançó és fantàstica, és Víctima o Butxí i és la segona cançó que ens escull en Lluqui Valverde del seu disc que surt aquest divendres, que es dirà A la Catalana i que de moment tenim aquí en exclusiva el Nota de Veu Dicat.
1: I mola que en Lluqui parli clar i tan català, sí, i a la catalana, perquè diu que això va molt de ressaca,
0: sí,
1: que és un estat doncs, que ell visita tot sovint i com que hi ha molt de matinada i molt de dormir poc en el disc, doncs havia d'acabar surant per alguna banda, això.
0: Doncs sí.
1: Per cert, Aina, tinc resolució del nostre petit conflicte. Hem estat parlant aquí de si en Lluc era més clarinetista o saxofonista.
0: Puc triar jo el restaurant?
1: Tranquil·la. Tranquil·la perquè estàs embriagada de poder, val?
0: És que ho tinc tan clar.
1: La cosa és que, clar, toca els dos instruments,
0: sí,
1: ho sabem, amb la Ludwig l'hem vist mil i una vegades dalt de l'escenari, ara clarinet, ara saxo. Llavors, l'Aina deia, però jo crec que el seu instrument principal, el que va aprendre és el clarinet, i llavors n'ha après també del saxo,
0: és
1: perquè
0: que...
1: toca moltes tecles.
0: Cert, i pistons, i també.
1: Lol.
0: No, doncs els pistons són els de la trompeta i això, no les claus del clarinet. Però bé, és igual, el que t'anava a dir és que el clarinet i el saxo comparteixen, dada friki, eh? Ja callo després d'això, ho prometo, però comparteixen el fet que són d'una sola canya, de canya simple, no com la gralla, per exemple, que és de dues canyes. Per tant, és com instrument de vent fusta, per tant, té com certa similitud, encara que siguin instruments diferents, perquè tots dos es bufen de la mateixa manera. Per tant, té certa lògica que si tu ets clarinetista puguis també tocar el saxo.
1: Gràcies, Vicky Aina.
0: I amb aquesta argumentació et vinc a raonar que ell és clarinetista, sens dubte.
1: Doncs mira, s'ha fet la consulta i s'ha fet per fer-ho ràpid, per via directa. Hem parlat amb en Gabri, Bosch, que és guitarrista de la Ludwig i també guitarrista en el projecte en solitari de Lluqui Valverde. I jo li he dit, procedeixo a llegir el chat. Nano, estimat, estem parlant d'en Lluqui a la ràdio i ens ha sorgit el dubte de si el seu instrument principal és el clarinet o el saxo. Que ho saps? Què li podries demanar? Emoticones de persona
0: sisplau,
1: amistosa.
0: Sisplau, sí.
1: Exacte. Llavors, aquesta és la meva part de la conversa. I en Gabri, que és bonic com ell sol, m'ha respost molt ràpid. I diu, hola, el clarinet... Però el saxo mola molt més i li van fer aprendre. I ara els deu tocar tots dos més o menys igual. Però sí, el clarinet seria el principal.
0: Sí, sí, sí.
1: Espera, que no s'ha acabat. Jo li dic, gràcies, Gabri. Li dec un dinar a l'Aina. Lol. Jo havia apostat pel saxo. I ella em diu, no! És el típic que va començar amb el clarinet.
0: Veus?
1: I després es va passar al saxo.
0: És que, a més, t'has fixat el que dic, de que tinc la sensació que el saxo és com l'instrument que es porta, no? I que arran de la Ludwig va començar a tocar més el saxo. O sigui, és que t'he explicat la seva història, Frank.
1: Quina ràbia.
0: La història d'un clarinetista.
1: I ara a sobre l'hauré de convidar a dinar, saps?
0: On anirem?
1: No ho sé, ja ho parlarem, això, val? Això no li demanem a en Gabri de la Ludwig, ni a en Lluc, ni a ningú. Va, anem a l'última estrena, que avui al Nota de Veu Dicat t'estem tirant aquestes cançons que sents en exclusiva. No les tindràs en lloc fins aquest divendres, que començaran a córrer com la pólvora, però nosaltres ja hem estrenat el 248 del carrer Navas i també Víctima o Butxí, dues cançons noves de trinca del disc que publicarà en Lluqui aquest divendres.
0: Anem a per la tercera.
1: Som-hi.
0: Tercer bombonet cobrim, cançoneta
1: no,
0: que no ha sonat enlloc.
1: No hi ha dos sense tres.
0: Exacte. Ens la tria un cop més en Lluqui Valverde i és del seu disc que surt aquest divendres, que es titularà A la Catalana.
2: I després la tercera cançó que destaco és De tots els colors, que me l'estimo molt perquè és la més curteta i la més sintètica i a part també és, bueno, és una cançó d'amor, que en qualsevol bon LP hi ha una cançó d'amor, no hi pot faltar. I a part és un exercici d'escriptura bastant simple però bastant rodonet i a part bueno, és de les més influenciades per la rumba catalana pura i l'estructura és molt, molt rumbera i és de les més referenciades i a part és ensucrada i res, aquesta me l'estimo molt perquè me l'estimo molt perquè em toca estimar-me molt.
3: Avui ha sortit el sol de la Florida per pintar-li a cada cosa el seu color.

0: Aquí tenim el Lluqui Valverde més lluminós amb aquesta cançó de tots els colors que forma part del seu primer disc, el seu debut, que es dirà La Catalana, com deia l'Aina, i que surt demà passat, aquest divendres. Cançons en exclusiva, estrenes, que estem fent a la ràdio. Suposo que li has fet la típica de com serà tot això portat al directe dalt de l'escenari.
1: Home, és que després del tastet que hem fet de sentir aquestes tres cançons noves d'aquest disc, volem saber com serà això al directe. Per tant, l'hem preguntat, clar que sí.
2: Bueno, i el directe de Lluqui, presentant les noves cancions del disco, ja les vam preestrenar a la Mercat de Música Viva de Vic, i la veritat és que va ser molt guai, i és un bolo... Bueno, amb molta potència, perquè en Joel està a la bateria i toca superbé, i en Marc està a la guitarra ventilador i ufana com un taladro, i molta rumba, molt de rock també, la veritat, i a part, no sé, quan pujo a l'escenari de vegades em sento més actor que cantant, i em creix una miqueta, i hi ha molta xapa, i m'agrada parlar molt, i m'agrada parlar bé, i m'agrada que parlar amb els músics també, acompanyat pels músics, vull dir, i llavors m'ho passo molt bé, la veritat. Pujant cap al cel a la meva habitació, cada síl·laba, totes les lletres. Veniu al concert del dia 12 de novembre a la Sala Plot, que serà la presentació del disco Barcelona, i serà un festival, la veritat. Us hi veig allà, un petonet molt gran.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Em portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
0: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Que un poeta modernet em trenqués el cor.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
3: Gala, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara ha enfadat moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
6: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, ui, qui...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
4: Wow, wow, what the fuck.
2: De 5 a 7, ai, cat, nota de veu. Hey! Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Porta de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: I Aina, si no m'equivoco, demà és 1 d'octubre?
2: Correcte.
1: Això és així. Per tant, dilluns que ve és l'inici...
2: Jo començo a plorar ara ja, eh?
1: El principi del final de tot plegat.

0: Doncs sí, està clar que ho han petat força Oques Grasses,
1: que
0: fa uns mesos anunciaven el seu comiat i van omplir, ja ho sabeu, la història coneguda de 4 estadis olímpics, 200.000 persones allà reunides per dir adeu, Oques, gràcies per tantes cançons.
1: Has vist els stories d'aquest matí d'en Josep Montero?
0: No.
1: Epa! Doncs t'ho explico.
0: Sisplau.
1: Ha penjat un vídeo de, o sigui, ell dins de l'estadi olímpic, com de tot un recorregut per l'estadi. O sigui, com si ell estigués damunt de l'escenari, per exemple, no, i fes com una girada de càmera ensenyant tot l'espai on hi haurà, doncs, tots els Okers esperant aquest concert.
0: Per tant, entenem que ho ha gravat allà i estan fent preparatius.
1: Exacte, i de moment no es veia res muntat, potser perquè li quedava al darrere, potser perquè tots just acaben d'aterrar-hi, eh? No t'ho sé dir.
0: Estan prenent mides, Oques, de l'estadi,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, de moment zero spoilers en aquest sentit.
0: Nosaltres prenent mides del final i ens agradaria molt que ens hi ajudessis. Per tant, notes de veu al 677 50 61 53. El repetiré fins i tot. 677 50 61 53. És el telèfon del nota de veu, és el teu telèfon de confiança i volem notes de veu per parlar d'aquestes sensacions d'anar a l'últim concert d'Oques Grasses de la teva vida. Dilluns que ve, és dia 5. És el primer ja, tia.
1: És molt fort.
0: Dilluns que ve és
1: el
0: primer.
1: Falten 5 dies,
0: És que tu i jo, d'aquí una setmana, estarem enfilant-nos per les parets perquè anem al del dia 9.
1: Mare de Déu.
0: I potser, si tot va bé, també el del dia 10, de moment no podem explicar-ne més.
1: No, no podem dir res més.
0: Però fa bona pinta.
1: Molt bona pinta.

back home. Aquesta és la història de Lulu Cinnamon, el naixement, la vida i l'amor d'un ésser lluminós, format per dues forces. Lulu, la llum, la tendresa, allò que ens cura i ens abraça. I Cinnamon, la part més terrenal, instintiva i passional. Aquest és el viatge que fan junts. Al llarg del disc anem seguint la seva història, a través de diferents moments, personatges i paisatges. Ha estat un projecte completament independent i vull donar les gràcies al Nil per les guitarres que ha fet i al Gerard per la portada, que està superxula. I ara escoltarem Moebius, la vuitena cançó del disc. És un moment de transformació en què el personatge deixa enrere l'espòs i comença a trobar el seu camí de tornada a casa. Un camí cap a la llibertat i cap a la llum, on l'amor acaba sent l'única veritat. Gràcies, Aina, i a tot l'equip de Nota de Veu. Una forta abraçada.

0: La primera hora del Nota de Veu Dicat, perquè en tenim una altra per vosaltres de seguida. A més, avui és dimecres. Bé, l'Àlex Gutiérrez, ens ho passarem d'allò més bé mirant a les pantalles. Però abans, Lucas Balanzó, això camina de nassos, Aina.
1: Que bé que sonen Lucas Balanzó. Ell és de Barcelona. Aquesta cançó que sentim forma part del seu primer disc, que és Lulu Cinnamon, com ens explicava molt, a la Nota de Veu.
0: Molt a favor de Lulu Cinnamon, personatge super misteriós d'una novel·la, eh?
1: Sí?
0: O personatge de Cluedo.
1: Ah, també.
0: És en el rebador amb la pistola.
1: El candelabro, sempre era el candelabro.
0: I l'autora, la Lulu Cinnamon.
1: M'encanta.
0: O senyorita Canela, professor Mora.
1: Exacte.
0: Totes aquestes coses.
1: La senyorita Amapola es deia, no?
0: Ah, jo recordo el professor Mora.
1: Sí, que era el lila.
0: Sí, exacte. Bàsicament. Van pel color.
1: Ja ho té. Doncs això, en Lucas Balanzó, que ja el tenim fitxat.
0: I aquesta cançó has dit que era Moebius?
1: Ah, exactament. I d'altra banda et porto una proposta del grup Cel Obert, que ja els hem punxat alguna vegada aquí al Nota de Veu. Són la Laia, que és de Vacarisses, en Martí, que és de Tremp, i en Miquel, que és de Cassà, de la Selva.
0: Hem parlat sovint d'aquest triangle geogràfic que és tan sorprenent. Vacarisses, Tremp i Cassà de la Selva.
1: Perquè es van conèixer estudiant música plegats, que els MUC, diria.
0: El que passa.
1: Doncs avui ens porten una nova cançó que es diu Ulls Bruns. Ells exploren les penombres d'una ruptura romàntica i volen fugir del tòpic del desamor. Un exercici molt interessant que ens presenta Cel Obert a Ulls Bruns i que és l'avançament de l'EP Entresol, que a més mola molt perquè la gent de Cel Obert...
0: A veure, la gent de Cel Obert traurà un EP que es diu Entresol.
1: Sí.
0: Som-hi.
1: És que resulta que la música de Cel Obert forma part del relat d'aquesta comunitat de veïns i els seus personatges que comparteixen Cel Obert. I llavors és com que les cançons et van explicant històries de tots aquests inquilins.
0: També professor Mora, no? Lulu Cinnamon.
1: Podria molt ben ser.
0: Oi que sí? I podria haver una mena de crossover entre el projecte de Lucas Balanzó amb la Lulu Cinnamon, que és el seu primer disc, i Cel Obert, que recrea aquesta comunitat de veïns.
1: 100%.
0: Doncs vinga, de seguida anem amb Cel Obert, que ells ens serveixen per tancar la primera hora. Com us deia, n'hi ha una de segona i som fins a les 7. I el més granat que ha de passar és que vindrà l'Àlex Gutiérrez a inaugurar la secció SIP, Sèries i pantalles d'aquesta setmana. A veure quines novetats ens treu l'Àlex. I no ens oblidem de treure el tema de la travessa, també.
1: Sí.
0: Que va començar ahir.
1: Li hem de demanar si la vista.
0: I els teus somnis, també.
2: Hola, som Cel Obert i avui us presentem el nostre nou single Ulls Bruns, on explorem les penombres d'una ruptura romàntica a través d'una tercera persona que està implicada també en el relat.
3: Amb aquesta cançó volíem fugir una mica del tòpic del desamor i ens serveix molt aquesta tercera persona que dona suport a una de les implicades en la relació i la fa adonar-se una mica de tot el que l'altra persona s'està perdent.
4: Ulls Bruns és l'avançament de l'EP Entresol, que és el segon capítol del nostre proper àlbum d'estudi. Amb Ulls Bruns estem continuant explicant històries de les persones que habiten a la comunitat que estem bastint i que tenen el Cel Obert com a anexe. Ja podeu escoltar Ulls Bruns a totes les plataformes digitals i veure el vídeo a YouTube.
2: Una abraçada ben forta.

0: Bona tarda, són les 6, evidentment. Seguim a ICAT, no ens hem pas mogut d'emissora i ho tenim tot a punt, estem ready pel que toca. L'altra banda del vidre l'ocupa el nostre estimat tècnic de so, en Dani Expósito, i aquí al meu costat hi tinc l'Aina Ostrell, que està acabant de netejar, de polir un xic, una mica de pols aquí a les ulleres, ja netes del tot.
1: Brillants.
0: Vinga, amb ganes de fer el seu cop d'ull a l'actualitat del dia.
2: Salvador Illa anuncia 20.000 noves places a residències de gent gran i per les persones amb discapacitat en els pròxims 4 anys. El president ho ha avançat aquesta tarda abans de tancar la segona jornada de debat de política general al Parlament. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya a partir de demà i durant 24 hores. Les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i l'episodi començarà al matí a les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona. S'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud del país i el moment amb més pluja es preveu entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. El grau màxim de perill de l'Inuncat s'ha marcat en 4 sobre 6. I al País Valencià diversos ajuntaments han suspès classes de cara a demà pel risc de fortes pluges a la zona. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta taronja a les províncies de Castelló i València davant la previsió de precipitacions que poden arribar als 50 litres en menys d'una hora. L'Ajuntament de València ha cancel·lat les classes per demà i divendres a les escoles situades a les zones inundables i a les zones afectades per la Dana i els centres educatius es demana que els alumnes no surtin al pati. I ara les notícies d'àmbit cultural.
0: I hem de parlar del festival Inèdit, on l'escena catalana actual, mica en mica, s'hi va obrint pas.
2: Remei de Calafresca i Baia Baia seran dos dels protagonistes d'aquesta edició del Festival Internacional de Cinema Documental Musical de Barcelona. Compartiran cartell amb noms com Fermín Muguruza, els Beastie Boys i Marianne Faithfull.
0: I també a l'Inèdit hi tenim dos cineastes de casa nostra que destaquen a la programació d'aquest 2026.
2: Són Carla Simón i Albert Serra. Carla Simón debuta al cinema documental amb Flamenco, una obra immersiva i sensorial que posa el focus en el poder físic i emocional del moviment del cos, i Albert Serra hi presentarà 6 de Moments de Ma Vie sobre la cantant francesa Ingrid Cavan.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Ens tornarem a veure. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT. ICAT.
3: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.
4: Que ningú et podrà aturar.
3: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: A veure, quina excusa s'han pescat ara l'Aina Ostrell per punxar en Joan Dausà?
1: D'entrada, sempre és bona ocasió per punxar en Joan Dausà.
0: Això ho sé perquè tu m'ho has ensenyat.
1: És així.
0: Ho he après de tu, això.
1: És llei de vida.
0: Ho sap tothom i és profecia.
1: Exactament.
0: Amunt els cors, amb en Joan Dausà, que ens convida a la seva party. De fet, va una mica per aquí.
1: Va per aquí. Ja saps que en Joan Dausà li funciona molt el Nadal.
0: Sí, és veritat. És molt nadalenc el paio,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, i per tant...
0: I et diré que com més anys passen, més nadalenc.
1: Tu creus?
0: Sí, perquè quan era més jove, que no gastava tanta barba i el cabell més curtet, no ho era tant. Però ara que porta una mica més de xolla i barba, hòstia, és que el veig com amb... El veig amb jersei de collal, no? Llar de foc.
1: Jersei de collal, però amb estampat de cèrvols
0: evidentment,
1: i rens i
0: això. O sigui, que em transmet unes vibes molt nadalenques.
1: Doncs mira, saps on portarà el seu jersei de Nadal?
0: On?
1: El portarà a la Basílica de Santa Maria del Mar els dies 16, 17 i 18 de desembre, perquè hi té previstos 6 concerts a piano i veu.
0: Per tant, 3 dies, 2 concerts per dia.
1: Exacte. Fa sessió com de tarda i sessió de nit. Si voleu els horaris i tot plegat, tot això està, evidentment, a les seves xarxes i també, si busqueu per comprar entrades, ja són a la venda.
0: Aquí anava jo. Ja es poden comprar, eh?
1: Exacte, des d'ahir al vespre que són a la venda i és aquesta mena de gira de concerts de Nadal que fa en Joan Dausà i que fa molt per ell, realment.
0: La gira que no es perdrà, l'Aina Ostrell.

0: cada dimecres al Nota de Veu Dicat rebem amb els braços oberts i amb tota l'espontaneïtat del món a l'Àlex Gutiérrez, el capitost de CanSip, la secció sèries i pantalles que, a més, què rius, Aina?
1: M'ha fet molta gràcia CanSip.
0: CanSip.
1: Perquè és com, jo m'imagino un restaurant, saps?
0: És que és això, és el CheSip de França, doncs el CanSip de tota la vida. Te'l pots trobar en el lloc més recòndit del Moianès.
1: Saps quin és el plat estrella de CanSip?
0: Home, jo crec que fa molt de cargols a la llauna.
1: Ah, no, jo t'anava a dir el Lololo.
0: Ah! Jo estava pensant menjar reals.
2: No, no. Però, i la Sip?
0: Amb sípia amb pèsols,
2: per exemple.
0: Secció SIP, sèries i pantalles, de seguida artefactes audiovisuals amb l'Àlex Gutiérrez, que ja s'ha donat per saludat.
2: Sí, sí, perdoneu, però m'he sentit interpel·lat.
0: Això és casa teva.
2: M'has dit capitost i jo m'he sentit amb una gorra així de capità, uns galons a la solapa i vinga, tira.
0: Això és així, això és CanSip.
2: CanSip.
0: Aquí tu talles el bacallà.
2: Per exemple.
1: I sobretot tenim... la sípia, per això.
2: Exacte, és la sípia que el bacallà.
1: Com ha de ser un restaurant on el plat estrella és la sípia, eh?
0: Doncs ha de ser increïble.
1: No, espectacular.
2: Bona,
0: home, esmorzar de forquilla.
1: I t'atén l'Àlex amb una gorra de mariner, saps?
2: Sí, sí, galons al mirall, no?
0: Va, anem al primer, Lololo.
1: Vinga, va.
0: És el clàssic de benvinguda.
1: Sí, avui hem escollit una cançó de 31 Fam, més que res perquè es diu Septiembre.

0: Ens n'hem anat amb aquesta cançó, Aina, a les beceroles, de la 31.
1: Ens encanta anar a les beceroles dels grups en general, t'he de dir.
0: I ens encanta rebre l'Àlex avui amb una cançó que es diu Septiembre, perquè avui és 30 de setembre. Entendràs, quan et fem la cançó de comiat, l'arc argumental, com ha avançat d'un mes a l'altre.
2: Ah, molt bé, hi ha un arc aquí tot.
1: Sí, sí, arc lulil avui. Que per cert, Àlex, a tu t'ha passat ràpid o lent el mes de setembre?
2: A mi, no, m'ha passat bé. O sigui, lent, no, lent, però a vegades sí. si dic lent pot semblar que sigui malament. I no. M'ha passat lent, però no, estàs avorrit, no, però clar, estava de vacances, han passat moltes coses aquest setembre, i per tant, content.
0: És a dir, lent en plan B.
2: Clar, exacte, lent, però sí. Si pogués tenir 40 dies, doncs tira, endavant.
1: Sí,
0: Ara que diu això del lent, haguéssim pogut tirar lento de la Julieta Venegas, per exemple, però vaja, és igual. Això són figues d'un altre paner. I a tu, Aina, com t'ha passat? Ara tinc curiositat.
1: A mi m'ha passat ràpid, però tinc la sensació d'haver viscut 4 setembre, saps?
2: Veus?
1: De fet, ahir parlava amb una amiga i li vaig dir, no, és que aquest any estic fent això, estic fent allò, no sé què, ta. I després li vaig dir, bueno, aquest any, les 3 setmanes de setembre que portem, saps?
0: És que, mira, avui és 30 de setembre.
1: Sí.
0: Tu i jo el 30 d'agost érem a l'acústica de Figueres.
1: És molt fort.
0: I en aquestes 4 setmanes hem fet, per exemple,
1: sí,
0: acústica de Figueres.
1: En dic jo una.
0: Vinga.
1: Mercat de Música Viva de Vic.
0: En dic jo una altra.
1: Digues.
0: Presentar la final del Sona Nou a Plaça Catalunya.
1: Déu-n'hi-do.
0: I començar una nova temporada d'un programa de ràdio diari.
1: I fins i tot algun material que hem gravat que encara no s'ha més aquí a la Nota de Veu i que en parlarem properament.
2: Falta la sintonia de l'1, 2, 3, Vuit respostes encertades per 25 pessetes cadascuna.
0: Va, vinga, anem a la teca. L'Àlex ens porta avui 3 plats, com és habitual, 3 artefactes audiovisuals. El primer es diu Brothers i, evidentment, si es parla de germans en aquest programa, s'ha de parlar, Aina,
1: dels germans més llustrosos del... Tu saps, Àlex, o no?
2: No. Segurament m'equivocaria amb alguna síl·laba, però us he sentit alguna vegada.
0: Atreveix-t'hi, si vols.
1: Sí, sí.
2: No.
1: Els germans és fàcil. Més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona.
3: Ser morir, ser viure, ser fer pondre el meu sol, ser fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig hi roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.

0: parlem de germans, parlem de brothers, i sempre ens venen al cap els germans Serrasolses. N'hi ha d'altres a l'escena, eh? Jo crec que ja vam fer en el seu dia un programa.
1: De germans Serrasolses, perquè també n'hi ha...
0: No, de germans a l'escena ja vam fer aquest programa, diria, oi
1: sí,
0: que sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Parlant de, jo què sé, de, però... la, de la 31 de la Ponguenc, per exemple.
1: Ah, també.
0: Sí.
2: Les Six Sisters.
0: Les Six Sisters, correcte, molt bé. Que les entrevisten al Pausa cada any, eh? Cada any el Pausa obre amb una de les germanes Sei. Em sembla que l'any que ve queda la tercera ja.
1: Ah, perfecte.
0: No, que un dia ho parlàvem amb l'Albert Dinant. A veure, Brothers, de què va això?
2: Brothers és una d'aquelles sèries que us vaig comentar al primer episodi de la temporada.
0: De coses guapes que han de venir.
2: Fa tant de temps,
0: oi,
2: és a dir,
0: sí?
2: Aquest mateix mes. I que era, o sigui, una cosa, o sigui, no sé si guapa, però simpàtica, d'acord? És Brothers, és aquella sèrie del Matthew McConaughey.
0: Ah! Era la que tu et feia més la peça.
2: Sí.
1: Que fan d'ells mateixos.
2: Exacte.
0: I en Woody Harrelson. És a dir, recuperant la parella icònica de True Detective.
2: Exacte. El que passa és que aquí ells no fan personatges, sinó que fan això d'una versió autoficcionada.
0: Per tant, aquesta eina ens l'hem de creure, eh? Recordeu que l'Àlex té com una juguesca amb nosaltres,
1: sí.
0: Que és que algun dia ens colarà una sèrie falsa, inventada, que la defensarà aquí, dirà quin canal la fan, la sinopsi, tot plegat, i serà tot foc d'encenalls, tot mentida.
1: Que, evidentment, els notetes, des de l'altra banda de les zones, ens ho podeu dir, eh? O sigui, podeu ajudar-nos a detectar aquesta sèrie. Si noteu que l'Àlex està dient alguna cosa que no us quadra, 677 50 61 53.
2: Perfecte. Doncs, en tot cas, el que tenim aquí és això, una sèrie que són els dos actors, que el Matthew McConaughey està escrivint una mena d'homenatge per al seu pare, d'acord? És un text d'aquests que costen, no?
0: Però perquè s'ha mort el seu pare, o què?
2: Quan comença la sèrie tu no ho saps. Per principi no és... O sigui, és com una eulogia. I aleshores està escrivint això i a l'altra casa, la casa de Woody Harrelson, el que hi ha és que una de les filles, el nòvio l'ha deixat plantada a l'altar, com aquell qui diu.
0: Wow.
2: Aleshores, per treure tot el trauma, etc., el Woody Harrelson diu, escolta, anem a casa del Matthew.
0: Que allà ens ho passarem bé.
2: Ens ho passarem bé.
0: I està escrivint un text pel seu pare. No?
2: Sí, ell no ho sap. Ha trucat al Matthew per dir-li, escolta, que venim a quedar-nos uns dies a casa teva? No, perquè són amics. Per tant, els amics no cal que feien això, es presenten i ja està.
0: Són com brothers, no?
2: Són
1: clar,
2: com brothers.
1: Clar.
2: Tot el que es presenta allà amb un autobús, així, tot hippie, amb tota la plantela.
1: Ai.
2: I l'altre diu, bé, escolta, casa meva és casa teva, si és que hi ha cases d'algú, però és que estava fent una cosa. I per tant, si no et fa res, acabo això i tal. I estic per tu. Però clar, el Woody Harrelson, el tema d'esperar, la paciència, no
0: ho toca gaire.
2: I com que veu que l'altre té problemes per trobar les paraules per fer aquest homenatge al pare, li diu, escolta, anem a fer una nit de beure. Allò típic. I a partir d'aquí comencen, diguéssim, aquest xoc de caràcters entre el germà Tarambana i el germà que, malgrat tot, intenta ser una mica més responsable. El germà, els amics. El que passa és que, tot d'una, la mare de Woody Harrelson diu, bueno, és que jo, el pare del Matthew McConaughey, el vaig conèixer.
0: Uau!
2: I quan dic conèixer en el sentit bíblic de la paraula, s'insinua que...
0: Com que havien estat junts.
2: Que hi havia hagut alguna mena de marro. I, per tant, allò que ells sempre deien, que diu, són com germans, comencen a sospitar que ves que no sigui veritat.
1: Oh!
2: La qual cosa es veu que és certa. És a dir, es veu que hi ha una possibilitat, diguéssim,
1: de germanor
2: logística
1: real.
2: De germanor de sang real.
0: Et diria que un aire podria trobar-los-hi, eh?
2: El tenen.
0: Sí.
2: Que passa és que, mentre que Woody Harrelson sempre ha dit que ell es faria la prova de l'ADN per comprovar-ho, el Matthew McConaughey diu que no, clar, el seu pare real. Sí, a la sèrie, els personatges, més enllà d'ells dos, la resta són actors que interpreten les seves famílies fictícies.
0: No són les reals.
2: No són les reals.
0: La filla que supera
2: un
0: trauma amorós...
2: Allò són tot actors.
0: Ah, és fake.
2: Ells sí que fan d'ells mateixos, però els actors són de postissos, per entendre'ns. I aleshores, quan aquí sempre he dit, escolta, ja em sento molt unit al meu pare, i per mi el meu pare és aquest, i ara no crec que portés res, ara, doncs, descobrir que aquest senyor doncs, no va participar activament en la concepció del fetus que va esdevenir l'actor oscaritzat, no? I, per tant, és aquesta premissa. És simpàtica, és una broma, diguéssim, tot plegat. Aquí el showrunner d'això és el Lee Eisenberg, que és el de The Office. És un divertimento de 7 episodis, que 8 episodis que estan a Apple TV, ja n'hi ha 3 disponibles, que els van estrenant cada setmana, i, home, té un punt que o entres en el caos del Woody Harrelson, que clarament és qui porta la veu cantant, que és l'element disruptor, el caos que l'acompanya tot arreu, o pot sentir potser una mica esclòs. Jo crec que potser està una mica allargat i que en 4 episodis ho podrien haver matat, però si t'agraden ells és una sèrie divertida.
0: Molt bé, suposo que aquí ens dones una pista del per aquí, de sí. Qui sigui molt fan d'aquest parell d'actors, d'en Woody Harrelson i d'en Matthew McConaughey.
2: Això per suposat, i també diria que per als qui trencaven plats, però sabien sortir-se'n allò amb un somriure de picardia. Saps aquell no sé si teniu les colles o un amic,
0: sí.
2: Jo tenia a la colla un amic, que el tio era un desastre.
1: Que ficava la pota, no?
2: Ficava la pota.
0: Però se'n sortia i es feia estimar.
2: Sí, estimar. O sigui, la racionalitat diria, hauríem d'apartar aquest noi de la colla, perquè només ens porta mal de caps.
0: Sí, sí.
2: Però, què seria la colla sense aquest amic? I per tant, doncs, i aquest seria Woody Harrelson, no? I també diria que seria, d'alguna manera, per a qui no els molesta el fum, i no parlo del fum del tabac. Perquè tot plegat, el Woody Harrelson sempre amana, diguéssim...
0: Què vols dir? Que fa farum?
2: Fa farum, ah. Fa farum de substàncies no estrictament legals,
0: permeses,
2: o en tot cas perjudicials. Sobretot quan se n'abusa.
0: Es nubdugueja, no?
2: Sí, hi ha una flaire. I jo crec que sense, o sigui, això impregna d'alguna manera tota la sèrie, perquè clar, és el seu encant, que és el del senyor que ha decidit que la vida té, diguéssim, unes convencions socials i que ell no en respectarà ni una de sola. I per tant, doncs, hi entres o no hi entres. Poden ser personatges fascinants, però poden ser personatges que et carreguin.
0: Totalment, sí. Doncs per gent que sigui molt fan d'aquesta parella icònica que es va fer tan popular amb la primera temporada de True Detective, teniu Brothers a Apple TV, 8 capítols que ja van alliberant dosi a dosi. Anem a la segona eina, que clar, és que...
1: És que surt sol.
0: Si l'Àlex ens tira Paolo... Si tu dius Paolo...
2: Paolo, no sé, és que aquí...
0: No, és que clar, és que són faves comptades.

0: Àlex Gutiérrez diu Paolo a la seva secció CIP, sèries i pantalles del Nota de Déu Dicat. Nosaltres, Aina, responem amb Pau dels Pets.
1: Exacte. És que
0: és una cançó que ens funciona molt cada any, ja ho sabeu, quan arriben les Pau, la selectivitat, acaba sonant sempre algun dia
2: molt
0: Pau
2: bé.
0: Dels Pets. Fantàstic. O la versió de Calavento, també.
1: També, o Pau de Ginestar.
0: Exacte, també n'hi ha una altra.
2: Perfecte, doncs escolta, jo us porto una cosa menys traumàtica que la selectivitat per als nostres joves. I que
0: sí,
2: Paolo.
0: Perquè Paolo sona a sèrie mafiosa, tot i que després portes una cosa que sí que és explícitament més mafiosa.
2: Exacte. Sí, no, aquesta és una sèrie, és un thriller que és francès, d'acord? Això ho tenim a HBO Max, i de moment només ens han deixat veure per entendre'ns el primer episodi, no?
1: Tan a favor d'aquest format.
2: Jo també totalment a favor. Jo les deglucions aquestes a Can Zip, fem platillos.
0: M'encanta que s'ho faci tan seu.
2: Clar, fem platillos i fem degustació. No fem ranxo, allò de 8 episodis.
1: No hi ha menú, és degustació només carta.
2: Exacte. Per tant, aquí s'adapta una novel·la del 2011, que el propi autor és qui ha fet aquesta adaptació televisiva, i bàsicament és, tu veus un polític jove, guapo, brillant, amb una dona també guapa, estupenda, triomfador, 30 i pocs anys, sembla, o 35 anys.
0: Rotllo com els Kennedy.
2: Sí, una mica.
0: Aquesta imatge.
2: Aquest punt, sí, aquest punt.
0: De ser l'escollit.
2: Exacte. En una ciutat de províncies francesa, que es presenten com a alcalde, ell, ciutat de l'àrea de Xampanya, i aleshores el xofer el porta al míting, fa el míting, i quan torna, un xofer que el veus una mica, el veus mamar tota l'estona, bevent aquí amunt avall, quan el deixa a casa, i quan torna el xofer sol, ja, que va a casa seva, para un ciclista que ha fet pana, aparentment.
0: Però m'interessa, de sobte.
2: Clar, ciclisme, eh? Aquí
0: la Xampanya, la France, el ciclisme.
2: Exacte. Doncs aquest senyor puja, el ciclista, i comencen a xerrar, i diu, bueno, sí, jo, clar, que sóc el xofer de no sé què, ah, m'interessa la política, és que vinc d'un míting, i que li diu, jo sóc el xofer del polític que has anat a veure. Ah, no sé què, comencen a parlar, i li diu, i en un moment donat, diu, bueno, tots aquests polítics, ell diu, jo n'he portat a molts, diu el xofer, i aquest va tot façana, tot mentida, de fet, diu, és homosexual, la seva dona és només, doncs, una façana per les aparences i tot plegat, i aquesta dada el posa supertens,
0: el ciclista
2: el posa supertens, que veus que ell, d'alguna manera, estava com molt interessat en això, i agafa un objecte contundent, que diríem, i l'esclafa a la cara del xofer, i el deixa allà estès, d'acord? Per tant, sí, la cosa va així. I aleshores, retrocedim una mica enrere, i veiem que aquest personatge, que és un transportista de piano...
0: El ciclista,
2: és, sí, ciclista, diguéssim, el seu temps lliure, i és transportista de pianos, veiem com arriba en aquest poble, i veu el cartell, i identifica algú, que després sabem que és un antic company d'escola, amb el nom canviat, per això. Dic, aquest el conec, es diu tal qual, diu. No, però es deia així, no? Diu, ah, sí, això era abans, ara es va canviar el nom.
1: Vaja.
0: Que és l'alcalde aquest, el polític.
2: És l'alcaldable. I aleshores comença a introduir-se i aproximar-se i a fer esforços per això, introduir-se en el cercle cada cop més íntim d'aquest polític. I al mateix temps, quan passa això, vas veient que la cosa es va entrecolligant. Seria una mica aquesta estela de les pel·lícules del Sirviente, del Josep Luzi, o sigui, que entra un element que al principi és amic, però que a poc va corcant
1: tot allà. Que fort, doble cara,
2: no? Exacte, la Mano que vam fer a la cuna, aquella pel·lícula també, no? Aquestes coses que tens com l'enemic a casa. Doncs ell, d'alguna manera, s'introdueix i a partir d'aquí doncs es va desenvolupant una espiral que és una mica thriller i també té un punt de sàtira, no és comèdia per res, eh? però sí que intenta fer un cert retrat de la política més epidèrmica o més vàcua, no? I per tant està bé, és interessant. No, ja que estem en post-Mercè, no mereix un piro musical, diguéssim.
0: Clar, ni és la sopa d'all, no?
2: Ni és la sopa d'all.
0: Ho dic perquè Can Zip, no? Gasteu molt.
2: Sí, exacte.
0: El teu platillo.
2: El teu platillo, exacte. Però està bé, és un... És un bon plat de transició.
0: I això dius que és producció francesa?
2: Això és una producció francesa, sí.
0: HBO Max.
2: HBO Max es pot veure en francès.
0: Em sembla que a casa això ens ho menjarem com ben servit i degustat. I a qui agradarà aquest Paolo?
2: Doncs mira, jo diria que per als qui fan escapades turístiques a cegues. No sé si ho heu fet mai, això, sabeu? Aquestes empreses...
1: Ah, sí.
2: Que dius, doncs 150 euros i tens un vol i dues nits d'hotel
1: a algun lloc.
2: I et diuen 12 destins diferents.
0: No sabia ni que existia, això.
1: Sí, i tu pots descartar-ne alguns, perquè per exemple, imagina't que has anat a Roma fa un any, no? I dius, doncs va, no vull anar a Roma. I llavors saps que a Roma segur que no hi vas, però els altres no ho saps.
2: Llavors tens 12 destins a relativa proximitat i que hi vas una mica i dius, bé, doncs escolta, doncs a Toulouse. Potser a Toulouse no hi aniria expressament, però per 150 euros una nit d'hotel i un vol, si cau, cau.
0: I aquest és com el mood de la sèrie, vols dir?
2: I, bueno, no, jo el que diria és que si tu ets els que ets capaç de dir, jo invertiré un cap de setmana en anar a un lloc que a priori no sabré quin és, doncs el mateix. És una sèrie per la gent que és capaç de dir, bueno, potser m'agradarà, potser no. O sigui, que no té un ganxo d'entrada molt fort, però que si t'agrada aquest turisme de dir, aniré a França, escoltaré una sèrie en francès, actors nous, cares noves, o cares noves, cares que aquí no són especialment conegudes. Per tant, si t'agrada aquest punt de dir, va, alguna cosa una mica diferent, que potser no m'entusiasmarà i no serà la sèrie de la meva vida, però em serveix per canviar, per conèixer alguna cosa nova, crec que et pot agradar. I si no, també un altre per aquí seria per als amants de les il·lusions òptiques, perquè sí que hi ha aquest punt de dir, aquest tio és o no és, tots tenen com el personatge, tothom té un envers i un revers, i per tant pots estar especulant a veure si cadascú diu si qui és.
0: Doncs apuntada aquesta Paolo, com dèiem, a HBO Max, anem amb la tercera, Aina, vols fer els honors amb el Lololo?
1: És Tierra de Mafiosos, i nosaltres hem pensat en la Muixca i Mami Poladora.

0: Ens imaginem a l'Irma Farelo, a la Muixca, com la gran matriarca d'una família mafiosa on ella, clarament, seria la manipuladora, no? Movent els fils, tu cap aquí, tu cap allà. Això que has fet no m'ha acabat d'agradar gaire. No passa res. Patapam! Cap de cavall allà al llit i ja saps el pa que s'hi dona. Això ens porta cap a Tierra de Mafiosos, que és la tercera i última sèrie que ens porta l'Àlex aquesta setmana.
1: Exacte. S'acaba d'estrenar la segona temporada d'aquesta sèrie, d'acord? És una segona temporada, el que us porto avui. I en aquest cas, la mami puladora, diguéssim, seria la Helen Mirren.
0: Uau! Oh, sí, compradíssima. Sí. Soc ultrafan d'aquesta dona.
1: Ja me'n vaig, ja l'he venuda, no?
0: És a dir, tu digue'm Helen, jo et dic Mirren i cap allà
1: exacte.
0: Que vaig.
1: No, clar, és que imagina't. Uf. Doncs és la Helen Mirren, efectivament, fent de matriarca mafiosa.
0: Tia, l'hem clavada molt fort amb el Lololo una vegada més.
2: Exacte. I això que ho fem, entre cometes, a cegues, perquè els Lololo sempre els fem només llegint el títol de la sèrie.
0: Clar, perquè no podem enganxar l'Àlex amb un títol fals.
2: Clar. Llavors, aquí... No busquem mai res.
0: No. Ensenyim a les regles del joc.
1: Ah, efectivament. Doncs aquí tenim això, que per cert, mares de mafiosos, hi havia també la mítica, la mare, la Lídia Soprano, del Soprano. Aquí també és una dona calculadora i és aquesta sèrie que passa a Londres, que també està bé perquè estem molt acostumats a veure sèries, jo crec, molt italià, sobre màfia i si no, doncs, a Chicago, Nova York, per entendre's, aquesta passa...
0: I fins i tot de l'est, també.
1: De l'est, exacte, sí. De
0: l'est, de Londres,
1: Japó, fins i tot.
0: També la Yakuza i això.
1: De Londres no hi ha tanta cosa. Sí que havíem vist, de més amunt, diguéssim, els Peaky Blinders, que no era ben bé una màfia perquè era cosa més històrica. Aquí sí, aquí és bàsicament unes famílies que s'adiquen a controlar els negocis de la droga i molts negocis, etc. Hi ha dos clans que estan enfrontats, per entendre'ns, i que són els Harrigans i els Stevenson. Aleshores, entre els Harrigans tenen el Pierce Brosnan, per entendre'ns, és el patriarca, que és el marit, diguéssim, de la Helen Mirren, i tenen, sobretot, el Tom Hardy, que és el gran protagonista.
0: Quin repartiment!
2: Espectacular!
0: Tom Hardy té una força...
1: Ell fa del que seria el fixer, és a dir, el senyor que ha d'arreglar les coses.
0: Com en Harvey Keitel a Pulp Fiction.
1: Exacte, el senyor Lobo de Pulp Fiction, no? Ell arregla les coses amb mètodes, a vegades, diplomàtics, a vegades no tan diplomàtics, que poden involucrar blocs de ciment, diguéssim, i rius, no? Blocs de ciment, peus i rius. I per tant, ja li va molt bé pel Hardy, doncs, aquest punt no, del personatge de pedra, no? Per tant, a partir d'aquí, què hi ha? Doncs una mena d'aristòcrates del crim, que evidentment viuen en cases impressionants, i després un personatge que és el net, que això es veu sobretot a la primera temporada, el net, comença a sortir de festa amb el fill del clan rival i en una d'aquestes festes, totalment posats a droga, etc., apunyala a un senyor,
0: opa,
1: diguéssim, en una discoteca. I, per tant, ha de fugir, el fixer ho ha d'arreglar tot, etc etc. En aquesta segona temporada, esclar, no vull fer molt spoiler, però, diguéssim, el clan dels Harrigans està una mica més desintegrat, han passat totes les coses, els esdeveniments de la primera temporada i, per tant, hi ha aquest punt que comença a haver-hi més aviat una guerra civil, que ja no estan uns contra els altres, sinó que en el moment que el clan s'ha debilitat per les coses que es veiem a la primera temporada, doncs, evidentment, comencen a haver-hi les tensions internes. És una sèrie molt efectiva, és una sèrie que el primer episodi, per cert, de la segona temporada el dirigeix el Guy Ritchie,
0: apa,
1: que és un dels productors executius de la sèrie. Per tant, és una sèrie, això, sòlida, amb pressupost, amb unes localitzacions xules, que veus aquell Londres, però veus també el Londres del mafiós, per entendre'ns, i per tant, el Londres del ric i del luxe...
0: I dels baixos fons.
1: Però també del lumpen, per entendre'ns, no? I jo crec que és una sèrie que passa bé. Que no descobreix res de nou, és una sèrie de gènere molt heterodoxa, però que, escolta...
2: Està ben feta.
1: Sí, està ben feta, i sobretot això, Helen Mirren, sí, sempre clar. Tens... Hi ha un altre actor que a mi m'agrada molt, ja no és tan conegut, potser, que és el Paddy Considine, per exemple, que també ha fet diverses pel·lis. És aquest típic secundari d'aquests de caràcter, i està bé, està bé. I són relacions familiars que tenen, barreja la família i el punt d'aquest de la màfia, per tant, violència expeditiva i aquest punt. Més de violència que de codis d'honor, per entendre'ns. No, no són tan cavallers com a vegades hem vist, no?
0: Sinó que si han d'arreglar alguna cosa, tiren pel dret.
1: Sí, van pel dret. De fet, la primera escena és així, espectacular.
0: I això és Tierra de Mafiosos, i on la podem veure?
1: Aquesta Tierra de Mafiosos és una sèrie de Showtime i està inclosa a Movistar, si teniu el paquet de ficció total de Movistar,
0: que
1: molta gent, diguéssim, potser el té més a través de Movistar, si té l'opció de ficció, que no a través específic de... Però bé, es pot contractar sola Showtime o, si no, a través de Movistar amb aquesta opció de ficció total.
0: I quines barres et tires en el per aquí?
1: Aquí jo crec que seran clarament per als qui enyoren Peaky Blinders.
0: Home.
1: Perquè la música, per exemple, la sintonia és a Starbusters dels Fontaines D.C., per exemple, i surt als Prodigies i tot. Hi ha tota una música d'aquesta
0: no?
1: contundent que també és, clarament s'han gastat diners no només amb els actors i localitzacions, sinó també amb la banda sonora. I l'estilització de la violència també hi fa pensar. No és tan videoclipera com Peaky Blinders. Que
0: doncs mira que en Guy Ritchie a mi tradicionalment em cansa perquè tendeix massa a la cosa de videoclip.
1: Jo crec que aquí ha fet un...
0: Està contingut.
1: Sí,
0: està...
1: Bé, clar, penseu que només dirigeix el primer episodi, i per tant el look és una mica més sobri dins del que podríem esperar, que no el Peaky Blinders, que ara hi havia molta càmera lenta i molts angles estranys. Però tot i així té un aire comú, que són els actors de pes i aquesta localització. I si no, també diria per les que són més de bacon i mongetes, a Can Zip, per exemple, que de pancakes per esmorzar. Perquè clarament és una sèrie britànica.
2: Sí, sí,
1: i per tant,
0: jo aquí soc del teu team,
1: Per això, sí. Jo crec que sí. Si
0: team salat.
1: Team salat, doncs aleshores hi ha el punt aquest que pot agradar més. Jo crec que clarament és una sèrie molt, molt, molt, molt britànica.
0: Molt bé, doncs molt bé. Ja tenim les tres aquí esbandides, Brothers, Paolo i Tierra de Mafiosos. Aina, amb qui et quedes tu de les tres recomanacions?
2: Ostres, doncs jo crec que em quedo amb Brothers,
0: Sí,
2: És que em ve de gust, perquè és una sèrie que, no sé, que és feliç, tinc la sensació que t'ho fa passar bé, saps?
0: Doncs mira, jo clarament descarto Brothers i et diria que jo sol miraria, o miraré, si s'esdevé, Tierra de Mafiosos, i llavors ja a casa, en parella, Paolo.
2: Ah, molt bé.
0: Sí, per
2: doncs jo miro Brothers i ens ho expliquem, no?
0: I si ho completem.
1: Això ha suposat que totes tres són reals, veig,
2: Sí, sí, no, home, jo crec que sí, no?
0: Sí.
1: Doncs, no, sí, sí.
2: A l'Àlex li agrada molt jugar i, per tant, no gastaria aquesta carta el primer dia, jo crec, no?
0: Molt ben tirada aquesta psicologia,
2: Sí.
0: El que sí que és real és l'estrena dels dos primers capítols ja de La Travessa.
2: De La Travessa, sí, l'has vist, Àlex?
1: El primer, sí, sí.
2: I què tal, t'ha agradat?
1: A mi sí, a mi m'agrada La Travessa. Em sembla un entreteniment molt, molt divertit, molt maco, molt ben filmat. Bé, bonic, vull dir que els plans, està bé.
2: Aquí en som molt fans, també, el Frank i jo.
0: A més, aquest any que és especialment musical, que hi ha una parella que són els Tiets, un altre
2: en
0: Miqui Núñez amb la Raquel Sans,
2: amb la Raquel, sí. Sí. De fet, jo vaig tenir un somni.
0: A veure, atenció. S'asseu al divan de Catalunya Ràdio, Aina Ostrell.
2: Vaig somiar fa uns dies, és que li vaig explicar al Frank, perquè és que és tan fort. Vaig somiar, clar, aquest any La Travessa és VIP. Llavors és com que et trien, no?, perquè hi vagis, no és que t'hagis de presentar ni res, total. Que vaig somiar que ens havien com encarregat el Frank i a mi com a nota de veu.
0: Com a parella icònica.
2: Exacte, participar a La Travessa.
0: M'encanta.
2: I llavors el meu somni era el primer capítol de La Travessa, que jo estava allà, el Frank, molt motivat, i jo plorant el primer capítol dient és que jo no vull escalar, jo passaré molt malament fent això, i els hi deia com als càmeres, en plan, és que no entenc què fem aquí, perquè si perdrem el primer minut, si jo no vull escalar...
0: Jo, mira com em coneix en Dani Expósito a l'altra banda del vidre, que quan l'Aina em va obrir al matí, m'envia un WhatsApp i em diu, he somiat, tio, que anàvem a La Travessa i tal, i no sé què, i dic, m'encantaria, el més a prop que estaria mai de ser ciclista professional.
2: Tal qual.
0: És a dir, com que em fessin fer 200 quilòmetres des de Roses fins a Mataró, jo què sé.
2: A mi m'encanta i m'agradaria fer-la, crec, però tinc la sensació, i en aquesta temporada no sé si serà ben bé així, perquè clar, al final són personatges famosos i no tant esportistes, diguéssim. O sigui, que n'hi ha que sí, en
1: no,
2: més i menys grau,
1: Sí, hi ha bon nivell,
2: Vale, perquè sí. L'última edició de La Travessa era bastant bèstia, o sigui, feien coses molt complicades.
0: Com molt exigent, vols dir?
2: Sí, llavors, clar, jo si fos tan exigent no m'hi veig, però si no, crec que sí que pot ser molt divertit i en tot cas, veure-ho des de casa és fantàstic.
1: Home, jo crec que faríeu una bona parella, Perquè...
0: Molaria,
1: Sí, jo crec que això s'ha de considerar.
2: Ja si surto plorant el primer capítol...
1: Sí.
0: Tu, Àlex, que remenes les cireres...
1: He de moure fils,
0: per la segona temporada...
2: No, que a mi em fa por escalar.
0: Passarà com Operació Triunfo. La gent se'n recordarà de la primera edició. Nosaltres serem de la segona i serem com aquella gent que ningú recorda.
1: Amb tanga, que no passa res, home.
2: Ai, mare.
0: Va, Àlex, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: T'hem fet la benvinguda amb Septiembre, de la 31 FAM, i marxem amb Igual, que és la millor cançó de l'1 d'octubre. Perquè, clar, avui amb tu fèiem una secció bisagra entre setembre i octubre.
2: Sí.
0: Doncs marxem amb Espalda Maceta, Igual, que parla de l'1 d'octubre.

0: Envia'ns la teva nota de veu. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella em dona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.
1: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
2: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
3: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
1: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: Mira, esmorzant una mica.
10: Bé, aquí a la porta a la feina.
11: Treballant ja des de les 4 del matí.
1: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
12: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
13: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
14: Som pura cafeïna.
0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53.
15: S'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat.
13: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: La veu, amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Hola, torno a ser la Mercè, que no us he demanat una cançó pels meus fills. M'agradaria que us hi poséssiu el Coti per Coti, que els dos són molt sardanistes. Gràcies.

Hola, sóc l'Elisabet i us he trobat a faltar molt aquest estiu, que hi ha hagut molts moments de les tardes a la carretera fent-se molt llarga sense vosaltres. Les cançons que hem estat escoltant en bucle ha sigut de Svetlana i possiblement ha sigut la cançó de 10 dies.

0: Paul. No sé si és la millor cançó, però em ve de gust d'escoltar Clint Eastwood.
1: Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

menja, orina i no té son. I pensa, baterada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per la carretera

Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen la seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de llavors.

0: Escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a l'últim Independents d'aquest mes de setembre. Això ja ho tenim aquí, David.
2: Ja... Sí, això ja està fet.
1: Ja bueno, ho tenim
2: està fet. D'aquí poques hores passarem ja el dia 1 d'octubre, però sí, últim programa, i ho vam dir ahir i avui ho tornem a reivindicar. Avui farem molt el bèstia.
1: Sí.
2: I ho farem al costat de la persona més bèstia, que és l'Oriol Tramvia, 50 anys d'aquell disc mític, i el tenim aquí, bàsicament, doncs, perquè aquest divendres el Centre Artesà Tradicionarius es revisitarà tot aquest treball amb molts convidats.
1: A la segona part del programa, doncs, entrevista amb un home que és història viva de la música d'aquest país, Oriol Tramvia, amb l'equip habitual, l'Omar Barón i el Diego Monroy, també, que ens acompanyen, com no. I avui començarem amb una artista que, David, també va ser protagonista de l'Independents.
2: Sí, fa pocs dies...
1: Àngel,
2: Àngel. Vam dir qui és Àngel, us la vam presentar tenint en compte que el dia 16 d'octubre publica el que és el seu tercer treball d'estudi, aquest anomenat Instinct, i que, a més, de cara a l'any que ve, té concert a Barcelona. I, per tant, vam pensar, aquesta dona l'hem de presentar tal com cal. I avui té una cançó nova.
1: Un triangle, en certa manera. La cançó es diu així, Love Triangle, i el triangle artístic és Àngel, Caroline Polachek i Sebastian. Els tres han fet aquesta cançó que formarà part d'aquest disc d'Àngel Instinct. Sona així.

0: Tardor.
1: Adrià Rubio és el músic que fa 15 anys va engegar el projecte Senyora, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya per publicar el seu tercer disc, Me cago en Déu. Ens el comenta i en fem un tast amb la cançó Eivissa.
2: Bé, Me cago en Déu pretén ser la meva última obra en solitari. Ens ha portat moltíssima feina, implicat a moltíssimes persones. El primer és el jove cirurgià del Sample, el qual ha fet la majoria de beats i mescla molta música catalana amb ritmes de hip-hop clàssic. També hi participa Fiballer i Goma Beats, així com membres de Malaca, la meva banda, i fins i tot Mon Pare. Hi podreu trobar tot tipus de rap, des del hardcore més bestial, que jo estic molt a gust rapejant de sempre, com drill, com altres temes. Me cago en Déu és una oda a l'heretgia i la blasfèmia en contra d'una espiritualitat que està a l'alça últimament i que crec que ens està fent perdre la perspectiva social. Una crítica social ferotge que també té molt de crítica pròpia i un punt d'humor àcid que sempre em caracteritza.
3: El jove cirurgià del Sample està al beat. Diu, hey.

Els manresans gossos que tornaran a córrer pels escenaris en una gira puntual a motiu dels 20 anys, precisament d'aquesta cançó, Corren. Podríem dir que és una de les més emblemàtiques de la seva carrera i recordem que es va incloure el disc Oxygen, publicat el 2007. El primer concert el faran el 30 d'abril, serà a les escales de la Catedral de Girona, dins del Festival Estrenes, i seran dues sessions, a 8:15 del vespre i a 10:00. La gira de celebració dels 20 anys de Corren els portarà a 12 localitats, però serà un tour puntual que no suposarà ni un nou disc ni tampoc una tornada indefinida als escenaris. Les entrades per aquests concerts de gossos del Festival Estrenes es posaran a la venda demà a partir de les 7:00.

Doncs ahir vam saber que Remei de Calafresca tindran el seu documental a la 24a edició del Festival Inèdit. Es tracta de Però abans d'això hi haurà set, de Màrius Intenta i Pau Ballester, que segueix la banda i la seva implicació en la lluita contra la privatització de l'aigua del Montseny. La primera projecció tindrà lloc el diumenge dia 1 de novembre al Cinema Sardibau de Barcelona en la presència de la banda. Però al marge d'això, doncs la formació d'Arbúcies ha anunciat de cara a l'octubre la publicació de Mesures Extraordinàries, una UEP amb quatre cançons completament noves. Però aquí no s'acaba tot, perquè demà dijous, primer dia del mes d'octubre, Remei de Calafresca comença una gira per terres britàniques amb concerts a Manchester, Leeds i també a Londres, on hi actuen dissabte. A partir del 15 d'octubre tornaran als escenaris catalans, aquell dia seran a l'Auditori de Girona i després de passar per Palma, València, Reus, Granollers i Manresa, el 13 de novembre faran parada a la sala Ras Matàs de Barcelona.

Aquest divendres es dona el tret de sortida de la 13a edició del Festival Accents, que fins al 13 de desembre acollirà un total de 26 concerts a 11 municipis del Baix Camp, l'Alt Camp i el Tarragonès, amb propostes que van des de la música d'arrel, el pop, el flamenc i la dansa. La localitat del Morell acull l'espectacle inaugural, Faroner, al Cap de Creus, Campaner, Ataüll, un homenatge a la trajectòria de Jordi Fàbregas, mort el 2021. El cartell del Festival Accents inclou noms com els de l'Elèctrica d'Arma, Javier Muguruza, Lorena Álvarez, Masoni, Nacho Vega, Xerim Arasté, Marc Pujol, la Ludwig Band, Sau, Power Burkes, Remei de Calafresca i els nord-americans The Autumn Defense, que són aquests que sonen de fons i que és el projecte de dos components de Wilco. Podeu consultar tota la programació al web del festival.

0: Aquests són els australians Radio Free Alice, un quartet de Melbourne que ha obert per Geese i The Killers i que el 30 d'octubre publiquen el seu disc de debut, What's in Between. I si parlem d'ells és perquè han inclòs Barcelona en la gira de presentació d'aquest disc. Serà el 27 de novembre a la sala Sidecar. Les entrades s'han posat a la venda aquest mateix matí. I d'altra banda, Pig Noise també sortiran a la carretera coincidint amb el 20è aniversari del seu disc de debut, aquell Anunciado en Televisión. A Barcelona arribaran el 27 de febrer al Sant Jordi Club i unes entrades que es posen a la venda el dia 8 d'octubre, dijous de la setmana que ve. I acabem amb Aurora. L'artista terrassenca publica avui el seu segon EP, que va batejat amb el títol de Veure't marxar. Són 5 cançons en producció de Bernat i que suposen una nova etapa creativa. Ella mateixa ens el presenta.
1: Jo volia dir que estic molt contenta perquè aquesta vegada publico amb Vida Record i he estat treballant amb la producció de el Bernat, així que equip immillorable per fer possible aquesta segona publicació. I doncs tenim 5 tracks per aquest treball. Pel que fa a la temàtica, parla de deixar enrere les coses que no ens fan bé, encara que sigui un procés bastant dolorós, de separar-nos de la gent que no ens està ajudant a créixer i prendre distància i reflexionar sobre el que realment volem fer i el que volem ser. He intentat en aquest EP, que per cert és el primer que faig en català, d'aportar el màxim optimisme a les lletres, i també he fet un canvi bastant radical en quant al meu so. I res, tinc moltes ganes que ho pugueu escoltar.

0: Això és un tros de clàssic del rock sureny, concretament Sweet Home Alabama dels nord-americans Lynyrd Skynyrd. L'any que ve aquesta històrica banda actuarà a Barcelona. Serà el 9 de juliol al Poble Espanyol. I és que Lynyrd Skynyrd és el primer grup confirmat de cara a la segona edició del festival Bards. Després de mig segle d'història i moltes baixes a la formació, actualment el grup el lideren Johnny Van Zandt, el germà petit del cantant i fundador del grup, i Ricky Medlock, que és a la formació des dels anys 70. Les entrades per aquest concert de Lynyrd Skynyrd el 9 de juliol al Poble Espanyol, festival Bards, es podran comprar a partir d'aquest divendres al migdia al web del festival bards.cat. I parlant de clàssics i de festivals, avui l'Azquena Rock de Vitòria ha anunciat ja el cartell de la seva edició número 25, que es farà del 17 al 19 de juny. Com a caps de cartell, Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Wilco i Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Però hi ha molts més noms i ben interessants: 16 Horsepower, Billy Bragg, The Waterboys, Michael Monroe de Hanoi Rocks, John Garcia de Kius, The Baby's Front, Girls Against Boys, Nick Lowe i també catalans com Calavento o Joana Serrat. I no volíem acabar aquest espai del clàssic sense recordar que avui fa 30 anys justos de la publicació de La Flaca, el disc de debut de Jarabe de Palo. Amb aquest disc i amb la cançó que li donava títol, la banda de Pau Donés va triomfar a mig món. I encara continua triomfant perquè la cançó està a punt d'entrar al privilegiat Billions Club, és a dir, que acumula prop de 1.000 milions de reproduccions a Spotify. Ara s'ha restaurat el videoclip original i el 16 d'octubre arribarà a les botigues una nova reedició del disc amb vinils de color blau marbre. Un cop més, fem sonar La Flaca, en aquest cas amb una versió acústica.
1: En la vida conocí mujer igual a La Flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara...

0: Independents a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
4: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
5: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
6: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
8: Bon dia, matiners.
9: Hola, molt bon dia.
4: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
10: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
11: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
12: Mira, esmorzant una mica.
11: Bé, aquí a la porta de la feina.
13: Treballant ja des de les 4 del matí.
4: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
14: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
1: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
15: Som pura cafeïna.

0: Aquest disc que ja ha començat a sonar és un d'aquells importants, no, importantíssims en la història de la música catalana. És un disc que qualsevol que vulgui conèixer la música d'aquest país en català ha de conèixer obligatòriament. Bèstia, d'Oriol Tramvia. És un disc que es va enregistrar, ara farà 50 anys, l'octubre del 76, i després es va publicar l'any 77. Per tot plegat, hi ha uns actes d'aniversari, 50 anys del Bèstia d'Oriol Tramvia, una coproducció del Centre Artesà Tradicionarios i Gràcia Territori Sonor. Això serà brutal, perquè el 2 d'octubre es reuniran, doncs, un munt de convidats: Roger Mas, Fetus, Omi Pujol, la Isa i molts altres, i com no, l'artífex de tot plegat, que és l'Oriol Tramvia, que avui tenim la sort que ens acompanya aquí. Oriol, benvingut, gràcies per venir.
1: Hola, gràcies per cridar-me i en recordar-se'n de mi. Moltes gràcies.
2: Home, sempre tenim present, eh?
1: Bueno, és millor tenir, que en tingueu present, que no pas tenir de cos present. Sí, sí, millor estar present que no de cos present. Endavant.
0: Escolta, 50 anys d'aquest disc Bèstia,
1: sí,
0: d'Oriol,
1: sí,
0: Tramvia.
1: Sí, noi, sí.
0: I encara ara l'escoltem i encara sona nou, aquest disc. Encara sona perillós.
1: Sí, sí. Si m'ho haguessin dit, no m'ho hagués cregut.
0: Saps què t'ho dir?
1: Perquè això va sorgir... Sí, jo estava voltant pel Celeste, ja havia estat el grup de folk, però llavors, arrel dels Canet Rocks i tot això, va quallar la idea de fer un disc, i em van venir a veure els senyors de Dixa i em van dir si volia fer un disc en directe o amb estudi. Llavors jo en aquell moment, com que jo he sigut una persona molt compromesa i molt bueno, molt així com jo, vull que jo tenia que donar testimoni. I llavors vaig dir, res d'estudi, fem-ho en directe. I ho vam fer en directe.
0: A més, és que l'Oriol és un home d'escena, perquè recordem la seva trajectòria com a actor, que és tan o més important que la de músic. I al final, Oriol, tot està comunicat, no? Al final és un escenari, també, no?
1: Bé, perquè jo sempre he tingut el tarannà de comunicar-me amb la gent, de comunicar-me, i fins i tot ara que, diguem-ne, que estic jubilat, diguem-ne, agafo un taxi i em poso a parlar amb el taxista, o vaig on prenc una Coca-Cola i parlo amb el cambrer. M'agrada molt parlar amb la gent, perquè l'home... L'home és capaç del millor i del pitjor.
0: Sí, sí,
1: saps
0: què
1: t'ho dic? Llavors t'emporta sorpreses cada dos per tres. Jo sempre dic que el mateix home que va fer les piràmides, que tu arribes a Mèxic, jo les d'Egipte no les he vist, però les de Mèxic sí. Teotihuacán. Teotihuacán. Bueno, vaig pujar allà i tal, i vaig dir, hòstia, que maco, tal, i que bé, i bueno, tota una sensació, i els sentits i tal. I anys més tard vaig estar a Dachau. I vaig anar jo sol. I vaig entrar a Dachau i el primer que vaig pensar va ser, mira, el de les piràmides li va sobrar una mica de mitja jornada i va venir aquí a fer això. Perquè és el mateix home. El mateix home.
0: Sí, sí.
2: Un disc important, que és el que has dit tu, Josep, bàsicament perquè d'alguna manera es pot dir que va ser precursor del rock català i que també moltes vegades es veu com el primer disc punk.
1: Sí, bueno, això... Això és així, es veu com el primer dispam, perquè, a més, si consulten les dades, no, els Sex Pistols encara no hi eren.
2: No hi eren, no?
1: No hi eren, ni els Clash. Bé, això... jo crec que aquest disc està fet amb les entranyes i no amb l'academicisme. O sigui, la gent que sap cantar diu, però aquest senyor què fa? Saps què t'ho diu? Hi han desafins, hi han moltes coses, però que trasgueix un estat d'ànim, un estat d'anem i tots, ara ha sortit, s'acabava de morir el que no ho vull nombrar, i tot empitjava a anar cap endavant, i llavors aquest disc tradueix això. Jo suposo que no diuen punk per això, per aquesta falta d'academicisme, que és veritat i que l'assumeixo amb tot honor i tota glòria, i si és punk, doncs mira què hi farem. Mentre sigui pa amb tomàquet, doncs millor, saps?
2: El que sí que és cert és que si s'hagués intentat fer en un estudi, el resultat hauria sigut molt diferent, perquè hi pots posar totes les entranyes que tens a dintre, però clar, quan tens un públic, jo crec que és molt diferent.
1: Bueno, és que ni se'm va passar pel cap anar en un estudi. Jo pensava, però què farem en un estudi? No, jo era de patacada, era de barricada, ja venia de molts anys de lluita, diguem-ne. Jo, en el seu moment, amb el franquisme, li vaig plantar cara intel·lectualment dins del que podia ser. Fins i tot aquí hi ha cançons com una que es diu Les ferides, que vaig gent que s'han d'agafar pedres i tirar pedres, m'entens? Vull dir, jo em vaig menjar els finals del franquisme, però per cosa familiar i també pel meu cercle d'amistats, i per haver estat amb el grup de folk i havia estat amb molta gent i tal, pensava en una sortida agressiva, diguem-ne, i jo volia vestir un nou món, saps què et vull dir? Una nova societat, un nou... I tenia tot molt confós, però bueno, però... endavant, endavant.
2: No sé si encara guardes les ulleres de la portada, no?
1: No.
2: Home, perquè són mítiques, també.
0: Oh, i tant.
1: Sí, d'un senyor que es diu Claret Serraima, que després és molt conegut.
0: I tant, un gran dissenyador.
1: Un gran dissenyador.
0: Sí, sí, i la foto de la colita.
1: I la foto de la colita.
0: O sigui que aquí hi ha molt...
1: I aquesta foto està feta al Teatre Grec.
0: Ahà.
1: Amb un... Clar, això, si em permeteu, el Teatre Grec, el que es diu el Festival de Tardor del Teatre Grec, no és res més que una ocupació del Teatre Grec que vam fer uns quants, que estàvem tots ficats al Diana. I el Diana va ser una escissió que va tenir l'associació d'actors i directors, o bueno, tal, bueno, diguem-ne, els més rebels. Els més rebels ens en vam anar al Diana. I una de les coses que va fer el Diana, a part d'ocupar el Born, que va ocupar el Born, que després de tot això va quallar amb les jornades llibertàries del Parc Güell, que convido tothom a que ara vagin a l'Ajuntament a demanar al Parc Güell a parlar d'anarquisme, a veure què passa.
0: No, ara el lloguen a marques comercials.
1: Ai, muta mia.
0: Ara va diferent, això, eh?
1: Sí. Bueno, doncs sí. Això del Teatre Grec va ser perquè ens vam juntar uns quants. Es van juntar, jo hi vaig anar, i vam fer una temporada, una mini-temporada, de música i teatre. I llavors, en aquest marc de la música, que és on vaig anar jo, van sortir aquestes fotos que hi havia a la colita i va fer aquesta.
2: Mm-hmm. 9 cançons són les que hi ha en aquest disc Bèstia, i aquí també hi ha una cosa diferent, no? Des del punt de vista que normalment cantautors eren els que agafaven poemes de gent com Espriu o Papa Seid, però tu també els vas agafar, però els hi vas donar la volta.
1: Sí. Bueno, perquè... Bueno, jo pensava que el classicisme es tenia que despullar d'aquesta paraula clàssic i portar-lo al terreny de la rauxa i enarbolar la bandera d'aquella de fem l'escamot dels que mai no s'aturen.
0: Sí, sí, sí. Escolta, està molt bé que quan entrevistem gent que va viure aquesta època de la final del franquisme, està molt bé recordar, sobretot per als oients més joves, que no es mor el Franco i l'endemà comença la llibertat, diríem,
1: no,
0: eh?
1: No,
0: això està molt bé recordar-ho, perquè potser hi ha una data al calendari, no?, que és allò, el novembre de 1975, esclar, i llavors ja arriba la democràcia.
1: No, perquè
0: estem parlant d'aquesta època, justament, 76-77, que eren anys molt complicats encara i molt violents.
1: Sí, eren anys molt complicats, molt violents, i, bueno, la cosa va anar com va anar. He de dir, per això, que amb el temps... tot tu vas configurant un paisatge i aquest paisatge tu el vas i vas llegint i vas fent... Per exemple, ara jo estic llegint la biografia del rei Juan Carlos.
0: Uh-huh.
1: Però no la biografia que va escriure ell, una biografia que ha escrit el senyor Paul Preston.
0: Ah, val, sí.
1: Que llavors dius, hosti, però és que quan jo estava fent això, aquest senyor estava... Una cosa que... Llavors te n'adones compte de que realment i aquest home... diguem-ne, més enllà de que ara està molt mal vist i no sé què, no sé quant, va treure la pena de mort, va donar a l'oposició el que li demanaven, que és llibertat d'amnistia i estatut d'autonomia, va acceptar coses de la república, com per exemple l'estatut d'autonomia, i va fer venir el Terradellas, i va governar amb un socialista, el Felipe González. Tot això ho va fer en 4 o 5 anys, eh? Uh-huh. Saps què et vull dir? Però tu, clar, jo he de fer aquesta lectura. Perquè si no em quedo, no, el rei, ah, no vam tenir temps de triar i no ens van... No sé què. Les coses són més complexes, saps què dius? Allò que de l'home que et deia primer va fer les piràmides, però després se'n va anar a fer un camp de concentració. No sé si contesto la pregunta.
0: No, sí.
1: Vull dir que, esclar, hi havia un batibull molt fort, hi havia unes ganes, és com si haguessin obert una ampolla de xampany. I sí, home, esclar que enyoro aquella Barcelona, en aquest sentit, la Barcelona que tota la nit a les Rambles, tot obert tota la nit, tots d'aquí, hi havia un turisme molt... molt poc significatiu.
2: Mm-hmm. Home, aquell mateix any, per exemple, ja van venir els Stones a tocar.
1: Sí, a la Monumental, no?
2: També va ser el primer gran concert, sí, per dir-ho així, internacional.
1: Sí, 900 no? peles costava l'entrada, sí. Ja me'n recordo.
2: Poca broma.
0: Calla, sí. Que alguna crònica dels teus concerts deien és com el Mick Jagger català, l'Oriol Tramvia. També ho havies llegit, això, eh?
1: Sí. Bueno, tingueu en compte que eren temps molt pretèrits, vull dir que els, ja tenim una edat, 50 anys, primer s'han de fer, i després veus les coses amb més perspectiva. Jo, diguem-ne, jo cada vegada utilitzo més l'escala de pintor. És aquella escala que puja, sí, el pintor i ho veus tot bé, però ho veus ja des d'una alçada, diguem-ne, que dius, mira, ara aquest, ara allò, ara això, ara allò.
0: Sí, això, sí. Mira, el Juan Carlos també està associat a la teva trajectòria, diríem, per aquest lema,
1: sí,
0: és el títol de la biografia, podríem dir, oi?
1: La biografia.
0: Que ha escrit el teu germà, l'Agustí, sí, Pons, que el coneixem perquè va estar treballant aquí molts anys.
1: Sí.
0: I es titula Ni Juan Carlos ni Sofía Oriol Tramvia.
1: Sí,
0: la gent,
1: sí,
0: que tingui el llibre o que visqués aquella època ja sap de què ve, però expliquem-ho. D'on ve això de Ni Juan Carlos ni Sofía?
1: Ve d'aquestes actuacions del Grec, que abans n'he fet esment, perquè quan van acabar jo vaig anar a buscar la guitarra i vaig ser detingut per la policia secreta. Afortunadament, en el moment en què se'n van tirar... No se'n van tirar, van venir i se'n van endur. Havia passat un senyor que es diu Mario Gas, que em va dir tranquilo, tranquilo, i se n'anava, i jo vaig dir tranquilo, ¿por qué? I ja està. I vaig anar a petar
0: a la Via Laietana,
1: d'on em va treure el senyor, ara no em sortirà el nom, el un advocat. Bueno, no me'n recordo. I llavors tot venia de que la gent havia cridat moltes coses. Van cridar moltes coses aquella nit perquè eren uns concerts molt, molt, molt estripats, molt bonics de fer, cridaven que los donuts sin agujeritos i no sé què i tal i qual. I una de les coses que van cridar va ser Ni Juan Carlos ni Sofía, Oriol Tramvia. I això és el que em va costar, però esclar, jo fins que no vaig averiguar això vaig, sí, passar un parell lloretes delicades, saps què t'ho dic?
0: Clar, i estem parlant que ja el Franco s'havia mort, però esclar, entrar a Via Laietana, eh?
1: No.
2: Sabies quan entraves però no quan sorties.
1: Correcte. Clar, jo sempre explico això a la meva filla, per exemple, o a la gent jove. Clar, és molt diferent. En què consisteix viure la democràcia? La democràcia consisteix en que bàsicament tu ets una persona lliure i honrada. I si no ets honrat, l'Estat t'ha de demostrar, per tant, tu a casa teva ets inviolable. No poden entrar a casa teva. Ja sé que hi ha la llei de no sé què, de perillositat, perquè l'Estat...
0: La llei Corcuera, en el seu moment, patada i endavant.
1: Sí. Però bàsicament coincideix amb això. Però això amb el franquisme no passava, perquè no hi havia garanties de cap tipus. Llavors se't tiraven al damunt per una cosa que deien que tu havies fet. Com, per exemple, això de Ni Juan Carlos ni Sofía. Però jo vaig dir que no ho havia dit.
0: Sí, sí.
1: Realment no me'n recordo si ho vaig dir o no ho vaig dir, saps què t'he dit, però... Bueno...
0: Sí.
1: Una vegada anant a Mataró, amb un senyor que també va treballar aquí molts anys, que es deia Tardà...
0: I tant.
1: Aquest senyor organitzava concerts al començament de tot. Parlo de temps molt antics, eh? I quan vaig acabar... Al concert em va cridar un senyor, em va dir, siéntate aquí, no sé què, i te voy a apurar un puro, i no sé què, bueno, molt amenaçant, amb molt mal rotllo i tal. Per fer-ho curt i breu. Jo feia una cançó que deia, si pot anar-hi sempre, si pot anar-hi negre, si pot, si pot, si pot. Aquest senyor, cada vegada que jo deia si pot, ell posava cipote. I ho va fer 14 o 15 vegades. I ho vaig dir si pot no sé quantes vegades. Fins que no es va aclarir això... Perquè el problema sempre és un malentès, saps?
0: Sí, sí.
1: El problema és un malentès. Diu, no, és que jo em pensava que m'estimaves. Diu, home, però m'entens el que et dic? És un malentès. Doncs això també va passar. Vull dir que el franquisme va ser dolent per tots els mitjans i el batallo cada dia, cada moment, sempre que puc.
0: Està molt bé que escoltem amb atenció el que està dient l'Oriol Tramvia, perquè... com bé deus saber, hi ha tota una sèrie de gent jove que ara sembla que evidentment no va viure el franquisme, però que hizo muchos pantanos i que Franco, escolta, que tornem a necessitar aquí madura.
1: Bé,
0: hi ha gent molt jove que jo crec que no és ni conscient del que demana, no? Perquè...
1: Bueno, la gent jove ja se sap. No, ja sé que hi ha gent que ho demana i tal, però jo... no és possible. No és possible. No és possible. Mira, tu tires de les esquerres i tu tiran, bueno, pues les esquerres van fer això, van fer lo de més enllà i tal. Anem a les dretes, que és lo del Franco. Tu tires un senyor de dretes anglès. Pues et traurà el sarcòfag del Churchill i et dirà, no, és que nosaltres amb el Churchill, no sé què. Mm-hmm. Un senyor de dretes francès et dirà, home, el De Gaulle. És igual que els francesos aplaudissin com a mosques quan van entrar els alemanys, que també és veritat. Mm-hmm. Com aquí, que quan Franco venia estava ple de catalans, també és veritat. Però, clar, els dretes espanyols no tenen on agafar-se. Perquè el règim franquista va ser un règim que no és homologable. No és homologable. Que pot tornar a passar? Bueno, esperem que no.
0: Esperem que no.
1: Esperem que no, perquè no és homologable. No perquè no tingui ganes.
0: No, sí.
1: No és homologable, no pot ser. No pot ser.
0: Avui parlem amb Oriol Tramvia de tota una època i sobretot d'aquest disc que, recordem-ho, el dia 2 d'octubre hi haurà un gran concert al Centre Tassa Tradicionarius amb un munt de convidats, ara en parlarem, tot al voltant de Bèstia. Va, Corissa!

0: Una cançó que vol cremar tot, eh?
1: Sí.
0: Un misto per cremar tot el món.
1: Sí. Sí.
2: Home, mira, jo diria que cadascú va entrar o va trobar el camí aquest disc en un moment determinat. Possiblement tu no, perquè em sembla que va ser l'any que vas néixer.
0: Sí, gairebé.
2: Però jo recordo que tenia 14 anys i estava en un centre excursionista al cau, aquells dels dissabtes, i va venir un, que era un monitor que era més gran, va posar el disc i tots ens vam quedar allò de on és el misto? On s'ha de cremar tot, no?
1: Sí, sí, sí. Bé, bé, bé, va ser això. Quedi clar, per desencís de molts, que aquesta cançó, el Bèstia, la vam triar com a títol del disc a última hora. Nosaltres vam fer el disc i, bueno, després vam anar fent netejant i tot això, perquè van ser 3 o 4 dies de... I al final va quedar aquesta, hi havia aquesta, i el Rafael Moll em va dir, home, aquesta és curta i és molt contundent i tal. Dic, bueno, no és aquesta, li posem Bèstia. Vull dir, no va ser una jugada predeterminada, era que era curta i era molt contundent.
0: Quan ha dit Rafael Moll, els oients no ho han vist, però jo us ho explico, ha assenyalat el cel, perquè ja no és entre nosaltres, i malauradament hi ha molta gent, o una quanta gent que participa en aquest disc i ja no hi és. La Dolors Palau fa 4 dies, eh?
1: 4 dies, noi, sí, noi, sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, cada vegada va més a la vora, això. Però, bueno, endavant, no...
0: Escolta, què deu tenir aquest disc? Perquè 50 anys després, jo que sóc bastant fan de la producció de música catalana d'aquesta època i vaig buscant els discos i tot plegat, és una època que hi havia un gran nivell musical i
1: aquest ho trenca tot, eh?
0: Hi ha grans discos, però hi ha grans discos que amb el temps s'han oblidat bastant. En canvi, el Bèstia no ha passat això.
1: Perquè és molt trencador. De fet, no se deia amb el que es feia a Telestem. A Telestem es deia, i ho dic des de l'agraïment i el respecte, però se deia més com a club de jazz. Algun cantant com el Sisa, el Gato.
0: El Gato, clar.
1: El Sisa. Ara el meu era molt, molt estripat, saps què t'ho he dit?
0: Sí, sí.
1: Però, bueno, va entrar i a Caballo Regalado no li m'he sentat. Jo vaig entrar allà, doncs pues, endavant.
2: Home, era un disc trencador, però els músics eren molt bons.
1: Oh, sí,
0: tant.
1: Sí, els Bacta. Els Bacta. Vam estar junts 3 o 4 anys. Després ho vam deixar perquè jo vaig començar a fer teatre i perquè jo també va arribar a un punt que em vaig començar a plantejar què volia ser quan fos gran. I, clar, fent el Bèstia a Móra d'Ebre amb tots els meus respectes pels habitants de Móra d'Ebre i després l'endemà a Falset i després l'endemà, que és el que vaig estar fent durant 4 anys, però va haver-hi un moment que jo... El ciutadà Oriol Tremvia va dir prou, i no ho vaig fer més. I llavors em vaig dedicar a fer teatre.
2: Això va ser també potser el que explica el llibre, de que tenies un segon disc però finalment no va sortir?
1: Bé, no, va haver-hi un canvi d'estructura a l'Edixa i el Pep Laguardia i jo em vam sortir perjudicat. Jo en aquell moment no coneixia el Pep Laguardia, el vaig conèixer després. I érem els dos que teníem endegats un disco i bé, doncs... Si realment van canviar el gerent i el nou gerent doncs va deixar de subvencionar el disc que estava fent.
0: Quina pena, perquè després d'un Bèstia...
1: Ja farem alguna cosa.
0: Ja.
1: No et preocupis.
0: Sí, home, sí. De moment el que tenim és aquest concert del dia 2.
1: Sí.
0: Escolta, és fantàstica la gent que s'ha reunit al voltant d'aquest disc, perquè a més és gent molt diferent, d'edats diferents, que venen...
1: Sí. I d'estructures diferents.
0: I de músiques diferents.
1: Hi ha el Miquel Pujador, i el Caim Riba, i el Roger Mas, però després hi ha BB 57. O sigui, hi ha des del cantautor,
0: sí, sí, sí,
1: pelat, grups de pop, ja, grups de punk o de rock o de jazz no n'hi ha, perquè la meva vida no ha sigut allò de jazzero, no? I, bueno, tots allà i tots barrejats, que és el que m'agrada.
2: Abans de començar l'entrevista has dit que tu estaràs com en un segon pla.
0: Què faràs en aquest concert? Quina és la teva participació, Oriol?
1: Procurar no emocionar-me gaire. Perquè, esclar, que sentis cançons que tu has fet amb un vernís nou em fa una cosa que dius, hòstia, que maco, que bé que sona això, saps què t'ho he dit? I procurar no emocionar-me i ja està. I al final, sí, perquè tota aquesta gent tots fan un tema. O del Bèstia o d'algun cançó que he anat enregistrant i tal i qual. I al final jo en faré dos, convidaré la gent a pujar a l'escenari, que feu Bèstia i que farem tots el Bèstia i aquí acabarem. i llavors passarem al bar, que també serà un altre desgavell.
0: Sí, sí. Escolta, brutal, la gent que t'acompanyarà. És que no els diré tots, perquè no acabaré, però és que hi ha molta gent, el Guille Caballero, Fetus, per exemple. Clar, són grups, David, que nosaltres hem entrevistat, que fan una mena de punk, folk, i que suposo que tots li deuen alguna cosa. Si fas punk a Catalunya, li deus alguna cosa al Bèstia i a la banda Trapera del Río.
1: Sobretot si vas a un festival sense cobrar, m'entens? I a part també ve gent, la Gemma d'Ausedes, la Vicky Penya, que venen a xerrar o a recitar un poema, no sé què faran. No únicament són músics o gent de grups de música, sinó que també ve una secció teatrera, diguem-ne, no? És a dir, el teatre que m'ha donat molt.
0: I tant, i també el teatre musical, no?
1: Teatre musical...
0: El Rocky Horror Picture Show.
1: Sí, no, i el Gaudí.
0: Clar.
1: El Gaudí, que sortia d'un tramvia. O sigui, imagina't si és divertida. O sigui, s'obria un tramvia i sortia jo. Hòstia, això està fet per mi.
2: No sé si vas arribar mai a conèixer l'Iggy Pop.
1: Sí.
2: Perquè vas fer aquella pel·lícula on ell sortia a Atolladero.
1: Atolladero, sí. Ell té molt poc glamour, no el vaig conèixer, però t'ho diré. El vaig conèixer a Tudela, menjant cogollos de Tudela. Que dius, home, a l'Iggy Pop menjant cogollos, es menjava cogollos. La cosa circumstancial va ser que jo acabava la meva participació a la pel·lícula i ell just arribava de Mèxic. I llavors vam estar un sopar, li vaig donar molt les gràcies, vam estar xerrant una estoneta, però realment estava cansat. Però bueno, no, jo, a veure, per ser un rebotat de la vida que... En fi, no vaig ser ni a batxillerat, saps què et vull dir? O sigui, jo vaig anar a petar directe a un internat. He conegut l'Iggy Pop, he conegut el Fabio Testi. El Fabio Testi, ell... Cuidadí, no el Fabio Testi, Amb la Romy Schneider, que era una de les meves heroïnes... Més que heroïnes, era una cosa eròtica. Era molt guapa. I ell va fer moltes pel·lícules amb la Romy Schneider. I llavors jo cada dia el tenia allà, a l'Apolo, al Teatre Apolo, fent Torval Grego, i jo feia un paper molt curt... i em va costar molt acostar-m'hi, però sí, al final m'hi vaig acostar i li vaig dir i tal, i em va dir: muchacho, yo he hecho más de 100 películas, ¿tú crees que yo me acuerdo de todo? Dic, vale.
2: Mira, ara que has dit el nom d'Iggy Pop, que ha sortit aquí, jo diré que gairebé es podria fer una similitud, tenint en compte que ell era d'Estats Units i tu de Catalunya, però entre els Estutges i aquella Iguana Villurdog i el Bèstia i Oriol Tramvia, aquí hi ha una connexió.
1: Jo vaig a veure en aquesta setmana que fan de músics, que fan no me'n recordo com se diu, que la fan aquí l'Aribau.
0: Sí, l'Inèdit.
1: L'Inèdit. Van fer un inèdit sobre l'Iggy Pop i sortia ell. I em vaig quedar fascinat. Perquè, clar, va dir, no, diu, jo vaig néixer a Detroit, em sembla que era Detroit, i que era amb una caravana. Sí, els cotxes que porten, una cosa que porten els cotxes darrere. Diu, i vaig a un grup, diu, i vaig dir, tu seràs el baterista, tu la guitarra, tu el baix i tal, i quan ens vam juntar, ens vam donar compte que cap sabia tocar res, no té? I ho explicava ell.
0: Sí, sí.
1: Això fa pensar també una mica en lo del Cisa. El Cisa també va fer un grup, i li va dir al Xavier Riba, diu, jo faré un grup, i el Xavier Riba li diu, home, jo tocaré la guitarra. Diu, no, la guitarra la tocaré jo. Diu, i què vols que toqui? Diu, toca el violí. Va fer tota la carrera.
0: Carai.
1: Sí, s'ho va prendre allò,
2: paramam.
0: Doncs agafem-nos un no literal, però tots anem amb tramvia, aquest divendres.
1: Tots anem amb tramvia. Veniu, home. Sí, quina alternativa teniu? Estar-se a casa vostra? No, veniu allà a les 8 i penseu que amb dues horetes ja farem net. Cada us sortirà, farà un tema i ho presentarà la Mònica Van Campen, que és molt amiga meva.
0: Caram.
1: Que ja no busca jacs, No aneu per aquí perquè no,
0: Molt bé, fantàstic. Doncs ens alegrem moltíssim que 50 anys després continuï sonant tan bèstia tot plegat i que hi hagi tanta gent que recorda aquest disc. Nosaltres també. Gràcies, Oriol, per venir a parlar-ne.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies.

0: Doncs hem començat el programa recordant que demà ja és dia 1 d'octubre, un dia molt assenyalat per bona part dels catalans, l'1 d'octubre, que se'n recordarem sempre d'un cert 1 d'octubre. I, David, demà una tradició, no?, que és mirar una miqueta què tenim aquest mes que comença.
1: Efectivament, demà doncs us ajudem a planificar la vostra agenda musical fent un repàs de cites destacades del mes d'octubre, per exemple, pel que fa a concerts Oques Grasses i també The Strokes i discos moltíssims, per exemple, Mar Pujol el treu disc, Cameron Winter també, però demà molt més.
0: Doncs demà, el mes d'octubre, a Vol d'Ocell, pel que fa a l'actualitat musical,

0: quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Bona tarda, pista de fusters. Som oberts. Oberts per ball. Miqui Puig els plats. El dijó que és. Et diu que ja roden els plats i la bola de miralls. I que la sintonia patant fora és com un far a la foscor quan busques un lloc, un recés. Cada dia, de dilluns a dijous. Repeticions els caps de setmana sempre a les 8. I en digital, quan ho necessitis. Sempre a partir de migdia, del dia en curs, del dia acabat de fer. Cat fresh, que diuen els britànics. Agafeu-vos fort, que ve una tarda preparada expressament pel Gaudi, plena de soul. Ella Thompson, My Weakness.

Mel Burner, Tallacela Thompson, My Weakness, assumir les debilitats amb una balada soul. La banda de suport són els membres del més granat del soul d'allà, membres de Surprise Chef, de Karate Boogaloo i, sobretot, una pèl roja cantant soul. París Paloma.

cosa seriosa, la música que fa Paris Paloma, aquesta artista britànica. Sap composar cançons i té èpica suficient perquè aquesta cançó, amb tot l'aire del sol de tota la vida, t'enganxi des d'un minut un. Pre-Raphaelite. Noms que es van sumant: Paris Paloma, Ella Thompson, i ara arriben els Tagua Tagua. Tropicalistes, fes a minya onda bater. Fes-me.

0: el que ens agrada de la música brasileira, el que ens agrada de la psicodèlia i del soul, en una sola cançó. Tagua, tagua, fes a minha onda patar. Brasil, la pista i els pista de fústers. I tots sabem on va començar això.
1: It began with percussion. It was a very simple beat at first, and the beat grew more complex. It began in Africa.
2: Aquesta és la pista de fust dedicat a Miqui Puig.

Dead Horse Beats, el projecte sempre entre seia i seia, sonar com si fos un grup dels 70, aquest so d'FM que coneixem del Dead Rock o de gent com Fleetwood Mac, The Beehive Estate. Més baixos, més gent que voldria ser l'any 70 i tants.

rodona és la peça d'anunci If I Were You d'un disc que es dirà Plan Is Bad, sonant, atractiu, elegant, melangiós, tot

0: Això sí que és una autèntica batedora. Hi ha tants elements posats en aquesta peça que no saps quina destacar. Només destacar que es diu Claptrap, la peça, que la signen Motel Fantasma i que ja hauries d'estar buscant en el seu Bandcamp la resta de cançons i si tens cèntims encarregar els 7 polzades. La Ràdio Inquieta té una discoteca que es diu Pista de Fusta. És una discoteca diària, com les antigues. El nostre servei no defalleix i sempre som aquí al peu del canó, menys el divendres.
1: Qui no balla no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
0: Dinero, sempre el maleït. Izco, amb la col·laboració de Piwiwi i el remix de Sam Thema. Ja saps que tots els noms queden emmagatzemats a la plana de 3CAT Cultura.

dosis de percussió, la que Sam Theman li posa en aquesta nit com el dinero amb Piwawi, tocs ancestrals i fent que la pista cremi. A vegades no calen grans beats, no calen grans tempos perquè tot funcioni. Yulele, Papa Wemba, amb un remix de Kitty Amor. La música africana sempre present a les pistes del món.

Yolele de Papa Wemba amb un remix increïble de Kitty Amor, en un moment que qualsevol indocumentat va a una plana web de servidors on et pots baixar ritmes i baixos i diu que ja fa afrobeat. Que algú sigui capaç de donar-li un toc nou a una cançó de l'autèntica afrobeat fa que ens aixequem, aplaudim com si fos un gol de Johan Cruyff, perquè la pista no s'esgoti. Les nits són de ball, les boles de mirall roden, i abans, a les discoteques, hi havia molt de fum. Nature Vibe titula Noches de Humo, la seva darrera producció, i tu la sents, com no, a la pista.

0: Nature Vibes. Si ens es diu el projecte. Aquestes són les Noches de Humo. Quina elegància. Pocs elements ben posats. Aquesta guitarra que va fent pel fondo. La veu i els teclats. Quan una cançó t'embolcalla, ja no pots marxar. És el que té ser al mig de la pista. Sense mòbils, només veient cares somrients. Gent que obre els braços com tu i que també marxa de la rutina diària venint a ballar a la pista.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta. Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco
1: lights, Jack, turn the morning light. Under disco lights. Jo també ballo Pista de Fusta. Under disco lights.
0: Una petita meravella recuperada del Bogus de la Black Science Orchestra. Les feien en directe, ara que Leslie Bedell està malaltó, la pugen a banca perquè tots la comprem i col·laborem en la seva recuperació. Where Were You? El DAP, l'Opo Racing Mix, que ells feien en directe per embogir amb molts dels grans balladors de Nova York. Durant una gira americana van fer això i ara tu tens

Dance Club. Pista de fusta, Dance Club.

comprant vinil i ajudar a la recuperació d'un Ashley Battle. Un home que ha escrit cançons com Lazy Dick Express, que es va inventar la Black Science Orchestra, que ha remesclat a Déu i sa mare, passant penúries, perquè la vida del músic sempre és dura. Per això els ballem, per això els estimem, per això els hem d'apoyar dia a dia. I jo, que és productors, músics, balladors, tots units fent força. Black Science Orchestra. Inimino cada dia. M'agrada més.

No només s'ha de saber fer la cançó, sinó produir-la i triar qui canta. Triar Charlotte Plank perquè canti Katy Perry fa que la cançó tingui moltes més possibilitats de ser així de bonica. Torna perquè ho heu demanat. Les llums vermelles, sabeu que hi llums vermelles vol dir que ella hi ha maldat, que la maldat ens farà anar directes a l'infern i que l'infern és on es balla millor. Red Lights on My Skin, el projecte Banner. Ja ho saps, una mica d'àcid sempre va bé, aquell toc de llimona.

una piconadora. Això és aquest Red Lights on My Skin, The Banner. Ens va agradar tant que torna. Aquí la teniu. Una frase mítica de la rave, del dancehall. Six million ways to die. Cridaven els MCs. Pix Nature i The Beat Case. Gas a fondo, un pirata sonant a la tarda dedicada.

Els MCs de Dancehall ho deixaven clar. 6 million ways to die. Era com vulguem dir, domen, domen, que no s'esgoti la festa. Cançons, ridims, beats i més. Pick Snatchers de Beat Keys, Busy Rhymes. La versió bootleg, la versió en diuen pirata, que tu pots sentir en una tapa de ball qualsevol. La teva emissora favorita, Aicat a la inquieta i en la seva pista, la de fusta, la única, la inesgotable, la de Miqui Puig als plats.

0: wants to be a DJ.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Tots volen ser DJ, però no saben el que costa triar, escollir, viatjar, aguantar, pesats, en llocs on no saben què hi ha. Però a la pista sabeu què hi ha. Música bona, inesgotable, novetats diàries.

0: té tot. Vita escallot i aquesta babassa que t'invita a My Disco és Stephen Joke. I la pista ho deixa votant perquè aquí acabarem. Vaja, que està preparat en l'altre plat. Una peça de Danner. Recupera tots els noms com el nostre plana web de 3Cat Cultura. Recupera programes. Convida amics a que ens descobreixin i, sobretot, fes boca orella. Ens ajuda perquè així ens pugen els números. Som més presents. I la cosa continua. Som a la temporada 26. 27 i la pista no s'esgota. Us dono les gràcies per ser-hi cada tarda. El meu nom és Miqui Puig dels Plats i això és Pista de Fusta. Bajac, Danner tanca. Una nova tarda de ball.
1: Pista de Fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de

0: Que sí, que sí, que n'hi ha més del que et penses, eh?
1: Et dius, no, home, no.
0: Això ho fan quatre friquis. No, no, no, no. Això és una malaltia i s'ha de respectar. I a més, té molt a veure també amb el mal dormir i amb l'insomni. I no, no caminen així amb els braços cap endavant com a les pel·lícules. Senzillament s'aixequen a mitjanit i fan un passejat per la casa.

Sleepwalker, els Kings. Quina facilitat que té en Ray Davies per fer aquestes cançons que sembla que s'hagin fet tota la vida i que de tan senzilles es tornen impossibles de replicar. Bueno, el Ray és un sonàmbul i un insomne declarat. Vull dir que tota la vida ha dit que té molts problemes, sobretot quan va canviar de viure a Londres a Nova York. Es veu que el jet lag li va durar com a 10 o 12 anys. La Lily Allen, en canvi, parla

d'un altre tipus de sonambulisme. És aquest que esdevé un estat d'ànim quan te n'adones que la teva parella t'està fent llum de ganxo. Per això ella diu que tu no pares de parlar, però jo cada cop em sento més sonàmbula.

Lily Allen, amb aquest disc que va ser com un exorcisme de la traïció per part de la seva parella sentimental quan se'n va adonar que tenia un piset de solter de la manera més brutal possible. Ara donem la benvinguda als Ecstasy, i amb els Ecstasy tinc una debilitat, nena. L'Andy Patridge, quina història més curiosa, eh? Un dels grups que feien millor pop a finals dels 70 i principis dels 80 i que rivalitzaven amb els Police, van fer de taloners dels Police, però el seu cantant va tenir un atac de pànic escènic i va decidir que no faria mai més un concert en directe i no en van fer mai més cap, just quan estaven a punt de tenir un èxit extraordinari. I clar, el no tocar, això va ser una pedra massa pesada per poder suportar i per poder tenir el ressò que es mereixien. Però vaja, que els tios tenien tanta classe com, per exemple, relegar en una cara B aquesta cançó que es diu The Sonambulist, basada en un poema del Clorax Simmons i que parla d'una noia que es passeja per la seva casa sense fer cap soroll.

Ecstasy, The Sonambulist, la cara B del 10 Feet Tall, que era una de les cançons triades com a single de l'LP Black Sea. Ah, i el Black Sea, no. Black Sea és el primer gran disco dels Ecstasy. Passem ara als Ultravox. Ultravox tenien una carrera bastant curiosa, no? Van començar siguent un grup de pop angulós, de post-punk, amb el John Fox de líder, i de repent el John Fox va decidir que s'anava pel seu compte, i els Ultravox se van quedar sense... Bueno, van haver orfes, gairebé com si quan el Peter Gabriel va deixar Genesis, el David Lee Roth va deixar Van Halen, no? Però contra totes les expectatives, els tios van fitxar el Mitch Ure, i el resultat va ser un disc que va eclipsar tota la carrera anterior. Una autèntica bomba de tecnopop industrial sintetitzat i alhora comercial.

Sleepwalk, els Ultravox, tio, que van petar-ho amb aquell Oh, Viena, tutum, tutum, eh, que us sona? Bueno, és que l'estic fent igual. Aquí estem avui al cel obert, parlant de sonàmbuls i gent que no pot dormir. I ara arriba el gran Scott Walker, el dandy del pop alternatiu, que va deixar de banda una carrera d'èxit per fer discos personals empaltats de Jacques Brel i de dissonància. Aquesta cançó és del únic disc que va treure a la dècada dels 80, el Climate of Hunger, on fa servir aquesta, bueno, aquesta manera tan seva d'explicar les històries de manera metafòrica, gòtica i una mica espectral. Això es diu Sleepwalker's Woman.

Sleepwalkers Woman, el gran Scott Walker, parlant d'aquesta relació enigmàtica amb una dona sonàmbula. La Julia Marie Bryan és una cantautora de Buffalo, New York, i ha publicat 3 discos d'estudi fins ara. El Rooms with Walls and Windows, el Not Even Happiness i el The Greater Wings. La Julia practica aquest tipus de folk detallista, de cantautor postmil·lenial, amb aquesta tècnica del finger-picking tan característica. En aquest Sleepwalker comença la cançó amb una frase que ja et deixa bastant bocabadat. Jo vaig viure la meva vida tota sola abans de que tu arribessis.

Julie Byrne i l'Sleepwalker, en aquest cel obert mig sonàmbul, que ara dona la benvinguda al gran Dan Vejer, líder dels Destroyer, i que aquí amb el Sandro Perry col·labora amb aquest Sonambulist Blues.

0: Buah, bastant espectral, no, aquesta peça? Mare de Déu! Destroyer i el Sandro Perry, que potser que ens demanen una mica de pausa per pair-ho això, perquè m'està agafant una mica de iuio, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert, repassant cançons sonàmbules, i anem ara amb els Better Oblivion Community Center, que malgrat aquest nom tan llarg, és una proposta així com de supergrup, però de butxaca. Són la Phoebe Bridgers i el Connor Oberst, és a dir, déu-n'hi-do, que van publicar un disc a mitges del 2019, on parlen també d'aquests problemes amb quan tens una relació que no acaba de funcionar i que et va erosionant anímicament fins que arribes a un moment en què et sents com si fossis un sonàmbul, però no durant la nit, sinó també durant el dia.
2: It's impossible to count. One, two, three, four.

Better Oblivion Community Center, el que és el mateix Phoebe Bridgers i Connor Oberst, practicant aquesta americana postmilenial, en un cel obert que parla de gent que camina per la nit, però camina per la nit que no estan desperts, que són sonàmbuls. Vaja, mira, ara arriben els Càmera Obscura, que també utilitzen aquesta metàfora del sonambulisme per defensar el final d'una relació tòxica, preguntant-se si realment val la pena continuar.

Sleepwalking, aquesta cançó publicada al maig del 2024 dels Camera Obscura, passant el relleu ara als Modest Mouse, aquest grup format a Washington però ubicat a Portland, Oregon, amb l'Isaac Brock com a líder indiscutible. En aquest Sleepwalking, Couples Only Dance from Prom Night, ens parla de que es va enamorar d'una noia i va necessitar comprar ràpidament un mapa per saber exactament on vivia i on l'havia d'anar a buscar.

Sleepwalking dels Modest Mouse. En aquest cel obert sonàmbul, que dona la benvinguda a Echo and the Bunnymen, un dels grans del pop britànic de la dècada dels 70-80. Ens van formar el 78, però realment quan van començar a tenir èxit va ser a partir dels 80 amb el Ocean Rain, bueno, Liam McCulloch, tio, que me'l vaig trobar un dia, t'ho prometo, me'l vaig trobar un dia a... on era? A Manhattan, bueno, en un bar de Manhattan, i anava vestit com si anés a pujar en un escenari. Igual, la pinta, el xubasquero aquell fins als peus, les ulleres de sol i el serrallet aquest. Més mono...

Els sonàmbulis dels Echo and the Bunnymen anuncien l'obert que hi ha encara la recta final, però que té temps per convidar els germans Andrew i Matt Como des de Long Island, que ells caminen de manera sonàmbula, però no per casa. No, això ho troben poca cosa. Bufant, passejant per la lluna. No em diguis que no és romàntic.

Els Coma Brothers, que no saben si estan somiant o això és una realitat, cosa que els Might Be Giants, ells sí que ho tenen bastant més clar. Bueno, és que els de Might Be Giants són com una espècie d'univers en ells mateixos, musicalment parlant. Practiquen un pop angulós que no saps mai per on tirarà, ple de sorpreses i ple de sentit de l'humor. Aquí es fan una definició exacta del que és un sonàmbul. Un home que camina per casa amb els ulls tancats i que, sisplau, et demana que no facis cap soroll ni els despertis, que es veu que això és molt fotut.

They might be giants, sleepwalkers. En aquest cel obert sonàmbul que ara rep els avionets des de Dinamarca i la seva barreja d'harmonies d'Everly Brothers i sorollisme de la Velvet Underground. Això és el Pretty in Black, el segon disc d'estudi, i és una cançó perfecta per acomiadar-nos per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu. Sí.

0: Escoltes ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.
1: Benvinguts una setmana més a l'Spin-off. Com esteu? Encantats de reunir-nos amb vosaltres, reunir-vos amb nosaltres o nosaltres amb vosaltres, el que preferiu, aquesta horeta a ICAT per parlar de cinema, de cultura, de Festival de Sant Sebastià, d'acomiadar a un gran director i, sobretot, centrar-nos avui en una gran estrella, Tom Cruise. Perquè estrena la seva nova pel·lícula, que ha dirigit Alejandro González Iñárritu, que sobretot jo crec que la pel·lícula és més Iñárritu en realitat que Tom Cruise, però pensava que era una bona excusa, doncs mira, per repassar la trajectòria d'aquest actor, també perquè ha estat una setmana, venim d'un parell de setmanes de molt poques estrenes, ja ho vam comentar, molta por a la bola negra, que està fent uns números d'escàndol pràcticament, i la Sílvia aixeca la mà, està

0: estat convisquent, no?, al Festival de Sant Sebastià.
1: Exacte.
0: I que ara ens faràs 5 cèntims del que ha estat el festival i comentarem el palmarès, si et sembla bé.
1: Molt bé.
0: Doncs, escolteu, avui el tema obliga, no utilitzarem músiques de grups i això, sinó anirem escoltant meravelloses bandes sonores que també ens agrada tant, en quant recordar quan es feien bones músiques, no? Per exemple, aquesta de Risky Business.

0: crec que no hi ha una cançó que defineixi millor el que és l'inici de Tom Cruise a l'estrellat que aquesta cançó i aquella aparició, no?, amb roba interior ballant a Risky Business. Bé, comença la seva carrera el 1981, quan tenia només 19 anys, i la seva primera aparició va ser a una pel·lícula que es diu Amor sin fin, que segurament no us deu sonar de res. Surt molt poc, de secundari, però és una pel·lícula amb Brooke Shields de protagonista, joveníssima i superatrevida. Era un adolescent i ja sortia despullada. En fi, era una pel·lícula molt polèmica del Franco Zeffirelli, a més, que no està gens malament. No sé si heu vist Taps, aquest nom que tapones, però en català, diguéssim, no sona. Doncs està molt bé. Us recomano moltíssim veure aquesta pel·lícula que protagonitzava el George Scott, si no recordo malament, i que hi havia... Sí, a veure, que no et sento, Daniel.
1: I Timothy Hutton,
0: sí,
1: també.
0: Sí, Timothy Hutton. Bé, era una d'aquestes pel·lícules generacionals d'aquesta època on apareixien molts d'aquests actors que serien després famosos. Era una crítica a tot el tema militar americà, perquè ells eren com un grup d'elit militar jove, al que se'ls hi moria el seu líder, el George Scott, i s'atrinxeraven tots a dins de l'acadèmia, i a partir d'allà muntaven una revolució. Era una pel·lícula molt dura, molt violenta, i el Tom Cruise estava molt bé. Deia això del generacional perquè va ser l'època que també va fer Rebeldes del Coppola. Aquí va començar a acumular grans directors, ara ho veurem, no?, la seva carrera. Aquesta sí que l'heu vista, no? O què?
2: Aquesta sí.
0: I què tal, Agu? T'agrada Rebeldes o què?
2: Li tinc un carinyo especial, sí, sí. Pel·lícula, jo crec que de culte ja, no?, quasi.
0: Sí, per al tema dels actors i tot això, o t'agrada per algun altre motiu?
2: Per cinema que potser ja no existeix, no? No sé, en Dani, si...
1: Sí, és una pel·li que per coincideix més o menys en La Ley de la Calle, no?
0: Sí,
1: que...
0: es van fer a la vegada el mateix
1: per
0: any.
1: Per també però... era que reuneix una generació d'actors que creix junta, no?
0: Matt Dillon, Rob Lowe, Diane Lane,
1: Patrick Swayze,
0: evidentment, Tom Cruise... Bé, Mickey Rourke ja era més gran a La Ley de la Calle. És curiós perquè Rebeldes i La Ley de la Calle es van fer a la vegada i tenien coses similars, però sempre he vist Rebeldes com et diria, com la versió, anem a dir, més comercial o més amable, i La Ley de la Calle era com la versió més d'autor, no? De
1: sí,
0: cinema.
1: Una en color i l'altra en blanc i negre.
0: Clar, també. Més neorealista.
2: Una més bruta, l'altra més, no? Més
0: i tot això. Segurament tampoc heu vist Ir a perderlo y perderse. La recordeu? És que aquest títol és brutal. El títol era Losing It i parlava de la virginitat, perquè és una pel·lícula del 83 que va fer Tom Cruise, que era, bé, ho diré clarament, com una de les filles de Porky's, no? Aquestes pel·lícules d'adolescents sortits que han de perdre la virginitat abans de que acabi el curs, doncs es deia així, Ir a perderlo i perderse, perquè eren uns nois que se n'anaven a Mèxic, perquè llavors les prostitutes només estaven a Mèxic, i és una pel·lícula que, de la que Tom Cruise renega moltíssim i s'avergonyeix profundament i que li podria haver marcat la carrera. Però alerta, qui la va dirigir? Curtis Hanson, eh?
2: Ostres.
0: Molts anys abans de L.A. Confidential, de Jóvenes Prodigiosos, d'aquestes meravelles. La Sílvia està al·lucinant, eh?
3: Sí, estic al·lucinant bastant amb el nostre Tom.
0: Bé, pecats de joventut, que també, clar, havia d'agafar el que podia, no?
2: La recomanes, però, al fons?
0: No, és molt dolenta, molt
2: vale,
0: dolenta.
2: Vale.
0: És a dir, algunes d'aquestes, la de Taps, et dic que està molt bé, Amor sin fin és molt curiosa, aquesta és molt dolenta, és un error, clarament, però vaja, escolta, coses que passen quan ets jove, no? No és tan error La clave de l'éxito, que és una altra pel·lícula bastant desconeguda de la seva carrera, era una pel·lícula sobre futbol americà, i era bastant distreta, i després ja va arribar, evidentment, Risky Business, que és la pel·lícula que el llença totalment a l'estrellat. L'has revisat o l'heu revisat últimament, Risky Business, Daniel?
1: Jo la tinc bastant oblidada. Fa molt de temps que la vaig veure i no he revisat fa temps.
0: I recordes si et va agradar, per
1: però, bueno, sí, recordo que és una pel·li molt mítica de la meva infància i té escenes memorables que és impossible oblidar-se.
0: No, evidentment, no? Escenes amb un tren, amb Rebecca de Mornay i coses d'aquest estil, però era una pel·lícula, no sé si la recordeu, Agus i Sílvia, que amagava una crítica duríssima al capitalisme, al triomfar de qualsevol manera, perquè aquest noi és un noi que es queda

0: queda sola a casa seva un cap de setmana i el primer que fa és gastar-se tots els diners amb una prostituta, amb Rebecca de Mornay. Quan aquesta tia li pren absolutament tot del pis, què fa? Organitzar una festa de prostitutes a la casa on s'acaba presentant el típic senyor de la universitat que ve per veure si la seva sol·licitud ha de ser acceptada o no, i queda tan fascinat de la iniciativa que té ell i dels diners que pot guanyar en una sola nit que l'agafen, no? Com, ostres, aquest tio el volem, és com el somni americà, és a dir... I clar, és una pel·lícula que sí, era divertida, era entretinguda, era com així d'adolescents, però jo crec que tenia molta mala llet, també. Aquesta és com la primera fase, una miqueta, de la carrera de Tom Cruise, fins a aquest primer èxit, i mira, aprofitem ara per comentar una de les estrenes de la setmana. German counteroffensive has been going on for 3 days. We need you to block that road this morning. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. Come on, come on. Es diu Lucky Strike, pel tabac. Hauríeu de veure la pel·lícula per entendre-ho. És una pel·lícula de guerra, Segona Guerra Mundial, protagonitzada per l'Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood. I és una pel·lícula, és una mena de 1917, per entendre'ns, un soldat que es queda sol, sense el tema del pla seqüència i tot això. Però vaja, supervivència entretinguda. En aquest cas, la particularitat és que ell té una ràdio que és l'única que li pot salvar la vida, i hi ha un muntatge paral·lel amb la dona que ha fabricat aquesta ràdio. Bé, no us explico més. Drama bèl·lic curiós, ben portat, i amb aquesta altra part que funciona prou bé. Per tant, podeu anar a veure Lucky Strike, seria una aposta segura d'aquesta setmana.
1: L'Scott, què tal?
0: L'Scott,
2: sí, bueno... jo tenia la mateixa curiositat.
0: Ella està, bé, està correcta. No, és que, clar, està moltes vegades està sol, disparant, poqueta cosa més, no? Però vaja, no està malament, no està malament. Enmig dels inicis de la carrera de Tom Cruise i del que vindria després, va quedar una única pel·lícula diferent a tota la resta de la seva carrera i amb una banda sonora estranyíssima.

0: Com si fos la banda sonora Enigma, Daniel, l'encertes o què?
1: Legend, no?, de Ridley Scott.
0: Correcte, Legend, aquesta pel·lícula del 85, que clar, en aquell moment sí que era una pel·lícula d'aquest gènere que se'n feien moltes als anys 80, no? Espasa i bruixeria, que se'n deia, però és un dels grans fracassos de la seva carrera i, de fet, de Ridley Scott, que venia d'Alien i de Blade Runner, que tampoc havien estat els grans èxits que imaginem ara per com són de clàssiques, però que aquesta va ser un gran fracàs. Però a mi és una pel·lícula que em fascina. Aquesta sí que la vas revisar fa
1: aquesta
0: poc, no?
1: Aquesta la vaig revisar fa poc. No la recordava com que m'havia agradat molt al seu moment, i revisant-la ara fa poc m'ha agradat molt més.
0: Sí.
1: La veritat és que em va impactar bastant. Crec que aguanta molt bé el pas del temps. I
0: perquè tenia uns efectes de maquillatge fets i tal, clar, no tenia els efectes digitals, escenaris construïts de veritat, maquillatge, i clar, això fa que aguanti molt millor. També us dic que vaig veure l'altra, hi ha dues versions, la de Jerry Goldsmith i una altra, crec que era la música dels Tangerine Dreams, i que era, la vaig veure fenomen, em va semblar horrorosa, perquè a més canvia el muntatge de la pel·lícula, no només la música, vaig dir, hòstia, menys mal que tenim la versió del Jerry Goldsmith. Tu la recordes, Agus, aquesta?
2: La vaig veure, però no la recordo.
0: No, heu de revisar aquests clàssics de la infància, Sílvia?
3: Sí, jo el recordo a ell vestit d'aquella manera, però tampoc et podria dir que la tinc molt present. Tinc altres més presents.
1: Ja amb un paper espectacular de la senyora Tim Curry.
0: Sí, Tim Curry, que ens va deixar fa poc, sent aquell dimoni, no? Aquella obscuritat que li deien a la pel·lícula, efectivament. Doncs aprofitem per fer un homenatge a Gonzalo Suárez, que ens ha deixat ara fa molt poc, i el Daniel especialment està molt trist per aquesta pèrdua.
1: Sí, a mi és un director que m'agrada bastant, sobretot la seva pel·lícula Remando al viento, és una pel·li que m'agrada moltíssim, i sí, la veritat és que una pèrdua bastant important, encara que ara fa ja molts anys que ja no feia res, però bueno, sí, crec que és un director molt interessant.
0: Ha mort als 92 anys, un director important per la cinematografia espanyola, i a més, és l'últim Goya d'honor, que aquelles coses que passen que dius, bueno, potser és que ja sabien que estava una mica malalt o això, però la qüestió és que la setmana que ve la Filmoteca just anava a fer el cicle que fa cada any en favor del Goya d'honor, i per tant podreu recuperar una de les seves pel·lícules, que curiosament és Epílogo. Per tant, crec que molt, molt ben escollida.
2: Molt poètic tot, eh?
0: Sí, totalment. I encara més, volies dir alguna cosa més?
2: Ara que parlaves de la Filmoteca, recordar també a l'oient que faran un cicle de Paul Thomas Anderson, que començarà ara a principis d'octubre.
0: Sí, s'està fent. Ara podreu revisar tots els clàssics de la seva filmografia. L'Héctor ja s'ha comprat un munt d'entrades, em va dir.
2: Molt bé.
0: Doncs escolta, parlant de Gonzalo Suárez, va, un homenatge del més gran.
4: La gràcia del cinema de Gonzalo Suárez és que era asturià i, per altra banda, que no se semblava mai a si mateix. És a dir, tocava tots els pals dels jocs de cartes i es divertia moltíssim fent pel·lícules, de manera que les podia fer tan estranyes com, per exemple, aquell Morbo o El diablo con amor amb Ana Belén i Víctor Manuel, musicals de la transició, imagineu-vos, o cinema de l'Escola de Barcelona estil Ditirambo o Aum, guions per Vicente Aranda, i després va fer La regenta, que clar, asturià com era l'únic director que la podia entendre a la perfecció. Batusta és Batusta. A mi m'encanta Parranda perquè és la pel·lícula més alcohòlica de la història del cinema espanyol. I Reina Zanahoria perquè era una anada d'olla absoluta i total. Els últims anys ja es va tornar una mica més convencionalot, li interessava més escriure, s'havia avorrit de com evolucionava el cinema, però ens deixa una llarga, llarga història d'imaginació al poder, per entendre'ns. La veritat és que algunes han envellit i altres cada any estan millor. Per exemple, Remando al viento, que no deixa de ser una de les millors, per no dir la millor aproximació lliure a l'esperit de l'original de la història del monstre de Frankenstein, feta al cinema espanyol. Per tant, aquell senyor amb cara de personatge de l'abuelo de Galdós dirigit... bueno, ja us ho diré. La veritat és que era un senyor com de la vella escola, més progressista que tots els directors de la nova escola. I la seva desaparició, doncs, ja s'havia retirat fa molt de temps. Es dedicava a escriure molt bé, per cert, i certament deixa un llegat que hauríeu de revisar en calma, perquè, mare de Déu, senyor, quina bogeria de carrera.
5: Spin-off, perquè vosaltres sou les protagonistes de la vostra història.
0: Clar, Top Cruise és banda sonora de la nostra vida. Aquesta cançó, al seu dia, la devíem avorrir fins a límits... no sé si més que Dirty Dancing, Sílvia,
3: no,
0: o per,
3: no,
0: per allà
3: no.
0: Estava, no?
3: Més per allà...
0: guanyadora de l'Oscar. Entrem en l'època 1986 del sex symbol, no? Del Tom Cruise que estava a les carpetes de les adolescents i que llavors és quan jo li tenia rabieta, no?
3: Feia... I tenia rabieta?
0: Sí, vull dir...
3: Jo era l'amiga d'una amiga meva que està bojament obsessionada amb Tom Cruise i jo anava a veure totes les pel·lícules per acompanyar la meva amiga. Vull dir, aquella època me la vaig tragar tota.
0: Tota, començant per aquesta Top Gun, no ho sé,
3: sí,
0: potser...
3: I la Superpop.
0: Mira, fa poc la... Sí, Superpop, Sensación de Vivir, bla, bla, bla. Vam anar al cine de restrena amb el Daniel a veure Top Gun i, ostres, s'aguanta prou bé la pel·lícula, la primera, parlo?
1: Sí, sí, sobretot a part, és que, clar, la pel·li és del 86, jo tenia 7 anys quan es va estrenar, evidentment no la vaig veure al cinema, i és una pel·lícula que recordava que de veure-la a casa estava bé, però no era tan espectacular, no? I al veure-la al cinema, a mi almenys em va pujar.
0: Sí,
1: és
0: sí.
1: Molt espectacular per veure-la en pantalla gran.
0: I el 86 va ser també l'any que va estrenar El color del dinero, amb el Martin Scorsese, i clar, és veritat, és Scorsese, és, parlem de cinema d'autor, amb Paul Newman, el que vulguis, però ell encara feia el paper de sex symbol, en el fons. El que passa és que per mi el mèrit que té és com aguantava la interpretació d'un Paul Newman que va guanyar l'Oscar per aquella pel·lícula. Agus, la tens present, El color del dinero?
2: La tinc present, aquesta sí que l'he recuperat, i em sembla una pel·lícula molt notable, no?, que... És això, no? Tinc la sensació que aquest tipus de pel·lícula ja avui en dia no tindrien sentit, i en canvi en aquella època, a més, han envellit molt bé, no? Han aguantat molt bé el pas del temps i...
0: Sobretot aquell pentinat no tindria sentit.
2: El pentinat, sí. Aquella cosa de gomina...
0: Sí, sí, totalment.
2: Però són pel·lícules molt sòlides, no? Tot i que en aquella època no sé com es van rebre... Bueno, va guanyar un Òscar, però...
0: Va guanyar l'Òscar Paul Newman després de rebre un Òscar honorífic. L'any passat va rebre l'Òscar honorífic Tom Cruise i deien, potser li passarà el mateix, no? I li donaran aquest any. El que passa és que jo crec que les seves opcions s'estan desinflant a poc a poc, no? Però vaja. El color del dinero i, evidentment, Cocktail, qui no, la teniu revisada.
3: Sí, sí. Què, Sílvia? Tinc moltes imatges de Cocktail. És que, clar, és que tota aquesta època, tota aquesta era, la tinc com clara de les meves primeres escapades al cinema, no? Amb ella allà, que estava molt de guaperes.
0: Home, clar, el pòster d'aquella pel·lícula és ella allà, com si fos el CD d'un superventes d'aquests que no veig. A mi m'hagués agradat, o m'agradaria, vaja, que de Risky Business o de Cocktail facin una seqüela i veure com ha sobreviscut un jeta, com els que eren els protagonistes d'aquesta pel·lícula, el Me Too i tot això, saps? O sigui, com es mouen aquests zánganos en el món actual, no? Però vaja, Cocktail tenia molta gràcia, la banda sonora i tot això, no? I quin altre? Bé, Días de Trueno va arribar una mica més tard, ja era del 90, quan ja estava en una altra fase, i potser per això no va funcionar del tot, era com gairebé una revisió de Top Gun, però vaja, una altra pel·lícula. Jo és la primera que vaig veure al cine de Tom Cruise i em va divertir moltíssim, evidentment, no? T'agrada més o menys que Top Gun?
1: Sí, bueno, a mi a dies...
0: Tu que estàs aquí mirant les puntuacions
1: sí, no,
0: al Film Affinity...
1: A part, volia comentar que just també el 88 fa Rain Man, que és també la primera vegada que intenta fer com algo molt més serio.
0: Però tranquil·la, ja arribarem a això.
1: No, bueno, va abans, no?
0: Sí, sí, però anem
1: vale,
0: fent una
1: vale,
0: miqueta...
1: Vale, per... Perdona, llavors.
0: Bueno, això,
1: Días de Trueno
0: sí.
1: A mi és una de les meves pel·lis preferides de Tom Cruise.
0: Sí.
1: És, a mi el cine deportiu es barreixen, que des de cotxes, de motor, no? I, bueno, jo encantat ara que ja per fi rodi la seqüela, i és una pel·li que a mi m'entusiasma, he vist moltíssimes vegades.
3: Però jo, a mi també m'agrada, però jo tinc molts dubtes amb aquesta seqüela.
0: Bé, ja veurem què passa. També té bastanta gràcia que després de fracassar amb Ridley Scott es posi a treballar amb el germà i li funcionin bé les pel·lícules. Però escolta, va, aprofitem aquesta banda sonora de fons perquè, escolta, l'Agus vens de Sant Sebastià, anem a repassar una miqueta què va passar en el festival d'aquest any. Jo t'he de dir d'entrada, no sé què tal la pel·lícula, molt content que li donin una conxa d'or a Mike Leigh, per començar.
2: A Mike Leigh, que per cert... o sigui, jo crec que està justificat. Per cert, es diu que és l'última de Mike Leigh, vull dir, ha anunciat que es retira. I crec que és una conxa d'oro justíssima. Vull dir, sabeu que normalment als festivals tot es discuteix, els guardons i el palmarès en concret sempre són motius de separació i de divisió. En aquest cas, l'ambient que respiraven allà era merescudíssim i bastant unànime, no? I això és una cosa que no acostuma a passar, per tant, dona molta força a la pel·lícula.
0: I et puc preguntar, un ànima per allò de trajectòria tal o per la pel·lícula en si?
2: És que la pel·lícula és molt bona. Vull dir, tinc ganes que arribi aquí perquè la pugueu anar a veure, que crec que és gener-febrer, vull dir que encara ja sabeu com funciona això de la distribució, que és foc lent, però quan arribi us insto a que aneu corrents i que la parlem, perquè és d'aquestes pel·lícules que crec que són molt necessàries, encara que no m'agradi gens aquesta paraula, aquí sí que s'agafa la noció necessària avui en dia, no? Com a mirada humanista i retrat de les petites coses que importen de la vida, i és impressionant, se m'està posant la pell de gallina.
0: No,
2: només
0: m'agrada molt que ho diguis. A mi l'anterior, la de Hard Truth, ja m'havia agradat moltíssim. No em semblava la pel·li d'un senyor gran, per entendre'ns, que fa cinema ja per inèrcia, sinó d'un tio compromès amb el
2: totalment
0: que està fent.
2: Totalment, se l'ha comparat al fons molt amb Ken Loach, i per mi aquesta comparació és una mica injusta, no? Perquè Ken Loach, amb totes les virtuts que té, no sé si us agrada o no, és més pamfletari, és més polític, és més en el bon sentit, però aquí Mike Leigh el que fa és oblidar tant de tot el que t'està passant cada dia, oblidar tant de la televisió, de les notícies, i anem a cuidar-nos, no? I és una pel·lícula de cures.
3: Ai, quines ganes.
2: Sí, és meravellosa, de veritat.
0: Què més has vist al Festival de Sant Sebastià que t'hagi cridat l'atenció?
2: Partint d'aquí, d'aquesta gran Concha d'Oro, com us deia, molt, molt, molt absoluta, el premi del jurat, per cert, a millor guió també anava cap a ell. Si voleu, comento una mica el palmarès, però per sobre. El premi especial del jurat anava a una pel·lícula molt odiada en el festival, que es diu Border, una pel·lícula xinesa dirigida per Bian Jing. A mi em va encantar, vaig sortir dient molt bona pel·lícula i tothom dient-me no, ets un desgraciat, perquè és una pel·lícula que no suporta ningú, no? Però bueno, sempre remana contra corrent, em vaig quedar molt
0: remando
2: sol.
0: Remando contra el viento, en
2: aquest cas. Exacte, hem de destacar també la Concha de Plata, millor direcció, que va per Amanda Kernel, que és una directora sueca que, per cert, es diu que potser va als Oscars com a seleccionada de Suècia. És una pel·lícula que es diu Brace Your Heart en el títol internacional, i és una pel·lícula visualment molt potent. És veritat que en coses de guió potser em va relliscar una mica més, però és una pel·lícula com atmosfèricament molt bonica, molt, molt intensa, i és com un coming of age d'una noia que passa penúries i s'ha d'adaptar en un món molt masculí, en el món rural, en un poble de Suècia, i bé, ja està. També us convido a veure-la quan surti. I una altra que volia destacar també és la millor fotografia dins del palmarès, que va a la pel·lícula noruega Markens Growth, Growth of the Soil, que és una pel·lícula que és una adaptació d'una novel·la noruega que és immensa. És una pel·lícula també, ara que s'està parlant tant de la bola negra, no?, com a pel·lícula gran, aquesta seria una pel·lícula molt gran, en el bon i en el mal sentit, és a dir, ja, a vegades és tan gran que passa per sobre, però que recomano també moltíssim l'experiència al cine, sobretot, recordeu-la, Growth of the Soil, espero que tingui distribució, i és una... t'atropella, és una pel·lícula d'aquestes que passen en una muntanya, pocs personatges, però en un lapse molt extès del temps, vull dir, passen dècades, i acompanyes els personatges durant tota la seva vida, pràcticament, i és impressionant. I Alfons, no sé si em deixes fer una menció, no sé com anem de temps.
0: Una menció especial del jurat.
2: Una menció especial
0: del jurat Agus.
2: Del jurat Agus. Vaig veure Club Kid, que és una pel·lícula que a mi se'm va escapar de Cannes, de Jordan Firstman. És increïble. O sigui, pel·lícula de l'any per mi, probablement, i mira que l'any és difícil.
0: No, el que és difícil és que li agradi a l'Hector i va sortir meravellat.
2: És que li ha agradat a tothom, també.
0: Sí.
2: Aquesta no competia sense Sebastián, i per això crec que, no sé si es van dur alguna cosa especial, però és increïble. No us vull explicar molt d'aquesta pel·lícula, però recordeu-vos de Club Kid, perquè és preciosa, també molt bonica, i una pel·lícula que cala també dins, i avui en dia crec que és molt difícil, no?, que el cinema t'aconsegueixi remoure d'una manera molt intensa, i aquesta ho aconsegueix, vull dir, plorera assegurada i molt bonica.
0: Doncs Club Kid, apuntada sens dubte, Daniel. Doncs escolteu, a la taquilla aquesta setmana la bola negra ha fet uns números increïbles aquí, gairebé 5 milions d'euros. Clar, parlem d'una pel·lícula que sí, se n'ha parlat molt, però va del que va, dura 3 hores, vull dir que tampoc era tan fàcil. Una setmana espectacular on la reestrena d'Endgame també ha fet 1,5 milió d'euros, on la pel·lícula del Brad Pitt, que als Estats Units no ha anat tan bé, aquí ja també ha fet més d'1 milió d'euros, Resident Evil funcionant superbé, en fi, un cap de setmana apoteòsic. A Estats Units, la reestrena d'Avengers Endgame també ha estat líder amb uns numerassos que farà que recuperi el número històric de recaptacions mundials. Què va passar? Que ja l'havia aconseguit, però després James Cameron va reestrenar Avatar per 27a vegada i li va prendre una altra vegada, i ara aquests tornen a reestrenar. En fi, és una mica presa de pèl. Jo crec que les reestrenes haurien d'anar a banda, diguem, de l'estrena original. Per què dic això, també? Perquè Spider-Man ja han anunciat que faran una reestrena. Dius, però a veure, la tenim en cartellera encara, com us atreviu a dir? Ara us posarem 5 minuts més, saps? O sigui...
2: I això és una mica, aviam qui la té més gran, no?
3: Sí,
2: vull
3: exactament,
2: dir, és com
3: jo estava pensant això.
2: Tan americà.
1: És un muntatge i reestrena.
0: Sí, sí, no, és d'una jeta important, sí. Però vaja. Algunes notícies d'aquesta setmana, doncs que John Watts, precisament que va començar amb els Spider-Man del Tom Holland, farà una sèrie, una nova trilogia de La Guerra de les Galàxies. Bé, a veure, pels nostàlgics, no només s'ha mort Gonzalo Suárez, s'ha mort Dennis Haskins, el Belding, el director de l'Institut de Salvadors por la Campana. No sé si la recordes, Sílvia.
3: Sí, sí, sí.
0: Ja va morir l'Screech, pobret, o sigui que imagina't. I alerta aquesta notícia, que és important. David Fincher deixa Netflix. Poca broma, que portava no sé quants anys treballant en exclusiva per la plataforma. Clar, no estrenava les pel·lícules en cine, ara l'última, la del Brad Pitt, crec que sí, s'estrena, però vaja, jo tinc ganes de que aquest home torni a fer alguna cosa així que pugui lluir, no?, en pantalla gran. Estem escoltant Top Gun Maverick de fons, que, clar, lligada amb l'anterior Top Gun que parlàvem abans. Aquella pel·lícula tenia una escena sensacional per mi, que era el comiat de Val Kilmer, l'última vegada que vam veure a Val Kilmer al cine, fins ara. Perquè Val Kilmer, ara ens ho explicarà la Sílvia...
3: El ressusciten.
0: El ressusciten, va cedir els seus drets, amb consentiment de la seva família o el que sigui.
3: I com el ressusciten, al fons?
0: Doncs torna via intel·ligència artificial, un fet al que jo crec que ens haurem d'anar acostumant més i més. Qualsevol cosa pot tornar avui dia.
3: No, i el debat està molt obert, no? Doncs què passarà amb el cinema i la intel·ligència artificial? I a mi era un tema que m'interessava, i he parlat amb el Josep Maria Català, doctor en comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial, perquè volia saber si ell arribava a entendre quina és la tècnica que han utilitzat per reproduir, per ressuscitar aquest Val Kilmer, i és molt interessant el que explica.
6: Diuen que s'ha fet amb intel·ligència artificial generativa. El que no sé és fins a quin punt no s'ha fet també el que era costum fins ara, que era fer que algun actor actués i després fer modificacions sobre aquest actor. Ja fossin modificacions a vegades dibuixades, perquè la rotoscòpia ja fa molt de temps que s'emplea, no? És a dir, per emplear actors i després dibuixar sobre ells. En aquest cas, el dibuix seria intel·ligència artificial. És a dir, podria ser que hi hagués aquest actor i que es modifiqués la cara, que fins i tot aquesta modificació de la cara impliqués la interpretació també.
3: Però no és la primera vegada que passa, no?, de la intel·ligència artificial. Per exemple, recordeu el Paul Walker en Fast and Furious. Després, la IA també ha ajudat a The Brutalist a polir l'accent de l'hongarès. A Emilia Pérez van ajustar la veu de la protagonista. Vosaltres teniu la sensació que la IA és molt present al cinema actual? Això és una pregunta trampa que resoldrem al final. Quina sensació teniu vosaltres?
0: Jo crec que segurament més del que ens en adonem.
2: Exacte, no va dir que visiblement a priori no, però després si t'expliquen els intríngulis, no?, te n'adones que és molt pesat, no?
1: Jo crec que a més això, en efectes especials, a lo millor en fondos i tal, però amb actors no tant, però aviam.
3: Doncs el professor Català afirma que estem a les beceroles de les capacitats de la IA.
6: Perquè, sobretot des de la digitalització, s'han empleat tècniques que són molt similars a les que es poden emplear ara amb la intel·ligència artificial. Llavors, el que pot haver fet la intel·ligència artificial és a facilitar aquests procediments, aquestes actuacions tècniques. Però jo diria que no hi ha encara un salt molt gran respecte al que pot passar, al que pot fer la intel·ligència artificial, que jo crec que és molt.
3: I segueix amb una reflexió que he trobat molt, però molt interessant.
6: La volem fer massa similar a la intel·ligència humana. És a dir, estem esperant que es reprodueixi la intel·ligència humana i fins i tot que la superi. En el començament de la generació d'imatges, com que la intel·ligència artificial no era molt perfecta, produïa imatges que no eren realistes i que trencaven una mica amb el realisme. I això les feia molt interessants. I d'alguna manera es podia pensar en una imaginació artificial, perquè era diferent del que podia produir l'humà. Era, en tot cas, era nou.
3: Ara us deixo parlar, però jo li he anat fent una sèrie de preguntes i, clar, també li he preguntat, no?, quin és el paper de la intel·ligència artificial al cinema.
6: Jo crec que la intel·ligència artificial serà interessant no per produir pel·lícules que nosaltres podríem fer com a humans, sinó per fer coses noves. I potser hem de descobrir aquestes coses noves i les descobrirem d'alguna manera, de la mateixa manera que l'art en un moment determinat va trencar amb el realisme que jo veig, no? Si seguim insistint amb el realisme, la intel·ligència artificial el que farà és reproduir el que nosaltres podíem fer. No estic segur que sigui capaç de ser tan creativa com algunes pel·lícules, diguem-ne, nostres humanes són.
3: I clar, jo inevitablement, i us ho dic a tots tres, no?, i penso en La Bola Negra, que ja sabeu que és la meva obsessió, i clar, penso, abans de Bola Negra, no sé si la intel·ligència artificial hagués estat capaç de fer una Bola Negra. Ara sí que la pot fer.
0: Ostres.
3: Perquè jo crec que el que fa és que, no sé, que copia, ens copia molt a nosaltres.
0: Ja, però tu creus que podria fer-la, tant amb aquesta humanitat, amb aquest sentiment?
3: Jo crec que no.
0: Ah.
3: Que és inviable, és a dir, ara sí que la podria fer perquè la podria copiar.
2: Ara aniria
3: però abans aniria a buscar i tindria exemples on que trobaria, no? Però jo crec que la creativitat humana és molt difícil, però espereu perquè encara he investigat més i perquè volia saber quina era l'aplicació pràctica de la IA al cinema. I he parlat amb els fundadors d'Artefacto, que és un equip que promou l'ús crític i creatiu de la tecnologia i amb el que tenen especial atenció amb la intel·ligència artificial. Són uns dels pioners aquí a Catalunya. El Jorge Caballero ens diu en què és útil la IA al cinema.
7: Dir que tu pots fer servir intel·ligència artificial per investigar, per generar imatges, per generar àudios, per fer recerca, per organitzar material, per ajudar-te en l'escriptura. Vull dir, hi ha tants casos. En qualsevol cas, jo crec que hi ha una cosa que s'ha de tindre en compte sempre i és que accelerar processos o fer-los més baratos amb intel·ligència artificial no sempre significa que sigui el millor, no?
3: L'Anna Giral, que també és d'Artefacto, afegeix més conceptes.
8: Accelerar i, entre cometes, optimitzar processos, que, com diu el Jorge, això no vol dir que sigui millor, i això ja ho estem veient, no? Per exemple, en temes de postproducció, d'efectes especials... Doncs. I després hi ha una altra manera de pensar-la, utilitzar-la, que és com per poder visualitzar abans la pel·lícula, és a dir, en fases com més intermitges, per entendre millor cap on vols anar, no? com a partner creatiu, diguéssim, i per explorar la tecnologia, que és una mica el que nosaltres fem en alguns curtmetratges.
3: Des d'Artefacto han impulsat diversos projectes d'IA, entre ells Membrana, i l'Anna ens explica com es treballa amb IA i ens explica els pros i els contres.
8: Membrana és una adaptació de la novel·la homònima de Jorge Carrión i vol que adaptem el seu llibre amb intel·ligència artificial. Per què amb intel·ligència artificial? Perquè la novel·la intrínsecament parla sobre unes intel·ligències artificials del futur. Encara és una tecnologia que realment, si no li deixes una porta oberta, pot ser una mica frustrant, no? Perquè que acabi fent el que tu exactament vols, va ser un procés llarg. Jo crec que vam estar com 6 mesos, vam fer 2 versions, és a dir, vam fer coses que si no hagués estat per aquesta tecnologia no haguéssim pogut.
0: Això és com un director que deixa llibertat als actors per improvisar, diguéssim, sí, durant el rodatge.
3: Exacte,
0: no?
3: I a més jo tenia la sensació que estava molt més que estava molt més present, i tant uns com els altres, pues, que és una possibilitat però molt més limitada, no? I aleshores he acabat que volia que tots dos em fessin una mica cap a on anem, quin és el futur, no? Sentim primer el Jorge i l'Anna d'Artefacto.
7: Tot això està avançant massa ràpid i no hi ha com un contenidor, ni una regulació estable, ni la força dels estats suficients per dir-li a les corporacions, escolti'm, això no, això sí, això es pot fer, això no es pot fer, no?
8: El cinema en concret, sento que, de moment, crec que és una parcel·la que potser pot estar una mica més preservada per com funciona la indústria. Actualment, on veig jo més l'impacte és amb el contingut audiovisual generat a xarxes socials, que crec que allà sí que està invaint una mica... I després de la publicitat, sento que la publicitat és on ara també està impactant d'una manera més bèstia.
3: I acabem amb el Josep Maria Català, doctor en comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que té una altra visió.
6: Em fa una mica de por, no la intel·ligència artificial, sinó aquests alarmismes. Dius, resulta sospitós que de sobte tothom hagi descobert que la intel·ligència artificial és un perill per a la humanitat, que s'acabarà el món amb la intel·ligència artificial. Em sembla molt exagerat. Evidentment, el problema és com s'utilitza la intel·ligència artificial, però això no vol dir que la presència d'una determinada tecnologia vagi a provocar catàstrofes.
0: No us preocupeu per la intel·ligència artificial, perquè Tom Cruise està per aturar-la com a Missió Impossible.
3: Sí o no, Jo el Tom el veig, amb la intel·ligència artificial i utilitzant-la.
0: Ah, pot ser, i ja es va filtrar aquell vídeo d'ell barallant-se amb Brad Pitt, que dius, ostres, realment és que és gairebé indistingible, és una cosa bestial, no? Però vaja. Doncs gràcies, Silvia, per aquestes reflexions una mica... Aquest home ens tranquil·litza, però jo les veig una mica apocalíptiques encara, algunes de les coses que han explicat, eh? Però bé, gràcies, Silvia. Seguirem parlant, evidentment, d'intel·ligència artificial, perquè és el tema, i seguim endavant nosaltres.
9: No accepteu remakes, només spin-offs.
0: Recordes aquesta banda sonora, Daniel? L'estaves comentant abans?
1: Rayman.
0: Sí, quan Hans Zimmer sabia fer banda sonora sense bombardejar-te i anul·lar-te els sentits completament. Quan feia música, puja-la una mica, Nil. Que xules les musiquetes dels 80. Bé, l'època que intentar ser això, un actor seriós que deies tu, enllaça Rayman, nacido el 4 de julio... A mi m'agrada especialment Rayman, la recordo, clar, la mirava de petit, i passa allò sempre, no? El Dustin Hoffman li van donar l'Oscar per fer el paper més estripat, més sobreactuat, i, novament, jo penso que el Tom Cruise estava millor, en realitat, en aquella pel·lícula, però vaja, t'agrada?
1: A mi m'agrada, sí, Tom Cruise fa un paper, com sempre, més contingut, més interior, però, bueno, sempre es pre i a més el més exagerat, no? El més estrident, però bueno, és una pel·li que m'agrada molt.
0: Sí, va ser un bombàs al seu dia, Nació del 4 de julio, primera nominació a l'Oscar, pel·lícula d'Oliver Stone. Crec que li va passar a Nació del 4 de julio, que clar, ja venia després de Platoon, no? I Oliver Stone, Vietnam, ja havia cremat moltes naus, però és una pel·lícula que a mi em sembla extraordinària també, vaja, i el seu primer gran paper per la quantitat de fases, no?, en què passava el personatge. Doncs hi ha una altra estrena d'aquesta setmana que es diu Narciso, que és una pel·lícula del Paraguai que va sobre... L'has vista, Sílvia?
3: Sí.
0: I què t'ha semblat?
3: A mi m'ha agradat. Vull dir, no és allò que dic que m'ha apassionat, però no sé, he trobat que... I agraeixo molt que les pel·lícules em sorprenguin. I aquesta, en alguns moments, m'ha sorprès molt amb les músiques, amb tota aquella vida que portaven.
0: Perquè és la història real, tot i que aquí li han canviat el nom al personatge, d'un locutor de ràdio que va aparèixer i va revolucionar les ondes del Paraguai en l'època més fosca de la dictadura, no?, en aquell moment. Però bé, millor que ens ho expliquin, perquè va parlar el Becari a Sant Sebastià.
3: Ai, el Becari.
0: Amb el director, el Marcello Martinesi, i el protagonista, el Diro Romero, que fa d'aquest Narciso, que ens expliquin ells millor el context històric i qui era aquest personatge.
10: Bueno, la pel·lícula nace de un libro histórico, de un libro de ficción histórica de Diego Rodríguez Alcalá, que toma un crimen muy importante de fines de los años 50 como un eje a partir del cual se consolida la dictadura en Paraguay. Entonces realmente lo que hace interesante, yo creo que el libro y lo que tratamos de abordar en la película es al tejido social de esa época, más que a solamente una historia de víctimas y victimarios, sino que realmente buscar, ¿verdad?, en la radio, en los personajes, en lo que sucede alrededor de Narciso, en lo que sucede con la presencia de Estados Unidos en ese entonces, buscar un poco hablar también de lo que está pasando hoy.
11: ¿Quién es Narciso? ¿Quién era el auténtico Narciso? ¿O qué habéis buscado con el Narciso de la película?
12: Bueno, el auténtico Narciso, por decirlo así, es una persona llamada Bernardo Aranda. Está basado el libro está basado en un caso que ocurrió con su persona en el 1959, específicamente. Pero obviamente el Narciso de la película es un personaje que está retratado lo más cercano por ahí a lo que pudo haber sido esa persona en ese momento y en esa sociedad. Y bueno, era un joven que tenía ganas de simplemente vivir su libertad. Creo que siempre digo que estaba ubicado en el lugar y espacio incorrecto, capaz, en el tiempo incorrecto también. Así que era un joven que quería vivir su libertad a pleno en un Paraguay que estaba completamente o empezando a vivir ese clima oscuro y denso de autoritarismo, de una dictadura que más adelante iba a cobrar mucho, mucho poder.
0: I entrant ja a principis dels 90, jo crec que és la millor època d'ell com a actor barra estrella, és a dir, compaginant les dues coses i amb èxits totals de pel·lícules com Un horizonte muy lejano, Algunos hombres buenos, i aquells crits amb Jack Nicholson, no? Inoblidables, La tapadera, Entrevista con un vampiro, que és una pel·lícula que he vist ara, penso, ostres, una pel·lícula molt rara dins de la seva carrera, no?
3: Molt. Sí. Amb el Brad Pitt.
0: Sí, amb el Brad Pitt, però clar, el Brad Pitt era jove, començava i tal, no? Però pel Tom Cruise era com un risc, que era un feia de dolent, amb una pel·lícula amb Neil Jordan, que era un tio raro, no? Vull
1: dir... Però a mi tant Un horizonte muy lejano con Entrevista con el vampiro són dos de les meves pel·lis preferides d'ells.
0: Sí? De totes aquestes que estic dient, La tapadera, bueno, també estava molt bé.
1: També estava
0: dramas,
1: bé.
0: Dramas judicials, evidentment. Jerry Maguire és una pel·lícula que va ser com la va odiar tothom al seu dia i després tothom li ha agafat com gràcia, no? Repetint les frases és tu me completes, sí. Ensenya-me la pasta, tot això, vull dir...
3: Jo tinc un bon record d'aquesta pel·lícula, vull dir, tampoc és que ara sí que potser m'ho dies una mica, tampoc és que Tom Cruise estigui en el meu altar dels meus actors preferits, però aquesta tinc un... Bueno, tu vols que et digui, està bé, eh?
0: Bé, era una altra crítica, bastant, el capitalisme salvatge americà. De totes aquestes, amb qui no us quedeu, August, va?
2: Doncs no ho sé, la veritat, és veritat que és una dècada que ara avançarem, però... Aquí te n'adones de la trajectòria que té aquest home, no? D'aquesta varietat i d'aquesta profunditat en el fons, no? De poder fer molts personatges.
0: Variant arguments, variant directors, tots molt, molt mítics, vaja. Bé, doncs, gran èxit i moltes d'elles, clar, les podeu trobar doncs, a plataformes, a Fenòmena, etc. Què us suggereix aquesta música que esteu sentint?
3: Ja saps que quan em fas concursos d'aquests no m'agraden.
1: A mi em sona Abierto hasta el amanecer.
0: És que és Abierto hasta el amanecer.
1: Però no surto en cruz.
0: No, home, no, això... Salma
1: Hayek
0: ballant amb una serp. No, perquè aquesta setmana passant Abierto hasta el amanecer, aquest divendres, per exemple, alerta, amb l'Alcom Maltès i Sweeney Todd, això divendres, dissabte 12 Hombres sin Piedad y Seven, diumenge El Padrino, dilluns 7 de mal i dimarts Solaris, la de Tarkovsky. A la Filmoteca, Lagos, cicle Paul Thomas Anderson, Sydney, Boogie Nights, Magnolia, Brigada d'Amor, aquesta primera època a mi m'entusiasma del Paul Thomas. De fet, m'agrada més que el que està fent ara, en realitat.
1: També,
0: no?
1: Sí.
0: I dijous, Stanley Iris, del Martin Reed, i alerta amb Robert De Niro i Jane Fonda, ni més ni menys que de protagonistes. Va, la Sílvia volia fer una crítica a aquesta saga. Anem a la saga.
3: Que consti que m'encanta la música, que és l'antiga també era així, però és meravellosa. Doncs a mi Tom Cruise, és un actor que m'agrada, tampoc m'entusiasma, i a mi, però Missió Impossible, tu saps que jo les disfruto. Ara, no li perdonaré mai a la vida que m'hagi matat a la Ferguson.
0: Jo crec, ja la teoria de que en realitat està viva, perquè l'últim pla de l'última pel·lícula ell marxa caminant i de cop es veu una noia que es posa al seu costat i marxen junts caminant i té el cabell d'ell i el tal. No sé, t'obro aquesta esperança, diguéssim.
3: Mira, doncs m'obres una esperança que m'agradaria molt, perquè jo pensava, ostres, tenen una química increïble, crec que sumava a la saga i de cop i volta me la va desaparèixer i mira que l'altra era molt bona, l'Atle Whale. Però, ostres, jo no puc.
0: No, doncs mira l'últim pla, el pots buscar per internet ara mateix i veuràs que hi ha la teoria d'això.
3: Vaig a buscar-ho.
2: Si no, Sílvia, li demanem a la IA que...
0: Sí, no,
3: IA, soc anti-IA i anti-xarxes socials.
0: Bé, la és la saga bàsica de Tom Cruise, la que cada vegada que tenia algun problema doncs treia una missió impossible, no?, i el salvava, però és curiós, perquè la saga va començar amb Brian De Palma, no?, un cine de suspens, va passar John Woo, acció disparatada, el personatge no tenia en realitat cap coherència, no?, que passava entre les pel·lícules, i és J.J. Abrams el que comença a posar una mica d'ordre a tot això a la tercera, i això que no li va funcionar molt bé en realitat la tercera. Amb quina us quedeu de les missions impossibles, Daniel?
1: És que difícil. A mi m'agraden, sí, m'agraden moltes.
0: La saga t'agrada, en general.
1: En general m'agrada. Sí. Sí, ja estic escoltant la versió de Limp Bizkit.
0: Home, sí, sí.
2: Temazo,
1: Temazo,
2: sí.
1: Temazo.
0: Per la segona part.
2: Jo, al fons, no sé, no recordo ara quin has dit abans que tu havies entrat amb Tom Cruise per una pel·lícula en concret.
0: Dies de Trueno.
2: Dies de Trueno. Jo vaig entrar per Missió Impossible, llavors tinc un carinyo molt especial a la primera i a la saga, evidentment. És veritat que jo tinc un top que no bé cuento, però sí que hi ha pel·lícules que m'agraden molt més que d'altres dins de la mateixa franquícia, però la primera li tinc un especial amor.
0: Jo crec que és la millor, en realitat. El que passa és que és tan diferent de la resta de la saga.
2: Però ara, recuperant-la per aquest programa, ha envellit també molt bé, eh? Vull dir, sí, és una pel·lícula molt ben feta. No?
0: Sí, és una pel·lícula de suspens clàssica, no?
2: Però això... amb molt de criteri de direcció, no? Vull dir...
0: No, home,
2: està
0: clar,
2: molt ben manufacturada.
0: Brian, és a dir, l'escena, l'has vist fa poc, ara.
2: Sí, sí.
0: L'escena en què està ell parlant amb el John Boyd, ja sabent que John Boyd és el dolent i ell li parla com si fos bo, però s'imagina en el muntatge paral·lel com ha matat a tots els companys, és una escena increïble, com munta Brian De Palma aquestes escenes. Però per sala al buit, el que va fer amb aquesta pel·lícula. Clar, és veritat que és Tom Cruise i que segurament s'ho podia permetre, però invertir, quan ets la gran estrella de Hollywood, 3 anys a fer una pel·lícula que saps que no serà un taquillasso, més a més, per molt que sigui Stanley Kubrick, home, doncs jo li dono un mèrit a fer això.
1: Sí, sí, a part, jo, per mi, bueno, tu saps que Spielberg per mi és el meu director preferit, però jo reconec que per mi Kubrick és el millor director de la història. Sí, llavors, clar, poder treballar a Cruise amb Kubrick, jo crec que és que li era igual 3 anys que 25. O sigui, tindre l'oportunitat de treballar amb Kubrick, doncs ja ho val tot.
0: Bé, diu que va rebre un fax de Stanley Kubrick, quan s'enviaven faxos, no? De vull parlar amb tu d'un projecte, diu que es va quedar una hora que no sabia ni què fer, imaginant-se el que podia suposar. Això, de fet, fèiem com llistes, no? Clar, Tom Cruise té Scorsese, té Spielberg, té De Palma, té Michael Mann, té, en fi, tots els popes, no? Té Coppola... Però jo crec que el fet diferencial és tenir l'última pel·lícula de Kubrick, sí, perquè sí. Per les poques que va fer, això et puja a un nivell estratosfèric, no?
1: I li era igual repetit 90 vegades sobre una porta. Oi?
2: Totalment, totalment.
0: Sí, sí, bueno, mira, el Harvey Keitel sí, no ho va resistir i ho acaba fent Sidney Pollack, ni més ni menys un altre dels directors, per cert, de Tom Cruise a la tapadera, no? Doncs per això, ja que per aquestes coses, no, mereix un respecte, evidentment. I aquesta època, després de la de principis dels 90, és l'altra que em sembla molt interessant per també la varietat de projectes i de directors que va fer. Vanilla Sky, El Último Samurai, i les dues amb Spielberg, Minority Report i La Guerra de los Mundos, Collateral, que és una pel·lícula... Ostres, Collateral a mi m'agrada moltíssim, eh? També és un paper molt diferent i crec que poc reconegut, aquest paper de malvat que feia. Amb quina et quedes d'aquesta època, Daniel?
1: Bueno, Collateral, per exemple, és que a mi Michael Mann és un altre director que m'agrada moltíssim, m'entusiasma, i llavors pues, està molt bé aquesta.
0: La combinació Spielberg-Tom Cruise era com una cosa que tothom esperava al seu dia, no? Com els dos màxims, però és veritat que van fer unes pel·lícules, ostres, alguns ho diuen, les pel·lis més fosques gairebé de la carrera de l'Spielberg, aquestes de ciència-ficció. No sé si t'agraden especialment, Agus, o
2: sí,
0: què?
2: Sí que m'agraden. La Guerra de los Mundos, jo crec que també és una pel·lícula que vaig haver de revisar i em va acabar guanyant, diguéssim, però el primer visionat és veritat que és estrany, no? Vull dir, és una pel·lícula extremadament fosca,
0: sí.
2: Evidentment inspirada, no? en un altre relat, però vull dir que, bé, no sé, sí, m'agrada.
0: Jo a mi Vanilla Sky no m'agrada gens d'aquesta època.
2: No, pues aquesta és de culte, també.
0: Un remake d'Abre los Ojos,
2: sí.
0: És la que menys m'agrada, i L'Último Samurai, una pel·li d'aventures correcta, però m'interessen bastant més les altres que heu comentat. I després té un altre vessant, encara, que és la d'actor secundari. A sigut relativament normal veure Tom Cruise acceptant cameos o papers secundaris en pel·lícules inesperades, però que li han valgut molts elogis. Per exemple, tothom diu no, a l'Oscar que no va arribar a guanyar per Magnolia, tot i que jo crec que el Jude Law del talent de Mr. Ripley també l'hagués pogut mereixer, però el seu paper a Tropic Thunder, Leones por Corderos, Rock of Ages, en fi, diu que s'ha guanyat simpaties amb això. Diuen, volem un spin-off de Tropic Thunder. Ostres, no sé si funcionaria una pel·li sencera, no?, sobre aquest personatge. Tu què creus?
1: No, jo crec que la gràcia justament és que era un paper secundari, petit, i que impactava molt els trossets que sortia, no?
0: I tu li haguessis donat l'Oscar per Magnolia?
3: Sí, perquè Magnolia m'agrada molt. Mm.
0: Però clar, és com una contradicció, no? Donar-li l'Òscar a secundari, precisament, no?
2: Però a vegades té més mèrit, eh? Vull dir que també que, una, que capti, no?, aquesta essència en uns pocs minuts, al final també, una de les particularitats de Magnolia és Tom Cruise fent de boig, no? Llavors...
0: Evidentment, sí. Bé, se'l va acabar enduent Michael Caine, que això és les normes de la Casa de la Cedra. Això sí que no estic d'acord. O Jude Law o Tom Cruise, però Michael Caine, no, sisplau. I va arribant als anys de la crisi. L'època en què saltava pels sofàs d'Oprah Winfrey i tot això, i que va enllaçant dos relatius fracassos de dues pel·lícules. La primera, per mi, estava molt bé, Valkyria. En canvi, Noche y Día, és veritat que no em va agradar tant la que va fer amb la Cameron Diaz.
3: Valkyria, a mi Valkyria m'agrada molt. Mm.
0: Jo crec que és la típica pel·lícula...
3: Sí, és d'aquelles que jo crec que l'he vist diverses vegades. Del Tom Cruise he vist diverses pel·lícules, però Valkyria jo trobo que està molt bé.
0: De fet, jo crec que perquè era l'època això, que estava una mica qüestionat, anem a dir, aquesta pel·lícula Valkyria, que era la típica que, si no, jo crec que hagués anat a Oscars, no? Pel·lícula històrica, el paper real que feia ell, en fi... Va fer llavors Mission Impossible 4, es va recuperar i llavors va enllaçar totes aquestes pel·lícules de Jack Reacher, La Mòmia, etc. Que, bé, a mi és una època que crec que intenta reproduir una miqueta aquestes altres que fèiem de principis dels 90 o del 2000. No està malament, El Filo del Mañana és una pel·lícula que salvo molt, no? Sobretot.
1: Està molt bé.
0: Crec que La Mòmia és un error, en canvi, perquè és un intent descarat de formar part d'una saga que després se n'en va a Norris. La primera de Jack Reacher també és una pel·lícula que em sembla molt...
3: molt distreta, a mi, sí. Molt bona. Te la compro.
0: I també va fer aquella de Barry Seal, no sé si la recordeu, la del traficant de drogues, que era com...
1: Entretinguda.
0: Sí, era una pel·lícula divertida. Mm. I l'última original que havia fet fins ara, en què vam arribar finalment a Digger. Doncs va, ara és el moment de parlar... de Digger.

0: Doncs per fi podem sortir de dubtes. Era una de les pel·lícules que havíem posat més expectativa d'aquesta temporada, aquesta Digger, i m'agrada perquè tenim tres punts de vista diferents. Va, comencem amb l'entusiasme. Daniel, per què t'ha entusiasmat Digger?
1: Bueno, jo, com he comentat al principi, Iñárritu és un director que m'agrada, inclús quan les pel·lis que no li agrada gens a la gent, com Bardo, no?, l'última. Sí. I aquesta, la veritat és que a mi m'ha agradat molt. M'ha sorprès molt, sense fer spoilers, no?, m'ha sorprès molt la imaginació de la pel·lícula, els girs de la pel·lícula, i, bueno, sobretot parlant de Tom Cruise, crec que fa una interpretació brutal. No sé si guanyarà l'Oscar, perquè té molta competència, però per mi té que estar entre els nominats segur. I crec que té una oportunitat molt gran de guanyar-lo. I com ha dit, a mi és una pel·li que m'ha entusiasmat. No diré que és una obra mestra. Crec que és una pel·li que dividirà molt. També crec que és una pel·li que guanyarà la gent que no li agrada que la que li agrada. Però crec que és la típica pel·lícula de culto, que es convertirà en els anys de culte, i que ara a la majoria no li agradarà, però no sé per què em dóna la sensació que és la típica pel·lícula que dintre de 20 anys es reivindicarà molt, com va passar en moltes pel·lícules a la seva època, de Kubrick mateix que hem parlat, o de Coppola, que en el seu moment Apocalipsis Now o pel·lis, no?, pues com La Chaqueta Metàl·lica o La Naranja Mecànica o pel·lícules que la gent a l'estrena deia ostres, quina merda, no, i perdó la paraula.
0: No,
1: que... que no valen res, que són molt dolentes, no sé què i tal, i els anys s'han posat al seu lloc i de cop s'han valorat molt més. No sé per què, tinc aquesta sensació, potser m'equivoco, però bueno, el temps dirà, no?
0: Però això és una mica de trampa, eh? Com passava amb Babylon. D'aquí 30 anys diran que és molt bona.
1: Estic a aprofitar.
0: No, a veure, i home, la pel·lícula òbviament té coses de Kubrick. Quan menciones a Coppola, penso molt en Megalòpolis, que és una pel·lícula que van caure també hòsties com panes, i jo, per exemple, la reivindico molt. Amb aquesta em costa una mica més. M'agrada com comença i m'agrada algun gir que no podem comentar, però per mi el problema és que no té prou sentit de l'humor per la proposta que sembla que és. Saps què et vull dir? Per mi el problema és aquest, però vaja.
1: Per mi té la barreja aquesta com Un teléfono rojo volamos hacia Moscú, no?, que té aquesta barreja entre el cine serio i el cine d'humor, no? Per mi seria... El Tom Cruise busca ser un Peter Sellers sense tant exageració, no?, però aquests personatges són una mica exagerats, no?, perquè inclús el del John Goodman també és una mica com el del president o el general de Telèfono Rojo, no? Són aquests personatges molt exagerats que volen fer aquesta crítica militar o en aquest cas també medioambiental, no? I, bueno, no sé, crec que també Telèfono Rojo tindrà moltes males crítiques, va ser molt qüestionada i tal, però jo crec que justament això, no? El temps també se l'ha valorat molt més, sense ser de les preferides de Kubrick ni de les millor valorades. Però, bueno, jo crec que, no ho sé, bueno, em dona aquesta sensació de que el temps potser la posa una mica més en valor. Veurem.
0: Veurem i veurem què passa amb això, amb els premis, amb Tom Cruise, etc. Jo crec que Tom Cruise, clar, per un fet que no puc comentar, jo crec que ell està molt bé, perquè en realitat la pel·lícula té un truc que justifica molt això que heu vist, no?, aquests maquillatges, aquesta forma tan exagerada d'interpretar. Però, clar, ho haureu de descobrir veient la pel·lícula, això, Sílvia.
2: A mi és una pel·lícula que m'ha deixat indiferent. Reconec que no tenia excessives ganes d'anar-la a veure, he anat, però anava molt predisposada. I a mi m'ha passat, que no sé si ho puc dir o no, que el Tom Cruise em recordava a Beetlejuice tota l'estona. I aleshores això ja m'ha tret de la pel·lícula.
0: Ah, pels cabells aquests.
2: Sí, aquests cabells. O sigui, hi ha hagut un moment que pensava, per favor, i hi ha històries que a mi m'hagués agradat trobar-li més humor. És a dir, no li veig humor, no li veig sàtira, veig que tot va molt atropellat i que arriba un moment que et confons, que ja sé que jugar amb realitat i ficció, però no la compro. És a dir, no m'ha molestat, però m'esperava molt més. I ell, la seva interpretació, crec que és bona, vull dir, crec que està bé. Ara no em mateu, sobretot vosaltres dos. Espero que no sigui candidat als Oscars, si us plau.
0: Bé, no sé, s'haurà de veure quins són els altres, també. Ja. Vaja, jo...
1: Molta competència.
0: Sí, a mi no em treu la son, que li donin un Oscar
1: no,
0: o no.
1: Vull
0: dir,
1: no.
0: Crec que és indiferent, això, però vaja. Doncs aquesta és la nostra crítica de Digger, l'haureu de descobrir, no sé si l'Agus té...
3: Jo tinc el cor dividit perquè us he escoltat amb molta atenció i ara no sé què pensar. Evidentment l'aniré a veure perquè en Daniel m'ha convidat a veure-la. O sigui, és una pel·lícula que s'ha de veure, per tant, no farem acte de prejudicis, però sí que, bueno...
2: Jo crec que s'ha de veure, al final és com una mica també amb l'efecte aquest de bola negra, no? S'ha de veure i el que et sembli estarà bé.
3: Totalment.
2: I cada un les opinions lliures i perfectes.
3: Totalment. El que us volia preguntar, només molt breu, entenc que és una pel·lícula de relats, de mini històries o no?
0: No. L'hauràs de veure, l'hauràs de veure per comprovar, igual que...
2: Subtrames.
0: Igual que haureu de veure, per exemple, a Apple TV Brothers, la nova sèrie amb Woody Harrelson i Matthew McConaughey, recuperant aquells personatges de True Detective.
3: L'has vist al fons?
0: No l'he vista, m'han parlat molt malament, per això. També
3: és que fa una por, perquè mira que són una combinació molt, molt bonica, el True Detective, però...
0: M'han dit que només es fan gràcia ells mateixos, vaja, és el que m'ha dit el Guillem, del qual m'enfio profundament. A l'HBO, Kill Jackie, una sèrie amb Catherine Zeta-Jones, que torna, feia molt ara que no la teníem així més present. I a Netflix, Mis Muertos Tristes, una minissèrie del Pablo Larraín, molt dura, molt, molt opaca, però això al Daniel ja li va, el Pablo Larraín t'agrada, eh?
1: M'encanta.
3: Molt bé, la vam veure a Sant Sebastià, aquesta.
0: La vas veure?
3: Sí, perquè la van adaptar a pel·lícula perquè concursés en secció oficial, van fer aquesta trampeta a Netflix.
0: I no devia ser tan llarga, no, per això?
3: 3 hores i pico.
0: Sí,
3: o sigui, crec que és un capítol menys del que toca, o sigui, fan un retall, però bastant dureta.
0: Dura.
3: Jo tinc un problema, la guionista és Mariana Enríquez, sí. És una autora que m'agrada segons com, però aquí fa una mica de pornomisèria. Sí. O sigui, juga amb aquesta cosa del lumpen...
1: La Raïl, en general, t'agrada?
3: La Raïl m'agrada molt, sí, sí.
1: També,
3: I té punts que recomano que veieu, perquè la sèrie té punts la raïnians, que són d'autor i són magistrals. Però la temàtica a mi em va fer fora de seguida.
0: A mi també em va costar, i em va costar menys. La teniu a Netflix a partir del dia 1, a l'Este de l'Eden, una prequela de la mítica pel·lícula de l'Elia Kazan, que alerta, l'ha creat la Zoe Kazan, la neta de l'Elia Kazan, amb la Florence Pugh fent el personatge que acabava sent la mare de James Dean a la pel·lícula. A mi m'ha convençut força, crec que no desmereix el clàssic ni molt menys. Per acabar, doncs, la gust té aquesta proposta.

0: Es diu Tender Blur i és de... Ai, Tender Blur. Es diu Tender i és dels Blur, perdó, i hi ha un motiu doble per posar-la avui per acabar el programa.
1: Sí, no, hi ha un motiu doble i el primer és per contraprogramar aquesta cosa d'Oasis, que Oasis m'agrada molt.
0: El Daniel i jo ja tenim entrades.
1: Molt bé, jo estic a punt de tenir-la, però ho estic negociant. En qualsevol cas, d'aquí vull dir gràcies Pau Capel per aconseguir una entrada per mi. Però bueno, eres una mica per fer, no? Per rebaixar una mica el hype d'Oasis. Estan molt bé Manchester, els germans Gallagher, però Blur també són una gran banda que està a l'alçada i a vegades jo crec que els han arribat a adelantar segons com, eh? Però bé, deixem l'eterna rivalitat. És una pel·lícula que connecta molt bé amb la Palma d'Or, que espero que tingueu ganes de veure. Ai, amb la Palma d'Or, amb la Concha d'Or.
0: Moltíssimes ganes.
1: De Mike Leake. Llavors, hi ha una frase de la cançó que es diu... que anima, no?, l'oient, i que diu come on, get through it, o sigui, supera-ho, som-hi, que són missatges de nou que crec que calen, no? Que ens calen i que...
0: Perquè la Concha d'Or es diu Tender... Tender Loving Care. La cançó es diu Tender.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de relació potser patillada, però...
0: Disculpeu-me. Doble motiu que em sembla fantàstic.
1: Avui us he portat amor, avui. Aquesta,
0: moltes gràcies. Ensenya-me la pasta. Agus, ensenya-me l'amor, en aquest
1: exacte,
0: cas.
1: Exacte, el que tu vulguis.
0: Doncs, Agus, moltíssimes gràcies per la cançó. Daniel, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos a esporàdicament en el programa d'avui. Benvingut a tornar quan, vaja, sempre que vulguis.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Sílvia, com
3: a
0: sempre.
3: Vosaltres.
0: I gràcies al Nil i al Pau avui per estar aquí als controls tècnics amb nosaltres. Ens retrobem la setmana que ve. Fins ara!

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Benvinguts i benvingudes a la sintonia dedicat FM avui amb un programa especial dedicat a la 35a edició del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. I és que de festivals, més enllà dels més coneguts, d'aquells que són més rimbombants o dels que acostumen a sortir amb titulars amb lletres grosses, doncs n'hi ha d'altres que porten també llarguíssima història. Insisteixo que el Festival de Blues de Cerdanyola arriba a la 35a edició i amb programacions que són realment també espectaculars. A més, ja us dic ara que tots els concerts són amb entrada gratuïta, per tant aquí no hi ha excuses per acostar-se aquest cap de setmana i el següent en el Festival de Blues. Un Festival de Blues que comença a partir d'aquest divendres amb l'actuació de Jan Nieto, que heu sentit ara i que vau poder veure en un dels nostres concerts Delicatessen des de Mataró. El festival aposta per la presència d'artistes catalans i que estan dedicant-se al món del blues i a les seves diverses variacions. Això es deia To Think Before To Talk, que és una de les últimes cançons publicades per Jan Nieto. I la mateixa nit, compartint cartell, una formació francesa des de la ciutat de París, anomenada Joel, i que es dediquen en cos i ànima al soul.

Sí, una de les coses que jo amb el pas dels anys més aprecio dels festivals és el fet de poder descobrir noves coses. Això passa a festivals, evidentment, com el Primavera Sound, on hi ha molt a descobrir, a altres festivals més petits, on es fan apostes per artistes, doncs, n'hi diuen emergents, tot i que en molts casos són artistes que ja porten molt temps treballant, però que possiblement no han accedit mai a les llistes de la popularitat. I Joel és una banda francesa, sempre dic que tant a França com a Portugal li hem de girar el cap de tant en tant perquè estan passant coses molt interessants, i una banda que de moment té un àlbum publicat del que hem extret aquesta cançó que es diu Like Old Bill Dead, i a descobrir en aquesta variant, diguéssim, del soul, que també és una de les apostes clares del Festival de Blues de Cerdanyola. Més coses importants que passaran, us les poso saltejades una mica en el temps, no cal que anem seguint la cronologia, i que sigueu vosaltres mateixos qui consulteu la cartellera. Insisteixo que els concerts són gratuïts. Aquí teniu a un personatge nord-americà que consideren com hereu directe de les maneres de fer de B.B. King. Es diu D.K. Harris.

espanyolitzat el nom dient DK Harrell, segurament allà n'hi deuen dir DK Harrell. Hereu directe de B.B. King, ja no només amb la seva manera de tocar la guitarra, sinó també físicament. És un personatge així molt grandot, molt grossot, molt jove i amb una posada en escena molt espectacular, a més amb una banda multitudinària, amb seva secció de vents i amb tot el que requereix per posar en escena cançons com aquest Vibe With Me. DK Harrell. Segurament ho deuen dir així. I més coses a descobrir. Un artista que arriba des del País Basc, també extraordinari guitarrista, absolutament energètic. Ell es diu Gonzalo Portugal.

hi ha una escena bluesera, no només a nivell internacional, sinó també a nivell espanyol i a nivell català, que realment és espectacular. Hi ha coses interessantíssimes. Possiblement alguns puguin veure-ho com un nínxol en el que hi ha només un tipus de públic, però jo crec que realment el blues que practiquen bandes com Gonzalo Portugal, el propi Jean Nieto, que hem sentit abans, són aptes per a tothom, perquè és que, a més a més, són gèneres que són oberts de mires perquè tothom, encara que no es consideri amant del món del blues, pugui accedir-hi, i a més en directe sempre són concerts per gaudir-ne moltíssim. Rolling and Tumbling es deia aquesta cançó de Gonzalo Portugal. I a l'escena catalana, evidentment, ja fa anys també que tenim bandes espectaculars, com és el cas de Contra Blues. A Contra Blues estaran en el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola celebrant ni més ni menys que 20 anys de

A Contra Blues en aquest 2026 celebren 20 anys dedicant-se a fer blues extraordinari. Ho faran en celebració amb un concert especial al Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, això serà aquest diumenge, i amb un concert especial que estaran acompanyats de la JOC, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola, una orquestra de cordes amb la que ja hi van col·laborar ara fa uns quants anys i que han volgut, aprofitant la vinentesa d'aquest 20è aniversari, tornar-se a plegar i fer aquesta combinació de música clàssica, de cordes, acompanyant doncs, de manera sinfònica el que seria la música dels A Contra Blues. Un concert molt i molt especial, insisteixo que es podrà veure aquest diumenge a la Carpa Xarau, que és l'escenari central del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. I més coses interessants. El festival fa anys que també està apostant per les mescles entre el blues i el món del flamenc. I enguany hi ha la presència d'una banda que això ho porten a un extrem meravellós. Es diuen Oleándole.

Oleándolo és una formació de Barcelona per la que hi han passat diversos músics d'altíssima categoria, amb el Benet Palet i un etcètera, un llarguíssim etcètera de músics que realment formen part del món del flamenco i del món del jazz, que en certa manera és les dos confluències o la confluència d'aquests dos estils en un mateix llenguatge musical. Oleándolo van publicar un àlbum ara fa uns anys, un miro, el 2023, que es deia Wayne Shorter Goes Flamenco i que girava al voltant del món de la música de Wayne Shorter, però passada per el tamís del flamenc dels Oleándolo. Una d'aquestes propostes, insisteixo, que barreja dos mons aparentment allunyats, però que en realitat no ho estan tant, com són el del flamenc, el del jazz, el del blues i el de la música negra, entre moltes cometes, en general. I una altra aposta per un músic nord-americà que també arriba al festival, que estarà actuant al Teatre de l'Ateneu, així amb un format de butaques, assegut, també amb entrada gratuïta i un d'aquells tipus a descobrir. Jo tinc moltes ganes de veure-la en directe. Ell es diu Andrew Duhon.

Andrew Duhon, un músic a descobrir, pot estar més a prop de l'americana en algunes ocasions i en d'altres, doncs, música que el trobareu també més a prop del món del blues. El concepte d'obrir genèricament el món del blues em sembla extraordinari, igual que passa a festivals de jazz en el que es poden escoltar altres coses que no sigui estrictament jazz, no s'ha de ser tan talibà o tan purista en aquests casos. I, tota manera, si us agrada el blues clàssic de manual de tota la vida, abans hem parlat, per exemple, de Cat Harrell o dels de Contra Blues o de Gonzalo Portugal, i aquí en podeu afegir un altre que també practica blues de tota la vida. Es diu Johnny Rawls, també nord-americà, també estarà dins de la programació del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola i acaba de publicar nou àlbum, en aquest cas amb un tribut al soul, però ell en directe és home de blues 100%.

Johnny Rawls, al costat de Dave Keller, que han fet aquest àlbum que es diu Tribute to Soul, i aquesta cançó s'anomenarà Walk a Mile in My Shoes. Més coses, hi ha una nit de rock and roll dels 50, per qui li agradi el gènere, amb dues presències també espanyoles de dos artistes realment espectaculars. El primer és Al Dual.

Si us agrada el rock and roll clàssic, és la vostra nit amb el Dual des de la regió de Múrcia, un músic que porta molts anys dedicant-se justament a això, a la recreació d'aquells anys 50, amb Tupé i, evidentment, amb els grans clàssics com a referència, Eddie Cochran, Elvis Presley, Buddy Holly, els que vulgueu. El Dual, això es deia Cadillac Funk, i per completar el programa, una artista des de Granada que es diu Àngela Gudú i que també es dedica a això del rock and roll clàssic.

Avui el Delicatessen repassant la programació del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. Estàvem amb la nit de rock and roll amb el Dual i Àngela Gudú i seguim amb més veus femenines. Una catalana al front d'una banda que es diuen Walks and Boogie, però que ara presenta projecte propi en solitari. Ella és Esther Walks.

nou single d'Esther Walks que es diu Back on My Feet. És la primera de les cançons d'aquesta nova faceta en solitari de la cantant dels Wax and Boogie. Vaig una mica de cara a barraca, en queda poc temps, i dues dones més espectaculars. Una d'elles, arribada des de Noruega, guanyadora de l'última edició de l'European Blues Challenge, ella és Adama Janlow.

Adama Janlo, des de Noruega, guanyadora d'aquesta edició del 2026 de l'European Blues Challenge. És un concurs de formacions europees dedicades al blues. Aquest any es va celebrar a Polònia i ella va ser la guanyadora. I com a guanyadora, doncs, una de les recompenses és actuar dins d'aquest Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, Adama Janlo. I acabarem aquest repàs en el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola amb una altra gran estrella. Ella és sèrbia, tot i que fa anys que viu als Estats Units, i estarà presentant les seves cançons per primera vegada al Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. És Anna Popovic, amb la que avui acabarem, amb aquesta cançó que es diu Slow Dance, al costat d'un altre gran com és Robin Ford. La música està servida, el blues està servit al Festival Internacional de Blues de Cerdanyola aquest cap de setmana i el següent, concerts amb entrada gratuïta. Ja veieu que el programa és excepcional, per tant no podeu faltar-hi de cap de les maneres. Gràcies per ser-hi, com sempre. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.

Escolta, Zicat.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
11: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venit a sortir el discursito.
12: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna. Vine'm a buscar.